0: podeu perdre. Amb ell parlarem de la seva trajectòria i d'aquest foraster especial. També tindrem amb a la Sub de Vitòria, que amb ella parlarem de la història de la tele, com sempre, no us ho podeu perdre. I el nostre estimadíssim Toni Rovira, amb la seva secció del Toni Rovira i tu. Recordeu també que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Allà ens hi trobareu, a totes les xarxes, no us ho perdeu. I res, nosaltres comencem ja perquè, escolta'm, se'ns cobrarà l'arròs i no pot ser. Vinga, comencem. Benvinguts, benvingudes.
1: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
0: Doncs ara és el moment, com sempre, de repassar la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria. Assumpta, què tal? Com estàs?
2: Doncs bé, molt bé. Mira, buscant coses, i he trobat...
0: En el baúl de los recuerdos, Assumpta, buscando.
2: En el baúl de los recuerdos, los libros de los recuerdos, perquè l'altre dia vaig veure en el programa del Dani Rovira...
0: Sí, aquest que fa nou.
2: Que fa nou, que per cert ho fa bastant bé, eh?
0: Sí.
2: I llavors va fer com un... Ha fet com un corto amb intel·ligència artificial.
0: Fixa't.
2: L'Albert Pla, que és molt llest, que et sembla molt raro, però és estupendo, l'Albert Pla.
0: El tio té un coco important, eh?
2: Doncs aquest curt està fet amb intel·ligència artificial sense que hagi anat a rodar el Dani Rovira.
0: Imagina't.
2: I ho fan ells dos com si fossin uns nàufragos. Molt maco.
0: Mira.
2: Doncs, vale.
0: Què dius?
2: Mirant en el llibre, he trobat que l'Albert Pla, l'any, agafa't, eh?
0: Atenció.
2: El marzo de 1990,
0: sí,
2: va fer un recital al Palau de la Música. Que sembla que no hagi fet mai res, però mira, el 90...
0: Imagina't si ha plogut.
2: Diu aquí... Va ser un concert que va aixecar molta expectació i Televisió Espanyola ho va firmar i diu que al llarg del programa va cantar molts temes del seu primer disco, acompanyat de 5 músics i sentat amb un sofà, que per això també m'agradava dir-ho, d'orelles, com lo del Risto, o sigui, que jo vaig inventar l'Albert Pla.
0: Imagina't, doncs, què et sembla si escoltem una cançó, un fragment d'aquest disc que es diu Papa, jo vull ser torero, que va ser molt famosa.
2: Clar, ja havia inventat el sofà orejero.
0: Imagina't.
2: I fixa't tu, eh?
0: Doncs mira, escoltem una mica l'Albert Pla.

0: Escoltàvem l'Albert Pla amb un dels seus temes més coneguts d'aquest disc, que comentava precisament l'assumpte. Assumpte, què més tenim?
1: És que fa molta gràcia.
0: Home.
1: Després tinc una altra història que tampoc suposo que es recorda molt, veure, per això ho fem venir a la memòria, que era un homenatge d'una sèrie de programes de rumba,
0: sí,
1: que es van fer en directe.
0: Correcte.
1: Amb homenatge al Gato Pérez.
0: Exacte.
1: Al barri de Gràcia de Barcelona, que
0: fixa't,
1: era on va néixer el Pescadilla.
0: Correcte, el pare de la Lolita. I
1: de la Lolita, i on
0: Rosario
1: vivia la Lola Flores, també.
0: Exacte, exacte. Un dels iniciadors i precursors de la rumba catalana, eh?
1: Exacte, i el Moncho també, eh?
0: També, el Ojo. Moncho era més de boleros. Però sí, sí.
1: Sí, però també vivia en aquest carrer.
0: Exacte, sí, sí.
1: També
0: sí.
1: Vivia al mateix carrer.
0: Correcte. Doncs què et sembla
1: si
0: escoltem una miqueta d'aquest programa amb el Gato Pérez?
1: Home, hombre, hombre, por favor.
0: La mare ens ho posa. Vinga, una miqueta de Gato Pérez.

0: Gato Pérez, en directe per Televisió Espanyola, assumpte en aquest programa tan xulo, eh?
1: Tan xulo. I després, per acabar...
0: Per acabar, què tenim? A veure, Assumpción.
1: A veure què et sembla.
0: A veure.
1: Ven el Paral·lelo, que es feia també aquí a Barcelona,
0: sí,
1: amb Sara Montiel, amb Joan Gimeno,
0: sí,
1: i es feia en directe, eh? Des del Teatre Arnau, de Barcelona.
0: Ni més ni menys.
1: Amb el públic. Era com un programa de teatre, tot en directe. I ho feia la Sara Montiel, que cantava ben el Paral·lelo i moltes cançons. I ho presentava ella, a més.
0: Ella mateixa, no, Assumpta? Ella mateixa ho presentava.
1: Sí.
0: Home, va ser...
1: I estava molt mona, també. Sí,
0: sens dubte, també Sara Montiel va ser... I és, jo crec, un dels mites més importants que ha tingut a Espanya a nivell artístic, perquè recordem que va fer pel·lícules molt importants arreu del món.
1: Molt, no, en aquella època...
0: O no?
1: Clar, tot es deixava com dient vaya birria, però després s'ha anat veient que no era una birria.
0: Ni més ni menys.
1: Que tenia mèrit, també.
0: I va actuar amb...
1: I era difícil,
0: molts,
1: sí.
0: Molts
1: sí.
0: dels grans artistes de l'època. Grans artistes.
1: I tant. Mira, en aquest programa van descobrir
0: a la Nina.
1: Amb el Xavier Cugat.
0: Fixa't, Xavier Cugat, també un dels grans
1: músics
0: del país.
1: Sí, que venia allà també a veure a la Nina i totes aquestes històries. Mare de Déu.
0: Quin temps aquell. Doncs anem a escoltar un fragment del programa de Sara Montiel.
2: ¿Cómo están ustedes? Yo estoy encantada de encontrarme de nuevo aquí con todos ustedes en Ven al Paralelo. Esta noche vamos a tener un programa maravilloso, vamos a tener un espectáculo sensacional, porque van a salir mujeres guapísimas, el ballet nuestro, o sea, el ballet de Ven al Paralelo, que es fabuloso, con su Claire Simpson, la primera bailarina. Pero también, para empezar, voy a tener el gusto de presentarles a un dúo, a una pareja que cantan maravillosamente bien y que a finales de los 70 tuvieron un éxito tremendo entre la juventud. Y ahora han vuelto a ese mundo maravilloso que es otra vez al mundo de la canción. Ellos son Pedro y Javier. Pecos.

0: Assumpta Vitòria, tela marinera, eh? Quina època aquella, eh?
1: Quina època, eh?
0: Que maco.
1: Sí, sí, es feia molta cosa, eh, en directe.
0: Que maco, que maco. Jo sí que era televisió maco, en directe, sí. Pura i dura, eh?
1: Sí, era molt en directe, tot.
0: Com el Directíssimo, que a vegades hem parlat aquí, eh? També, el Directíssimo, també. Sí, sí, aquest sí, mític sí. Programa també de televisió espanyola. Assumpta, com sempre, gràcies per estar una setmana més amb nosaltres i il·lustrar-nos amb la teva sabidoria de la tele. Avui hem recordat... Ets una enciclopèdia. Hem parlat de l'Albert Pla, hem parlat del Gato Pérez, d'aquells directes tan xulos, i per acabar, no podia ser d'una altra manera, recordant a la gran Sarita Montiel amb aquest vent al paral·lelo que va marcar una època, Assumpta.
1: Doncs desitjo que us hagi agradat.
0: Sens dubte, doncs acabem amb aquest vent al paral·lelo. Sara Montiel, gràcies, Assumpta. Una abraçada.
1: Adéu, amics, adéu.

0: Avui ens acompanya una de les cares més estimades de la televisió catalana, actor, director, home de teatre i, sobretot, aquella persona que ha aconseguit convertir les històries petites dels pobles en emocions enormes compartides per tot un país. Amb el Foraster ha recorregut més de 120 pobles de Catalunya, les Illes, Andorra i la Catalunya Nord, fent-nos riure, emocionar i recordar que la gent és el més important. I ara prepara un espectacle molt especial al Palau Sant Jordi, reunint molts dels protagonistes d'aquella aventura. Quim Masferrer, gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Escolta, Quim, no pares, eh? No pares. Ara no sé on estàs, però estàs por ahí, perquè tu no pares. O sigui, ets un home de carretera, ja. El Foraster t'ha fet un home de carretera, ja, eh? No para. No para, aquest home.
1: Sí, ha quedat clar, no paro. Sí, sí, sí. No, això, jo crec que va una miqueta també lligat a com és cadascú. Jo, la veritat és que quan me sento viu i quan me sento més a gust és voltant, és coneixent gent, i a casa no en coneixes de gent. Llavors te n'adones que per conèixer gent has de sortir de casa i provocar que et passin coses, no? I de fet el Foraster és això. És algú que surt de casa seva, que va a un poble que és Foraster amb la intenció que li passin coses i que s'emocioni, que rigui i que li facin peripècies, i aquesta és l'essència del Foraster. Per tant, que de fet em lliga molt en com sóc jo. Una, com tu has dit, una persona que no para. No para, no, és que no paro, no paro.
0: No pares. Escolta, mira, aquest programa el fem des de Ràdio Arenys, però el fem per la xarxa de comunicació local, a la que tenim més de 150 emissores adherides d'arreu del territori, o sigui que arribem a molts llocs. I escolta'm, ens agradaria saber, després de visitar més de 120 pobles, què diries que t'ha ensenyat la gent anònima del país?
1: Uf, és que clar, cada persona és un món, cada persona és una història, i realment és parlant amb la gent i podent palpar aquestes històries quan aprens coses. És quan, en el meu cas, abans t'ho deia, és quan em sento viu. I puc dir que bona part de tot el que jo sé, el que he après, el que he viscut, el que he emocionat, el que he rigut, ha estat gràcies a la complicitat. Abans t'ho deia, és a dir, a casa no et passen totes aquestes coses. Per tant, voltant, gràcies a aquest autèntic regal que va ser per mi el dia que em van proposar de fer el Foraster, gairebé puc dir-te que ha estat una part de les més importants de la meva vida, que és precisament donar veu a històries que moltes vegades sembla que només ens interessa fer entrevistes als que sortim per la tele, o els que marquen un gol, o els que treuen un llibre.
0: Exacte.
1: O els que... I no. Tothom té coses interessants a explicar. I quan les compartim, tant surt guanyant el que les explica, perquè que maco que és explicar coses, com el que les escolta. Que maco que és escoltar històries. Imagina't tot el que m'ha donat voltar per aquests 120 pobles fent el Foraster, i que la història continua. És a dir, tenim coneixent a gent anònima dels pobles petits. De moment, llarga vida el Foraster.
0: Llarga vida al Foraster. I ara fa poc, en un programa de TV3, de 3CAT, explicaves aquest aprenentatge. Escoltem-ho. D'on ve?
2: I un dia el meu pare, el professional de les migdiades, em va dir: "Ves als llocs amb ganes d'aprendre. No hi vagis amb ganes d'ensenyar. I si vas amb ganes d'aprendre, la gent t'explicarà moltes coses." I aquesta és la clau.
0: Oh. Aquesta és la clau, Quim?
1: Sí, aquesta és la clau. Imagina't, eh? Estic parlant de per fer un programa de televisió, que el consell més interessant que m'han donat ha estat el d'un pagès.
0: El d'un pagès.
1: El d'un pagès, que és el meu pare. Imagina't. A veure, he rebut molts consells interessants, eh? I de companys, i de col·legues, i de companyes del món audiovisual.
0: Sí.
1: I tant que sí. Jo sóc una esponja, ho escolto tot. Però aquest consell, home, que em va dir el meu pare, i m'ho va dir a l'hort.
0: Imagina't.
1: Ell era l'hort que va anunciar amb, i li vaig dir: "Escolta, pare, ara m'han dit de fer un programa que aniré als pobles a conèixer gent."
0: Que
1: I el pare va deixar d'acabar, aixeca la mirada, deixa l'aixada, i em diu: "Escolta, Quim..." A més, gairebé et diria en pausa dramatúrgica.
0: Hòstia,
1: eh?
0: Dir, sí,
1: com,
0: sí.
1: Com si fos un actoràs.
0: Ni més ni menys.
1: Sisplau, eh? "Ves-hi amb ganes d'aprendre. No hi vagis amb ganes d'ensenyar." I vaig dir: "Mare meva, però aquesta frase..." I creu-me que n'he fet... És de les que tinc més presents
0: de les que tens
1: quan vaig a visitar un poble. Sí, sí.
0: Escolta, visites pobles i et trobes moments com aquest que escoltarem ara, que jo crec que va ser molt bonic, fa poquet.
3: Sílvia!
4: Sí.
3: Sílvia, a veure, què passa?
4: Mira, estic tan contenta pel meu germà. És que ets una part molt important de la seva vida.
3: Del teu germà?
4: Sí.
3: Com es diu el teu germà?
4: Josep.
3: Josep?
4: Sí. El meu germà té discapacitat intel·lectual.
3: Ah.
4: I aleshores tu li alegres molt la vida. Ens ajuntem tots els dilluns a la nit a veure't.
3: Ostres.
4: I és una sessió familiar brutal. Pensa que pel meu germà ets com... ets el seu amic. Et coneix molt. I clar, no el coneixes de res.
3: Pues ai,
4: ai, ploraria d'emoció, t'ho juro. T'ho juro. Quina llengua. Crido?
3: Sisplau.
4: Josep, no saps qui m'he trobat. No saps qui m'he trobat.
3: Hola, Josep.
5: El tenim.
3: Sí. Ostres. Ostres, m'abraces molt fort, Josep.
4: Sempre el veus per la pantalla.
5: Nosaltres te veus sempre.
4: Te veus sempre?
3: Em veus sempre. Els has vist tots, els programes?
5: Sí.
3: Tots?
5: Tots.
3: Josep, ho saps que ara jo estic parlant amb tu, però ens estan gravant, perquè això sortirà en el Foraster?
5: Pot, eh?
3: Sí? Ho faig bé?
5: Sí.
3: Sí? Sí.
4: Què diu?
5: Sou bona gent.
3: Molt bé!
0: Quim, formes part de la vida de molta gent. Que maco que va ser aquest moment amb el Josep, eh?
1: Ai, quins regals que et fa aquest programa.
0: Brutal,
1: la
0: sí,
1: gent,
0: sí.
1: La generositat de la gent. Clar, és a dir, tu vas caminant per un carrer, trobes a la Sílvia i t'apareix aquesta història, la història d'en Josep.
0: Molt fort.
1: I és més, després poder anar, perquè clar, aquell mateix dia a la nit, això era un dilluns, aquell dia a la nit s'amatia el Foraster. I clar, jo li dic, ostres, puc venir, Josep, a casa teva, a veure, una cosa que a mi no m'agrada gaire fer, no m'agrada gaire mirar-me. Sí, no m'agrada gaire, perquè ja sempre trobes pegues i en fi, a veure, això ja ens passa una mica. I creu-me que ha estat el visionat del Foraster més entranyable que... Em vaig agradar fins i tot a mi mateix, imagina't.
0: Va ser brutal.
1: Només de veure en Josep amb aquelles ganes... Em anava mirant a mi, mirava la tele i deia no pot ser que el de la tele sigui aquí i ostres, el Foraster té aquestes coses, té moments impagables i a sobre poder-ho compartir i que la gent et digui, ostres, em vaig emocionar en aquest moment...
0: És la vida.
1: Tinc molta sort. Tinc molta sort de fer aquest programa.
0: I moments divertits, com per exemple quan et vas trobar el futur alcalde de Camprodon.
3: Tu entens que no em pot demanar a mi que vingui el tren a Camprodon?
6: Sí, sí, jo ho entenc. Es demana als lladres de dalt, que ens roben cada dia.
3: Qui són els lladres de dalt?
6: El govern.
3: El govern.
6: El govern que ens roba cada dia uns quants calerons a cada persona.
3: Ah, sí?
6: D'on creus que treuen els calerons a les nostres butxaques? La política, per mi, és ser una mica com un lladre.
3: Sí?
6: Perquè...
3: Sí. Déu-n'hi-do com puja el net, eh, senyora? Sí, sí.
6: I que no agafessin tants impostos, que els rebaixessin una miqueta més, perquè si no és que ens estan escurant les butxaques i no tenim ni pel pa de cada dia.
0: Ni pel pa de cada dia, Quim. Escolta'm, que deia en Miquel, que bo també aquest moment, eh?
1: Ai, Déu meu, és que no saps mai on hi haurà una història, no ho saps mai. Aquí, recordo que érem a Camprodon,
0: sí.
1: I eren 3:15 del matí.
0: Que
1: i de cop i volta em diuen, ara van tots els nens i les nenes, és l'hora que els volats pel carrer perquè se'n van tots a l'escola. I va, anem a entrevistar nens i nenes, va, som-hi. I clar, el primer nen que enganxem és amb ell. I ens explica amb aquesta claredat. I més a més amb una dosi de raó prou important, un tant % de raó bastant important, i te regala aquest moment. Clar, això no pots guionar-ho. És a dir, és que no existeix un guionista ni una guionista que pugui escriure aquest ni uns actors que pugui interpretar això. Això és la vida. No són personatges, són persones amb qui jo parlo.
0: Aquí és, sí.
1: I el que t'expliquen és la teva veritat. I aquesta és la clau del Foraster.
0: També tenim moments entranyables com aquest, el secret més ben guardat per arribar als 101 anys, atenció.
3: La veig molt trempada.
4: Ai, jo...
3: I molt riallera.
4: I tant. Ai, i l'edat que tinc, eh?
3: Però segurament aquest caràcter que teniu... Així
4: fa viure.
3: Eh?
4: Fa viure.
3: Podria ser.
4: Ai, no ho sé, tu.
3: Podria ser.
4: No ho sé.
3: Us puc demanar que em dongueu un consell?
4: Sí, sí.
3: Per ser així com vos, a la seva edat?
4: Doncs mira, energia.
3: Energia?
4: Sí. Llavors una mica de vi dolç.
3: Una mica de vi dolç?
4: Sí, amb una coseta de pa.
7: Vidols. I aquest és el secret per,
8: sí,
7: per aguantar.
9: I és un cop de coll, allò...
8: Pum. I bon.
9: Sí.
0: Moments impagables, Quim, eh? Aquests.
1: Ai, que
0: maco aquest també va ser, eh?
1: Una senyora de 101 anys, imagina-la de coses que podem aprendre d'ella, el que ha arribat a viure, i que a vegades penso que a la nostra gent gran no hi estem prou
0: aquí
1: atents.
0: Estem.
1: Que, ai, mare meva. I t'explica això, amb humor, de dir, jo em prenc un gotet de Vidols cada dia, i aquest és el secret per passar dels 100 anys.
0: Oh.
1: Aquesta saviesa, això és extraordinari. Ai, Déu meu.
0: Totalment. I un dels altres moments que ens va colpir a tots, no podia ser un altre, que la retrobada amb la Cinteta, 12 anys després.
10: Ho conec, aquest tio? Home, clar que el conec. És en Miquelet, de Benifallet.
11: Sí.
10: Mira, en Miquelet, que el vaig conèixer a Benifallet, com vols que no me'n recordi? La Cinteta i en Miquelet, home, si em van regalar un dels moments més emotius del programa.
11: Sí.
10: Ell és el teu fill?
11: Sí.
10: I, per tant, la Cinteta i en Miquelet són els teus sogres.
11: Sí.
10: Bueno, en Miquelet va morir,
11: sí.
10: Ens ho van fer saber.
11: Sí.
10: Ostres!
11: Sí. I ella, doncs, viu en Natros, ja fa temps que viu en Natros.
10: La Cinteta viu aquí?
11: Sí,
1: sí. Aquí dalt, sí.
10: Aquí dalt hi ha la Cinteta de Benifallet. O sigui, en Josep és el net de la Cinteta i en Miquelet de Benifallet, que vaig conèixer en el primer programa, el primer foraster de tots, d'això fa 12 anys.
12: I vostès posen la cançó aquesta? És aquesta?
13: A la ballar, carinyo. Oh. Yeah.

0: La puc saludar?
1: Sí, i tant.
0: Home, anem-hi, cap aquí.
1: Endivina qui hi ha aquí.
2: Ella, vegeu si ho coneixes.
1: Vegeu Cinteta si ho coneixeu.
0: Cinteta! Mira-me, oh, quina revolada! Oi, oi, oi, oi, oi, oi! Quina il·lusió! Cinteta! Com estem?
3: M'estic tornant a emocionar, sí. Quim. Quin momentàs.
4: Sí, jo també. Sí, és que clar, fent aquest programa fas amics, fas amigues. La Cinteta, ens truquem sovint. Clar, va més enllà d'un programa de televisió, perquè es barreja amb la vida. I jo amb la Cinteta, i no només amb ella, sinó amb moltíssima gent que he conegut, formen part ja de la meva carpeta d'amics, d'amistat, d'amics i d'amigues, no? I això va més enllà d'un programa de televisió, i tant.
3: El Foraster té humor, però també té molta emoció. Quan vas descobrir que el programa funcionava, sobretot perquè la gent s'hi sentia identificada?
4: Mira, la veritat és que aquesta va ser un dels reptes meus, perquè jo sóc humorista. jo vinc a fer espectacles d'humor, i de cop i volta em plantegen aquest programa, i recordo que al començament constantment intentava buscar l'humor, no? I potser no feia cas una mica el que em va dir el pare, de dir, escolta, ves amb ganes d'aprendre, i escolta, saps? Sinó que jo tenia com la necessitat de fer-ne sempre, de treure punta un llapis de l'humor. Sí. I de cop i volta va haver-hi un dia que dic, ostres, escolta, hi ha moments en el que t'expliquen coses que precisament no deriven cap a l'humor, sinó cap a l'emotivitat. I aquesta va ser la clau. Va ser quan passes, que en el programa passes de riure bojament d'una història que t'acaben d'explicar d'una persona superautèntica, a emocionar-te sense fre, perquè t'acaben d'explicar una cosa tan personal, tan íntima, que et fa emocionar. I això és una mica la vida. La vida és això, no? Són risses i làgrimes. És una barreja d'emocions. El foraster crec que també ho té. I la clau és la gent. No. El secret del Foraster no és un Quim Masferrer. No és un format de tele. També pot ser.
3: També és important.
4: Sí, d'acord.
3: No treguis mèrit, Quim.
4: Bueno, deixa'm ser humil, que és una altra de les coses que m'agrada fer-ne bandera. De l'humilitat.
3: Ho sabem.
4: La clau és la gent, i la seva veritat, i l'autenticitat de la gent, i la seva generositat. Aquesta és la clau, perquè jo per moltes habilitats que tinguis, i moltes aptituds, i molt de talent, si arribo a un poble i la gent no vol parlar amb mi, no hi ha programa. Si es comença a tancar portes i finestres, s'ha acabat. No hi ha històries.
3: Totalment.
4: Per tant, la clau, d'acord, no em vull treure mèrits, jo crec que ho fa prou bé. En Quim Masferrer fa prou bé.
3: Exacte.
4: Sí, d'acord. I és un gran format de televisió. Un gran format de televisió que la productora Brutal Media va tenir a bé de comprar-ne els drets. Sí, d'acord. Però la clau és la gent. I ara, amb aquests talls que m'heu posat, ho acabem de demostrar. La clau és això. Sí. En fi, abans t'ho he dit. Tinc la sensació, i estic molt agraït, que la vida m'hagi posat sobre la taula projectes tan macos i tan apassionants com el de fer aquest programa de televisió. Sí.
3: Escolta'm, i ara el 30 de maig porteu al Foraster el Palau Sant Jordi. Com es transforma un programa tan íntim en un espectacle tan gran, Quim? Brutal, això és brutal. Clar, brutal mèdia.
4: Això és, mireu, després de tantes històries, de tants amics, de tantes amigues, de tants quilòmetres, de tantes visites, dèiem, això ho hem de celebrar-ho, això s'ha de celebrar. I la millor manera de celebrar-ho és en un lloc on realment pugui venir gent d'arreu del país, dels pobles, de comarques, de gent de Barcelona, gent que els agrada el programa, que s'emocionen amb el programa, que riuen amb el programa, i fem un espectacle pensat pels fans del Foraster, on hi haurà monòleg, on hi haurà música, on hi haurà moltíssimes sorpreses, on veurem què se n'ha fet de gent que jo fa molts anys que vaig conèixer fer el Foraster, que els hem perdut la pista. És a dir, tots aquells que els agrada el Foraster, crec que
3: no
4: és un lloc per... per no faltar-hi, perquè tinc la sensació, almenys la tenim tot l'equip, que ens apassiona fer aquest projecte del Foraster. Tenim la sensació que els que vinguin al Palau Sant Jordi diran, d'aquí un temps diran, jo aquell dia hi era, jo vaig viure el que va passar allà. Saps que a vegades passen coses que...
3: Són úniques.
4: Que et recordes on eres? És a dir, el que són molts culers, una final de Champions.
3: Exacte, oh, això, correcte.
4: On era? O, escolta'm, el dia del concert de Bruce Springsteen, que ell va dir, no sé, jo hi era aquell dia allà. Doncs els fans del Foraster, que els agrada molt el programa, crec que d'aquí uns anys diran, jo hi era. El Palau Sant Jordi, el dia que va passar allò, jo hi era. Sí, jo crec que sí.
3: Ni més ni menys. Aquest retrobament amb els protagonistes més emblemàtics serà una festa, un homenatge, o també una gran abraçada col·lectiva, que això és important.
4: Sí, sens dubte. Mira, amb el Foraster n'hem tingut moltíssimes abraçades. Ara, mira, amb aquests talls que m'has posat,
3: sí.
4: Amb la Cinteta va haver-hi una abraçada, mare meva, però que no s'ho puc imaginar, amb en Josep de Brunyol, el germà de la Sílvia, va haver-hi una abraçada que no te la pots ni imaginar, és a dir, el Foraster són abraçades, perquè és compartir.
3: Totalment.
4: No només compartir històries, sinó també tocar-nos i carai, i sentir-nos que som una pinya,
3: sí.
4: i que formem part de... I que el món està ple de bona gent, i que la bona gent som majoria, i per tant també apologia d'això. Ja tenim el Telenotícies perquè ens expliquin que ve l'antivirus,
3: correcte,
4: i que
3: sí,
4: hi ha
3: que ve...
4: guerres, i que hi ha genocidis,
3: sí, sí.
4: i que hi ha corrupció política i estem omplint el mar de pla.
3: Sí.
4: Per tant, fem bandera de la bona gent i abracem-nos. M'agrada això que has dit. El dia del Palau Sant Jordi serà una abraçada col·lectiva a tots aquells que segueixen el Foraster. Sí.
3: Mira, i un altre moment, ja per anar acabant, escolta'm, un moment dels primers programes també, que va ser ni més ni menys que el moment en el que el Suso i la Vane, te recordaràs, que es van demanar,
4: sí, tant,
3: per casar-se. Escoltem-ho.
4: Santa Maria d'Oló, i tant, que me'n recordo.
2: A mi em va arribar tant, però tant, que dic, aquesta noia, és que jo vull saber qui és la Vane, la xicota d'en Suso d'Oló.
5: Doncs, hola.
2: M'està molt de tu, eh? Oh!
5: Jo?
2: Sí. Què li pots dir davant d'aquesta emoció?
6: Què li puc dir? Què li puc dir? Pues... no sé, que m'agrada molt, que me l'estimo, i, bueno, que m'agradaria compartir la resta de la meva vida amb ella.
2: Li estàs demanant alguna cosa?
6: Bueno, aviam si algun dia es voldria casar amb mi.
5: Home, t'has demanat en sèrio?
6: Bueno, clar.
5: I això és de veritat? Sí? Oi,
6: bueno, què dius?
5: Jo clar que sí.
3: Ai, Quim, que maco això que va ser,
4: també. Ai.
3: Que maco.
4: Mira, aquest, abans parlàvem de que jo venia de l'humor,
3: sí.
4: i que mica en mica trobaves històries que deies, ostres, aquí entreu en un altre terreny, Quim, intenta explorar-lo. Aquesta va ser una... Perquè això és la primera temporada de totes. I en Surso el vam trobar pel carrer.
3: Que
4: I pel carrer comencem a parlar i li vaig preguntar, tens parella? Diu, sí. Diu, sí, sí. Diu, estic molt enamorat, no sé què, no sé quant, digues allà. Diu, me la podria conèixer, la teva parella? Diu, sí. Diu, quedem avui a la tarda. I vas allà i et trobes aquesta història. I penses, si jo no hagués passat per aquell carrer, o hagués passat per aquell carrer un quart d'hora més tard, potser no me l'hagués trobat en Suso i m'hagués perdut aquesta història.
3: Mm-hmm.
4: Per tant, no saps mai on hi ha històries. I també és veritat, a vegades hem trobat grans històries com aquesta, però també penso les que ens hem perdut,
3: sí.
4: Perquè en aquell moment, en un altre carrer, em passava una altra
3: segur.
4: Història. I jo, de moment, el do de l'omnipresència, per sort
3: encara
4: el tinc.
3: No.
4: Però que, què vol dir això? Això vol dir que està plegat d'històries, constantment, tants caps, tants barrets. I amb el meu espectacle Bona Gent, això ho puc constatar.
3: Exacte.
4: És a dir, està plegadíssim. Per tant, en el Palau Sant Jordi, malgrat tenir preparat un espectacle ple de sorpreses, un espectacle a l'engròs, que allò serà extraordinari,
3: sí.
4: I passaran històries que encara no sabem. Encara no ho sabem. I que volem que sigui així. Perquè és meravellós. És meravellós trobar-te històries i pescar històries. És meravellós. I el Palau Sant Jordi, les que hi haurà, que no m'ho vull, no m'ho vull ni imaginar. Ni imaginar, serà extraordinari.
3: Escolta, Quim, en un moment en què tot sembla anar tan ràpid, creus que el foraster triomfa perquè ens obliga a parar i tornar a mirar-nos als ulls?
4: Ai, mare meva, pobre de mi, jo què sé. Pobre de mi, no ho sé.
3: Quanta mira, gent t'ho haurà dit, quants comentaris llegeixes
4: sí, que
3: els ajuda.
4: El que m'has dit és maco, és maco, sí, sí, és molt maco, perquè és veritat. Hi ha molta gent que em diu, mira, amb el foraster, és l'únic dia de la setmana que ens reunim tota la família al sofà. Ai, això és molt maco que diguin això. I que vol dir que tant els més petits de la casa com els més grans de la casa, totes les franges d'edat es reuneixen junts per veure un programa en el que es para una miqueta el temps, i que anem a veure, a gaudir de les històries de gent anònima, i jo voldria creure que precisament aquesta també és una de les claus de l'èxit del foraster i que tingui les audiències que té, no? Que per un costat la gent és extraordinària, i quan la gent és generosa et permet viure moments inobligables, i l'altre és parar una miqueta d'atenció a coses que a vegades aquest dia a dia de xarxes socials i vinga dels m'agrada i que tot és tan efímer i que s'acaba i s'estrena una pel·lícula i cap de dos dies ja l'han fotut fora perquè ens estrenen 50 més i vinga notícies, vinga aquesta voràgine tan bèstia de cop i volta dius, potser ens estem perdent coses, no? Vol dir que no ens estem perdent coses? No, vol dir que no hauríem de parlar més amb la nostra gent gran? Vol dir que no hauríem d'escoltar més els petits de la casa, que et diuen coses extraordinàries com el que em van dir a Camprodon, aquell nen d'en cap a les coques? Vol dir que no hauríem de parar una mica? Doncs mira, doncs potser sí que hauríem de parar una mica. I si el foraster serveix per donar-nos aquestes pistes, doncs mira, benvingut sigui. També em fa molt feliç, la veritat. Sí, sí, sí.
3: Doncs escolta, Quim, per anar acabant, convida tota la gent de Catalunya que ens està escoltant a assistir en aquest especial del Foraster en una celebració irrepetible al Palau Sant Jordi del proper 30 de maig. Tu mateix, a veure.
4: A veure, ja hi hem passat per sobre, però és a dir, tots aquells que segueixen el programa, que els agrada el programa, jo crec que el Palau Sant Jordi és un lloc on reviure d'una manera diferent totes les emocions que gaudim els dilluns a la nit veient el foraster. És a dir, si t'agrada el programa, al·lucinaràs amb la trobada que farem allà, perquè és una trobada de bona gent, una trobada on és un gran espectacle i on les emocions estaran a flor de pell, tant les de l'humor com les de l'emotivitat. En definitiva, escolteu-me, que jo estic molt content perquè ja hi ha molta gent que està vingent, moltíssima gent. Jo vinc. I la veritat és que et fa molt feliç perquè allà compartirem històries i ho farem d'una manera totalment diferent de com és el programa. No en un format televisiu, sinó en un directe molt gran. I allò que he dit abans, jo crec que tots els que vinguin, que els agrada el programa, d'aquí un temps diran, jo vaig ser-hi en aquell Sant Jordi del Foraster, jo hi era. Era allà a la platea o a les grades, jo hi era. En fi, a mi em fa moltíssima il·lusió. I tot l'equip del programa també. Molt.
3: Doncs, Quim Masferrer, moltíssimes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres. I recordem que aquest foraster gegant arribarà el 30 de maig al Palau Sant Jordi, dins del 3CAT en viu, en una trobada única amb moltes de les històries i persones que han marcat aquests anys de programa. Molta sort, Quim, ets molt bona gent, i per molts pobles, i per
4: gràcies.
3: Molts pobles més. Abraçada forta.
4: Visca la bona gent, visca.

0: el critica per les espatlles, per davant, per darrere, per tots costats. Però amb ell això li importa un bledo, ja sabeu qui és. És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, que el podeu veure pel Canal 4, doncs, cada vespre. No us ho perdeu. Anem a connectar amb ell, jo no sé com estarà. A veure, Toni Rovira. No, no ho sé si el trobarem o no. Toni, que estàs per aquí. Toni! Toni Rovira, com estàs?
1: Aquí. Que no em veus?
0: Ara t'estic veient, per fi, a través de la nostra tele dels encants, Toni Rovira.
1: Jo no sé què fa el director, que no canvia la televisió.
0: Però és que va ser l'Assumpció en Vitòria que la va comprar.
1: Com se diu el nou director?
0: Es diu Joan. En Joan, Joan García.
1: Joan, et convida la que vingui aquí al programa.
0: Escolta'm, aviat vindrem, eh? Aviat vindrem.
1: I l'Assumpció en Vitòria.
0: Tu, quan vulguis, ja ho saps, eh?
1: Doncs jo ben aviat.
0: Aviat estarem aquí.
1: Joan, les coses no es poden deixar. Quan se deixen, se refreda.
0: Exacte, refreda i el temps passa volant, Toni. Ja ho saps. Ja ho saps.
1: Ai, tinc un lío avui aquí.
0: A veure,
1: saps què tinc?
0: Què tens?
1: Avui tinc a Venga Monjas. Venga Monjas, tu.
0: Ai, mira, Venga Monjas, tu.
1: Superdivertits.
0: Són molt divertits. Bueno, aquesta setmana tens una setmana completeta, noi? Ho sé, eh? Qui tenim aquesta setmana? A veure.
1: Aquesta setmana tenia demà la Lucrecia per l'aiguda de canviar. I aleshores espero que vingui la Maria Rovira, la coreògrafa.
0: Molt bé.
1: El dimecres tinc a la Edurne de Gran Hermano, aquella noia amb un passat que va néixer sota el nom de... Ho saps?
0: Sí.
1: Si no em tenia de noi.
0: I ara no me'n recordo, però sí que sé que va sortir Hermano Mayor, no?
1: Va donar molta guerra amb aquell noi basc que estava encapritxat d'ella, però que després no sé què va passar, que diu que es va refredar de tal manera

0: ara, avui precisament parlem de Gran Hermano Duo, el programa. Hem parlat de Gran Hermano amb El Gato Encerrado de Telecinco. I escolta'm, els que donen joc els fan fora. Què està passant?
1: O sigui... Sí, però ja han tornat a ficar aquesta, com se diu, la Cristina, no? L'han tornat a ficar dintre, perquè si no, allò què és, allò?
0: Sí o no, Toni? I el Carlos Lozano és el guanyador d'aquesta edició, per mi. O no?
1: És que el Carlos Lozano i la Cristina són els que salven la història, si no l'altre és avorrit, si una mala cosa.
0: O no, Toni, clar...
1: Perquè són gent que sap...
0: Clar, sap de televisió, els altres són uns mindundis, Toni, uns mindundis. I punto.
1: Bueno, surten de la Isla de les Tentaciones, d'aquests rotllos...
0: Clar, però és que sempre han de guanyar aquests, perquè, clar, com que els nanos que tenen les xarxes i les redes socials, doncs, clar, qui coneixen? Els de la Isla de les Tentaciones. I no me voten els bons, com, per exemple, el Lozano. Home, que té una trajectòria que, escolta'm, que molts voldrien. O no, Toni?
1: A mi em preocupa que... Hi havia una mà d'artistes que sembla ser que s'ha acabat. A un són?
0: Sí o no?
1: On són? La Mairena, com t'he dit, que no paro de recordar-la, perquè és que cada vegada em sembla més única.
0: Única.
1: Perquè era un personatge que, em deien, anava caminant per la Gran Via, no? I de repent hi havia un tio que la cautivava, que li guinyava l'ull, ja i diu, iapa. Corrents ella, que agafava, el seguia el i es ficaven a dintre d'un portal, en l'ascensor, o allà un fos, i allà mateix rematava la feina,
0: i
1: tu.
0: Ja està, Toni, ja està, però...
1: Aquell atreviment, aquella cosa de llibertat que tenies.
0: Això s'ha perdut.
1: Amb aquests personatges així.
0: Això s'ha perdut. Tu te'n recordes, Toni, d'un programa que per mi va ser memorable, que era l'Hotel Glam? Tu te'n recordes de l'Hotel Glam?
1: Sí.
0: Allò era fantasia pura. Que, per cert, la Carmen de Mairena també hi era a l'Hotel Glam. És que estava la Mairena, estava l'Aramis, estava el Pocholo, és que estava tothom allà dintre.
1: Jo et suplico, et demano que després busquis del meu canal algun moment de la Mairena i els hi posis.
0: Posarem.
1: Són personatges que han existit, com la Monyos, que no la vaig arribar a conèixer, que quina Barcelona, quins personatges, no? Quin paral·lel.
0: Quin poderiu.
1: Tantes coses que ja no hi són.
0: Quin poderiu. Jo em vaig trobar diverses vegades a la Carmen prenent alguna cosa a la Rambla. Era raro no veure-la. Te'n recordes? Estava per allà a la Rambla.
1: Sempre estava...
0: Sempre.
1: O ben allà en el Cosmos, o en el Cafè de l'Òpera.
0: Exacte.
1: O si no, la podíem veure, doncs, en allà al paral·lel, també.
0: Al paral·lel.
1: A lo que ara és el Rincón de l'Artista, però que abans hi havia un altre nom, aquella cafeteria, l'Espanyol.
0: Sí.
1: Recordes?
0: I tant. Quines èpoques.
1: Encara hi és, a l'Espanyol.
0: Sí. Escolta...
1: Però també hi havia l'Arnau, i l'Arnau tenia la seva cafeteria.
0: Sí.
1: I veies artistes que treballaven a l'Arnau i que es prenien el cafè allà
0: fora. Ni més ni menys. I escolta'm, ara que anaves a dir, per acabar, no sé si vas veure a la Loles León, que la van entrevistar en el Jordi Évole, que també parlava d'aquelles èpoques, del paral·lel, del Molino, quan ella...
1: No ho vaig veure.
0: L'has de veure. Bueno, que tu l'has tingut diverses vegades al programa, la Loles.
1: Sí, el que passa que, parlant amb l'Asso, ho dèiem, es nota la crisi que hi ha a la televisió, perquè aleshores totes les emissores del grup
0: són els mateixos.
1: De 3Media treien la mateixa història.
0: Sempre.
1: I això vol dir que no volen pagar personatges.
0: No. Exacte.
1: Què està passant? On hi ha un programa de televisió que porti a grans figures?
0: Mania.
1: Aquest és el repte, aquesta és la meva aposta. Un programa de televisió portant a grans figures d'aquest país.
0: Això ja ha passat a la història, Toni.
1: Això es té que tornar a recuperar.
0: Tu te'n recordes de l'Àngel Casas?
1: Clar, Àngel Casas,
0: jo. Allò sí que... Ostres, allò era un currasso immens i portaven gent de tot arreu, de tot arreu. Així és.
1: No m'estranya que la televisió perdi l'audiència.
0: Està perdent audiència, Toni, està perdent.
1: Això de Gran Hermano, veig que van molt de pressa a treure la gent.
0: Clar.
1: I diu que dijous ja s'acaba.
0: Faran pim-pam i ximpun, i ja està.
1: Ja s'acaba dijous que ve, aquest no l'altre, em sembla.
0: Exacte, sí. Ja li queden dos telediarios. I ara ja, doncs, a córrer per començar Supervivientes. I ja està.
1: I arribarà un moment que Supervivientes també quedarà cremat.
0: També cansarà, perquè no trobaran a gent bona, tan bona, com per...

0: anar-hi. Home, i ara, amb les plataformes, que aquest és el problema, doncs, per exemple, s'està preparant un nou programa que Los Gemelos van fer un reality, que va, hi havia gent que, o sigui, jo estava mirant algun dia 2 milions de persones en directe a YouTube, això és molt, i després ara faran la Cárcel de Los Gemelos, que estan aquí personatges com la Marraix, que si la Falete... Aquests són els programes i els personatges que venen. Toni, és així, ja, mal nos pese.
1: Ja, amb aquesta societat, que també està una mica malalta, perquè sí. Jo volia portar a la Marraix aquesta...
0: Sí.
1: No, sí, també, però volia mirar la Falete.
0: La Falete.
1: Pensant en el gran Falete, però... per donar-li la volta i veure què hi ha darrere, perquè el seu discurs a la tele, la seva actitud, és una... no m'agrada.
0: No, però una cosa és la tele i l'altra... una cosa és el personatge i l'altra és ella com a persona. Canvia.
1: Això a la ves convidat.
0: Clar.
1: Bueno,
0: sí, sí.
1: Estic parlant amb el mànager, la millor. Bueno. Però si no, aquest tipus de personatges és que no fem res.
0: No, bueno, són personatges, doncs, que l'únic que busquen és confrontació i crits i ja està.
1: Però això contribueix a una societat que està malalta.
0: Crispada, sí.
1: I que no hi ha cultura i que està avorrida i que no hi ha al·licients ni estímuls.
0: Res, poca cosa, poca cosa.
1: Els actors, la gent important que hi havia i que es veia a la tele, ens donaven a conèixer una manera de fer i de viure, però una manera amb educació, amb una educació, sí, exquisita.
0: Cosa que
1: encara
0: ja...
1: me'n recordo del Villalonga, l'escriptor, com va vindre al meu programa, aquella elegància,
0: sí,
1: aquella,
0: sí,
1: cosa,
0: sí, sí,
1: que va disfrutar tant que li vaig dir, bueno, vendràs otro dia, i em va dir, mañana mismo.
0: Veus?
1: Pregunta-li a l'Assumpció que estava en el programa i com va viure. Sí, on són aquests escriptors amb aquesta personalitat arrolladora com tenia l'Antonio Gala?
0: Ni més ni menys.
1: On són aquests personatges? O no els donem a conèixer i són, i els
0: ja
1: tenim
0: estan,
1: ignorats
0: ja estan
1: per culpa d'aquests altres que no són res.
0: Que podria passar, vull dir, fàcilment. Escolta, Toni, doncs gràcies, com sempre, per ser-hi, que segueixis sempre al peu del canó, i ens retrobem la setmana vinent aquí a la Caixa Tonta. Abraçada forta.
1: Però m'has promès una cosa, que recordaries a la Carmen Mairena.
0: Ara, abans...
1: Talla'm el que vulguis de mi, però, per favor, dona-li veu a la Mairena.
0: Posem la Carmen de Mairena. Una abraçada.
1: Adéu.
2: Pues ya no tiene lo mismo, ¿no?
3: Han pasado unos cuantos
2: años. Han pasado unos años y de eso. Pero tú, en lo tuyo, has sido grande y eres grande.
3: Bueno, yo fui grande
2: en tu arte.
3: Cuando joven, cuando tenía de 28 a 28 años para adelante, me hice popular, como aquel que dice. Y yo pues le he cogido con mucha simpatía y mucha alegría por lo que fui y por lo que todavía sigue yendo. Y admiro a todo el mundo que sea artista y que quiero empezar ahora, los admiro y pienso que tengan suerte para el día de mañana. Porque el día de hoy, ya venido, para mí, ya estaba, ya ha venido. Tú ya has venido y todo lo que me espera es hacer bien y nada más.
4: Hola, gent. Soc en Miquel Àngel Pasqual Llinàs, potser em coneixereu més com Miquel Àngel de la Trinca, i vull enviar un missatge, diguéssim, a tots els oients i visualitzadors de la Caixa Tonta. Ja ho sabeu, la caixa pot ser molt tonta, però tant tampoc. Escolteu-vos això i veureu que algunes vegades hi ha gent que pensa i diu el que pensa.

0: La Caixa Tonta.
1: Lo saben todos. Doncs avui marxem amb l'últim single de Nicolas Shalhoub, Luna de Beirut, que ja podeu veure el videoclip a tota la xarxa, sobretot a YouTube. No us el perdeu, un bon amic del programa. I donar les gràcies a Quim Esferrer, que ha passat avui pel programa, gràcies a l'Assumpta Vitòria amb la seva història de la tele, i gràcies a Toni Rovira. Toni Rovira i tu, eh? Recordeu que si voleu assistir al foraster especial del 3CAT en viu, heu d'entrar a la web de 3CAT i aconseguir les vostres entrades. Correu, que s'acaben, Doncs res, fins aquí el programa d'aquesta setmana. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per ser-hi. I tornem, si tu vols, la setmana vinent amb més convidats i amb més coses que segurament t'interessaran aquí a la Caixa Tonta. A reveure. Adéu-siau.
0: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: La Natàlia Cerezo torna amb una nova secció que dedica al Senyor dels Anells.
2: No tindrem la mateixa experiència quan llegim sent adolescents que quan ja hem entrat a la maduresa. Un exemple paradigmàtic és el Senyor dels Anells. Amb la joventut, és una obra èpica sobre la clàssica batalla entre el bé i el mal.
1: I nosaltres començarem viatjant en el temps amb en Josep Maria Tosset Garijo, membre del grup de reconstrucció històrica Taleia, i amb en Marc Soler, al capdavant del grup de reconstrucció històrica Tarracoludus. Sí, parlem un any més del festival Tarraco Viva.
3: Enguany el que farem serà promocionar molt més encara unes figures que fins ara teníem una miqueta amagades en un sac, que és tota la religiositat, aquelles tradicions més enllà de la lluita dels gladiadors, però sense allunyar-nos massa d'aquestes figures que lluitaven a l'arena.
1: Continuarem amb música. Celebrem el desè aniversari del grup Fenya-Rai, música tradicional popular per no perdre la nostra cultura.
4: Tots som de Valls, per tant ens coneixíem, teníem referències, tots venim d'altres grups i d'altres tendències musicals. La majoria dels que som aquí venen de l'escà, jo venia més del folk i del tradicional, i bueno, lo típic, a poc en sec te trobes orfe de grup, no? I segueixes sent una colla d'amics i dius, va, que hem de fer alguna cosa.
1: I fent un gir de guió, marxarem cap al Japó, amb la Lídia Castro, autora del llibre dels haikus, publicat per l'editorial Lapislàtzuli. Quantes coses no sabem encara dels haikus, i sí, ens sorprendran.
5: Jo vaig conèixer els haikus de rebot i jo el 2015 vaig començar un blog personal i jo escric, però escric relats i sobretot microrelats en aquest blog. Em va arribar a través d'un company de lletres un haibun i jo vaig dir, què és això? Perquè el haibun combina precisament aquestes dues coses, no? O sigui, combina els microrelats i acaba amb una rúbrica en forma de haiku.
0: Ja ho heu escoltat, tenim un programa completíssim. És el Calaix, edició 341 de la temporada 7, capítol 36. El Calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
1: Avui us recomano El Senyor dels Anells, de J.R.R. Tolkien. No som la mateixa persona quan tenim 15 anys que quan en tenim 40. I els llibres canvien amb nosaltres. No tindrem la mateixa experiència quan llegim sent adolescents que quan ja hem entrat a la maduresa. Un exemple paradigmàtic és El Senyor dels Anells. Amb la joventut, és una obra èpica sobre la clàssica batalla entre el bé i el mal, amb mags, hòbits, elfs i, esclar, l'anell únic, l'objecte màgic més famós de tots els temps. Amb la maduresa, l'èpica no es perd, però adopta una transcendència especial. El pes de marxar de casa i saber que quan hi tornis ja no seràs el mateix. El que semblaven antagonistes comencen a esdevenir dues cares de la mateixa moneda. O és que Frodo i Gollum no podrien interpretar-se com el mateix personatge? L'un que va sucumbir a la temptació, l'altre lluitant per no fer-ho, tots dos atrapats en l'encanteri de l'anell. Torneu a emprendre el viatge del Senyor dels Anells, o empreneu-lo per primera vegada i descobriu-ne tots els viarans. És una experiència que no oblidareu mai i que, com a Frodo, us canviarà per sempre. Per fer-ho, us recomanem la traducció de Francesc Parcerisses, que utilitza un català majestuós en una narració nostàlgica en un món condemnat a desaparèixer. Escolteu com Frodo empren els primers passos cap a Mordor. El sol s'amagà. L'atzusac semblava trist i llòbrec i desendreçat. En Frodo va gregarejar per les cambres que li eren familiars i va veure com la llum de la posta s'esmorteïa a les parets i com les ombres s'estenien silenciosament pels racons. A dins, a poc, s'anà fent fosc. Sortir i baixar fins al capdavall del Senderol i després per un avancívol fins al camí del turó. Mitja esperava veure en Gandalf pujant a grans gambades enmig del crepuscle. El cel era clar. Els estels esdevenien més lluents. «Farà una nit molt bona», va dir en veu alta. «És un bon començament. Tinc ganes de caminar. Ja no suporto més haver d'esperar de braços plegats. Em posaré en camí i en Gandalf m'haurà de seguir. Feu mitja volta per tornar-se'n». I llavors s'aturà, perquè acabava de sentir unes veus, a la cantonada mateix, al final del passatge del sac.
0: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
2: L'any 1999 començaven a organitzar-se les primeres jornades de Tarraco Viva, un festival que ja és tot un referent més enllà de les nostres fronteres. Avui en fem un tastet amb en Josep Maria Tosset Garijo, actor, membre del grup de reconstrucció històrica Taleia, i en Marc Soler, divulgador, que està al capdavant del grup de reconstrucció històrica Tarraco Ludus. Amb Mercedes Tubilla al capdavant, aquest 2026 Taleia celebra els seus 24 anys a la Tarraco Viva. Aquest grup, que ha anat creixent amb el temps, està especialitzat en vida civil i música romana, i són molts els espectacles que ens ofereixen en el marc del festival. Un dels seus membres, Josep Maria Tosset Garijo, ens parla dels bombers de l'època i d'alguns dels espectacles que ens ofereixen. Creat per l'emperador August, el tercer any del seu mandat, que era l'any 6 després de Crist.
3: Tal qual.
2: I és curiós quants anys fa, però feia moltes coses que els d'ara no fan, eh?
3: Home, sí. També diré una cosa que és molt xocant. El nom d'aquest cos, en llatí, és Vigiles. Com es diuen els bombers en italià?
2: Vigili del fuoco.
3: O sigui que són hereus hasta de la denominació que li va posar August. Sí. Poca broma.
2: No ho va fer tan malament el senyor, no? Algunes coses.
3: És un personatge...
2: No podem salvar cap d'emperador, eh? Però vaja.
3: No, i ell gairebé tampoc. El que passa que sí, que políticament va ser un fulano que doncs va endreçar molt el dret i una sèrie de qüestions la família i el de les dones també, déu-n'hi-do.
4: Sí, no en salvem cap d'emperador, però alguna cosa va fer bé.
3: Exacte.
4: I perquè, a més, hi havia hagut intents previs, sí? I sí, no havien 300, quallat.
3: 350 anys de la, del moment, diguéssim, actual, quan parla l'amic... Quintus Fabius Severus, que és el nom del personatge.
4: Aquests noms jo de veritat t'ho dic. Jo t'admiro moltíssim.
3: Resulta que hi va haver un intent que se denominaven els...
4: Les memòries, Josep Maria. Sí, és que sí, jo no sé com t'hi cap tot el cap, eh?
3: Els... Triumviri nocturni.
4: La paraula... Ara se m'ha apartat el micro... Ara,
3: Triumviri aquí. Nocturni. Nocturni ja ens dona la idea de que treballaven fonamentalment a les nits.
4: Sí.
3: I aquesta gent el que feien era, doncs, no era un cos de bombers, però sí que corrien quan hi havia foc. Tenien unes talaies i des de lluny doncs podien veure què passava. Després hi va haver un altre fulano, molt espavilat, sí, en Marcus Licinius Crassus, l'home possiblement més ric de la Roma del seu temps, que va crear motu propi un grup de bombers, per dir-ho d'alguna manera, no? Però curiosament també eren una colla d'incendiaris, i aquesta colla d'incendiaris que fotien foc i després arribaven els seus companys per apagar-lo. De manera tal que ara després arribava el Marcus Licinius Crassus i deia, escolta, mira, us compro la ínsula, mira, per això, perquè que està cremada, no? Aquesta i la del costat, mira, es fa un preu així, i el tio doncs, es va quedar doncs, en gran part del suburbium de Roma, perquè primer cremava les cases i després les apagava, i dic, oh, és que clar, això no val res, jo t'ho compro i pam.
4: Quants hereus, de Crassa?
3: Bufa!
4: Quants hereus tenim de Crasso, encara actualment, eh?
3: N'hi ha una colla, i d'emperadors també, perquè n'hi ha uns quants avui en dia que...
4: No,
3: com
4: Roma...
3: Com deia el Capri, deixi-lo anar.
4: Roma abans i ara, que dèiem.
3: Sí, té els seus hereus, seus hereus. Ja
4: no totes les coses són bones.
3: No.
4: Però bé, August va crear aquest cos que ha anat evolucionant i ha arribat fins a l'actualitat. No?
3: Tal qual. Deixa'm que et digui que, a més de la Sacra Privata i dels Vigilis, de l'Escovitum Vigilis, tenim el Lucius Aemilius Hippolytus, que reprodueix i presenta la feina d'un pedagogus, i després hi ha el Magister. I en aquesta presentació també actuen nens. Nens amb paper i tal, i això es fa al pretori.
2: L'any 2013 naixia Tarracoludus, amb Marc Soler i Noelia Real al capdavant. Aquest grup de recreació històrica cada any ens ofereix novetats i noves mirades al món dels gladiadors. En fem un tastet amb en Marc Soler.
5: Spoiler, a veure què podem explicar. Doncs mira, enguany el que farem serà promocionar molt més encara unes figures que fins ara teníem una miqueta amagades en un sac, que és tota la religiositat, aquelles tradicions més enllà de la lluita dels gladiadors, però sense allunyar-nos massa d'aquestes figures que lluitaven a l'arena. Tots aquells productes relacionats amb ells, totes aquelles idees que hi havia sobre els gladiadors, les altres utilitats que se li donaven als gladiadors, i bueno, el producte Estrella seguirà sent el gladiador, però des d'un punt de vista una miqueta encara més curiós i amb més suc. O sigui, una cosa que va més enllà de cops d'espasa i de casc.
4: Sí, perquè són molt més que això, eh? I moltes vegades ens n'oblidem, però vosaltres ens obriu la porta a tot el món que els envolta. I oi de net, eh? No sé si podeu fer algun tastet d'alguna cosa.
5: Sí, podríem parlar doncs, del producte estrella del gladiador, que a part de la lluita doncs, també era la seva pròpia sang i aquelles propietats que tenia aquella sang d'aquell gladiador, qui eren els encarregats de comercialitzar aquest producte, quines finalitats tenia i quines persones, a part de venir a veure les lluites, venien a comprar bocinets de gladiador, per així dir-ho.
4: El que sí que m'agradaria també citar, una mica parlar de tota aquesta trajectòria, perquè són molts anys, no? I aquesta fascinació pel món de la gladiatura, no sé si ho dic ben dit.
5: Sí, ho dius correctament, són molts anys ja els que portem, moltes edicions del Tarracoviva, mantenim aquella il·lusió des del primer moment i no s'ha perdut per res, al contrari, és el que ens fa durant l'any estudiar, anar a fer recerques, parlar amb experts en aquest món, contrastar amb fonts arqueològiques, i són, bueno, una miqueta el resultat anual i la còpia de tots aquests anys des de que portem remenant-nos pel Tarraco Viva, no? Sempre donant un punt de vista diferent, evidentment hi haurà coses que la gent ja li ressonarà d'altres edicions, si repeteixen, però sobretot cada visita és diferent una de l'altra. Si entre un passi i un altre hi ha diferències, imagina't d'un any per l'altre. Sempre la idea és aportar nous materials, nous coneixements i sobretot allò que ens agrada tant, no? Aquells puntets que la gent no s'espera i que acaba sorprenent-los.
4: Bé, jo diria que sí, que es pot fer recerca, però mai serà el mateix fer la recerca a través de xarxes com viure-ho en directe, no? Perquè totes les peces que porteu, la roba, és que tot és una recreació exacta.
5: Sí, nosaltres no agafem les peces del museu perquè el codi penal és molt tiquismiquis, però realment sí que és cert que agafem rèpliques que són exactament igual. Tenim cascos de gladiador, que si pesen 1 kg i 600 grams, nosaltres tenim aquell pes exacte. Si aquella peça en ceràmica té aquell perfil i aquells dibuixos, nosaltres intentem parlar amb aquests artesans que fan ceràmica i també la tenim. Lo mateix la lluita. O sigui, nosaltres no inventem segons quin tipus de lluita perquè no hi ha un manual de com lluitar de gladiador. Llavors nosaltres, a partir del que trobem, a partir de les fonts escrites, a partir de l'epigrafia, alguns relleus, marbre, nosaltres veiem per on podien anar els tiros, no? Llavors, a partir d'aquí no inventem res, la gent tot el que ve a veure és cert i et pot contrastar i pot parlar amb qualsevol expert i li donarà la raó, però sempre li afegim aquesta fórmula secreta que té Tarraco Ludus, que és que, bueno, li posem molt d'acord a les coses i tenim un any per preparar-nos i oferir el millor que podem.
2: Si ja us heu animat, entreu a tarracoviva.com per descobrir totes les activitats d'enguany.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

Així de bé comencen a sonar aquests ja llargs 10 anys de feina Rai. Escoltem-los amb aquesta agrupació musical i la peça titulada La núvia vella des del calaix. Bona música, clar, amb els Feina Rai.

0: L'any 2015 començava a caminar Feña Rai, un grup irreverent, juganer i desacomplexat que sacseja el cançoner popular català amb una mirada plenament contemporània. El quartet agafa cançons de transmissió oral i els passa pel seu particular taller de planxa i pintura. Les transforma, les actualitza i les fa dialogar amb el present, demostrant que la música d'arrel pot ser avui molt més viva, crítica i festiva que mai. 10 anys de trajectòria que Jaume Martínez, Jordi Jubany, David Tudela i Roger Montalà celebren amb un quart disc i dos concerts especials.
1: La núvia vella, pobra dona.
0: El calaix, amb Mònica Socies.
2: Escoltàveu La núvia vella i ara ja podeu saber una miqueta com anirà aquesta entrevista. Jo no els coneixia, els acabo de conèixer ara mateix, aquí en aquest estudi virtual, i no sé com anirà l'entrevista. En teníem quatre, el Jaume, el Jordi, el David i el Roger. M'han quedat només dos convidats ara. Hola, bona tarda.
3: Bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Hi ha hagut desercions abans d'hora.
3: Són tímids.
2: No crec que sigueu tímids, és impossible.
3: No, la veritat és que no. Era per dir alguna cosa, era per trencar el gel.
2: Bé, perquè després, jo us convido a tothom, ara ho escoltàveu aquí al programa de ràdio, però és per veure'ls en els videoclips, escoltar-los en directe i en els concerts, perquè teniu una energia, i a més m'encanta molt perquè heu triat aquest gènere popular, no? Una mica recuperar totes aquestes cançons que, gràcies a Déu, em perdó, ara em tancaran el programa, però no són reggaeton, ho sento, ho havia de dir.
3: No, de fet dels molts estils rítmics que toquem, el reggaeton de moment encara no.
2: No us heu atrevit encara.
3: No ens acaba de barrufar excessivament, diguéssim.
2: No, tornem a encaminar una miqueta perquè la idea és saber com neix, són 10 anys, no? esteu d'aniversari, que és molt dia, perquè és una lluita contínua sortir a l'escenari, crear, composar i anar mantenint, no? Però aquí esteu.
3: Sí, bé, ja són gairebé 11, Roger? Ja ho dèiem l'altre dia, perquè, clar, celebrant, és com el que se'n va a la festa a les 8 del vespre i torna a les 8 del matí, o sigui, ens ha passat molta estona de celebració. Com vam començar? Doncs, a veure, nosaltres tots som de Valls, per tant, ens coneixíem, teníem referències, tots venim d'altres grups i d'altres tendències musicals, la majoria dels que som aquí venen de l'esca, jo venia més del folk i del tradicional, i, bueno, lo típic, a poc, en sec te trobes orfe de grup, no?, i segueixes sent una colla d'amics i dius, va, que hem de fer alguna cosa. I a partir d'un material que més o menys havia recopilat un de nosaltres, doncs se'ns va acudir obrir la porta del cançoner de la mà. No? La veritat és que vam començar a Feña Rai sense tenir excessivament clar què volíem fer. De fet, el grup, el nom de Feña Rai, primer el portaven el Roger i el Jaume, perquè doncs ell tocava l'acordió, el Roger la pandereta, i feien com així com a repertori tradicional. El David i jo ens hi vam afegir, i llavors, doncs, la típica trobada de dir, bueno, i ara què fem? Ara que som quatre i més instruments i més veus i més coses, què fem?
4: Sí, una miqueta tot ha anat sorgint sobre la marxa, és a dir, aquesta expressió tan típica no, del Camp de Tarragona, de Feña Rai, és una definició perfecta del que és el grup, perquè tot ha anat sorgint sobre la marxa i hem arribat fins aquí. Vull dir que no ens ha anat tan malament, tampoc, a base d'anar solucionant el que anava passant, no? O creant, o en tots els aspectes una mica de...
2: Home, no sé si us esperàveu que passaria tot el que ha passat i que heu treballat i heu creat tot el que heu fet, perquè, clar, o sigui, vau començar sense cap pla, eh? Ens ho anem a passar bé. I si Feña Rai... Mira, a mi em va cridar molt l'atenció, perquè jo també sóc del Camp de Tarragona. Ara m'he sorprès, no sabia que éreu de Valls. Doncs m'encanta.
3: Doncs sí, si ets del Camp de Tarragona ja sabràs que és una expressió que aquí la fem anar. Sí. Que curiosament hem detectat que fora d'aquí sobta, si més no, perquè d'entrada el Fenya, doncs amb aquesta enya, ja llavors depèn d'on vas, la gent, bueno, molta gent diu feina, no? I a més, clar, és una expressió curiosa, molta gent es pregunta què vol dir, no? I és la curiositat de que les, o sigui, la paraula rai normalment és positiva, no? Escolta, vindrem 40 a dinar, això rai. Oh, escolta, mira, va, pagues tu. Això, Rai, no me'ls acabaràs. Però, en canvi, si li poses fenya davant, és negativa. No? Perquè, hosti, tu com t'ho fas per arribar a final de mes? Uf, fenya Rai, tio, perquè estic fatal. I la... És curiosa aquesta expressió perquè té aquesta dualitat, no? I, bueno, i això ens ha agradat i de fet, el moment en què es va triar el nom, que de fet el van triar el Roger i el Jaume, bueno, vam trobar que era encertat i mira, fins aquí.
2: Bueno, és un signe d'identitat que també forma... Penso que forma part també d'aquesta tradició, no? D'aquesta cultura popular. Sí, sí, Fenya Rai, però guaita, amb el Fenya Rai, amunt i avall, aquí esteu. I presenteu nou treball. Vull dir, esteu de celebració. Ara devem estar ja cap a les 6 del matí.
4: Sí, sí.
2: Aproximadament.
3: Sí.
4: S'està a punt d'acabar la festa, sí, perquè...
3: Estan a punt de fotre fora ja del bar.
4: De fet, aquest últim treball és un compendi o és un recull dels tres discos anteriors que hem publicat. Que hem publicat tres treballs, el primer el 2018, el 2021 i el 2024. Vam publicar tres discos prèviament. I aquest quart disc és un disc molt llarg, té 19 cançons, i és un repàs d'aquesta trajectòria, aquests 10 anys, i pràcticament totes les cançons que surten en aquest disc ja estan editades anteriorment, però té la particularitat o la diferència que vam fer uns arranjaments especials, perquè al final aquest disc surt una mica de juguesques, de dir, ostres, fem 10 anys, quin en podem fer? I vam dir, doncs fem un, regalem-nos un concert on a part de nosaltres quatre i tinguem quatre músics més. I a partir d'aquí, i això per què no ho gravem? I a part de gravar-ho, per què no en fem un disc? I a part de fer-ne un disc, per què no ho gravem també amb imatge i tenim 19 cançons amb 19 vídeos? I a part d'això, per què no fem un documental, que també es pot trobar a les xarxes, que expliquem en primera persona aquestes experiències o tot el viscut durant aquests 10 anys?
2: Home, hi ha molta intensitat i realment, no sé, parlem una miqueta, és que ara tinc molta curiositat, no? Perquè aquest tipus de música, que és, per nosaltres és molt música de festa major, és recuperar... Jo abans ho comentava amb el tècnic en Josep Maria Soler, que quan li explicava quines entrevistes teníem avui, li deia, dic, és que els vaig escoltar i em va fer molta gràcia perquè em recordava una mica d'on venim, no? Realment el que som, el nostre territori. I apostar per aquest tipus de música, ja ho he dit al principi, no sempre és fàcil, però escolta, ni tan malament, no, la cosa?
3: No, o sigui, nosaltres, ja ho he dit abans, tenim un material guardat d'altres històries i altres projectes que estava relacionat amb el cançoner del Joan Amades i vam començar a rebuscar i a retrobar doncs, aquestes cançons. Aquestes cançons, clar, la majoria tenen de 200 anys en amunt, per tant, eren cançons que estaven fetes i concebudes en una altra època, en un altre caire polític i social i, a més, fetes també musicalment amb un altre ofici. Eren cançons molt llargues, amb moltes repeticions. La gent s'entretenia cantant i passava les hores. Per tant, les repeticions tenien una raó de ser, no eren perquè sí. I, clar, nosaltres el que vam fer va ser començar a operar-les, a maquillar-les una mica i intentar-les portar una mica cap al segle XXI. En el sentit de que avui dia, per exemple, una cançó que no està entre els 2 i 3 minuts, doncs... és un tostón. En canvi, aquestes cançons, si les haguéssim de cantar amb el ritme tradicional i totes senceres, durarien 5, 6, 7, 8 minuts. Això avui dia seria impensable. I a banda, com ja he dit, venim de diferents disciplines musicals, aquí hi havia molta gent d'escà, ens agraden molt els ritmes tropicals, els tombats, els ritmes sud-americans, la rumba, i a poc, musicalment, doncs, a banda d'això, de retallar-les i intentar actualitzar-les, doncs, vam jugar també amb la part musical. I aquí van començar a sortir uns còctels que ens van començar a agradar, i a partir d'aquí la cosa era, bueno, volem fer aquesta cançó, però la volem fer diferent. Per tant, què li col·loquem en aquesta cançó que tota la vida s'ha cantat, per exemple, com un 3-4 o com una polca o com un pas doble, perquè sigui diferent, perquè tingui un altre segell, perquè tingui una altra identitat. I bàsicament el treball que fem és aquest. O sigui, jugar rítmicament, melòdicament, introduir algunes parts musicals, fer-les... En fi, i una mica l'objectiu és... El nostre objectiu és que la gent torni a cantar aquestes cançons doncs, quan està a la dutxa o quan està de festa o amb els amics amb una calçotada.
4: Sí, i una altra feina molt important que fem és posar-les en context. Com ha dit el Jordi, aquestes cançons venen d'un moment històric molt concret i que sense contextualitzar-les correctament podrien quedar una miqueta en mal lloc avui dia. Per tant, el nostre espectacle no només és un espectacle musical, sinó que també és un espectacle que té un punt didàctic d'explicar el per què i posar en context, no? Així com sí que hem jugat amb la música, no ens hem atrevit tant en canviar el que deia o les lletres de les cançons. I clar, com tu també deies, són unes cançons que expliquen la història del país, no? És a dir, venim d'aquí, malgrat en aquell moment es podien dir o es deia d'aquesta manera, s'abreviaven les cançons per dir coses que no podien, políticament incorrectes, avui en dia tens xarxes socials, no?, on la gent va abocar aquesta frustració o aquestes ganes d'atacar els altres, doncs abans es feia d'aquesta altra manera. I l'únic que hem fet és això, no?, aquest treball de, sobretot de contextualitzar.
2: Bueno, l'únic que hem fet, jo penso que heu fet una feinada immensa, perquè recuperen, nosaltres parlem molt de llibres i parlem molt d'aquests clàssics, però la cultura popular és tot, i a més la música, que és aquesta també tradició oral, no?, que ha anat passant al llarg dels segles. Per tant, jo penso que heu fet una feinada impressionant. I a més, és que se t'enganxa. Clar que l'han de cantar a la dutxa. Jo penso que si aneu a 3 concerts, després us enteneu les cançons a la dutxa, segur.
3: Bueno, aquest seria l'objectiu.
2: I parlant de concerts, aquest any encara us podrem veure. Sé que l'abril ha estat molt mogudet, però encara us queda molt.
3: Sí, home, la temporada pràcticament està començant. Que jo recordi, doncs... A veure, espera't un moment, que miro la xivalla.
2: Us n'aneu a Andorra el 23 de juny.
3: Anem a Andorra la nit de la Revetlla de Sant Joan.
4: Sí, 2 dies abans estarem a Valls, també.
3: Sí.
4: De fet, farà un any d'aquest gran concert, no? El concert del qual ha sorgit aquest disc que estem parlant. Doncs el 21 de juny just farà un any. Tornem a tocar a casa, però en aquest cas amb el format habitual, doncs, de 4 músics. Uh-huh. Estarem a la Revetlla de Sant Joan a Andorra. El juliol estem a Barruera, a l'Ametlla de Montsec, i llavors ja ens anem... Hi ha un acte molt xulo a l'agost, coincidint amb l'eclipsi solar.
3: Ah, sí, és veritat.
4: Que aquí les nostres terres es podrà veure, doncs, molt bé, i des de... s'està organitzant una moguda per acollir doncs, molta gent aquí a la ciutat i poder veure no tan sols l'eclipsi solar, sinó enganxar-ho amb les llàgrimes de Sant Llorenç, que són aquella mateixa nit. Llavors aquí també hi serem presents. Estarem al Mar Roig, anem a Vilallonga del Camp, estarem
3: a la
4: Pobla de Mafumet... Bueno,
3: sí,
4: movent-se una miqueta per aquí
3: sí,
4: per
3: allà. Sí, hi ha cosetes.
2: Bueno, us convidem a tots a que vingueu al Camp de Tarragona i sobretot que descobriu, si no ho heu fet, els Fenya Rai. Ja sé que heu d'agafar cotxe, però escolteu-me, si mireu els videoclips, jo estic segura que us entraran moltes ganes de venir a ballar aquí baix. Aquí baix. I si podeu anar a Valls, millor, que a més, escolta'm, terra de calçots i de castells.
3: Home, i que som al quilòmetre zero de l'eclipsi, vull dir, és que si algú vol veure...
2: Si no veniu ara, ja malament la cosa. Escolteu-me, no sé si voleu comentar alguna cosa més. Nosaltres acomiadarem aquesta entrevista amb el Pastor Cabré. Donar-vos l'enhorabona i les gràcies també per tota aquesta feina de recuperació cultural que esteu fent.
3: Home, mira, nosaltres d'alguna manera som conscients de que la feina que fem no és fàcil, en el sentit de que és difícil de que com a grup ens col·loquin en el mass media, que seria on estan tots els grups, però bé, seguim aquesta trajectòria perquè ens agrada i per aquest objectiu d'intentar recuperar i tornar a popularitzar dins de les nostres possibilitats aquestes cançons. Pensem que és una feina que val la pena en aquest sentit, no? Tot i que som perfectament conscients de que possiblement s'hagin de contextualitzar perquè no sempre siguin políticament correctes pel 2026, però bueno, doncs pensem que això no ha de ser una excusa per no mirar el cap enrere i veure els orígens. És una manera de saber d'on venim.
2: M'agrada molt, no?, perquè precisament en algunes entrevistes sempre diem que s'ha de picar pedra en segons quins gèneres i en segons quin els temes que es tracten, no? Però al final venim d'aquí també. També és història, no? I alguna part de la història queda oblidada.
3: És que és el que som. O sigui, realment la gent cantava aquestes coses perquè l'Església i l'Estat els tenien agafats per tot arreu i l'única manera de dir quatre veritats de tant en tant doncs era dir-les així. I avui dia ens pot semblar incorrecte, i potser ho és, però a vegades a les xarxes socials i tot això surten coses molt pitjors que no sortien en aquestes cançons, per exemple, no?
2: T'anava a dir, són molt incorrectes, les xarxes socials.
3: Exacte. No han trobat... És curiós que cançons que tenen 200 anys no han trobat cap o poquíssimes referències de tipus racista o feixista, per exemple, no? I avui dia estan aquí. Cada dia les tenim a tones.
2: era, jo penso que tenien aquest enginy i la manera de saber-ho o de dir-ho, no? Sabem precisament que tenien aquesta censura o aquestes crítiques, o perquè, clar, ara tenim molta llibertat per dir el que toca i el que no toca, però no sempre ha estat així. Jo reitero que penso que sí que feu una molt bona feina i, a més, la feu amb molta marxa i això s'enganxa. Per tant, enhorabona i que passeu... Escolta, que tingueu un estiu ple de bolos i que, bueno, que passegeu per tot arreu. Nosaltres, de tant en quant, ja anirem posant alguna de les vostres cançons perquè no se'ls oblidi als oients que hi ha molta música i molta de quilòmetre zero, de territori i d'història.
3: Doncs moltes gràcies.
2: Gràcies.
4: Encantat.
3: Encantat.
0: La millor sortida per aquesta entrevista amb els Fenya Rai i Mònica Socias des d'aquesta edició de El Calaix amb la peça Pastor Cabré. Fenya Rai.

0: Lídia Castro és historiadora, mitòloga, escriptora, professora de secundària i mestra en Reiki. Ha publicat 6 llibres de manera independent, sent el primer un recopilatori de microrelats. La fascinació que sent pel Japó i la importància de la meditació en la seva vida i procés creatiu impregnen aquest llibre. Desenvolupa també una tasca de divulgació cultural a través de les xarxes socials i d'un canal de YouTube. Japó, el llibre dels haikus, conté els 50 poemes breus més destacats de literatura japonesa. Aquest llibre atresora els millors haikus japonesos i moltes altres joies. La història del haiku, les similituds amb el rodolí català, els poemes que escriuen monjos i samurais abans de morir o els waka de l'emperador Ten. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: I tornareu a dir que torno a parlar de poesia, però ara feia molts dies que no ho feia i em venia molt de gust, perquè sí, perquè hi ha llibres molt bonics i avui en parlarem d'aquest llibre dels haikus de la Lídia Castro, d'aquest Japó, no, d'aquesta cultura. Un llibre que a mi m'ha descobert tantes coses que penses. Realment no sé res. Lídia Castro, benvinguda.
2: Hola, bona tarda.
1: Escolta, jo quan més llegeixo més sé que no sé res. Aquesta gran frase.
2: Sol passar amb el Japó. És el gran desconegut.
1: Sí, i ens sembla que ara estem tots amb els makis, els nigiris i totes aquestes coses, però no, eh?
2: Clar, de nomenclatura no en fem servir molta, però realment és una cultura molt, molt, molt complexa.
1: L'editorial Lapislàtzuli precisament ha fet moltes incursions, no? Ella està molt, molt involucrada en aquest tipus de literatura. Tu t'estrenes amb ells, a més, amb una història molt bonica, però això ja ho llegireu als agraïments. Això ens ho guardarem. Ens ho guardarem i a mi m'encanta que estiguis aquí als estudis. Com és que et vas enamorar dels haikus, els vas conèixer, vas entrar en aquest món?
2: Realment la paraula és enamorar-se. Sí, que ho has fet... Li has donat el clau. Jo vaig conèixer els haikus de rebot i jo el 2015 vaig començar un blog personal i jo escric, però escric relats i sobretot microrelats en aquest blog. I em va arribar a través d'un company de lletres un haibun i jo vaig dir, què és això?
1: I jo també t'he preguntat, què és això?
2: Exacte. Perquè el haibun combina precisament aquestes dues coses, no? O sigui, combina els microrelats i acaba amb una rúbrica en forma de haiku. I jo vaig pensar, això és fantàstic, això és genial, perquè a mi que m'agraden tant els microrelats, i vaig començar a fer haibuns. O sigui, vaig començar a cultivar aquest gènere de haibuns, però acabat amb un haiku. I vaig dir, escolta, i aquests tres versos, jo no en sabia res. I vaig començar a investigar. I clar, és com, al final tenen amores, no? Perquè dius, quanta grandesa hi ha en tres versos, 17 síl·labes.
1: És molt difícil sintetitzar-ho tot.
2: Exacte.
1: Vull dir, jo, quan haig de fer resums, pateixo molt, no sé si es podria fer un haiku.
2: Tu i tota la humanitat, jo crec.
1: No, quan hem de resumir, i aquí hi ha tota l'absoluta essència. Has fet una gran feinada, perquè el llibre té, diríem que té tres parts, no? Aquest inici que parles precisament d'on venen els haikus, que jo he al·lucinat, m'ha encantat. La part central, que tenim els haikus i després amb els seus comentaris.
2: Exacte.
1: Clar, que aprens també moltes coses d'història que no sabíem.
2: Sí, bueno, és la meva part. Home. Jo soc historiadora. Llavors, vaig veure com la necessitat d'aportar un petit comentari a cada haiku, perquè si no, molta gent creu, no, això no és per mi. Bueno, no és per tu, perquè no acabo de concebre el que hi ha darrere d'aquí. I clar, aquestes tres línies, com te deia abans, aquests tres versos, és molt gran el que hi ha darrere. Llavors, donar-li un petit comentari previ a la lectura ens ajuda a copsar molt millor què és el que l'autor volia dir a l'època, el context, les emocions, tot, no? És que són moltes coses.
1: És que n'hi ha moltes, moltes. No, és que podríem estar fent tres programes i no acabaríem tot el llibre. Però guaiteu que bonic comença. La poesia japonesa sorgeix del ressò del vent que bufa entre les muntanyes i es transforma en gairebé un alè a tocar del mar. I és que la contemplació de la natura i l'extrema sensibilitat es converteixen en les bases que sustenten allò efímer com a reflex d'allò etern.
2: Exacte.
1: És que, clar, comences el llibre així i penses, no el puc deixar, avui no dormo.
2: Gràcies.
1: És molt bonic, és, ho comentàvem, no, ara, Lídia, gràcies, trobar llibres que t'arriben i que t'omplen. I sobretot que et mostren tot un món tan diferent. Què coneixis tu del Japó? Vull dir, la feinada que has tingut a preparar tot el llibre, com ha estat?
2: A veure, hi ha molta, evidentment, molta investigació darrere, no? Perquè una cosa són els haikus clàssics que ja existien, però només en castellà, jo els vaig trobar en castellà. I després és tota la part d'història, que tots coneixem el període Onada, el període Edo i tot això, però sabia poca cosa, en realitat. El Japó sempre m'ha tret, perquè pues això, m'agrada el te, m'agrada el budisme... el budisme zen, vull dir, saps? Que és la vessant japonesa. M'agrada tota la cultura, més la mitologia. Jo sóc especialista en mitologia i la mitologia japonesa puc dir que, bueno, incloc una part de mitologia en el llibre, però com, no sé si ho acabo de posar aquí, però és com una petita escletxa al que és la mitologia japonesa, perquè realment és un món supercomplex i que me fascina. Llavors, a mi el Japó m'agradava per aquesta part més cultural, mitològica, orígens i aquesta visió tan diferent del món, no? Llavors, quan a mi m'arriba el haibun i descobreixo els haikus, el mateix amic em va dir, n'hi han molts, mira-te'ls, tal, i em va dir, no n'hi han en català. No n'hi han en català? I jo tinc una... Bueno, una mania, si es pot dir així, i és que per entendre els autors millor, no hi ha res, crec jo, que és millor per mi que és traduir-m'ho a la meva llengua materna, primer. I tot i això, jo escric en castellà, vull dir que no... És una mica, ja ho sé que és una mica allò contradictori, però...
1: El mètode de cadascú.
2: Exacte. Llavors, sobretot si és poesia, estic parlant, llavors, jo la poesia sempre intento traduir-la, no sé per què, no? I vaig voler començar a traduir aquests haikus per a veure si jo podia, doncs, encara copsar molt més allò que l'autor volia dir. I com que la part de context històric més o menys sabia, doncs vaig començar a indagar més i indagar més. I tot això s'ha fet molt gran, perquè, clar, els haikus me van portar a conèixer molt més de la història, a investigar molt més amb la cosmologia i la cosmogonia mitològica, veure que hi ha un inici de la poesia en la mitologia, és a dir, la primera poesia que s'escriu de la història del Japó no l'escriu un poeta, no l'escriu un monjo budista, l'escriu un kami, que un kami és una divinitat. Per tant, la poesia és quelcom sagrat per ells, perquè la paraula té poder diví.
1: El poder de la paraula.
2: Exacte. Llavors, clar, tot això a mi em va fascinar i vaig pensar, oh,

0: perquè el meu departament estava dos pisos més amunt i, bueno, em feia mandra pujar, i a més aquell era molt solitari. I recordo haver pensat, això potser sí que ho escriuré, no sé, ho faré en un llibre, però vull incloure alguna cosa de, amb, no sé, algun lligam amb Catalunya, a veure si puc trobar un lligam amb Catalunya.
1: I l'heu trobat.
0: I mira, i mirant les parets del departament, vaig veure que havia penjada una auca. Una auca que, a més, havia estat feta a mà, no recordo exactament per qui, però era un regal per un professor o una professora, perquè molts dels personatges eren professors i professores, i jo em vaig quedar mirant aquella auca i me'n recordo de somriure amb algun dels rodolins que hi havia al peu i pensar en aquell moment, bueno, alguna cosa em va fer un clic. I en aquell moment pensar, oh, és això, ja ho tinc. En la brevetat està la connexió. I vaig començar a investigar, perquè, clar, dic, igual això és d'una altra època i no té res a veure, però tot resulta que mentre un dels principals pares del haiku, que és Basho, al Japó, estava escrivint haikus, aquí s'estaven fent auques i rodolins. Per tant, coincidia amb el temps. I aquí vaig dir, ja està.
1: Si és que aquí fem moltes coses.
0: Sí.
1: Perquè no les sabem connectar. Però bé, ja tenim la Lídia, en aquest cas, que ens ha unit Japó i Catalunya. Que això és molt bonic, eh?
0: Sí. Bueno, a més que tenim un primer haiku escrit en català per Eugeni d'Ors l'any 1906. Poca broma.
1: No, i això tampoc ho sabia. Clar, és que jo he descobert moltes, moltíssimes coses. Sí,
0: clar,
1: sí.
0: A partir de veure això va ser quan vaig començar a investigar sobre l'auca, sobre els rodolins. Evidentment, la connexió no està amb l'auca, ja ho sé, està amb els rodolins. En el llibre aporto una taula comparativa, molt de profe, ja ho sé, entre haiku i rodolí, per veure realment, no?, fins a quin punt s'assemblen.
1: S'ha fet una feinada espectacular.
0: Tan llunyans. Gràcies.
1: Una feinada impressionant perquè, bueno, tenim la brevetat, però a més, jo ara me'n vull anar. Jo me'n vull anar a la teca, Lídia. Me'n vull anar a la teca perquè tenim tots aquests haikus i després encara queda el final, eh? Però ara quan comencem a llegir, vindran aquests haikus de comiat, que això a mi m'ha impactat moltíssim.
0: Sí, veritat. Sí, aquests són els primers que vaig conèixer.
1: Oh, però això és molt... O sigui,
0: són molt potents.
1: Sí, perquè a més és a cara a la mort. O sigui, estàs escrivint sobre la teva pròpia mort.
0: Sí. No la mort en general. No,
1: no la teva.
0: Sí, sí. I a més acomiadant-te, sabent de forma conscient que marxes.
1: És molt bèstia.
0: És molt potent. És que el budisme zen és això. És no aferrar-nos a res del que tenim, perquè no tenim res en realitat.
1: Hosti, jo me'ls he marcat gairebé tots, però clar, tots no es podem llegir. No, clar. A més, fas una recomanació. Jo no l'he pogut de seguir el peu de la lletra perquè tenia l'entrevista avui. Que ens dius que en llegim un cada dia.
0: Sí, perquè saps què passa? Que estem acostumats en aquesta societat actual a anar tan ràpid, a tenir-ho tot, i el que parlo, no?, dels nostres dits inquiets per culpa de l'scrolling i d'aquestes xarxes socials que ens impulsen a mirar vídeos de 15 segons i un altre, i un altre, i un altre. I és com un aprenentatge, no? És com un... Pren-te-ho com una meditació diària. I posar-nos aquest límit de només en llegiré un em permet poder aprofundir-ne en el significat que ressona dins meu, perquè a cadascú li ressonarà diferent. Llavors, fer aquest exercici crec que, bueno, ens ajuda a tots a estar més presents, perquè no hi som. No estem gaire presents avui en dia.
1: No. I aquest moment d'aturar, o sigui, hi ha un moment que també parles, no?, ara no trobaré el nom, però que utilitza els haikus precisament també per les seves meditacions.
0: El mestre Mikao Sui.
1: Això, que està cap al final. És que, clar, jo amb tants de noms ha arribat un moment... Jo els tinc tots anotats aquí, però jo de memòria no m'ho he pogut entendre. Però sí, després tenim els tres millors poetes del Japó, que tu també ens marques, que són en Kobayashi Issa, en Basho i en Buzo.
0: Exacte.
1: Sí? Ho he dit bé, això?
0: Sí. Bueno, sí. Tampoc jo no soc lingüista ni domino el japonès, però...
1: No, i apareixen també tota aquesta natura, no? Les papallones, les libèl·lules, els crisantems... Sí.

0: moltes flors, molts animals, moltes emocions també, i cada cosa vol dir molt més de la paraula en si. Però clar, és que una paraula ja amaga un munt de significat. És per això que vaig veure la necessitat de posar aquests haikus acompanyats d'un comentari.
1: I és molt bonic perquè n'hi ha un, que clar, no saps el què, diu Matsushima? Ah, Matsushima. Matsushima. Clar, no tenia paraules, només podia dir Matsushima, però clar, a la pàgina següent tenim la solució. Illes, milers de fragments que esquitxen al mar d'estiu. Aquí ja les va trobar. És molt bonica aquesta sí. història, també. És que hi ha coses molt boniques.
0: Sí, sí, molt. I a més és que, fixa't, no? Amb una sola paraula i fa una poesia que té un gran significat.
1: Perquè és com ho dius, no? En aquell moment, el que sents a dintre.
0: Exacte.
1: Què fem quan no tenim paraules? Pareu-vos a pensar. Quan una cosa us impacta, què és el que feu? Què és el que us surt?
0: Potser no sortiran les paraules, però per dins hi ha un volcà en erupció d'emocions, no? Diferents.
1: N'hi ha un de meravellós. Diu, es fa de dia. Les cases fosques dels pescadors emergeixen entre camps de blanques roselles. És que n'hi ha de tan bonics.
0: Yeah.
1: Aquest és de Matsuoba, això?
0: Sí. Bueno, és el pare del haiku.
1: T'ha costat molt? Perquè, clar, has hagut de fer una tria, has hagut de triar els poetes...
0: La tria va ser fàcil. Si et puc... Bueno, sí, quasi fàcil. Perquè molts me'ls anava passant aquest amic lector, escriptor, també. I ell me'ls passava en castellà. Llavors jo des d'aquí els anava traduint i anava triant. I potser de tots els que em va passar, doncs, sí, potser un només l'he seleccionat jo. Vull dir que tota la resta me'ls anava descobrint.
1: Molt bé. Bueno, treballa en equip.
0: Sí, sí, sí.
1: I humor. Això m'ha cridat molt l'atenció. N'hi ha dos d'humor.
0: Issa, sí. Issa és molt... Bueno, utilitza molt la ironia. Tenint en compte que és una persona que va viure una vida molt tràgica.
1: És que... Aquesta és una altra.
0: Però era capaç d'escriure amb ironia.
1: Jo us aconsello... Llegiu-vos tots els comentaris dels haikus perquè és impressionant. Són com notes a peu de pàgina. Diria jo. Que també n'hi ha de notes a peu de pàgina.
0: També. Molt de profe.
1: Hi ha de tot, hi ha de tot. Sí?
0: Bueno, és perquè hi ha molta nomenclatura que entenc que no tothom té per què saber-la. Llavors, tenir a peu de pàgina el que és, trobo que, no sé, és una ajuda.
1: No, acompanya i ajuden en el cas de Japó molt.
0: Trobo sí. que sí. Sí, sí. Sobretot en la part més històrica o mitològica, no? Per entendre.
1: Ja us comenceu a fer un mapa de tot el que realment hi trobareu aquí. N'hi ha un de molt bonic, molt divertit. És divertit. Diu, apunyalat en somnis, punts suspensius. O fou real? La picada d'una puça. M'encanta. Mira, que m'ha fet molta gràcia, que vols que et digui.
0: Sí.
1: Ell és de Enomoto Kikaku.
0: Vale.
1: Clar, a més, els noms, quan els dius, saps? Enomoto Kikaku, és que són tan diferents dels nostres.
0: Exacte. Bueno, és una cultura diferent, començant pels noms i acabant pels haikus, la veritat és que sí.
1: No sé, jo no sé. L'únic que et preguntaria és, després de quan ja tanques l'última pàgina del llibre, quan ja l'envies a l'editorial, quan ja saps que és el temps final, i te n'adones de tota la feina que has fet i surt i estàs a les hores prèvies de presentar-lo, no?, la sensació quina és?
0: La sensació és que encara no sóc prou conscient. La veritat és que no fa un any que vaig conèixer l'editorial i que crec que l'univers m'hi va guiar fins en aquesta editorial. I bueno, que això ho explico també, els agraïments, perquè trobo que
1: és molt bonic.
0: És una història curiosa. I pues que encara no ho crec, no? Que a més, a nivell personal he tornat a Tarragona quan havia hagut de marxar fa un any, bueno, fa dos anys, per feina, bueno, per qüestions de feina i això, i ara hi he tornat, ara torno a viure aquí, és com tot torna, no? I bueno, no sé, estic a l'expectativa de moment, perquè...
1: Ara deies, tot torna, la vida és un cercle... I si parlem de cercles i si diem Xusui, tenim el que és conegut com el Gisei, a veure si ho dic bé, Gisei no Ku, més breu i radical de la història dels versos a la mort.
0: Exacte. El Gisei no Ku és un dels poemes que a mi em va marcar més quan el vaig conèixer. He de confessar que no té directament a veure amb els haikus, però era algo que jo volia introduir al llibre sí o sí, perquè és molt impactant. El budisme zen, que està molt influenciat pel budisme xinès, i la qüestió és que és molt més radical en el sentit de que no ens podem aferrar a res, perquè venim sense res i marxem sense res. I aquesta doctrina porta els monjos a començar a cultivar aquest Gisei no Ku, que és un poema de comiat, un poema per acomiadar-me de la vida, sobretot quan estan a punt, o sigui, o que saben que van a morir, o que, bueno, per edat se'ls hi apropa el moment de la mort. I és molt, realment molt punyent llegir alguns d'aquests versos a la mort, perquè parlar de la mort ja és difícil en la nostra cultura, perquè és bastant tabú. Si a més diem parlar de la pròpia mort, ja no... És un altre món, no?
1: És que, clar, teniu de tot. Creieu-me que és com un llibre de receptes de la vida, en format haiku.
0: M'encanta. M'encanta aquesta descripció.
1: És com un llibre de receptes de la vida. Si teniu alguna crisi existencial, agafeu el llibre dels haikus de la Lídia Castro, perquè trobareu alguna cosa que us ressonarà. De veritat, ja sigui d'explicació de haiku, però n'hi ha un que m'encanta, que ens hauríem d'aplicar tots. Fins i tot una joia sense defectes pot perdre la brillantor si s'embruta de pols. Tantes savieses?
0: Així és.
1: Lídia, gràcies.
0: A tu.
2: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Són les 4 de la matinada.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
1: I aquí, disposades, com sempre, una setmana més per entrenar la nostra creativitat amb la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
2: Hola, Cristina, què tal?
1: Doncs molt bé, avui estic molt contenta.
2: Sí?
1: Sí.
2: Per què?
1: Perquè farem creativitat amb el meu número preferit.
2: Doncs també és el meu.
1: També és el teu? Amb el número?
2: 3.
1: El 3.
2: El 3.
1: Home, sí.
2: Però saps per què?
1: Per què?
2: Bé, a veure, la cosa, al principi de tot això, és perquè vaig estar fent un repàs de tots els temes que hem parlat.
1: Sí.
2: Durant tot aquest temps, que encara no diré com de temps, i vaig dir, no hem parlat mai d'un número.
1: Ah, home.
2: No, hem fet 100 i escaig programes i no hem parlat de cap número.
1: Doncs havia de ser algun cop el primer dia, no?
2: I el primer dia en parlarem més, però avui parlarem del 3. I per què? Perquè fem 3 anys que vam estrenar l'entrenant la creativitat.
1: Home, estem d'aniversari.
2: Sí, o sigui que fa 3 anys. Fa 3 anys que vas confiar en mi i em vas dir, vinga, fem-ho. I jo dic que això ho hem de celebrar.
1: Home, doncs clar, i tant.
2: I agrair, no? I també està agrair a la gent que ens escolta. Fa 3 anys.
1: Fem 3 anyets, sí, Roser, 3 anyets.
2: I la gent que fa possible, a Radio L'Escala i a la xarxa, i a tothom que fa possible que això es faci.
1: I a tots els que ens escolteu també arreu de Catalunya.
2: Clar, perquè
1: que
2: si fa molta il·lusió. Ho fem per la gent que ens escolta, no? 2, 3.
1: Doncs vinga, ara estem d'aniversari.
2: 1, 2, 3, caramba! Oh. Doncs sí, per tant, fa 3 anys que estem entrenant la nostra creativitat i segurament ja tenim una ment molt més àgil.
1: Home, jo crec que sí, eh?
2: Home, que fa 3 anys enrere i tant hem millorat la nostra qualitat de vida. Ja sabem moltes coses, no? I ja estàs, que algú ho havia de dir, Cristina.
1: Home, i tant, ho celebrem.
2: Sí, que ho celebrem, que
1: doncs,
2: ho celebrem.
1: Vinga.
2: I ho celebrarem dient-te guapa. Però no guapa un cop, ni dos. Guapa 3 cops, Cristina.
1: Oh!

0: Ara mira, se m'han pujat a mi els colors com parlàvem la setmana passada,
1: sí,
0: Roser.
1: Sí, home, és que tres guapes,
0: home,
1: eh?
0: Feia temps que no m'ho deien, eh? Tres guapes seguides,
1: ah,
0: home.
1: Doncs mira, tothom no te repetia, eh?
0: Doncs el número 3, que ja sabem que és el nostre número preferit.
1: Ja estem ambientades, ja tenim la guapura pujada. Doncs bé, el número 3 s'associa amb l'equilibri, la sort i la perfecció.
0: Oh, mira, doncs hem triat un bon número preferit, no?
1: És probablement un dels números més repetits de la història.
0: Sí?
1: I ara te vaig explicant. Si ens fixem en la natura, en la religió, en la literatura o en la vida quotidiana, el 3 apareix constantment. I no és casualitat. El 3 és el primer nombre que crea una estructura completa. T'explico. Perquè mira...
0: És el número màgic.
1: Amb dos punts tenim una línia. Però, si tenim tres punts, ja podem tenir un triangle. Clar, i és la figura estable. O sigui que en matemàtiques el triangle és la figura més simple que no es pot formar sense canviar la longitud...
0: La longitud
1: dels seus costats.
0: Molt bé.
1: O sigui que per això els enginyers utilitzen estructures triangulars amb ponts, torres i edificis perquè és la forma...
0: Estable.
1: Estable. El 3, doncs, no és només simbòlic, és pràctic.
0: Pràctic, mira, en matemàtiques i jo he dit el número màgic, perquè per mi és un número màgic.
1: No, però espera, de la màgia en parlarem més endavant. No, ara anem a parlar del 3 com altres coses, a veure.
0: Com què?
1: Coses que ens envolten i que és molt, està molt a la nostra mà, però potser no ens hem donat compte de tant. Per exemple, personatges. Els 3 porquets.
0: Oh!
1: Les 3 bessones.
0: Ai, sí, m'encantaven.
1: Els 3 mosqueters. Les Àngeles de Charlie també eren 3.
0: També eren 3.
1: Els 3 Reis Mags.
0: Ai, sí.
1: Les 3 Supernenes.
0: També.
1: Alguna més?
0: Ai, no ho sé.
1: Les 3 Maries.
0: Sí.
1: La caca, la merda, la porqueria.
0: Les Tresines també eren 3.
1: És veritat, les Tresines també.
0: M'encantaven les Tresines.
1: Clar, el Tresillo, per ser al sofà, també, no? Veus? Doncs clar, del 3 apareix per tot arreu. I a la ciència també apareix. Perquè mira, la matèria, per exemple, pot existir en 3 estats. Sòlid, líquid i gas. El temps es divideix en passat, present i futur.
0: Sí.
1: En la música, la majoria de cançons populars també estructuren en 3 parts. Introducció, desenvolupament i final. Ui, avui estic que se me trava la llengua.
0: La literatura també, no?
1: També, però espera. En el món de l'humor també, la regla del 3. Perquè molts acudits funcionen, que es repeteix 2 vegades la primera part i la tercera és la que sorprèn. Amb la gastronomia també hi ha combinació clàssica d'oli, pa i vi. I la història humana s'escriu en 3 etapes, naixement, vida i mort. O sigui que ja veus que al final el 3 ens ajuda a ordenar el món.
0: I si ajuntem 2 tresos tenim l'infinit.
1: Ai, sí.
0: Ara m'he ficat aquí, home.
1: Ai, sí, que maco.
0: O un buit.
1: Sí, sí, bueno, un infinit buit, no? Mira, abans d'anar al que deies, a la religió cristiana el 3 també és una part central, Pare, Fill i Esperit Sant. I també aquesta idea de triada també existeix en altres cultures. A la Índia, a l'hinduisme, també hi ha 3 divinitats, que també representen la creació, la preservació i la destrucció. O sigui que al final, amb cultures tan diferents, sempre hi ha com... aquell punt en comú...
0: El 3. Ai, el 3.
1: Ai, el 3. Ai, sí. Doncs mira, i què més t'ha dit del 3? Doncs que hi ha estudis que expliquen que el 3 és el que crea el ritme i l'expectació. Perquè el primer intent falla. El segon sol fallar també. Però el tercer és el que resol la història.
0: A la tercera va la vençuda.
1: Aquí mateix. Doncs sí, i és una narrativa molt antiga i com que funciona, saps allò que diuen, que quan una cosa va bé no la toquis? Doncs això és el 3, no? I ara sí que ens anem al número màgic.
0: Ah!
1: Sí, perquè el 3 és un número màgic. Si t'apareix ara un geni amb la làmpara...
0: Que tres dius, desitjos!
1: Clar, no te'n diu ni un, ni dos, ni
0: no,
1: quatre.
0: No, tres.
1: Te'n diuen 3. Ja saps quins vols?
0: No, ara el meu cervell està pensant... Genio, deseo que seas libre! Em
1: doncs
0: va marcar molt aquesta pel·lícula.
1: Tu potser no saps quins desitjos vols, però la gent que ens cantarà ara sí que ho saben, els 3 desitjos.
0: Ah,
1: sí?
0: A veure, escoltem-los, doncs potser m'inspiren.

0: Que maca la cançó.
1: Doncs mira, els hi han concedit tres desitjos i els han demanat.
0: Molt bé, ben fet que fan.
1: Veus? Clar. Va, seguim. Cristina, el cervell humà està preparat per recordar tot el que va en format de tres.
0: En sèrio?
1: Sí. I per què? I això saps qui ho fa servir molt? Qui? Els experts en comunicació.
0: Ai, home, ara sí. Quedaré malament aquí. No sé de què m'estàs parlant,
1: no,
0: explica'ns-ho.
1: Bueno, en màrqueting, a mi el tema màrqueting, el tema aparadors, el tema venda, tot això m'agrada moltíssim.
0: Encanta la Rosa, i tant.
1: Ja ho saps, i aquí el 3 fa pura màgia. Aquí sí que és un número màgic. I això, doncs, perquè clar, el 3 és el que havíem dit abans, també és l'equilibri mental, no és ni poc, ni massa.
0: És aquelles coses que no sabem conscientment, però que subconscientment ens afecten,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí. Un és poc, dos és... I quatre és un número estrany.
0: Multitud, ja.
1: Quatre és un número estrany, no? Doncs el tres és això, no? I per tant, amb la psicologia del consumidor, quan una persona ha d'escollir entre moltes opcions, es bloqueja. I si en té poques, és com... no, tampoc. Per tant, oferir tres opcions en màrqueting és perfecte.
0: D'un mateix producte, per exemple.
1: Per exemple, amb tres variants. Si tu tens ara, vols oferir un producte, no? Per exemple, tu ara vols oferir l'obra de teatre.
0: Sí. La darrera conversa de la senyoreta Llorac.
1: Això mateix. Doncs vinga, tu aquí has de tenir com tres propostes. Una proposta que sigui més econòmica, que potser pot ser doncs, un dia només una xerrada de l'obra on la gent hi pugui participar, que sigui com un debat. Després pots tenir un producte del mig, que aquest és el que s'acaba venent més, i aquí és on ja has de posar-hi tota la intenció, que aquí pot ser l'obra... I potser pots afegir-hi doncs, que la gent que vingui a l'obra es pot emportar un enllaç perquè connecti a la teva web i tingui un plus de regal. I aquí ja hi puges el preu una mica.
0: Ah?
1: Sí. I llavors el pack, el de luxe, que aquí els fas subscriptors al teu club o el que vulguis i els hi fas pagar molt més. T'estic fent el negoci?
0: Sí. Sí.
1: Doncs te diré que has improvisat perquè no ho havia pensat. Doncs bé, el tema és que tu tens tres propostes, no? Doncs, quan hi ha el pacte 3, normalment, i està estudiat científicament, o sigui, és així, es ven el del mig. Per tant, el del mig és el que t'has de treballar millor.
0: Que és el que veurien car si no hi hagués el tercer.
1: Això.
0: No?
1: Exacte.
0: El primer és pobre, l'altre és massa. Per tant, amb el recomanat, amb el del mig, anem perfecte.
1: I aquest és el que t'has de treballar bé i és el que has de cobrar el que tu realment vols cobrar. O sigui que ja en tens un per posar més econòmic i un per posar més car. Allà has de posar el preu que tu realment vols cobrar.
0: Ah, emprenedors, pareu orelles,
1: Sí, sí, sí, ja anirem donant més idees. Per tant, això dels tres packs també, no? I és la regla coneguda dels tres missatges també. Què hi afegim amb aquesta campanya? Doncs també està demostrat que tres missatges, què vol dir? Tres paraules. O sigui, nosaltres funcionem i hi ha molts no logos, diríem, la frase de moltes marques que són tres paraules, no? És com dir...
0: Just do it, sí, per exemple.
1: Comença a pensar i veuràs quantes n'hi ha que només són tres paraules, no?
0: Cueces o enriqueces.
1: Cueces o enriqueces, sí, tres. Per exemple, tu vols vendre un servei, doncs tu dius, és ràpid, fàcil i segur. Tres, així, pum, ja ho vens. Si n'hi poses una més, ja l'has cagat.
0: Però és ràpid, fàcil i segur, són cinc paraules.
1: Ràpid, fàcil, segur. Ja està, treus-li, és igual.
0: Tres conceptes,
1: tres paraules, no? Llavors, el que necessita el nostre cervell és això, tres. Tres packs, tres paraules, tres missatges, no? Tres, el tres, és l'estructura que tenim que sabem que funciona. I els aparadors passa exactament el mateix. Els aparadors és la regla dels tres punts visuals. Si és, per exemple, una botiga de roba i treballem amb maniquís, doncs tres maniquís i en forma de triangle. O sigui, un més davant i els altres en diferent, que facin un triangle. Per tant, tenim tres punts visuals i en forma de triangle. I això a la nostra ment li tranquil·litza.

0: servir això. Fent servir això perquè és la manera que el nostre cervell funciona. El nostre bròquil necessita 3.
1: Saps com es diu el meu joc de cartes preferit?
0: Com?
1: El 3.
0: El 3, doncs mira.
1: Un dia t'ensenyaré a jugar-hi.
0: Ah, doncs sí. Hi ha un altre joc que ara m'ha vingut també que fa menció a algú del 3. Ara no me'n recordo.
1: No ho sé.
0: Ai, bueno, és
1: l'1, 2, el 3 crec que encara no hi han arribat.
0: L'1 és xulo també, eh?
1: Sí.
0: Un dia parlarem de l'1.
1: I tant.
0: Doncs el cinema i la literatura, que això també ho has dit abans, que t'he dit, espera't. Doncs,
1: a veure.
0: Ara anem a parar. Quantes pel·lícules, quantes novel·les hi han trilogies?
1: Ai, sí.
0: Clar, és que és el que funciona, això no és casualitat, això no és perquè sí. No, perquè hi ha de tenir un principi, un desenvolupament i un desenllaç. I és així. No hi ha més.
1: És així.
0: És així. Trilogia, pum, i ja està.
1: Tens tota la raó.
0: Clar, funcionem amb 3.
1: És que m'estàs fent pensar molt, Roser, avui.
0: I ara, mira, el tema del brindis.
1: Sí?
0: El tema del brindis també. Hi tenim moltes diferents maneres de pensar. Ai, de pensar. De brindar.
1: De brindar.
0: Però n'hi ha una, o com fem els xupitos així, no? Que què fem? Agafem el got i diem amunt, al centre... I cap a dins? Ho fem amb 3 passes.
1: No, normalment és amb una avall al centre i cap a dins, són 4.
0: Doncs jo en faig 3, mira, no?
1: No, però fixa-t'hi, normalment
0: amunt,
1: xoques,
0: al centre i pa dintre.
1: Xoques, apoyes a la taula i veus, són
0: no,
1: 3 accions.
0: En castellà es lliguen quan es diu al centre i pa dintre.
1: Arriba, abajo, al centre, pa dintre.
0: Pues el pa abajo no el dic jo.
1: Que no quiero bajar el alcohol.
0: Que no quiero bajar, no, que va pa arriba, pa centro y pa dentro.
1: Que sí, que t'ho compro, Roser, que està fantàstic.
0: Mira, aquesta poder m'he colat, eh? Però jo és que, mira, no sé per què, ho veig així.
1: Potser ja tu ho has fet sempre així.
0: Bueno, potser és que no pren gaire xupitos, eh?
1: El 4 ja es queda clar que no t'agrada gaire.
0: No gaire, no. No, és un número
1: és
0: així.
1: És per estar sentat, és cadira, sí, és, i tu sí. Ets massa activa pel 4.
0: És poca cosa. No té gaire personalitat el 4, eh? Bueno, que no ens... que a la gent que li agradi el 4 ja hi buscarem coses que segur
1: que sí. No passa res, eh? Segur que tens els teus motius.
0: Tenim dites també del 3, eh? Tu ja n'has dit una al principi de tot.
1: A la tercera va la vençuda.
0: Ah, aquesta sí. Què més?
1: Ha tocat el 3.
0: Ha tocat el 3?
1: Ah, no, ha tocat el 2. El 3 no sé què és, perdó.
0: Una mica més enllà. Aquest que ha tocat el 2 s'ha anat una mica més enllà i ha tocat el 3.
1: Ai, que avui estem desvariejant una mica, eh? Quin és més? Va, que segur que tu sí que
0: bueno,
1: en tens.
0: Bueno, és que ens ho estem fent venir bé, també, però la gent ens ho perdona tot plegat, eh? En un 3 i no res.
1: En un 3 i no res.
0: No?
1: No busquis 3 peus al gat.
0: Ah, molt bé. Molt bé, molt bé. Això la gent que es complica, no? Cada 2x3.
1: Ai, sí.
0: Aquest què?
1: Aquest és pesat i ve sempre.
0: Cada 2x3, eh? I aquella de on hi mengen 2 i mengen 3? Però aquesta es fa servir per tot, eh? Com dius, a vegades que hi ha gent, no?, que dius, mira, fas una festa i n'has convidat, posem el cas a 20, no? I en venen 2 més. Bueno, doncs en mengen 20, en mengen 22.
1: No passa
0: també,
1: res.
0: No passa res.
1: I a veure, un moment, que clar, això no ho hem dit. De tota la vida. 1, 2, 3! I passa l'acció.
0: Claro.
1: El 3 et porta l'acció.
0: Clar, sí, sí. I també per jugar. Que et deien, 1, 2, 3, salvat.
1: 1, 2, 3, pica paret.
0: Clar, mira si hi ha l'1, 2, 3. Què més? Ui, hi havia un programa de televisió que seia 1, 2, 3,
1: sí.
0: Responde otra vez,
1: quan
0: no?
1: Em veien amb aquestes ulleres grosses em deia que m'assemblava a les safates de 1, 2, 3.
0: A les secretàries, sí, les safates de 1, 2, 3 amb les ulleres, sí, sí. I després hi ha una dita molt xula que és com... Que és veritat, tu.
1: A veure...
0: Mira, la dels convidats i el peix, al cap de 3 dies ja fa pudor. És allò que ve gent a casa, que ve gent a casa i se t'instal·la,
1: sí.
0: I al cap de 3 dies ja n'hi ha prou. No? Ja
1: què
0: tens
1: fas
0: prou.
1: Aquí encara? Quin dia marxes?
0: És la mesura. I doncs és com el peix. Tu, el tercer dia ja fa pudor, allò.
1: I tant.
0: Doncs és com el peix. I després n'hi ha un altre que diu... Qui fa 3, burro és. Que vol dir que també ja té tela, no? Vull dir que has caigut un cop, un altre cop i un altre cop, que la gent que va empassegant sempre amb la mateixa pedra, doncs dius, bueno, ja poder que n'aprenguis, no?
1: Sí que n'hi ha, eh? I segur que ens en deixem, eh?
0: Segur. Ai, mira, n'hi ha una altra.
1: El de jocs i el 3 en ratlla.
0: Ah, sí, també.
1: També hi ha el 4 en ratlla, però... Jo el 3 en ratlla havia jugat molt.
0: Sí, jo també. No veure 3 en un burro.
1: Sí.
0: No, que no t'hi veus.
1: Aquesta sóc jo sense ulleres.
0: La setmana dels 3 dijous.
1: Oh, què és això? Jo vull
0: aquesta setmana.
1: La setmana
0: que no arriba mai. No, aquesta no arriba mai.
1: No arriba mai.

0: si sols no
1: fila mai. Tu ves fent nena que arribi, no? Per arribar no,
0: al... Cristina, quan ens anirem de vacances? La setmana del 3 dijous. No, no irem mai, tu.
1: Carai, crec que em passaré tota la nit pensant en coses relacionades amb el número 3, eh?
0: Sí, a mi el del màrqueting dona-li moltes voltes perquè realment és molt i molt interessant,
1: La veritat és que sí.
0: Sí. Doncs jo, si et sembla, anem al consultori.
1: Sí? Ens n'anem ja, anem a posar la maquinària en marxa, no? Diguéssim ara, que no me sortia.

0: Doncs vinga, consultori creatiu amb la Roser Martínez. No marxem mai sense fer els deures. Roser, quins deures tenim aquesta
1: setmana?
0: Vinga,
1: he preparat... Quantes coses creus que he preparat?
0: Ui, tres!
1: Tres! Yeah! Molt bé! Premi! Mira, repetirem-lo de la cançó. Guapa, guapa, guapa.
0: Oh,
1: guapa.
0: Que bé.
1: Que aquest programa no em diguis que no t'agrada,
0: Home, i tant, jo m'ho passo. Teta. Esperem que els oients també. Tu i jo ens ho passem?
1: Bé. Sí, ho gaudim molt, Doncs vinga, va, tres reptes. Per exemple, el primer que farem és la propera vegada que hagis de vendre una idea. Suposem el cas que tenim un emprenedor, una emprenedora, una persona que ja té un negoci de tota la vida, que dius, mira, té una botiga i no sap com innovar, com fer que la gent li entri, aquestes coses, no? Doncs hem de crear una proposta amb tres ofertes.
0: Sí.
1: Preparar tres alternatives. Allò que dèiem, ABC. Posar-li tres noms o com... El bàsic, el premium i el lux, no? I a veure què passa, i a veure les reaccions de les persones.
0: Això ho podeu provar quan vulgueu aconseguir algun objectiu amb els pares, o alguna feina, o... A mi, moltes coses, pot servir, això és que estàs explicant.
1: És que és estratègia.
0: Ah,
1: clar, això amb els pares és veritat, no hi havia pensat, però clar...
0: Mira, pa, mateixo tres opcions aquí sobre la taula, a veure quina t'agrada més, no? A veure quina em compres.
1: Escolta, necessito 50 euros, i no... Doncs clar, podria dir, bueno, clar, és que pitjor seria anar buscant alternatives fins que al final digui, bueno, doncs els 50 ja estava bé, no?
0: Sí. No? Em quedo amb el que havies dit al principi, eh?
1: Sí, clar, li vas complicant la cosa i al final dius, doncs mira. I mira, el segon, farem com si un aparador casolà, però bé, que no sigui un aparador, però amb el tema decoració. Doncs fixa't quan arribis a casa i mira doncs els prestatges, mira la taula, les tauletes, el que tinguis de decoració, i a veure com ho tens realment posat, com estan els elements. I es tracta de fer petits moviments perquè creïs la decoració de tres en tres, els objectes, i fer la forma del triangle que dèiem.
0: Triangle equilàter?
1: Com vulguis, però que sigui forma triangular, que hi hagi sempre la perspectiva triangular, una peça sempre que destaqui per davant de les altres.
0: D'acord.
1: I això ho fas doncs, amb diverses coses. I comença a observar què diuen a casa teva.
0: Ai, doncs, sí, mira, a part tinc ganes, eh? Ja m'he ficat, porto uns dies de moda neteja.
1: Sí.
0: I mira...
1: Doncs remena i fes de tres en tres i donant-li la forma aquesta de triangle.
0: Doncs t'ho compro,
1: I aconsegueixes més equilibri, més harmonia i tot t'anirà...
0: Si algú fa construccions així a casa fantàstiques de tres en tres, que te les envien a l'Instagram.
1: Sí, tant que sí.
0: A on?
1: El Roser Martínez Creativitat. Mira, tres paraules. Roser Martínez Creativitat.
0: Sona fantàstic. És que clar, jo ara pensava un pòdium, també són tres llocs.
1: Ah, molt bé.
0: I tant.
1: I les medalles, clar, el pòdium i les medalles són tres.
0: Van de la mà, sí.
1: Clar, són tres coses. I també un altre exercici.
0: A veure.
1: Com definir-te tu, o el teu projecte, o qualsevol cosa que tu tinguis entre mans, amb tres paraules, o, diríem, amb una frase amb tres conceptes? Això també és un exercici.
0: La meva web diu que sóc una osonenca de cor gironí afincada a l'Empordà. I crec que em defineix molt bé.
1: Doncs mira.
0: Són tres llocs.
1: Per tant, ja tens el triangle.
0: Ja tinc el meu triangle.
1: No?
0: Sí, geogràfic i d'acord també.
1: Veus? Que bé. Molt bé, molt bé.
0: Ai. Doncs ai, quanta gent... inspiració avui.
1: Sí,
0: ja tenen. Podem començar a escriure coses.
1: Jo m'imagino tota la gent que està ja prenent notes, que està pensant, està remenant totes les coses a casa seva, estan canviant aquella figureta, aquell llibre, doncs a posar-ho tot de tres en tres i en forma de triangle.
0: Allà amb l'aparador canviant-ho de lloc, allò no ho havia fet bé.
1: Sí, els maniquís, que acaba el maniquí, ai, però igual maniquí, o si és un altre tipus d'establiment, també pot ser amb tres peces, no sé, per exemple, una sabateria.
0: Sí.
1: Doncs buscar maneres de posar tres sabates amb tres columnes, per exemple. A vegades, que si hi ha 20 sabates amb un aparador, no en veus cap.
0: No, això s'ha de saber fer, s'ha de saber posar bé.
1: I si crees composicions de tres en tres, amb espais entre elles... És com que és més fàcil vendre algun model en concret. Que tu diguis, jo és que vull vendre aquesta vermella perquè fa 4 anys que la tinc al magatzem i no hi ha nassos a vendre-la.
0: A davant de tot del triangle.
1: Això. I vendràs aquella vermella que porta anys en allà.
0: Carai. Bé, què? Jo no sé si vosaltres heu après coses, jo n'he après moltes avui, eh, Roser? I m'han agradat molt, per tant, si el 3 ja era el meu número preferit, ja et dic jo que es queda de per
1: ara
0: vida.
1: Ara encara més.
0: A part, haig de dir que aquí, en el municipi on fem aquest programa, que és l'Escala, va haver-hi molta sort amb un número acabat amb 3 amb un sorteig del Niño.
1: Ah, mira que bé, i el va tocar?
0: A mi no, però gent que m'estimo, sí, per tant, molt content.
1: Doncs ja està, doncs felicitats per la gent que li va tocar, clar que sí.
0: En tenia un altre acabat amb 3, però no era aquell.
1: Catxis. Però nosaltres som felices igual.
0: Oh, i tant, oh, i tant.
1: Sí. Fortunades. Mira, Cristina. Cristina.
0: Oh, tres síl·labes.
1: Tres síl·labes.
0: Oh, Martí-ne.
1: També.
0: Ah.
1: Sí, sí.
0: Què més, què més?
1: Què més? Canta, no. Roser, tampoc.
0: Ai, ah. No, ens havia quedat millor abans, ja, eh?
1: Sí.
0: Ho deixem aquí, doncs.
1: Va, deixem-ho.
0: Deixem aquí.
1: Adéu, adéu, adéu.
0: Adéu, adéu, adéu.
1: Guapos, guapos, guapos.
0: De tres en tres.

0: A Ràdio Rubí, ara i sempre, cada diumenge de 10 a 11 del matí.
1: Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Presència Cristiana, un programa compartit per l'Església Catòlica i l'Església Protestant del carrer Colom de la nostra ciutat. Programa d'àmbit religiós preparat per a tots vosaltres amb pensaments, lectures bíbliques, comentaris, notícies, reflexions i música. Us hi esperem.

Ràdio Rubí, 99.7 FM. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvinguts un dia més a l'Inspira't, a la 99.7 de la FM. Des de l'estudi de Ràdio Rubí, aquí, sóc la Cuca Fernández i la meva companya Carmen Moreno. Avui tenim un programa carregat d'energia vital i propostes que ens connecten amb la nostra essència.
1: Bona tarda, Cuca, i bona tarda a l'audiència. Avui viatjarem des de la cura de la pell amb cosmètica natural fins a la teràpia emocional, acabant amb el ritme de la bona música. Un còctel perfecte per inspirar-nos aquesta setmana. Som-hi!

0: I comencem l'Inspira't aquí al 99.7 de la FM, a Ràdio Rubí, amb la nostra primera convidada. Ella és Esther Armengol, és l'ànima del projecte Mon Aroma. Hola, Esther.
1: Hola, bona
0: benvinguda.
1: Tarda.
0: Benvinguda, que vens de lluny.
1: Vinc d'una mica lluny, eh? Vinc del Pens, del Lluçanès.
0: Déu-n'hi-do, eh? Amb aquesta tarda, no?
1: Aquesta calamansa
0: que se'ns ha presentat aquí sense avisar, era bé, oi? Doncs volíem saber, primer de tot, no? D'on neix aquest projecte Mon Aroma? Va ser una necessitat que et va sorgir o una inspiració?
1: No, la veritat és que va ser un somni que jo anhelava amb tot el meu cor des de que era una nena petita. Jo quan sortia de l'escola i els caps de setmana arribava a casa, els meus pares tenen un hort molt gran, la meva mare moltes flors, moltes plantes, i en comptes d'anar a jugar a nines o anar més al carrer, doncs em posava allà sota el cirerer a treure fulles dels arbres, pètals de les flors, ho barrejava amb aigua, amb fang, i creava porcions màgiques, i el meu cap allà sota d'aquell cirerer se n'anava que jo, quan seria gran, crearia productes per les dones.
0: Com connecta l'Esther ja adulta amb aquesta Esther de la infància? Perquè m'imagino que no devia ser fàcil.
1: No, realment el projecte no va sortir ja de seguida que em vaig convertir com en adulta, no? Diguem, van passar uns quants anys. De fet, Mon Aroma només té 8 anys, jo tinc 42 anys, per tant, entremig em vaig dedicar a altres coses, al món de la salut també, donant classes de pilates. Vaig muntar un centre de salut al Lluçanès amb diferents professionals, no? Des de professors de pilates, ioga, fisioteràpia, podologia, osteopatia, però va arribar un punt que sentia que allò no m'omplia suficient, i va ser llavors quan vaig dir, ostres, allò que volia fer quan era petita, no? Paral·lelament em vaig formar també en naturopatia, fitoteràpia, aromateràpia, tots els cursos de cosmètica natural que trobava, els absorbia tots els llibres, i quan vaig decidir fer el pas, realment va ser molt fàcil fer sortir tot el que portava dins, que feia tants anys que portava des de que era petita, i llavors poder-ho materialitzar. Me'n recordo que amb el tema de la imatge va ser com això i allò. I tal com ho explicava, va ser com va quedar plasmat a la imatge.
0: Han vingut aquí al programa L'Inspira't moltíssimes persones que ens han explicat que la inspiració o el punt de no retorn en què prenen la decisió és un viatge. Et va passar això?
1: Bueno, realment ho vaig verbalitzar en un viatge a Formentera. Estàvem amb un veler d'un amic del poble que té un veler, i vam anar a fer una travessa des de Barcelona i fer la volta a l'illa de Formentera, i allà en una nit els hi vaig dir que és que us he d'explicar una cosa que tinc com aquí dins i encara no he deixat sortir. Els hi vaig dir, vull treure la meva pròpia marca de cosmètica natural. Dic, i ara aquesta nit vull que m'ajudeu a triar el nom de la marca. I entre tots van començar a sortir noms i vam acabar lligant Mon Aroma, no? Perquè amb el parlar salat de les illes, Mon vol dir el meu, no? Però també vol dir tot un món, no? I vam dir el teu aroma, però també hi ha tot un món d'aromes que ho envolta. I em va semblar molt xula aquesta manera de treure el nom de la marca.
2: Vas fer participar a tot el teu equip, no? La teva gent.
1: Sí, els amics del poble.
2: I ara, estàs parlant del cirerer i m'ha vingut Eloisa està debajo d'un almendro. No sé si l'heu llegit o... Bueno, m'ha vingut com aquesta inspiració. I l'estava mirant i dic, és que i estic mirant les fotos de la web, i és com un retrobament també, no? Amb l'essència, Mon Aroma és un cosmètic, evidentment, però jo crec que també és un retorn cap a allò que volem sentir i tornar a tenir, no? A aquella essència de la terra.
1: Exacte, totalment. Bueno, i també estem en un món, en una societat que estem bastant desvinculats de les arrels, de la terra, no? Del bosc. I a mi el que m'agrada també és que quan les persones, bueno, majoritàriament dones, es posen els productes, doncs que connectin, no? Amb aquesta terra que totes venim d'aquí al final, no? I una mica més enllà d'això, el missatge també que intento transmetre és que quan es posin davant del mirall, no es cuidin o no es posin els productes perquè volen ser una altra persona, sinó que perquè s'estimen a elles i estan orgulloses de ser qui són. I això només s'aconsegueix si al final acabes connectant amb aquesta teva part com més de l'essència, no? Ja que sempre tenim aquests missatges de que no som suficients, de que si tenim arrugues no està bé, si tenim els cabells blancs no està bé, si fem més d'una talla 36 no està bé. I jo el que busco, no?, com una mica la meva missió de vida amb el projecte de Mon Aroma és: ets perfecte tal com ets, mira't davant del mirall, mira't amb amor, i a partir d'aquí ajudar a canviar una miqueta aquest relat que ens fan creure.
2: A no tapar, a destapar.
1: Exacte.
0: Esther, no només fas cremes, sinó que també acompanyes a dones a trobar aquesta essència i també a seguir els rituals idonis per poder trobar-nos. Parla'ns una mica, no, molt, d'això, de tots aquests projectes paral·lels que fan créixer amb Mon Aroma.
1: O sigui, els productes de cosmètica són com la porta d'entrada. La pell és la porta d'entrada, no?, en aquesta comunitat de dones de Mon Aroma. A mi m'agrada això, que ja fa com un cert temps que les dones m'ho remarquen molt, no?, que se senten molt acompanyades, ja pels productes, que és aquesta porta d'entrada, però a la vegada hi ha diferents experiències que les acompanyen, no?, com els tallers que creo perquè es puguin crear els seus propis rituals de bellesa quan es posen davant del mirall. Després també els retirs, que llavors aquí ja aprofundim una mica més en cultivar aquesta bellesa natural que portem totes. També tenim una comunitat privada a través d'un grup de WhatsApp on totes, no?, doncs s'enteren de les novetats allà, expressen dubtes que tenen. M'agrada molt perquè van xerrant les unes amb les altres i diuen: pues mira, jo aquest producte, a part de posar-me'l abans d'anar a dormir, també el faig servir per desmaquillar-me els ulls. I les altres: ah, sí, uau, ja ho provaré. Es van com nutrint, no? I realment és això, que se senten com molt acompanyades. No és com només et poses aquesta crema i ja està, no. O sigui, Mon Aroma crea comunitat i acompanya i ajuda a les dones de veritat, i això crec que és el que em fa sentir més orgullosa, després rebre els seus testimonis de l'UE que se senten.
2: Se't veu la cara, quan parles de Mon Aroma, o sigui que no pots enganyar ningú.
1: És la meva tercera filla, la marca.
2: Esther, els productes, evidentment, són fets a partir de matèries primes naturals, però què, perquè ara també s'estava posant molt de moda, no?, que tot sigui natural, però què et diferencia tu com a marca d'unes altres?
1: Bueno, primer de tot, jo crec que els productes són d'una qualitat extraordinària, vale? Però deixant estar a part aquesta bona qualitat dels productes, jo crec que em diferencia això altre que us estava explicant, aquesta comunitat que hi ha al voltant de la marca, no? Que les dones realment se senten compreses, se senten que formen part d'algú de veritat, no? Que estan com fartes d'això que us deia, no?, de que no som suficients tal com som, i dins d'aquesta comunitat se senten això, empoderades, se senten a gust, se senten còmodes, i inclús se senten tan còmodes que em proposen organitzar viatges, els organitzo.
2: Tindràs que tornar a Formentera,
1: bueno,
2: punt de partida,
1: bueno,
2: no?
1: Bueno. Mira. És com que ja et dic, la pell és la porta d'entrada, però a partir d'aquí van sortint com moltes cosetes.
0: A la Provença, per exemple, et vas iniciar fa un any, si
1: exacte,
0: no recordo malament, ajudar, acompanyar a un grup de dones reduït a que surtin de la seva crisàlida. Com és aquest viatge? Com ho fas?
1: Mira, realment això també va sortir... Bueno, jo, per començar, crec que en una altra vida era una dona que vivia a la Provença cultivant lavanda. Vale? Crec que tinc com un record d'això. Però realment va sortir perquè fa... abans del Covid, vam anar amb la meva família, perquè jo tenia com un somni: vull anar a passejar enmig dels camps de la lavanda. I vam anar amb la meva família, amb les nenes que eren petitones, i el Roger, el meu marit, i estar allà al mig d'aquells camps de lavanda, el juliol, que estan florits, amb aquella olor... Ostres, va ser una de les experiències naturals més boniques de la meva vida. Allà hi havia mils i mils d'abelles voltant per allà les floretes de la lavanda, i me'n recordo que les nenes al jardí de casa, quan veien una abella, es ficaven a cridar, marxaven. Allà estaven envoltades d'abelles i estaven com en pau, bueno, com si estiguessin anestesiades, no? I va ser un moment tan maco que jo estava allà al mig corrent per allà els camps de lavanda, es vam assentar sota una olivera. vaig dir, jo això ho he de compartir amb les dones de la comunitat de Bon Aroma. Però van passar uns quants anys perquè després va venir el Covid, bueno, etcètera, etcètera, ja sabem tot. I de cop i volta un dia ja ho tenia com una mica oblidat i de cop i volta dic, ai, dic, he de portar les dones a la Provença. I els hi vaig fer un vídeo improvisat, el vaig passar al grup privat de WhatsApp i els hi vaig dir, tal com raja, mireu, hi ha això. I totes de seguida, uai, jo vull venir. I res, al final va ser un grup de 8 dones, perquè vaig pensar que poquetes era l'ideal i vam començar aquest juliol passat. Bueno, van tornar, que encara una la setmana passada va venir amb un taller d'aromateràpia i els hi comentava a les altres noies. És que va ser com viure dins d'una pel·lícula aquell viatge, perquè elles no es coneixien de res. Era el primer cop que ho feia. Teníem un taxista meravellós que ens cuidava, bueno, com si fóssim reines. Un hotel nou, amb cada detall pensat. Tot va sortir rodat. Allà als Camps de la Lavanda, quan hi vam anar, totes es van desmelenar. Ens vam ficar a ballar allà al mig de la lavanda, que la gent hauria pensar a veure si estàvem sonades. I quan es va acabar el viatge van dir totes, uau, Esther, o sigui, tu no ets conscient del que ens has fet sentir. Una que no havia viatjat mai sola i va dir, a partir d'ara m'apunto a tot. Bueno,
0: ara ja no ve el disparador.
1: Exacte, no? O sigui, em van dir això, em van dir, ostres, Esther, realment ens has fet sortir de com una cova, no? Perquè, bueno, realment jo el que m'he fixat també és que moltes dones són dones com d'entre 40 i 50 i pico d'anys, vale?
0: No, que no miri a ningú. Eh?
1: Que no miro a ningú. Bueno.
2: Jo tinc 18.
0: Estem fent dantetes aquí amb el viatge, eh?
1: I que jo crec que també el que ens passa, que venim de maternitats, no? Que potser hem estat, aquesta paraula quedarà rara o lletja, eh? Però com més reprimides o més entregades a la criança, a la família, no? Que cadascú amb la seva feina laboral, també, no? I moltes vegades no ens hem donat el permís d'això, de sortir de la crisàlida i ser la nostra essència, no? Un lloc on ningú ens coneix, on ningú ens jutja i podem ser realment nosaltres, no? I vaig veure això, que aquestes dones d'aquesta edat, doncs, realment els hi passava això. I jo, com a dona, també m'ha passat, eh? Vull dir que jo també m'hi poso dins d'aquest sac. I crec que va ser molt alliberador.
2: A mi m'agradaria saber què té la lavanda que no tenen unes altres flors.
1: A veure, la lavanda quasi bé agrada a tothom. Val? És una planta fàcil. Jo dic que la lavanda és com una camisa blanca, que sempre queda bé, que sempre encertaràs, però realment la lavanda el que té és que té unes propietats calmants, tant a nivell de pell, vale? Tant a nivell físic, que si tenim una pell irritada ens la calmarà molt, però després a la vegada a nivell més emocional ens ajuda a calmar la ment, a relaxar-nos, a obrir aquesta ment, a pensar amb més claredat. La lavanda també és l'oli de la comunicació, així que vosaltres que us dediqueu a la comunicació, si algun dia esteu com més espesses, que us costa que us surtin les paraules, una mica de lavanda a les mans, l'oloreu, perquè no sé si sabeu...
2: Mira,
1: que...
2: jo ja m'estic posant producte que has portat, que això és una meravella, eh?
0: Això sí, jo me l'he posat quan he entrat, espígol allà. Oh,
1: sí. Doncs és l'oli de la comunicació també, i l'oli de comunicar des del cor. Comunicar com amb honestedat, no? També, perquè no sé si ho sabeu, però, per exemple, aquesta crema que t'acabes de posar, un dels ingredients principals és l'oli essencial de lavanda. I els olis essencials tenen el poder de, a part, poder treballar propietats físiques, tenen també el poder de poder treballar propietats emocionals, perquè les molècules que desprenen els olis essencials quan els olorem, aquestes molècules passen directament cap a la zona del sistema límbic del nostre cervell, que és la part de connectar amb les emocions, amb els records, i per això el fet de posar-te una crema a les mans, com ara has fet tu, a part de calmar-te la pell i hidratar-te-la, quan l'olores, automàticament et relaxa, no?
2: Sí, sí, però total,
1: que sí? Que tenen com aquest poder, no? De treballar amb coses físiques, però també podem treballar coses emocionals. I crec que aquesta part de la cosmètica, poder dir, vale, em nutreixo la pell, me la hidrato i tal, però a la vegada també puc equilibrar les meves emocions, no? Amb un gerani, o jo que sé, un incens m'ajudarà a connectar una mica més amb la meva part més espiritual. Jo crec que és donar un plus, no?, el tema de la cosmètica, no quedar-nos només amb lo de fora.
2: I a part tinc la sensació de que no m'estan quedant les mans olioses.
0: Jo vaig...
2: Això també és molt... Això, a vegades quan et poses crema que vas replegant a tot arreu...
0: Sí. Ja està absorbida, però a banda vaig llegir el, no sé si va ser amb una newsletter, que una noia t'havia dit que tenia problemes de la pell, a les mans, però problemes greus, i que després d'utilitzar això ja no té aquest problema.
1: I natural, tot 100%. Sí. Vull dir que realment la natura ens dona el que necessitem si la sabem escoltar bé i treballar bé. Sí, aquest cas em va emocionar molt. Recordo com vaig ficar com a plorar. Bueno, jo soc de llàgrima fàcil també, eh? El meu ascendent.
2: Bienvenida
1: al meu ascendent de peixos, això m'ajuda. Sí, em va escriure una clienta que em va dir: ostres, tinc una companya de feina que té les mans desastroses. Tenia una dermatitis pobra, aguda, horrible. I em va passar unes fotos d'unes mans pobres, destrossades, pelades, vermellíssimes. I aquesta meva clienta, la Montse, li va regalar la crema de mans. Li va dir: té, prova això, que aquests cosmètics, jo vaig passar un càncer, em van sanar la pell i tal. I diu: ja veuràs que bé que t'anirà. Diu, i en qüestió de dies... se li van curar les mans, em va passar fotos de les seves mans regenerades amb la pell sana i em va dir: estic tan agraïda que ara me les compro de 4 en 4
2: potser la gent amb psoriasis també podria provar-ho,
1: també,
2: no?
1: També, sí, sí, clar, cada cas és diferent. Jo sempre dic: primer, i aneu al dermatòleg, que us diguin el que hi ha i tal, eh? Però moltes vegades em trobo amb molta gent que ha provat mil coses, no? Medicaments forts i tot, i no els hi ha solucionat, parlo a nivell de pell, eh? I llavors diuen: Esther, ja no sé què més fer, tu què em recomanes? I dic: doncs mira, prova això, a veure què tal, que sé que amb d'altres persones els hi ha funcionat. I mira, el miracle...
2: Jo ara que està tan de moda això del skin care, que a mi em sembla una bogeria, perquè jo quan començo a veure les que es posen tants... A veure, jo sóc molt, molt vaga, eh? També t'ho haig de dir.
0: Però jo ara diré una cosa, eh?
2: Em fot una mandra.
0: Jo no havia fet mai rituals. Sí que sóc una persona molt constant, però jo em posava una crema i mai m'havia ficat en aquest món dels rituals. Però vaig començar a provar els productes de l'Esther. Primer el tònic. Després, a la nit, em poso el sèrum, que ja et diu el sèrum, no? Doncs a l'hivern no cal que et posis res més, perquè ja, doncs, té un... I o sigui, s'ha convertit en un ritual, no perquè jo vulgui fer-ho una mica el que buscava, el que tu busques, no, Esther? Perquè ho faci com: ai, vaig a veure si em trec arrugues, sinó és com el meu moment total i absolut de d'olorar, d'estar amb mi, de baixar marxa abans d'anar a dormir, i és que ho gaudeixo. Vull dir, ara ho faig perquè aquell moment del tònic que refresca la cara, no? Després de tot el dia, després et poses allà la crema, és un moment màgic,
2: sí?
0: De veritat.
2: Però jo el que o sigui, m'encanta que em plantegis així, perquè jo ara me'n vaig a casa i dic: aquesta nit m'ho faig.
0: Sí.
2: Però ho veig molt complicat. És tan complicat? Què més hem de posar?
1: No. Bueno,
2: tants
1: clar.
2: Productes com ens diuen?
1: No, és que
2: diuen?
1: Tants productes no són necessaris. A veure, pensem aquí que hi ha molt màrqueting, vale? I que hi ha milions i milions d'euros que guanyen aquestes grans marques de cosmètica que ens diuen que hem de fer 25 milions de passos i que una crema de nit i que una crema de dia no. O sigui, per tenir una pell sana, bonica, cuidada i respectar-la, no necessitem fer tantes coses. A la nit et neteges amb un sabonet, et poses el tònic i et poses un sèrum. Punt.
2: Ja està?
1: Ja està.
2: Bueno,
1: ja està.
2: Això em veig capaç de fer-ho.
0: I et fa, sí. Bueno, i també això del guaixa i de...
1: Jo això ja és un nivell
0: ja
1: pro, eh?
0: Però això és un nivell pro, que una vegada ho fas. Jo cada cop que ho fas així... Ai, és com que respiro. De veritat. Culpa de l'Esther, eh?
2: Vale.
0: És que jo faig promoció perquè ho he provat.
1: La Carmen ja és nivell pro.
0: És nivell pro.
1: Però el nivell bàsic és res. O sigui...
2: I llavors entrem a la teva web, a les teves xarxes, que jo sé que tu a xarxes et mous bastant, i aquí podem anar passant ja, o sigui, fer aquest primer pas i ja fer-nos i convertir-nos en pro, no?
1: Home,
2: a través de la teva web,
1: comences
2: a través de les teves xarxes.
1: Comences per la web, et subscrius a la newsletter, rebràs un regalito, segueixes a xarxes, si vols et pots posar a la comunitat privada del grup de WhatsApp, que evidentment és gratuït, i allà doncs t'enteres de tot en primícia, t'enteres dels viatges, dels tallers, dels retirs... I ja ets una dona amb un aroma.
0: Mira. Estem també aquí i mira, o sigui, ha vist el temps, s'acaba...
2: Se'n passa volant.
0: passa volant perquè estem aquí superconnectades. Jo sí que ens ha quedat pendent, Esther, parlar de moltíssimes coses. Un projecte que tens també que acaba de sortir fa poc. Només digue'ns una pinzellada molt ràpida per acomiadar-nos d'aquest llibre, aquest altre fill.
1: Jo crec que hauré de venir al novembre a parlar perquè serà quan sortirà el llibre, vale? Que està ple de rituals.
0: No diem res. No diem res d'aquest llibre, només projectar, o que ens avancis, a part d'això, projecta algun projecte que tinguis al cap, perquè aquest projecte ja està, vull dir, ja està cuit. De moment, alguna cosa que
1: ara
0: hi
1: hagi allà? Ara hi ha tot canvi d'imatge de la marca, perquè sento que jo fa 2 anys vaig passar per un procés una mica profund i això m'ha transformat i sento que ho he de fer lligar amb la marca també. L'Esther d'ara no és la mateixa que fa 8 anys i aquest any estic amb canvis d'imatge. Què més? A l'estiu el segon viatge a la Provença.
0: Hi ha places encara?
1: No, ja estan totes esgotades.
2: Doncs, home, m'han agafat ganes d'anar-me'n jo als camps de la banda.
0: Jo hi aniré. No sé si serà el proper any o l'altre, però jo sé que hi aniré. Això, podríem anar les dues. Mira què et dic, Cuca Fernández.
2: Doncs tenim molts deures pendents, tu i jo.
0: Molts deures, però ara ens toca acomiadar l'Esther, Esther Armengol, Monaroma. Moltíssimes gràcies per venir a l'estudi a l'Inspira't. I t'esperem al novembre aquí per presentar-nos el teu llibre.
1: Ja us dic ara que sí.
0: Tens una cita, l'Inspira't.
2: Una inspirada més.
0: I anem a veure un tema també molt inspirador, però molt, eh?

0: I volem seguir aquí a l'Inspira't, al 99.7 de la FM, amb aquest cercle de benestar que hem creat amb aquest projecte de Mon Aroma, amb l'Esther Armengol. Però avui ens connectarem a través de l'art, perquè l'art musical, especialment, aquí ens encanta i estem segures que vosaltres també. Però, Cuca, jo crec que abans que desconnecti aquest grup que estem esperant de Cadis, que tenim moltes ganes, no?, que, perquè hi ha olor a estiu, aquí ara olora a tots els aromes que ha portat aquí l'Esther amb les cremes, però jo oloro també a estiu. Mentre es connecten, em pots explicar, perquè tu vas tenir una cita molt, molt màgica i molt, molt prime.
1: Sí, sí, eh? I no va ser secreta, ni d'aquestes de...
0: No, no, per això, que ens has d'explicar tots els detalls, amb qui et vas trobar fa uns dies.
1: Doncs mira, dijous passat vaig estar a l'Hotel Majestic, a Passeig de Gràcia. Com sabeu, és un hotel molt emblemàtic de la nostra ciutat i vaig fer una trobada, jo com et comentava, una xerrada sobrenatural amb un dels cantaors de flamenco del moment més importants que està traient aquest disc tan important que es diu Coplas del Querer, que comença a gira, que jo crec que no ens ho podem perdre perquè realment de per si ja és una persona que... Jo l'admiro.
0: Parlem de Miguel Poveda
1: i ara, clar, ara ja l'admiro per partida doble, perquè ha passat per Barcelona per estrenar el seu nou documental, El Lorquecido, Solo el misterio nos hace vivir.
0: Aquesta segona part...
1: El misterio es lo que te mueve. El misteri és el que te mueve. Doncs ha passat per Barcelona, com et comentava, ha estrenat, ha fet diferents passes a diferents cinemes de la ciutat, on ha parlat amb el públic, ha fet xerrades així com molt directes, podies preguntar. Però jo vaig tenir la sort de poder fer-li una entrevista. Bueno, m'ha explicat moltes coses, vam parlar molt de com li va néixer aquesta passió pel poeta. Després també li va... Com et diria? Em va comentar també que ha anat, a través del documental, ha anat com seguint les passes de Federico García Lorca per totes aquelles ciutats que ell va passar. Perquè, clar, em va dir, diu, és que, clar, el poeta no sabem on està enterrat. No coneixem, no tenim moltes imatges d'ell. Només tenim una allà a Buenos Aires que ens fa així una mica així amb la mà i ja està. I, doncs, em va parlar de tot aquest procés. Diu que va néixer, aquest documental va néixer d'una forma molt, molt artesanal, però que realment li ha sobtat la rebuda, la gran rebuda que està tenint. Després també que més coses em va explicar. Em va explicar, bueno, ell és de Badalona, que clar, ell va començar cantant entre les penyes flamenques i que mai s'ha... Això m'ho va comentar perquè li vaig preguntar, dic, t'imaginaves aquell nen de 15 anys de Badalona que arribaria a ser un dels cantaors més importants del nostre país? I diu, mai m'ho havia imaginat. De fet, em va explicar una anècdota que va tenir un sopar amb el Bigas Luna, perquè el va trucar perquè una de les seves pel·lícules volia que ell cantés, i va anar, ell acabava d'arribar de la mili, va anar al sopar, diu, clar, el Bigas Luna, director de cine, amb la seva parella, amb una actriu francesa, no sé què, bueno, just estava preparant la pel·lícula, diu, i allà em vaig adonar que si volia ser més que un artista tenia que formar-me i tenia que aprendre i tenia que cultivar-me. I em va sobtar molt això, la importància de que una persona, encara que vingui d'un barri humil, amb aquesta formació i aquesta preparació s'ha convertit en un dels artistes més importants del panorama musical, no? Sobretot en el que és el flamenco. Em va parlar de Ojos Verdes, aquests versos que són amb unes anècdotes espectaculars a Barcelona. Sabeu que Ojos Verdes és un dels poemes més recitats per a Lola Flores. Bueno, m'ha explicat tantes i tantes coses que jo crec que l'entrevista d'aquesta nit que faig al meu programa Espai Obert a Televisió Sabadell no us la podeu perdre.
0: No. De ben segur que la miraré.
1: I us avanço que la penjaré, o en breu estarà penjada ja completa en el meu YouTube, Cuca Fernández, i podeu gaudir perquè va ser, com et deia, més que una entrevista, va ser sobrenatural. Vam parlar també de la seva... Va intervenir en el Teatre Real... No, el Teatre Espanyol, perdona, el Teatre Espanyol de Madrid, amb quatre passes d'Una noche sin luna, amb el Juan Diego Botto, que també està fent una altra mirada del poeta des d'una altra perspectiva, i que també em va explicar una anècdota. Ell no tenia entrades per anar a veure aquesta obra de teatre, i d'una manera pues, espontània, i aquelles coses que la vida et posa a sobre la taula, Peris Bencheta, dels que produeix l'obra, un actor dels que estan a l'obra, participant d'aquesta obra meravellosa, el va trucar i li va dir, mira, és que volem que vinguis a cantar una nit i facis un passe. I ell es va quedar flipant, perquè dius, jo queria ir a veure l'obra i ara em diuen que volen que faci un passe. I llavors, bueno, aquestes casualitats de la vida, que al final va fer 4 nits, 4 passes, i com diu ell, van ser 4 noches sin luna, però con mucha luna.
0: Ai, m'agrada molt això.
1: Llavors, bueno, ha sigut meravellós, realment em vaig trobar amb un artista, però sobretot amb una alma, amb una essència. Mm. I com dèiem ara amb l'Esther, que important és retrobar-nos i tornar i no tapar tot el que tenim a dintre, no? I jo crec que a part d'artista, Miguel Poveda és una persona que s'ha cultivat, s'ha treballat, i amb Lorca han fet, com vam comentar també a l'entrevista, jo li vaig preguntar, dic, és que sembla que són dos almes que hagin fet match. I em va dir, home, jo d'això no entenc, però m'agrada molt l'expressió. Sí,
0: la lorcura, no?, que s'ha creat, no?
1: I m'ha deixat enlorquecida. O sigui que no us puc explicar gaire cosa més, perquè si no, no mirareu una
0: entrevista. Exacte, t'anava a dir, deixa'ns allò amb l'am posat i ja està. I la resta ja aquesta...
1: Us la recomano.
0: Ho mirem a través del teu programa, que fas el programa
1: de
0: televisió.
1: Sí, aquesta nit a les 11, a Televisió Sabadell.
0: Aquesta nit a les 11. I si no, al YouTube.
1: I si no, al YouTube, que està tota completa. Però bueno, avui serà una avançadilla i ja després a la nit ja ho tindreu completa en el meu YouTube.
0: Molt bé. No, ara anem al sud, no? A veure,
1: sí,
0: si podem viatjar al sud.
1: No sé com moment, estem, perquè, clar, això de les videotrucades té el seu misteri,
0: És un art.

0: Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22, I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Tickle, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
1: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Els posthumanistes i transhumanistes promouen la substitució tecnològica de l'espècie humana. Un futur que podria ser més proper del que sembla. Això és el que defensa el periodista David González a Cancel·lar l'humà, un assaig publicat per Albà Editorial que ens presenta les incoherències desfermades per l'actual eufòria cíborg que promouen aquests corrents de pensament. Avui també descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó, recollirem una recomanació literària de Concha per Ramon i el suplement Intel·ligència Espiritual parlarem de racisme i fe amb Agustín Pàniker. Dedicarem el like a la història de Martí Bach, un jove de 17 anys a qui li van detectar leucèmia quan en tenia 13. Després de superar la malaltia, ha publicat La parada de la meva vida, el dietari on explica l'experiència, un llibre de Pagès Editors que també serveix per recaptar fons per la recerca del càncer infantil a l'Hospital Vall d'Hebron. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
2: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
1: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem al costat de Carles Bancs. Com estàs, Carles? Què ens expliques?
3: Hola, Laura, què tal? Avui parlarem de la tercera edició del Fòrum Valors Mataró Europa, que organitza l'Ajuntament de Mataró al Tecnocampus i la revista Valors, ja que dimarts passat la trobada va congregar més d'un centenar de persones de totes les edats per reflexionar sobre les fake news i la desinformació i els reptes que això suposa per a Europa en l'àmbit legislatiu. Jo volia fer-te uns petits apunts sobre les reflexions que es van escoltar durant la tarda. La primera és una idea que va llançar Josep Maria Ganyet, i és que va dir que el repte a futur és l'alfabetització mediàtica, ja que els usuaris doncs, també són molt importants i juguen un paper molt important a l'hora de no escampar notícies falses. Unes notícies falses que, segons Jael Caral, no s'haurien de dir així, s'haurien de dir falsejades, perquè el terme està com deixant entreveure que les notícies poden ser falses per naturalesa i això és algo antinatural. I, per últim, també em quedo amb el que va dir Loreto Corredoira. I és que el dret no és la solució de tot perquè poques vegades arriba temps. Un exemple de com de difícil és legislar sobre la desinformació i més en l'àmbit tecnològic. Aquests són els meus apunts ràpids de la jornada, però et dono a tu la paraula perquè vas tenir l'oportunitat de parlar amb un dels ponents que van participar a la taula rodona.
1: Exacte, amb la quarta persona que formava part d'aquest Fòrum Valors Mataró Europa, que era el periodista Joan Reventós, segurament el coneixeu perquè va ser 5 anys corresponsal a Brussel·les per TV3 i actualment és l'editor i el presentador del Telenotícies cap de setmana. Nosaltres vam poder parlar amb ell i vam posar sobre la taula diverses reflexions al voltant de la desinformació, sobretot en el dia a dia, però també des de les institucions europees. Joan Reventós, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Com està?
4: Molt bé.
1: Avui parlem de notícies falses, de desinformació, que és una, no sé si ja tan nova realitat, no?, amb la que conviuen els periodistes i els mitjans de comunicació. Com s'intenta combatre des d'una redacció? Com es blinden els mitjans?
4: Jo crec que el primer que fem per blindar-nos és ser-ne conscients. Ser conscients que hi ha aquesta realitat, més o menys nova, però el que és evident és que és molt present aquesta realitat i has de ser conscient que hi és. Has de ser conscient que hi és per blindar-te, per protegir-te, per estar a l'aguait de que qualsevol missatge que arriba amb una redacció informativa d'un mitjà de comunicació és susceptible d'amagar alguna part que sigui una notícia falsa o desinformació o mentida completament, no? Davant aquests ulls que posem davant aquesta nova realitat, aleshores els mitjans ens hem de dotar d'algunes eines per protegir-nos. I és cert que aquí sí que potser estem en un camí bastant nou, bastant a les beceroles, d'anar construint aquesta muralla contra la desinformació. En el cas que em toca de prop, la redacció de TV3, tenim des de fa poc, relativament poc, una unitat de verificació, que són gent, periodistes, especialitzats en tot aquest ecosistema desinformatiu que ens envolta, i que està a l'aguait de quines eines poden ser les més efectives a l'hora de detectar i combatre aquests missatges desinformatius, perquè, sobretot, no se't colin a dintre de la informació amb la que treballem els periodistes, i, sobretot, també per no propagar-lo tu, i, més a més, també per advertir el públic que determinats missatges que circulen doncs són directament desinformació o mentida.
1: Que, de fet, hi ha una feina de pedagogia, no?, encara avui dia molt important, que també es pot fer des dels mitjans. Sempre parlem d'anar en compte, de tenir una mirada crítica, de verificar a títol personal quan rebem informacions, no?, que ens fan dubtar, que generen incerteses, i sobretot de no compartir-les, que és una cosa molt senzilla perquè amb un sol clic les vas propagant. Hi ha un problema, però, que és que aquestes notícies ens interpel·len molt emocionalment, no?, i suposo que aquí està part del risc.
4: Correcte. Jo, quan he parlat amb experts en la matèria de desinformació, sobretot els meus anys a Brussel·les, havia fet entrevistes amb gent que des d'agències europees estaven molt a l'aguait del que es movia en el terreny de la desinformació, i em deien això mateix. Em deien la millor eina contra la desinformació és un lema que deien ells, que és no comparteixis si no saps d'on ve. I m'advertien d'això mateix que dius, que els missatges amb què juga la desinformació són missatges que interpel·len molt a les emocions. I quan et toquen l'emoció, reacciones de manera irracional moltes vegades, impulsiva. No et pares a pensar què estic llegint, què m'està arribant. I aquest és el gran consigna que tots aquests experts de desinformació per evitar de propagar els missatges et fan evident, no?, de dir no comparteixis si no saps d'on prové i no et deixis endur per les emocions. Els mitjans de comunicació segurament hem de ser molt cauts a l'hora que no es propagui, però també és veritat això que dius de fer pedagogia i d'explicar al públic quines eines tenen al seu abast, a banda d'aquest gran lema de no compartir si no saps d'on ve, quines eines tenen al seu abast perquè si dubtes d'una imatge que t'ha arribat o d'un contingut que t'ha arribat, què pots fer per verificar si allò és real o és un contingut generat per intel·ligència artificial, per exemple, o pensat per algú que vol directament desinformar. Els mitjans també ho han de fer, això, segur.
1: Ara parlava de la intel·ligència artificial, un perill extra, no?, podríem dir, en la generació d'una banda de notícies falses, però també en la propagació de la desinformació.
4: Sí, i sobretot perquè arriba a uns nivells de sofisticació espectaculars, la intel·ligència artificial. És molt difícil discernir si una imatge és veritat o és mentida, o si algú que parla, o un vídeo, no només una foto, un vídeo és veritat o és mentida, o un text, si està guionat per un humà o per un robot d'intel·ligència artificial. És present, la intel·ligència artificial és molt present als nostres dies i passa com a moltes altres revolucions tecnològiques que tenen una doble cara, no?, que tenen una vessant molt positiva, que en pots treure molt de suc, però tenen una altra vessant molt perillosa. Jo sempre, amb la intel·ligència artificial, sempre he dit que és tan inquietant com apassionant, no? I crec que és veritat que hi ha les dues coses al voltant de la intel·ligència artificial. D'una banda, alguna de molt positiva, però també entranya alguns perills dels quals hem de ser conscients.
1: Abans ho comentava, vostè va ser corresponsal a Brussel·les durant 5 anys per TV3. És un entorn on circula molta informació, però imagino que també molta desinformació, especialment en moments intensos com unes eleccions al Parlament Europeu. Com convivia vostè amb tot aquest context, en aquest escenari? I no sé si va notar en aquells anys, del 2020 al 2025, si no m'equivoco, un cert auge de les notícies falses.
4: Jo crec que al voltant de totes les estructures de poder hi ha desinformació, és on es concentra més els interessos de molta gent i de moltes empreses i de moltes organitzacions, i per tant, quan hi ha poder, hi ha ganes de poder influir, i la desinformació és una manera d'influir. I a Brussel·les, al voltant de les institucions europees, n'hi ha molt de poder. I per tant, la desinformació allà hi és molt present, i també les ingerències exteriors, no? també hi són presents. Ells ho saben, treballen molt per detectar tot aquest moviment desinformatiu. Al voltant de les eleccions era molt clar. Potser els periodistes o la gent que estaven per allà no ho veiem tant, però ells estaven monitoritzant en tot moment quins missatges circulaven al voltant de Brussel·les per intentar influir l'opinió pública respecte d'allò que sortia de les institucions. Recordo que havia parlat amb gent d'agències europees que em deien que un any abans de les eleccions ja estaven treballant molt intensament, perquè ja veien que aleshores ja es començaven a moure moltes estratègies desinformatives o d'ingerència, i que 72 hores abans de les eleccions era quan hi havia un boom i una explosió de ciberatacs o de missatges falsos que circulaven per les xarxes, i des d'aquelles agències intentaven monitoritzar-ho, detectar-ho i neutralitzar-ho en la mesura que poguessin. Però és evident que al voltant de les estructures de poder hi ha molta desinformació, i sí que en els últims anys va anar increixent això. Jo crec que un moment que jo vaig poder detectar va ser el 2021-22, tot just arribar allà, just després de la pandèmia, o al voltant de la pandèmia. Recordem aquella època amb les vacunes, teories conspiranoiques, etc. Allà la desinformació va tenir un repunt. Ja no va cessar mai. Després, amb la guerra d'Ucraïna, amb altres moments tensos que hi ha hagut al voltant de la informació europea, ha anat sempre en augment. I sí, ha arribat un punt que ja forma part del dia a dia de les institucions. I ells en són conscients i també miren això de neutralitzar-ho.
1: Acabo preguntant-li, una mica relacionat amb això que comentava de l'estratègia de la planificació, no?, d'aquesta desinformació, per un dels temes que avui es posen sobre la taula en aquest fòrum Valors Mataró Europa, que és el repte legislatiu que suposa tot plegat, no?
4: Segurament és molt difícil legislar al voltant de la desinformació i tot allò que es mou per la xarxa, tot allò que es mou per internet, perquè legislar vol dir posar cotilles, posar restriccions, prohibir fins i tot, i és molt difícil posar portes al camp. I quan estem parlant d'internet, de la xarxa, d'aquesta propagació tan fàcil de la informació, és molt difícil posar les portes al camp. Tot i així, s'intenta, i des de les institucions europees, que és d'on jo veia quina legislació movien, s'ha intentat des del 2015, repassava ara recentment, ja es va començar a crear algunes estructures, grups de treball, per veure què es podia fer per legislar en aquest sentit. Fins al 2022, em sembla, que no es crea una llei de serveis digitals, en diuen que és molt gran la llei, però també apunta molt directament a aquestes pràctiques de desinformació, també les contrapartides que té la intel·ligència artificial. Però és clar, jo parlava amb eurodiputats que estaven legislant aquesta llei i em deien: és que estem construint aquesta llei i a mig tramitar la llei ens ha irromput ChatGPT. De manera que estem fent una llei i aquesta llei és canviant constantment. És una llei viva, i quan l'aprovem no estarà tancada. Serà una llei que s'haurà d'anar actualitzant dia a dia, perquè aquest és un món que canvia tant, el món de les noves tecnologies, canvia tant que ens obliga a tenir totes les eines sempre al dia per poder, segurament no poder posar portes al camp, però sí intentar posar alguns límits perquè això no se'ns en vagi de mare, perquè les grans tecnològiques també remin en la mateixa direcció, i això ja és prou complicat moltes vegades, però segurament per posar aquells carrils perquè la xarxa o la intel·ligència artificial pugui fer-se servir amb totes les seves virtuts i no amb tots els seus defectes.
1: Tenim feina per endavant, doncs.
5: Segur que sí.
1: Joan Reventós, moltíssimes gràcies.
5: Moltes
1: que
5: gràcies
1: a
5: vosaltres.
1: Aquesta era la conversa que podíem mantenir just abans del Fòrum Valors Mataró Europa amb Joan Reventós, un dels quatre ponents d'aquesta tercera edició de la cita. És moment ara, però, de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
6: El llibre més venut de no ficció en l'última diada de Sant Jordi va ser Manual de Defensa del Català d'Òscar Andreu. Sant Jordi és una festa prou curiosa com perquè en un país on no es llegeix gaire es comprin 2 milions de llibres en pocs dies, més de la meitat dels quals en una llengua que cada vegada es parla menys, i que un dels més venuts sigui precisament una defensa d'aquesta llengua minoritària i minoritzada. Òscar Andreu, presentador de l'Està passant i la veu darrere de la meitat dels papers de l'auca del programa de ràdio La Competència, és un dels humoristes més coneguts del país, però quan parla de la llengua catalana s'acostuma a posar seriós. Andreu va néixer fa 50 anys en una família bilingüe de Terrassa, on parlava castellà amb el pare i català amb la mare, però al barri, a l'escola i amb els amics només parlava castellà. Sovint fa broma i diu que fins que no va anar a la universitat es pensava que el català era un llenguatge que s'havia inventat la seva mare per parlar amb ell. Però en algun moment Andreu va caure del cavall i va triar com a cavall de batalla la defensa de la llengua. En una terra de pas com aquesta, si el català ha arribat fins al dia d'avui, és perquè persones com ella han escollit fer-se el seu, parlar-lo i parlar-lo amb els fills. Sense renegar del castellà, que continua parlant amb el seu pare, el seu germà i el seu millor amic, Andreu s'ha convertit en un apòstol de la llengua catalana. Arran de l'amistat amb la lingüista Carme Junyent, l'any 2023 va estrenar Crida als ocells de colors llampants, un monòleg en to d'humor sobre la seva relació amb el català, o com algú l'ha definit, la seva autobiografia lingüística. Després d'omplir teatres per tot el país, ara aquella crida s'ha convertit en un llibre per continuar fent pedagogia. Que el Manual de Defensa del Català hagi estat un dels llibres més venuts per Sant Jordi potser és la prova que no és l'únic que està preocupat pel futur de la llengua. Al cap i a la fi, ser conscients de l'existència d'un problema és el primer pas per solucionar-lo.

Avui ens plantegem una de les preguntes que segurament més ronden pel cap aquests últims anys. La tecnologia acabarà superant a l'humà? De seguida busquem respostes, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: em queda molt clara l'essència tecnològica d'aquesta cançó. No sé si també té part humana.
1: Sí. Sí, són els Kraftwerk, els alemanys que van inventar la música electrònica fa molts i molts anys, no sé fins i tot de quin any és això, potser del 70 o por ahí, i van inventar, i clar, com sempre van sortir les veus cantants de acabaran amb la música, no hi hauran instruments, i tot segueix igual, el que passa que hi ha un matís més, que és la música electrònica, que està molt bé, que espero que la gent escolti molta música electrònica, perquè n'hi ha de molt bona. We are the robots.
0: Un dia haurem de debatre sobre la música electrònica perquè pot ser molt interessant, no?
1: Quin debat? No, si és música o no és música?
0: Que, exacte, que hi ha gent que potser no la considera música com a tal.
1: Sí, no, perquè a vegades vas a un concert de música electrònica i el que està fent la música electrònica sembla que estigui enviant mails de la feina en vez d'estar fent música electrònica. Però clar, jo que ho he vist des de l'altre costat, amics que tinc, que són molts bons músics de música electrònica, no estan enviant mails, estan fent, controlant els volums, coses d'aquestes, bueno, coses molt rares.
0: Haurem d'anar a un concert un dia plegats.
1: Sí.
0: Per comprovar-ho. De fet, Carles, una mica cap aquí volem anar, no? La relació aquesta entre tecnologia i humà, com sí. Acabarà? On n'hi ha a parar?
2: No sé si acabarà només en humans que facin música electrònica, però els avenços tecnològics cada cop són més importants i fan que la idea d'un humà cíborg estigui més a prop. Transhumanistes i posthumanistes, liderats pel tecnocapitalisme de Silicon Valley, senten que els seus desitjos són molt a prop de complir-se i que potser es poden fer realitat. L'eufòria cíborg pretén dissoldre la condició humana en la màquina, tot refusant la seva complexitat i riquesa. El periodista David González ataca aquesta qüestió a Cansarà l'humà, un assaig publicat per Albada Editorial des d'un punt de vista crític i que posa en entredit la deificació de la tecnologia.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana. Ell és David González, periodista i també graduat en Humanitats. David, benvingut, com està?
3: Bon dia, bé, gràcies.
0: Gràcies per acceptar la invitació. Sempre ens fa especial il·lusió quan els convidats venen a l'estudi, perquè com que parlem amb gent d'arreu de Catalunya és molt difícil a vegades coincidir en persona i sempre s'agraeix, així que gràcies especialment.
3: Serà un plaer.
0: Reemplaçar-nos per la tecnologia significa cancel·lar l'humà?
3: A la llarga, sí, perquè jo el que explico en el llibre que he fet és que hi ha diverses ideologies, diversos són moviments entre culturals, acadèmics, que propugnen, diguem-ne, una evolució tecnològica de l'espècie humana fins al punt que al final mena a la substitució tecnològica com a tal del que entenem per ésser humà.
0: Que hi ha un punt que fins i tot ens arribem a plantejar, llegint el seu llibre, si ens estem fent certes trampes al solitari, no? Si inventant una tecnologia que ens pot substituir ens estem anant a la contra nosaltres mateixos.
3: Sí, i ens podem preguntar per què passa això. En el llibre es parla, entre altres filòsofs que d'alguna manera he portat allà doncs, per estructurar i per analitzar aquesta qüestió que és sempre molt complicada, la relació entre l'ésser humà, la tecnologia i on queda la llibertat, no? Doncs en el llibre es parla d'aquesta atracció, no sé si dir-ne fatal, que tenim per la tecnologia, perquè la tecnologia ens agrada. La tecnologia, certament, ens soluciona moltes coses. Però la tecnologia no és un déu. La tecnologia és humana, molt humana, i fins i tot massa humana, que diria Nietzsche. I des d'aquest punt de vista, el que jo qüestiono és que aquestes ideologies que diuen la tecnologia ens pot redimir de les nostres falles com a idea, no? Idea de l'home, de l'humanisme del Renaixement o de la Il·lustració o de l'humanisme grecorromà o cristià. O ens pot redimir de les nostres limitacions biològiques, com biològiques, físiques, psíquiques, com fan els transhumanismes que el que proposen és aplicar directament la tecnologia doncs, al cos humà i fins i tot abans de néixer per millorar l'espècie. O bé, fins i tot arriben a l'extrem de la singularitat, que el que diu la singularitat és, escolti, la mort és una malaltia i com a tal és perfectament superable. Llavors, el que hem de fer és anar a una existència postbiològica descarregats amb un ordinador, amb una descarregats com a consciència amb un ordinador, en una gran intel·ligència artificial còsmica, no? És a dir, clar, entre l'atracció que tots tenim per la tecnologia, que ens facilita coses, i el plantejament de fins a on podem arribar, doncs, home, hi ha d'haver tot un entremig que hauríem de ser capaços de parar un minut al rellotge, diguem-ne, i repensar-ho i fer-hi una reflexió en tant que éssers humans, no?
0: Suposo que aquesta atracció fatal de la que parla és perquè la tecnologia, en certa manera, per tot això que ara exposava, té un punt de temptació, no?, al final.
3: Sí, perquè la tecnologia et resol moltes coses, per això la tenim. És a dir, però forma part de l'experiència històrica de l'humà. No és una cosa aliena a l'humà, tot el contrari. I precisament per això és molt difícil que la tecnologia pugui redimir-nos de res. Mm. És a dir, la tecnologia ens ha acompanyat amb els pitjors episodis de dominació que històricament l'humà ha protagonitzat envers els altres humans, envers la Terra, envers el medi ambient, les altres espècies animals, etc.
0: Ha posat sobre la taula diversos conceptes que m'agradaria que anéssim tocant, com per exemple, d'entrada, la diferència entre transhumanisme i posthumanisme.
3: Sí, a veure, jo he utilitzat... Hi ha una distinció que es pot fer que és molt fàcil, però t'explico. És a dir, que és el posthumanisme és un plantejament filosòfic metafòric que diu ens hem de fusionar o hibridar amb el que són les màquines. D'aquí ve la teoria cyborg de la Donna Haraway. Mm-hmm. I amb els altres animals. I, de fet, amb altres existències que pugui haver-hi. Això és una metàfora, que el que diu és l'home és l'home, en tant que idea, en tant que concepte cultural, és un fracàs absolut. Aleshores, l'home ha de perdre la posició jeràrquica que té en relació amb tota la resta de dominis i existències. La posició jeràrquica, la posició antropocentrista... Aquest antropocentrisme, que l'home va quedar situat doncs, amb el Pico de la Mirandola en el Renaixement florentí, en el centre de tot, perquè així ho havia decidit Déu, no?, de posar l'home en el centre de tot i que pogués fer el que pogués amb ell mateix i tot el que l'envoltava, doncs aquesta posició, el posthumanisme, diu que s'ha de superar i que nosaltres hem d'estar en un pla no de superioritat, sinó d'horitzontalitat amb tota la resta. Clar, llavors, quina és la meva crítica aquí? Doncs jo dic, escolti, nosaltres no som pedres, ni som gats. I si anem per aquest camí, doncs entrem en un terreny absolutament perillós i relliscós, perquè precisament quan entreuen... Això que és tan difícil de definir, però que tothom tenim molt clar, com acabo de dir ara, què és... que és la humanitat, resulta que cometem les pitjors aventures en les quals ha entrat, diguem-ne, les pitjors barbaritats en les quals ha anat l'ésser humà. Això és el posthumanisme, que és un... Se'n pot dir posthumanisme filosòfic o posthumanisme crític. Després està el transhumanisme, que el que diu és... No, jo no renego de la tradició del progrés i de l'humanisme i de la il·lustració. No, en absolut. Precisament la conseqüència lògica de tot això és que continuem progressant. I continuar progressant vol dir que hem d'aprofitar totes les eines que tenim, tecnològiques, biotecnològiques, de disseny genètic previ al naixement, etc., per millorar-nos com a espècie. I, escolta, si al final... doncs hem de ser una nova espècie tecnològica, doncs perfecta i endavant, perquè això forma part, és natural o connatural a l'evolució humana. I llavors la singularitat diu, escolti, és a dir, acabem-ho tot ja i ràpid, perquè tenim una cosa que és la intel·ligència artificial, doncs que arribarà un moment, un event, que ells en diuen la singularitat, arribarà un moment en què aquesta intel·ligència haurà superat tot el que podem imaginar pel que fa a la intel·ligència humana, i per tant, escolti, ja no cal que siguem humans. O sigui, el que hem de fer és buidar la nostra experiència i viure eternament dins d'aquest univers virtual que, diguem-ne, propiciarà la intel·ligència artificial general, que encara és una cosa que no existeix, però que, segons els singularitaristes, doncs arribarà d'aquí poc temps. Aleshores, tot això, totes aquestes teories, que són els tres troncs principals del que és el posthumanisme, a què porten? A no a un humà, sinó a un posthumà, a una nova subjectivitat, que és el que s'intenta analitzar amb aquest llibre, no?
0: S'ha passat bé escrivint aquest llibre?
3: Mira, jo, aquest llibre té diverses motivacions. Una és una indignació, arrenca d'una indignació que és com van gestionar la pandèmia des del punt de vista de la nostra relació amb la tecnologia.
0: No van fer
3: bé. El que jo dic, la vida cíborg, que és el que la tecnopolítica està posant en el centre de l'existència, ja diré humana, no només occidental, sinó humana. Això es va assajar durant la pandèmia. Durant la pandèmia tenia milions i milions de cossos que estàvem malalts, però no menys que estaven fent funcionar doncs, tot el dispositiu, tota la màquina d'això que jo en dic el tecnocapitalisme, que és l'economia tecnològica, diem-ne, mitjançant mil i una pantalles dins de casa de cadascú, o connectats a un ordinador, o connectats a un mòbil, etc. Els cossos van desaparèixer de l'escena pública. És a dir, no hi havia cossos al carrer. Jo es pot dir, no, és que tots estàvem... Sí, tots estàvem, però tots continuàvem fent funcionar la màquina. És que aquí, és a dir, tots estaven malalts i per tant és normal que tots ja estiguessin confinats, d'acord? Jo això no ho estic discutint. El que sí que estic discutint és, o estic plantejant la reflexió de dir, escolta, si el món va poder continuar funcionant aquella vegada perquè tots estaven connectats a la màquina, tot i que molts de nosaltres estàvem al caire de la desaparició física definitiva, perquè va ser una pandèmia doncs, que va fer milers i milers de morts, estic dient que el món no és cap entelèquia que acabi funcionant d'aquesta manera. Ja va passar una vegada i durant molt de temps va estar funcionant així. Doncs ara imagina't amb l'evolució, amb l'acceleració del canvi tecnològic, imagina't aquesta pandèmia d'aquí 30 anys. Potser ja quedarem confinats per tota la vida, perquè ja no caldrà que sortim al carrer, no?
0: Vostè li diu el gran assaig, no?, de vida cíborg,
3: sí,
0: a la Covid-19.
3: Sí, efectivament.
0: Això em porta a parlar una mica del panòptic digital, perquè és un concepte molt curiós, no?, perquè, mira, jo estic aquí a Mataró, crec que tenim el concepte de panòptic molt interioritzat, perquè la presó de la ciutat va ser el primer edifici que va comptar amb aquesta estructura arquitectònica, no?
3: Típica és un exemple com la Model de Barcelona, efectivament, sí, que és el panòptic de Bentham, que és un filòsof anglès del segle XIX, doncs que inventa aquesta tecnologia carcerària de control de la gent, mitjançant la qual, perquè la persona que ens està seguint doncs, es faci una idea, és allò que veiem moltes vegades a les pel·lícules de presons, no? Que des d'un punt central es pot veure tot l'àmbit de la presó dividit amb les cel·les on hi ha doncs, les persones que estan allà recloses, i en canvi aquestes persones no poden veure més enllà de la seva pròpia cel·la. Doncs en aquest joc, en aquesta dialèctica, efectivament, en Michel Foucault, que és un dels filòsofs doncs, que jo he convocat per analitzar, convocat entre cometes, per analitzar totes aquestes qüestions en aquest llibre que he fet, explica diguem-ne el funcionament, el mecanisme, com funciona aquest dispositiu de vigilància que és el panòptic. Altres, que és una de les tècniques de disciplinament pròpies de la modernitat, que des de les presons s'acaba irradiant o acaba penetrant també el que és el cos social, a fora de les presons, no? Avui en dia això s'ha traslladat, aquest sistema de funcionar, aquest panòptic, des del punt de vista del control i la vigilància, de les tècniques de control i vigilància, s'ha traslladat als nostres smartphones, és a dir, els mòbils que portem a la butxaca i que ens acompanyen tota la vida, tota l'existència. Què és la primera cosa que moltes persones fan o fem quan ens llevem pel matí? Mirar el mòbil. I l'última? Tornar a mirar el mòbil. Bé, doncs hauríem de ser una mica conscients de que no és que hi hagi un gran ull que ens estigui vigilant, que també, perquè això, per exemple, tornem a la pandèmia, positivament, es va fer servir durant la pandèmia, fins al punt de que, escolta, no havies arribat a que et fessin la visita al metge quan ja t'estaven avisant de que d'aquí 10 minuts l'esperen a la dació i dius, efectivament, d'aquí 10 minuts arribaré. Doncs, és a dir, estàvem en una societat absolutament controlada i vigilada amb aquest gran panòptic digital en l'època aquesta de la pandèmia, i ho som cada dia en la nostra vida quotidiana a través d'aquests dispositius als quals estem cedint contínuament dades que van, doncs, a grans servidors de dades que exploten, administren aquestes grans companyies que tenen, aquestes grans companyies tecnològiques que tenen, doncs, uns senyors darrere molt importants que estan incidint molt en el curs de la nostra vida i en el curs de la història del dia a dia de la humanitat, i que són uns senyors que tenen ideologies darrere i que han begut d'uns determinats plantejaments, una part dels quals s'expliquen en aquest llibre que jo he fet. Són aquests plantejaments, doncs, posthumanistes, transhumanistes, singularitarianistes, doncs, que tenen el Peter Thiel, o que té l'Elon Musk, o que té el Sam Altman.
0: Aquest llibre es diu Cancel·lar l'humà, i està editat per Albada. És un assaig de David González, amb qui estem compartint uns minuts que ja s'acaben, David. Però sí que m'agradaria preguntar-li, abans d'acabar aquesta conversa, pels valors, que és una qüestió que aquí ens interessa molt en aquest programa. Quins creu que haurien de ser els valors humans per establir una relació sana amb la tecnologia, si és que això encara és possible?
3: Mira, l'emperador Marc Aureli, que era també filòsof, deia que un ésser humà és un tros de carn, és un hàlit de vida i és una consciència crítica, o també dit ànima. No? Si ens fixem, aquestes tres components que definirien l'ésser humà, en relació amb la tecnologia, amb l'ús que fem avui de la tecnologia i amb la relació que tenim avui amb la tecnologia, estan en qüestió. És a dir, nosaltres ens desmaterialitzem cada vegada que sortim per una pantalla, fins al punt de que ja no és aquell senyor que sortia per la tele, no, és que és una existència que només és virtual. És que només existim virtualment. Llavors, a què? És un dels exemples, no? Després, estem transferint la nostra capacitat de pensar, la nostra capacitat crítica a les màquines, a la intel·ligència artificial, perquè la intel·ligència artificial se suposa que ens ho soluciona, ens ho resol tot. Estem deixant de ser humans, no perquè ho diguin els posthumanismes, sinó perquè nosaltres també activament hi estem col·laborant amb això. Llavors, jo crec que ser humà és un valor en si mateix. I és una construcció continuada que, noi, potser ens ha de portar, doncs, a uns escenaris que són impensables o que ara mateix no podrem definir, no? Però crec que ho hem d'intentar. És a dir, com la consciència crítica de la nostra relació amb la tecnologia i amb l'entorn no l'hem de perdre, perquè aquest és l'inici, diguéssim, d'una ètica que després ens ha de rehumanitzar, una ètica rehumanitzadora, que ens porti una altra vegada a situar l'ésser humà en el centre. Situar l'ésser humà en el centre no vol dir que jo haig d'estar en el centre, sinó que totes les persones hem d'estar en el centre. El que no pot ser és que siguem desallotjats d'aquest centre per les màquines, per les ideologies, pels senyors que volen viure 150 anys a l'espai en un búnquer a Mart. Una mica el que intento defensar, faig un crit d'alerta sobre això, i el que demano és que repensem la tecnologia des de la vessant que la tecnologia no és neutral. Hi ha uns interessos darrere de la tecnologia. La tecnologia és molt humana i ens està canviant, ens està modificant com a persones i ens està fent oblidar les persones.
0: Ens quedem amb aquest missatge, que crec que és clar i contundent. David González, moltíssimes gràcies per passar per Valors a l'Alça, per parlar de cancel·lar l'humà, aquest llibre que ha publicat amb el Bada. Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista amb David González, Carles Bancs. Carles, quina subratllat?
2: Em volia destacar el que ha dit sobre que no es pot desallotjar l'humà del centre només perquè en el centre hi siguin uns pocs, com podrien ser aquests tecnòcrates com Elon Musk o Jeff Bezos.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Moltes gràcies, Carles.
4: Estàs escoltant Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: Cada trimestre, la revista Valors, amb la col·laboració d'Audir, publica el suplement IE, Intel·ligència Espiritual. El passat mes de març, la periodista Maria d'Ultramont va centrar el reportatge principal a parlar de fe i racisme. Per aquest motiu, avui volem conversar uns minuts amb una de les veus principals d'aquest text. És Agustí Paniker, editor i escriptor especialitzat en la cultura de l'Índia, que ens acompanya a l'altra banda del telèfon. Agustí Paniker, com està? Benvingut.
5: Molt bé, gràcies, encantat d'estar amb vosaltres.
0: Igualment. Escolti, de quina manera les religions ens poden ajudar a combatre el racisme?
5: Ui, de moltes, moltes maneres. Aviam, inclús sense anar diferenciada entre cada religió una i altra, moltes religions del món comparteixen que cada persona, totes les persones, més enllà del seu estatus, del seu origen, de la seva riquesa, té un valor, tenen un valor les persones. Per tant, hi ha una sèrie d'actituds o de posicions que no es poden fer a les persones perquè tenen un valor en elles mateixes. I això ho comparteixen gairebé totes les religions. També és veritat, les podem criticar, també, pel que s'ha fet en el nom de la religió. Però insisteixo que introdueixen aquest concepte d'igualtat de les persones més enllà de les jerarquies socials. Això, hi ha algunes que inclús ho tenen com a la seva professió de fe i unes altres, però d'una manera o d'una altra, tots som criatures de Déu, tots es poden despertar o il·luminar-se, totes es poden salvar, i d'aquí que les religions sempre alimentin moviments de defensa dels pobres, dels marginats, dels esclaus, moviments d'hospitalitat, etcètera, etcètera.
0: Vostè, hem parlat de religió i racisme, però també podríem parlar de l'etern debat religió i política, i vostè diu que Europa no és un reflex global d'aquest debat.
5: Que Europa no és un reflex. Ara no sé ben bé en quin sentit ho dic jo, això.
0: Crec que deu ser una cita del reportatge.
5: Sí, però ara no la recordo.
0: No passa res. No passa res. De fet, vostè exposava que Occident viu obsessionat amb la religió dels altres. No sé de quina manera s'utilitzen les religions per establir, per exemple, discursos racistes. Vostè deia que en principi havien d'anar desvinculats, però...
5: Sí, sí. Aviam, les religions, com dic, tenen aquest valor, tenen aquesta posició davant de les persones, en principi molt empàtica, però també, a vegades, les religions diu que tu ets valiós però també condicional. Si declares la fe al meu Déu, si no declares la fe al meu Déu, llavors ja no vals tant. Això és veritat, i això coneixem a totes les moltes religions del món, aquesta condicionalitat. Llavors les religions imposen normes que poden protegir, però també poden ferir la dignitat de les persones. I això ho coneixem per qüestions de raça o de gènere o de casta o de diversitat. Vull dir, per tant, les religions tenen en el seu balanç una part també molt negativa, d'haver discriminat inclús en contra de la seva pròpia proposta. Suposo que és això el que jo em referia a l'entrevista.
0: Segurament. No sé si la pèrdua dels joves més progressistes en l'àmbit de la fe i la religió té alguna afectació en la politització de l'espiritualitat.
5: La pèrdua de la fe... Home, sens dubte, la pèrdua de la fe per això és un fenomen local. No és un fenomen universal, no passa a tot arreu. Passa amb una franja, i m'atreviria a dir, d'una part d'Europa occidental. Per tant, no és ben bé una tendència que podem establir que les... sí, durant unes dècades, a Catalunya, a Espanya, a Europa occidental, hi ha hagut una pèrdua de fe en les religions establertes. Llavors, diguem, aquest fonament espiritual o ideològic o filosòfic s'ha anat a buscar amb altres equivalents o substituts, a vegades feliçment, a vegades no tant.
0: Creu que la religió s'utilitza de manera instrumental en alguns casos, especialment en el sector polític?
5: Sí, i tant, i tant. I a més a la història, sobretot a Occident, la història dels vincles de la religió cristiana especialment amb els estats, ha condicionat molt aquesta instrumentalitat. Encara es fa, encara s'utilitza moltíssim, malauradament, lamentablement, però és així.
0: I això imagino que fa que es desvinculi de la fe, no? És a dir, s'utilitza la religió com un instrument sense tenir res a veure amb la fe.
5: És clar. Si fem la divisió, que podem fer-la, és totalment subjectiva, però avui en dia és inclús molt popular fer la distinció, tu feies entre la fe i la religió, des d'una altra òptica potser entre la religió i l'espiritualitat.

0: l'islamisme, el catolicisme o qualsevol isme per passar, diguem, a militar, bueno, a militar o a gaudir o a conreuar la dimensió més profunda interna, llavors no necessàriament en el marc d'una religió institucionalitzada. Això és molt, molt comú, a Occident i a la modernitat. Jo sóc espiritual, però no religiós. Això és que és un mantra avui en dia.
1: I tant. Sí, sí. M'agradaria acabar preguntant-li per un dels exemples que vostè exposa en el reportatge del que parlàvem, que és el jainisme, una religió molt influent a l'Índia. Quin impacte polític ha tingut aquest corrent?
0: Bueno, és una religió minoritària, perquè només la practiquen 5 milions de persones, que això a l'Índia és molt poc, però té un pes, ha tingut històricament un pes enorme. És la religió de la no-violència, de l'ahimsa. I és la religió que més va influir en una figura que tots coneixem, que és Gandhi, que no només a l'Índia, sinó fora de l'Índia, ha estat una de les figures estel·lars del segle XX. I encara que tècnicament no podem dir que fos un jainista, sí que és qui millor representa i encarna els valors del jainisme, que són l'austeritat, la no violència, el vegetarianisme, tots aquests aspectes estan darrere de la figura de Gandhi, i Gandhi ha influït moltíssim en la política de la Índia, encara que avui en dia la Índia va per uns altres camins, però no deixa de ser un referent que, vulguis o no vulguis, a l'Índia i a Àsia i en el món, tothom el té present, encara que fa més de 70 anys que el van matar. La figura de Gandhi, sense ser i tècnicament un jainista, sí que, per cert, l'únic mestre espiritual que va reconèixer Gandhi va ser Rai Chand Bhai, que era un jainista de Bombay de principis de segle XX, o de finals del XIX, principis de segle XX, i era un jainista. Doncs, en aquest sentit, el jainisme, encara que està molt viu i present a la política i al horitzó espiritual de l'Índia.
1: Agustí Pàniker és una de les veus que podeu llegir al suplement IE, Intel·ligència Espiritual, del mes de març, de la revista Valors, un suplement que compta amb la col·laboració d'Audir i del qual avui n'hem pogut fer un petit tastet amb un dels seus protagonistes, amb l'editor i escriptor Agustí Pàniker, que és especialitzat en la cultura de l'Índia. Moltíssimes gràcies, Agustí, per acompanyar-nos avui.
0: No, moltes gràcies a vosaltres.
1: El 3 de febrer del 2023, amb només 13 anys, en Martí Bach va rebre un diagnòstic mèdic que li va trasbalsar la vida. Tenia leucèmia. Tot i la duresa de la seva experiència, en Martí ha decidit explicar-la en forma de diari, amb la mirada posada en tot allò que la malaltia li volia aprendre, és a dir, els amics, l'institut, el futbol, la vida, el dia a dia. Avui volem dedicar el like del programa a La parada de la meva vida, que és el dietari, editat per Pagès Editors, on aquest jove explica la seva història. Martí Bach, benvingut a Valors a l'Alça, com estàs?
2: Hola, bones, molt bé, molt bé.
1: Escolta, tu van diagnosticar leucèmia fa 3 anys, quan en tenies 13. Com recordes el moment en què t'ho van comunicar?
2: A veure, jo quan m'ho van comunicar, doncs estava en xoc, perquè no m'esperava. O sigui, jo estava tranquil·lament a classe i em va venir a buscar el meu pare i estava en xoc. I va ser tot molt ràpid, vaig pujar cap a la Vall d'Hebron i bé, un cop de realitat bastant dur.
1: De fet, tu vas voler dedicar el teu treball de recerca a parlar d'això, em sembla. En quin moment decideixes que s'acabi convertint en un llibre, en un dietari?
2: Bé, en realitat jo no tenia intenció de publicar aquest llibre, o sigui, aquest dietari, ja que, com tu dius, ho volia fer per al treball de recerca, però un dia que vam portar a imprimir el text, no?, per al TDR, doncs allí a l'empremta també hi havia, bueno, que o sigui, era una editorial també, i s'ho van llegir i els va agradar tant que ho van voler publicar.
1: I com ha estat l'experiència? Perquè suposo que tu, d'una banda, escriure tot això et deu haver ajudat d'alguna manera a expressar allò que potser et guardaves, no?, en el moment de la malaltia, durant el procés, però també deu estar ajudant ara a altres persones.
2: Bueno, yo...

0: crec que pot ajudar a qualsevol persona, però sobretot als adolescents que estan passant aquesta malaltia, no? Que al final doncs afecta a molts nens i a molts joves, i que pot ajudar a veure que encara que és dur, i que, bueno, que malgrat que alguns nens o adolescents no ho puguin superar, hi ha un final, i a vegades el final és bo.
1: Escriure a tu, en què t'ha ajudat?
0: Bé, en realitat jo no m'ha ajudat bé, perquè quan l'estava escrivint estava bastant bé. Jo ja ho havia superat així com una mica, i jo vaig escriure així sense tenir res jo que millorava per mi. Però ara, durant el temps, ara que he escrit el llibre i tot, recordar tant sí que m'està afectant una mica més, i potser, en comptes d'ajudar-me, pues, m'està afectant una mica, no? A nivell emocional, perquè recordar tot el que vaig viure i tot això no és fàcil.
1: Em sap greu perquè justament imagino que amb les entrevistes que estàs fent t'aboquem a recordar-ho, no? Però suposo que també has de valorar la teva experiència i que ho puguis explicar des de la posició on estàs ara. No sé què va ser el més difícil, Martí, durant tot el procés de la malaltia. Què diries?
0: El més difícil va ser estar lluny de casa, sobretot, i perquè jo vaig estar vivint 7 mesos a Barcelona, i això em va afectar bastant, perquè estava lluny de la meva família, lluny dels meus amics, i bueno, de totes les meves coses que feia en aquell moment. I també el que em va afectar molt va ser el portacap, que és un reservori que fiquen, bueno, que et fiquen per a passar el tractament, que és la quimioteràpia. I bé, això és un reservori que no podia fer esport, no podia, bueno, molestava molt, perquè està situat a l'altura del coll, més o menys, i bé, això em va afectar molt, ja no només físic, sinó mentalment, perquè jo volia jugar a futbol, que és una de les coses que més m'agrada, i no podia.
1: De fet, crec que tu ets porter de futbol.
0: Sí.
1: Com dius, la malaltia va fer que haguessis de deixar el futbol una temporada. Com va ser el moment de tornar-te a posar els guants?
0: Doncs va ser molt, molt emocionant, perquè jo feia 20 mesos que no jugava bé, i és una de les coses que més vaig trobar a faltar, i sobretot va ser emocionant.
1: De fet, l'esport està bastant present en el teu dietari perquè cada capítol comença amb la frase d'un personatge del món de l'esport, del futbol. Com creus que t'ha acompanyat, tot i que no poguessis jugar-hi durant uns mesos, com t'ha acompanyat l'esport en tot aquest procés?
0: Bé, l'esport m'ha ajudat en moltes coses. Ja també bueno, que jo soc del Barça, i mirar el Barça, això també em distreia allí durant el tractament. Però sobretot l'esport, de quan jo estava una mica amb ansietat i podia fer una mica d'esport, doncs anar a córrer per calmar una mica allí. I que, bueno, que portés molt millor el tractament, perquè si tu fas esport, el tractament de quimioteràpia, doncs el portés bastant millor. I bé, tot això, i que a més del futbol, doncs mirar bàsquet, o mirar de tennis, o algun altre esport, i això em distreia.
1: Clar, ara parlaves de com el teu cos estava segurament preparat, no? Pel fet de fer esport. El teu cos va patir canvis durant la malaltia. No sé si la teva relació amb ell també ha anat canviant.
0: Bueno, el meu cos va canviar, perquè se'm van caure els cabells, em vaig engordar 12 quilos, se'm va inflar la cara per la cortisona, que, bueno, que és una part del tractament, i sí, a nivell físic doncs vaig canviar molt, però ara ja estic igual que abans.
1: Escolta, com t'ha acompanyat el teu entorn? Perquè crec que tu en algun moment, inclús en alguna entrevista, també has parlat de la compassió, no? Que al final se sent i com això potser no ajuda gaire, però com diries que t'han acompanyat família, amics?
0: Sobretot la meva família, que m'ha acompanyat sempre durant tot el procés, els meus pares, els germans, els padrins, i els meus amics també han estat allà al meu costat. I sobretot m'ha ajudat molt el fet de que les infermeres sempre intenten ajudar, els auxiliars que estaven per allí. I a mi em va ajudar molt una persona que vaig conèixer allí a Xuclis, que es deia Reda, que surt al llibre, i que bé, em va ajudar a veure que hi havia un final, perquè ell era un any més gran que jo, tenia la mateixa malaltia que jo, el que passa que estava una mica més avançat en el tractament, i em va ajudar a veure que hi havia un final. I sobretot això va ser el que em va ajudar més.
1: Martí, deixa'm acabar preguntant-te per una cosa que és molt important també, que és que la recaptació del llibre en part anirà destinada a la recerca del càncer infantil a la Vall d'Hebron.
0: Sí, sí, jo tot el que guanyo donaré a la investigació per al càncer infantil. Té una part per la FANOC, que és l'ajuda a les famílies d'allí de nens amb càncer, i però sobretot a la investigació perquè és molt important que s'investigui per aquesta malaltia, perquè, tot i que no es parli molt, és una de les principals causes de mort dels nens i dels adolescents.
1: La parada de la meva vida és el llibre que ha publicat en forma de dietari Martí Bach, amb qui hem pogut compartir uns minuts. Martí, moltíssimes gràcies per compartir la teva experiència amb nosaltres i enhorabona pel llibre.
0: A tu, gràcies.
1: Una abraçada, que vagi molt bé.
0: Una abraçada, adéu.
1: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
2: Avui us vull presentar un personatge fascinant, en Josep Fornes, el solucionador, l'home de Terradelles a Catalunya. Aquest és el títol del llibre sobre la seva vida que acaba de publicar l'historiador Joan Escolies. Un sastre català exilat a París va ser el detonant de l'activitat política de Josep Fornes. L'any 1959 es va veure involucrat en un pla per derrocar Francisco Franco, que el va dur al Marroc, on va fer els seus primers contactes polítics. Aquesta aventura el va posar en contacte amb el president Terradellas, a l'exili a Saint-Martin-le-Beau, i el 1961 es va convertir en el seu solucionador, l'home de confiança a l'interior de Catalunya. Amb el temps, aquesta relació es va transformar en una gran amistat, especialment a partir del restabliment de la Generalitat l'any 1977. Escolies ens guia per la vida del polític i editor i ens en mostra la personalitat en totes les seves dimensions, política, social, cultural i familiar. La tasca de Fornes va tenir dues vessants clares. D'altra banda, va actuar com a informant de Terradellas, va vetllar pel sosteniment econòmic de la Generalitat a l'exili i va treballar per aconseguir que tots els partits en reconeguessin la legitimitat com a president. De l'altra, àvid lector i bibliòfil, Fornes va ser un gran transmissor de la cultura catalana a través de les publicacions de la seva editorial Porti. Va posar a l'abast de la ciutadania la història de Catalunya des de múltiples perspectives. En contra de moltes reticències, va publicar les memòries del monjo Narcís Xifrà, en què aquest qüestionava el paper de l'abat esquerrer i de la comunitat benedictina durant els primers anys del franquisme. La traça de Fornes per bastir relacions i crear complicitats va ser fonamental per sostenir la Generalitat a l'exili i mantenir viva la figura de Terradellas. L'any 1976 va ingressar a Esquerra Republicana i es va dedicar en cos i ànima a la seva reconstrucció interna i va ocupar diversos càrrecs i el 1980 va ser elegit diputat. Els dietaris de Fornes aporten una valiosa informació sobre l'entramat de la burgesia catalana antifranquista, però sobretot permeten descobrir un home intrèpid, emprenedor i generós que va convertir la seva vida en un capítol important i encara poc conegut de la història de Catalunya.
1: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu ben fàcil a @revistavalors. També les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.
3: Són les 8 del matí.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
2: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou, és tot un plaer el poder compartir una estona de ràdio a prop amb vostre. Això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides i també un parell d'entrevistes. La primera d'elles avui amb Dan Peralbo i el Comboi, que acaben de treure un nou disc, el segon, que porta per títol King Goig. I la segona entrevista amb el Jofre Bardagí fa uns mesos va estar també amb nosaltres per tal de presentar el primer volumen del disc que Jofre Bardagí interpreta Serrat, i avui ho fa, òbviament, per presentar-nos també el que és el nou disc, el segon volumen de Jofre Bardagí interpreta Serrat. Comencem, i avui ho fem amb Miquel Abres, que torna a casa amb el tema El meu país és l'Empordà, una peça que no només parla d'un territori, sinó d'una manera de sentir-lo. L'Empordà com a refugi, com a identitat, com a necessitat. Una cançó que connecta amb l'essència més íntima de la terra. L'escoltem, Miquel Abres. El meu país és l'Empordà.

0: Les efemèrides. Dia a dia, Actualicat.
1: Repàs de les efemèrides per la propera setmana de la mà de la nostra companya Pamela Martínez. Hola, Pamela.
2: Bones, Joan Manuel i Dossi. Repassam les efemèrides del 18 al 24 de maig. El 18 de maig de 1909 mor el compositor i intèrpret de piano Isaac Albéniz. El 18 de maig, però de 1968, Raimon actua a la Facultat de Ciències Polítiques i Econòmiques de la Universitat Complutense de Madrid. El 18 de maig de 1982 neix Dani Alegret, teclista i veu cofundador dels Amics de les Arts. El 18 de maig de 1990, el Sopa de Cabra fan el seu primer concert fora de Catalunya. Va ser a Llucmajor, a Mallorca.

Seguim amb les efemèrides. El 19 de maig de 1946 neix el cantautor Pere Tàpies. 45 anys després, el 19 de maig de 1991, neix la cantant Selma Bruna. I el 19 de maig, però de 2013, es du a terme la primera edició del Festival Ítaca. El 20 de maig de 1957 neix el cantautor Enric Hernàez. I el 20 de maig, però de 1979, la soprano operística Francesca Callao fa la seva darrera actuació al Saló dels Mirells del Liceu de Barcelona. El 20 de maig de 1991 neix el cantaor Jonathan Penalba. El 21 de maig del 2005 va morir el músic Leonard Giné, fundador de Carraixet. I el 21 de maig, però de 2011, Mazzoni actua al Palau de la Música Catalana de Barcelona dins del Festival de Guitarra i Altres Acords. El 22 de maig de 1865 neix a Barcelona el compositor Enric Morera. I el 22 de maig, però de 1948 va néixer la cantant Pilar Vinyes i Torres, artísticament coneguda com a Jacinta. El 22 de maig de 2007 es publica el disc Benvingut al Paradís d'Obrim Pas.

0: Seguim repassant les efemèrides. El 23 de maig de 1923 va néixer la pianista i compositora Alicia de la Rocha. 40 anys després, el 23 de maig de 1963, neix la cantant sarda i més concretament algaresa Franca Masu. El 23 de maig, però de 1968, els integrants del grup de folk canten al Parc de la Ciutadella de Barcelona el primer concert col·lectiu d'aquestes característiques. I el 23 de maig, però de 1971, el grup Mapiquina va participar en el primer festival de música progressiva de Granollers. El 24 de maig de 1968 neix el baixista de Lats en Busto, Jesús Rovira. I el 24 de maig de 2014, Obrim Pas s'acomiada amb tres concerts al Teatre Principal de València.
1: Gràcies, Pamela, i ens tornem a retrobar d'aquí 7 dies.
2: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.
1: Aquí, ara, a Actualicat, el temps per les entrevistes, ens trobem amb el músic Dan Peralbo, dels Dan Peralbo i el Convoy, perquè acaben de treure nou disc. Aquest porta per títol King Goig. Hola, Dan, i benvingut aquí a Actualicat.
3: Hola, bones, moltes gràcies.
1: Primer de tot, com va anar l'estrena a les estrenes de Girona del passat dia 1?
3: Doncs genial, crec que va ser el bolo de la meva vida. 900 persones a l'escala de catedral, fotia un goig increïble, tothom cantant les cançons ja noves, que només tenien una setmana de vida, i va ser molt, molt bonic veure des de la gent de Torelló, familiars, des de tota la gent que va venir d'arreu de Catalunya per veure'ns, o sigui, un bolo per recordar, sens dubte, sens dubte.
1: Dan, ens podries presentar qui forma el Convoy?
3: Sí, tant, doncs els meus millors amics, en Red, en Jimmy i en Piti, de Torelló, la meva colla, també més enllà de l'ús de música, els meus col·legues de tota la vida, que ho hem fet absolutament tots junts, i és un plaer pues, tocar al seu costat. És increïble.
1: Tu ens pots comentar de manera especial, perquè dediques i us dediqueu a això, el rock a casa nostra està viu?
3: Jo crec que sí, més viu que mai. O sigui, tampoc crec que mai s'hagi mort, simplement que potser no estava a les primeres caps de cartell, i crec que està canviant una mica això. Les guitarres estan tornant, se li estan donant més bombo cada cop des dels periodistes, des de la televisió, des d'arreu, cada cop se li dona més tirada, i crec que és guai, i crec que està canviant una mica de paradigma, i estan entrant més les guitarres en substitució de la música urban que portaven tants anys estant a tot el canyó.
1: Uh-huh. El títol del disc, King Goig, sona a expressió d'àvia, però també a celebració i a ironia alhora. Per què vau triar aquest títol pel disc? Què és el que us va fer més goig d'aquesta nova etapa, també?
3: Sí que sona una mica àvia, sí, però també és una mica... Sí, total. Però és la idea aquesta també de que som un grup usonenc, som un grup de tradició catalans... Llavors, bueno, era com la gràcia d'aquesta d'una expressió de tota la vida, però bueno, actual, és que el King Goig, quina alegria, que això funcioni, que això giri, però també la portada és un engranatge, la portada del disco, i llavors en plan, hòstia, que guai, que tot això existeixi, que puguem tocar amb amics, i que a sobre puguem anar per Catalunya a tocar les cançons i que la gent canti i s'ho passi bé. Per tant, res més que dir que King Goig, quina alegria, i venim als concerts.
1: En aquest disc trobem 11 cançons. Totes elles, podríem dir, el conglomerat forma una festa a la vida?
3: Sens dubte. Una festa a la vida, una festa a l'amor, a l'amistat i sobretot en directe. Vull dir, si en disco ja sona així de festiu i de gros, en directe és el nostre punt fort, és on ens ho passem més bé i muntem un bon espectacle que recomanem a tothom a venir, de veritat.
1: El disc King Goig, on ha estat enregistrat i qui l'ha produït?
3: Pues els bons amics de Calavento, allà a Flaçà, a Girona. Tenen un estudi molt xulo i han repetit fórmula, perquè l'últim disc ja el vam gravar allà i aquest també. Sona superbé i gran. El 90% de la clau és els Calavento estan darrere i fan treure aquest so de bateria, aquest so de guitarres que tan peculiar i tan especial és.
1: Qui us ha vist en directe sap que sou una pisonadora. Com es trasllada tota aquesta suor i decibels a un disc d'estudi sense que perdi la força?
3: Això és la gran clau, i això és el gran secret de que volia intentar que anar a ser un grup de música, que cap i la fi toquem tots amb les nostres mans i volem que soni el disc real, no volem que soni artificial. Llavors, bueno, hi ha coses gravades a l'hora, per exemple, bateria i baix es graven a l'hora, guitarres també es graven així a pelo, i és com que volem intentar que soni a grup de veritat, a grup musical, on hi ha gent darrere, i si hi ha alguna petita errada, inclús pot fer que sigui més humà i més real. Volem ser el màxim nosaltres, sempre, els discos.
1: Com hem comentat anteriorment, el dia 1 veu presentar el disc al Festival Estrenes de Girona. Aquest divendres esteu a l'Ambassat de Sabadell i continueu aquests propers mesos en directe en diferents festivals, no?
3: Sí, aquest divendres serà molt xulo perquè l'Ambassat és un festival molt guai, que la gent que està ficada a l'organització és brutal, autogestionat. A més, celebren 18 anys, que és una data, és una data divertida. Mola molt ser-hi, convido a tothom a venir a l'Ambassat. També estarem al Cruïlla, també estarem a l'Ítaca, també estarem a Actes Majors, és que hi ha un estiu al Vida de Vilanova. S'espera un estiu brutal, brutal.
1: Doncs bé, ja ho sabeu, a partir d'ara podeu trobar primer el disc en les diferents plataformes digitals musicals, ara aquest divendres a Sabadell, i continuaran pel Ítaca, com deia Dan, per també el Festival Cel Obert de les Masies de Voltregà, per el Vida de Vilanova, pel Cruïlla i fins i tot per el Movo Fest a Mallorca. I segur que també en les diferents festes majors de pobles, viles i ciutats de la nostra contrada trobareu actuació en directe de Dan Peralbo i el Comboi. Dan, gràcies per haver-hi compartit aquests minuts i els millors desitjos.
3: Moltes gràcies, ens veiem als concerts i visca la música humana.

0: L'agenda de la música en directe.
1: Aquestes són les nostres recomanacions de música en directe per aquest pròxim cap de setmana. Comencem per divendres. A partir de les 8 del vespre, Pau Alabajos al Centre Comarcal Lleidatà de Barcelona i David Mauricio al Foment de Girona. A 9:15, Júlia Blum a la Sala Heliogàbal de Barcelona, Manel Camp, Joan Reig, Gemma Humet i Borja Penalba al Centre Cultural al Taulà de Consantaina i també Minoria al barri de Cerdanyola de Mataró. Més tard, a 9:00 del vespre, divendres, Sopa de Cabra a la Sala Rasmatàs de Barcelona i també Els Catarres al Parc Neus Català de Vilablareix. A 11:00 de la nit, Ouineta a la plaça de les Nacions Sense Estat de Tàrrega. Passem a dissabte, a 11:00 del matí, al Parc de Fusta d'Alboraia, ja ho sabeu, a la Horta Nord, actuació dels Ramonets. A 5:00 de la tarda, al Petit de Calèril i a l'Osa, entre d'altres, a l'Amfiteatre del Parc de Catalunya de Sabadell. A 6:00 de la tarda, de Tiets o de Talles, Oques Grasses, Ginestà i Maria Jaume, entre d'altres, al Parc del Fòrum de Sant Adrià de Besòs. A 7:00 de la tarda, Feliu Ventura a Can Pascal de Camprodon, l'Arana també a 7:00 de la tarda al Teatre Principal de Palma a Mallorca i Buos a Vil i Batista al Parc de l'Estació de Castelló a la Ribera Alta. A 8:00 del vespre, a l'Auditori de Girona, actuació de Clara Pella. També a 6:00 hora, Fetus al Cafè del Teatre de Lleida i Miquel Abres a la plaça Major de Vilamarí, al Pla de l'Estany. A 9:15 del vespre, dissabte, Obeses a la Canal de Tona. A 9:00 del vespre, Sopa de Cabra a la Sala Rasmatàs de Barcelona. A 10:00 del vespre, Remei de Calafresca al Passeig de la Rambla de Badalona. Arribant a 12:00, Sexeni i Fades a la plaça de les Nacions Sense Estat de Tàrrega. I acabem amb diumenge. A 11:45 del migdia, Miqui Núñez a la Sala Apolo de Barcelona i Mishima, la Lubit Band, i Greta a l'Amfiteatre del Parc Catalunya de Sabadell.
0: Notícies a Actualicat.
1: Parlem ara de tres dels grans festivals de l'escena catalana que han posat el seu punt i final en aquests darrers dies. Un d'ells, el Festival Estrenes, que ha tancat la seva edició més multitudinària, consolidant el millor moment del certamen i reafirmant Girona com un dels epicentres de la música en directe a Catalunya. En total, el festival ha convocat 33.000 espectadors i ha registrat un 90% d'ocupació als concerts de pagament, la dada més alta de la seva història. Dels 28 concerts de pagament programats, 21 han penjat el cartell d'entrades exaurides, mentre que en la resta s'ha assolit una ocupació mitjana del 75%. En total s'han venut 31.170 entrades de les 34.530 que es van posar a la venda, mentre que els concerts amb entrada lliure han reunit 1.400 persones. Segons també una enquesta interna del festival, el 98,1% del públic assegura que tornarà a les estrenes l'any vinent. A més, el 63,4% dels assistents han sopat abans o després del concert a Girona i un 15% s'ha allotjat a la ciutat amb motiu del festival. Un altre dels festivals que han posat el punt final en aquests darrers dies ha estat el Barnasants, que ha posat punt final a la seva edició número 31 amb un creixement del 33% respecte a l'any anterior, tant pel que fa al nombre d'entrades venudes, unes 12.500, com pel que fa a l'afluència global, malgrat haver reduït un 40% el nombre total de dates i també de recitals. Més de 15.000 persones han acudit a la 60ena de concerts que han configurat la programació en un any marcat pel canvi de direcció assumida per Marçal Girbau. El concert de la cantautora ebrenca Montse Castellà a l'Auditori de la Unió Filarmònica d'Amposta el passat diumenge 10 de maig va marcar la cloenda del cicle amb la presentació del seu darrer treball titulat Groenlàndia. Marçal Girbau, com dèiem, director del Barnasants, ens comenta que una de les prioritats de les pròximes edicions serà arribar al públic jove.
2: Poder arribar al públic menor de 30 anys ha estat i serà encara més una de les meves prioritats en les properes edicions, perquè és la clau. L'única manera que el gènere de la cançó, que és aquest gènere genuí dels Països Catalans, que va néixer al segle XII amb els trobadors i que després de 8 segles continua viu, l'única manera que continuï viu i present és que les noves generacions també se'l sentin seu. I per tant, aquest ha de ser un dels grans objectius.
1: I per últim, un altre dels festivals que han posat a punt i final en aquests darrers dies en la seva edició 2026 ha estat la FIM Vilaseca, que ha tancat una nova edició reafirmant-se com el gran aparador de la música emergent i familiar de Catalunya i com un dels principals punts de trobada professionals del sector. Durant 3 dies, el Castell de Vilaseca es va convertir en el centre neuràlgic de la música catalana, reunint artistes, programadors, mànagers, productores i agents culturals en un entorn pensat per afavorir les connexions, la descoberta i també el treball de qualitat. L'edició, doncs, 2026 de la FIM Vilaseca ha comptat amb una participació de 8.500 persones que s'han distribuït entre les més de 60 actuacions que ha ofert el programa oficial de la fira. A més de 700 professionals del sector musical s'hi han acreditat reafirmant la FIM com un punt de trobada estratègica per als agents culturals i també un espai de referència per descobrir nous talents. També han gaudit de les propostes gairebé 2.000 alumnes provinents dels centres educatius de Vilaseca, consolidant així l'arrelament local de la FIM i el seu vincle amb la comunitat educativa. Ja us podem avançar que la propera edició del FIM en Vilaseca serà del 6 al 9 de maig de 2027.
0: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.

0: Enterrem.
1: Continuem aquí a Actualicat, ara com és habitual també amb una de les nostres entrevistes avui, amb la visita d'en Jofre Verdagí, que fa poquets dies acaba de publicar el segon volum de Jofre Verdagí, interpreta Joan Manuel Serrat. Hola Jofre i benvingut de nou aquí.
2: Hola, què tal? Moltes gràcies.
1: Fa poquets mesos, si no me'l recordem, el mes de novembre, desembre del 25, ja va estar amb nosaltres per tal de presentar el primer volum i ara el tenim aquí per tal de presentar la segona part, el segon volum, perquè n'hi haurà dos, Jofre?
2: Sí, de moment n'hi haurà aquests dos. Tenim la broma amb el productor, amb el Juanma, de que aquesta la deixem pel volum 3. Sempre hem parlat de que el Serrat té tantes cançons bones que podríem fer uns quants volums més, però de moment són aquests dos.
1: Aquests dos discs és un homenatge a Joan Manuel Serrat, òbviament, però també al teu pare, en Josep Maria Verdagí, que entre d'altres coses va treballar conjuntament amb Serrat durant molts anys, a part de l'amistat que van tenir entre ells dos, no?
2: Sí, sí, és un homenatge a ells dos. El meu pare, de fet, va fer un disc que es deia Verdagí interpreta Serrat l'any 98. Tot neix aquest homenatge neix a partir d'aquell disc, com per fer-li una segona part i una continuació des de la meva visió, diguéssim. I és un homenatge, és això, no? Amb ells dos, tant com a artistes com a pilars de vida que han sigut per mi.
1: Perquè tu, Jofre, en dues setmanes de vida ja estaves de gira amb en Joan Manuel Serrat. Explica'ns una mica això.
2: Exacte, sí. Jo vaig néixer al mes d'agost i van parar com la gira calculant més o menys quan naixeria jo i perquè donar temps a néixer, i un cop vaig néixer, això al cap de 15 dies seguien la gira i ja me'n vaig anar, evidentment no ho recordo, això m'ho han explicat, però me'n vaig anar de gira amb ells cap a Madrid i tot això, sí, sí.
1: Com vas escollir o com vas seleccionar no només aquests 10 temes del segon volum, suposo que també els 10 temes del primer volum d'aquests dos discos?
2: Doncs la veritat va ser bastant fàcil. Jo sempre m'agrada molt l'equilibri i és una cosa mental meva. I aleshores l'únic que tenia clar és que volia que fossin 10 cançons en català, 10 en castellà, com aquest equilibri, i 10 i 10, 20 cançons. A partir d'aquí la selecció va ser fàcil, o sigui, a mi sempre no ha sigut traumàtica. Sempre que he fet seleccions per discos, ja siguin meus, de les meves pròpies cançons, quan n'he hagut d'escollir i tal, sempre han anat caient totes com pel seu propi pes. I sí que és veritat que n'hi ha, que el que deia abans de la broma de esta la dejamos para el volumen 3, que parlàvem amb el Juanma, però tot i que sí que me'n deixo moltes, les que hi ha jo crec que em representen. De fet, amb el Serrat, quan vaig tenir aquesta selecció, li vaig anar a ensenyar a veure si li semblava bé, i ella em va dir una cosa molt sàvia, com sempre tot el que diu, que diu és que aquest, diu jo no faria aquesta selecció. Però jo no la faria jo, parlant d'ell, perquè seria la meva. Diu, a mi m'encanta que aquesta sigui la teva selecció i entenc perfectament que tu hagis escollit aquestes cançons perquè són les teves, i m'agrada molt que hagis escollit aquestes cançons. Per tant, és això. Jo també tenia molt clar que no volia que fos la mateixa selecció que va fer el meu pare pel seu disc. Per exemple, hi ha coses de la selecció del meu pare que no entenc que deixés fora una cançó com Res no és mesquí, que és un disc que ell va arranjar. I en aquest cas jo sí que l'he posat. Però bueno, no l'entenc perquè, el que dèiem, no? Perquè era la seva selecció i en aquest cas és la meva selecció. No ha sigut traumàtic i estic molt content de les cançons que he escollit, sabent que n'he deixat fora de cançons meravelloses.
1: Jofre, després de fer-hi la selecció d'aquests 20 temes, com has fet tu la revisita al repertori d'en Serrat d'aquests 20 temes? Volem dir que com has interpretat tu aquests temes? Segur que, per exemple, li has donat el toc modern de l'any en el que estem, no?
2: Exacte. Uh-huh. Sí, la cosa és que això, vaig agafar, tenia molt clar que volia un productor extern, que en aquest cas és el Juanma Latorre, que és un component de Vetusta Morla, algú que admiro molt la seva feina, tant en Vetusta com a productor, amb la casualitat que mira, que ens hem fet amics i que ens coneixem o que ens coneixem de fa temps i de coincidir a llocs, i aleshores... Jo normalment soc productor dels meus propis discos, però en aquest cas estan tan involucrat emocionalment en els originals, m'era com molt difícil poder-li donar la volta. Per mi és molt important l'ànima de la cançó, la melodia i l'harmonia, però sí que creia que estava bé donar-li aquesta volta en els arranjaments i, com bé deies, modernitzar-los. Mm-hmm. No és modernitzar-los per fer-los millor, són adaptar-ho al temps que em pertoca, que estic vivent jo ara, no? I aleshores, a partir d'aquí, crec que el Juanma va ser

0: Clar, jo podria fer un Jofre Verdes interpreta Bruce Springsteen i no faria falta demanar-li permís, diguéssim, a l'Springsteen, bàsicament perquè no tinc cap mena de relació amb ell, simplement és una persona que admiro. En el cas del Serrat, és una persona que admiro, però al mateix temps és el Joan. I com que és el Joan i és el Serrat, i és aquest doble homenatge, diguéssim, també hi entra el meu pare i tota aquesta vida plegats i a ell com a artista, aleshores li havia de demanar permís i si la feia il·lusió. Al principi ell em va agafar, em va mirar com una cara de deixeu-me de fer homenatges, però després no, realment li va fer molta il·lusió, em va fer una abraçada i va ser, no, em fa molta il·lusió, jo crec que facis això i tal. A partir d'aquí jo li vaig anar, com et deia abans també, ensenyant-li les cançons, o sigui les cançons que havia escollit, li vaig començar a ensenyar les demos, li he anat ensenyant coses i cada vegada veia que li feia com més il·lusió i que s'implicava més, fins al punt que en aquest últim, el segon volum, li vaig enviar algunes mescles i ja m'estava em va dir, o sigui, coses a corregir de les mescles de les cançons, cosa que això em va fer molta il·lusió, molta gràcia que s'impliqués tant, inclús com a dir-me coses a corregir que ell veia que s'havien de canviar les mescles. Això, va ser molt maco. Mm-hmm. Molt maco, sí.
1: Després de tot això, cal afegir que en Jofre comença a presentar també aquest disc en directe el dia 13 dins del Festival Guit a Barcelona, i després de Barcelona cap a on tirarem, Jofre?
0: Després de Barcelona tirarem cap a... Tenim algunes dates tancades aquest estiu, a Begur i alguna més. Després tenim Viladecans i s'estan tancant algunes coses també per l'Estat. I al novembre estem a Madrid. En principi, el 10 de novembre, crec que això, presentem allà a Madrid i, bueno... La idea també és intentar sortir fora i intentar fer Llatinoamèrica. Vull dir, estem mirant de fer diverses incursions cap allà que ens fa molta il·lusió.
1: Doncs bé, ja ho sabeu, Jofre Verdagí té ja en el mercat el segon volumen de Jofre Verdagí interpreta Joan Manuel Serrat. El podeu trobar a les diferents plataformes digitals musicals i en directe, doncs a partir d'ara començarà també a visitar diferents punts del nostre territori i més endavant, com ell mateix comentava, també a la resta de l'estat i fins i tot a l'Amèrica Llatina, a Hispanoamèrica o com li vulguem dir. Jofre, que hi hagi molta sort amb aquest nou disc i ens tornem a retrobar.
0: Perfecte, moltíssimes gràcies. Fins aviat.

0: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja el punt final a aquesta edició d'Actualicat. Això sí, tornem d'aquí 7 dies. Mentrestant, ja ho sabeu, si podeu, gaudiu de la música en català i en directe. Adeu-siau.
1: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i present.

0: Jesús sube al cielo. Con la ascensión sucedió algo nuevo, hermoso. Jesús ha llevado nuestra humanidad, nuestra carne, al cielo. Esa humanidad que había tomado en la tierra no se ha quedado aquí. Jesús resucitado no era un espíritu, tenía su cuerpo humano, la carne, los huesos, todo. Y ahí, en Dios, estará para siempre. Podemos decir que desde el día de la ascensión, Dios mismo ha cambiado. Desde entonces, ya no es solo un espíritu, sino que, por todo lo que nos ama, lleva en sí nuestra carne, nuestra humanidad. Y nos dice, yo estaré con vosotros cada día hasta el fin del mundo. Jesús se va, pero se queda con nosotros. Deja de estar con nosotros para estar siempre en nosotros. I bon diumenge, estimats oients, ens trobem de nou dins el programa Presència Cristiana de la Ràdio Municipal de Rubí. I el Papa Francesc ens va dir l'any 23, Jesús sube al cielo, Jesús ha llevado nuestra humanidad, nuestra carne al cielo. Desde entonces, Dios no es solo espíritu, sino que lleva en sí nuestra humanidad. Déu al cel fa camí en nosaltres. Que gran és això! Ell recorre el nostre propi camí, amb els nostres moments bons i dolents. Ell pateix i gaudeix cada dia en tu, en mi, fins al dia que arribarem físicament davant d'ell. I de col·laboradors, què tal, Robert? Del control de so, bon diumenge. I aquí tinc la Emma, què tal, Emma?
1: Molt bon dia.
0: Bueno, aquests dies que estem tenint freds, calors, dies de
1: sí,
0: tot,
1: sí, sí, no hi ha qui ho entengui, no?
0: Bueno, és la primavera, no,
1: sí.
0: Emma? Bueno, igual que la teva secció, també és primaveral, eh? Esperança.
1: Sí, sí, sí,
0: sempre
1: sí,
0: ens portes esperança
1: sí, sí, sí.
0: En aquest temps de crisi que vivim. Doncs, Emma, endavant.
1: Perfecte. Bon dia, germans i germanes. Avui celebrem l'ascensió de Jesucrist al cel, junt amb el Pare, on avui ens convida a no quedar-nos quiets, mirant al cel, i esperar que torni aviat. Avui, com bé parla la paraula, hi ha dos àngels que conviden a no quedar-se bocabadats, esperant una resposta a la seva existència i com ha de viure. Pues bé, aquest exemple ens al·ludeix a nosaltres i ens conviden a moure'ns, a prendre decisions, accions de vida amb els principis de l'amor, la justícia, la veritat, la misericòrdia, amb la que Jesucrist va ensenyar. Això implica que a cada pas no es porti guiat per l'egoisme, sinó per la fe, actuant des de l'amor i la compassió, estimant-nos els uns als altres com ell ens estima. Sapiguer perdonar ofenses, viure amb la veritat i la justícia, on els valors no canviïn, rebutjar la hipocresia i defensar la justícia i la dignitat humana. Deixar-se guiar per l'Esperit Sant, amb una actitud oberta i discerniment, per sapiguer quin camí reprendre, estant sempre atents, atentes a lo que Déu inspira el teu cor. Coherència buscant el bé comú, la pau, la generositat i que les nostres accions reflexin que creiem en Déu de veritat, superant els obstacles i aconseguir les promeses de Déu, amb l'ajut i el poder de l'Esperit Sant. Sortir de la comoditat, arriscar-se per al Senyor. Madurar la fe és vida. La missió és la transformació que Déu fa en cada un de nosaltres. Si deixem que ell ens transformi per fer de la nostra vida i la nostra història una nova vida. En el pensament, mantindre's ferm en la fe que has rebut. L'adoració, mantenir i cultivar l'oració diària i la comunió amb els nostres germans. En resum, deixar que l'ordre i la vida ens transformin. Deixar-nos estimar per ell i tenir la certesa de que no estem sols i que ell ens acompanya tot arreu. d'esperança és viure amb alegria que Jesús sigui viu i hagi retornat al Pare. Molt bona festa de Pentecosta a tothom.
0: Sí, Emma, sí, de Pentecosta, que ja ho celebrem diumenge que ve. I avui és el 7è diumenge de Pasqua i el que ve ja és Pentecosta. Fas bé de recordar-nos-ho. I per això hem pensat posar-vos ara la cançó de l'Aleluia, de Leonard Cohen, la versió en castellà, perquè aquesta cançó sempre ens porta a mirar amunt, al cel, o a tancar els ulls i agrair a Déu amb l'esperit la nostra vida. Estem vivint la Pasqua, doncs Aleluia.

0: Bé, estem de ple dins els mesos de la recaptació de la renta i cada any la Conferència Episcopal Espanyola emet la campanya Por Tantos, per tants, i ho fa, com sabeu, amb l'eslògan d'un bus, la línia 105. Doncs la Raquel, el Raül, la Míriam, l'Antonio, el Juan, el Damián, la Paola, l'Anna, són algunes de les persones que han pujat aquest any al bus Por Tantos. Cap marcava la casella de l'Església, però han canviat d'opinió després de conèixer de primera mà que quan marques la X estàs ajudant els qui més ho necessiten.
1: Mucho más importante de lo que parece. A muchas personas les da un propósito de vida.
2: Yo siempre he visto la Iglesia a nivel concepto religioso. Vas, haces misa y punto.
3: Hasta ahora no marcaba la casilla de la Iglesia porque hay cosas que no comparto, ¿no?
4: Hasta ahora no marcaba la casilla de la Iglesia por desconocimiento.
5: En los 23 años que yo llevo aquí ha habido un cambio de apertura a la gente. Una Iglesia cercana y que está presente. Es decir, no es una Iglesia que está de espectadora, no. Es una Iglesia que interactúa.
6: Esto es un hogar de madres con niños. Cuando llega, de muchas circunstancias vividas, trabajamos con ellas para que salgan distintas.
7: Tengo un niño de 1 año y 6 meses. Estoy aquí sola en España. Mi familia está toda en Argentina. Me encontré en una situación muy complicada con el padre de mi hijo y no tenía a quién acudir.
8: Yo pasé hace tiempo por una situación parecida. Jamás pensé que había historias tan grandes detrás de una puerta.
9: Yo siempre digo que una sociedad avanzada es aquella que piensa en los más necesitados.
10: Intentamos en el aula tener como un pequeño lugar que les decimos muchas veces, pues que este es vuestro lugar seguro. Aquí las emociones las podemos expresar.
11: Desde que nació mi hija me han enseñado a vivir el día a día.
1: Pues mira, yo no marcaba la X de la Iglesia. Y si te vas con esa cosita de decir, cuando no la marco, ¿a quién estoy influyendo?
12: Este centro de mayores es un proyecto que surge porque la mayoría viven solo, se le olvida la soledad que tienen en su casa.
13: Después de que tú te jubilas, tú tienes que tener algo en la vida. Y lo mejor que hay en la vida es darte a los demás.
14: Están poniendo el valor de lo más caro que tenemos, que es el tiempo. Y compartirlo con otros creo que es lo más grande, lo más bonito que se puede hacer hoy día.
15: Yo creo que la felicidad alarga la vida.
3: Me he identificado porque perdí a mi madre hace poco. A mí me hubiese gustado que mi madre hubiese estado ahí.
16: Nuestra labor principalmente es con los enfermos y luego tenemos la acción social, que es uno de los pilares de nuestra hermandad.
1: Venir aquí y descubrir esto a mí me ha creado como un dilema.
14: Más allá de la fe está la labor social, ¿no?
17: Siento que lo que estoy pasando, el proceso de ahorita, me ha formado más como persona.
18: No marcaba la casilla de la Iglesia porque no comulgo con su creencia religiosa, pero antes no sabía todo lo que ya estoy viendo.
19: Cuando se concibe Dios como amor, el que ama, el amado, creo que eso es lo esencial, ¿no?, del cristianismo, ¿no?
20: Acercarse un poco a la cara más humilde de la Iglesia, pues ha sido muy sorprendente, muy favorecedor.
21: Yo lo que veo es que marcar esa casilla pueda servir para algo, ¿no?
22: Este proyecto me ha hecho pensar que voy a marcar la casilla de la Iglesia.
4: Ahora, cuando la marque, no voy a pensar solo en la Iglesia, sino también en el padre que hemos visitado hoy, en Ana, en las personas mayores con las que hablamos.
22: No sabía que en mi propio barrio pueda haber una labor como esa.
23: Marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Ayudarás a quien más lo necesita.
0: Hi ha un abans i un després de la línia 105, per tants. Alguns dels participants comparteixen com ha canviat la seva perspectiva després de conèixer de prop la institució. La Raquel ens diu: abans no sabia on anava aquests diners. Ara afirma que s'ha convençut de la importància de la casella 105, que marcarà sense dubtar-ho, perquè cal molt per mantenir tot el que es fa. Com a mare, destaca la visita a la llar Sant Carlos per a dones soles amb fills a càrrec. Una cosa superbonica, de debò, i he vist molta alegria. Les mares estan molt felices, cosa que em va sorprendre, i després hi he vist unes monges meravelloses que les ajuden. afirma que se sent molt afortunada d'haver pogut conèixer allò que de debò fa l'Església per la gent. I està d'acord amb el lema de la campanya: l'Església és a prop teu, encara que no sempre la vegis. En Raül pensava que marcant la casella de l'Església li tornarien menys a la declaració de la renda i per això mai no ho va fer. Ara sé que em tornaran el mateix i el que va a l'Església quan marques la X és una part del que ja has pagat. Reconeix que surt de l'experiència una mica impactat perquè no era conscient de tot el que fa l'Església per ajudar les persones que ho necessiten. Visitar l'Economat, que promouen diverses cofradies, on els més necessitats poden adquirir productes bàsics a preus reduïts, l'ha commogut. Primer, pel treball dels voluntaris, que no cobren, i després perquè promovien l'amor i l'ajuda amb tothom, pertanyessis o no a l'Església Catòlica. La Míriam, de 30 anys, que és dissenyadora de moda, es reconeix com a no creient i té un mal record de la seva etapa escolar en un centre religiós. Però després de participar en la línia 105, la Míriam defineix avui l'Església com un conjunt de gent bonica que fa coses boniques per a la comunitat. Abans no sabia tot el que ara estic veient. Per això no marcava la casella de l'Església, tot i que ja ha quedat amb el seu gestor perquè tingui en compte que l'ha de marcar, tant la de l'Església com la de fins socials. I és que, com altres viatgers, desconeixia que es podien marcar les dues. Destaca la seva visita al Col·legi Diocesà, on s'ensenya a ser independents a nois i noies amb necessitats educatives especials. I ens diu: m'ha semblat preciós veure l'energia de la professora, com els tracta i com els mira. A partir d'aquest any, marcaré les dues caselles. I en Juan era un d'aquells que no solia marcar la casella a la declaració perquè dubtava molt que els diners fossin destinats on realment haurien d'anar. Durant l'experiència ha tingut l'oportunitat de conèixer a mossèn José Manuel Ilana, rector i sagristana de la parròquia de Sant Pau, situada en un barri humil amb una taxa d'atur molt alta. Afirma d'ells que fan una tasca encomiable, destacant l'amabilitat i proximitat del sacerdot perquè se sol tenir d'ells una visió molt seriosa. Sobre les 400 persones que passen cada dia per aquesta parròquia, que té les portes obertes tots els dies al llarg de tota la jornada, afirma que és una tasca que cal veure-la per creure-la. He viscut coses en llocs de la meva ciutat que ni sabia que existien. La línia 105 ha canviat la meva visió. I en Damià acaba dient: si tots tinguéssim l'oportunitat de viatjar a la línia 105, seríem més objectius amb l'Església. Bé, més de 9 milions de persones van acompanyar la campanya l'any passat marcant la casella a la declaració de la renta. 9 milions de gràcies. Ja ho sabeu, el viatge continua.

0: I ara sí, escoltarem la lectura de l'Evangeli d'aquest diumenge, que és l'Ascensió, i després el comentari que ens ha fet arribar el diaca Josep Antonclua.
1: De l'Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos».
2: Avui celebrem la festa de l'Ascensió de Jesús al cel. El relat detallat de l'Ascensió el fa l'evangelista Lluc al començament del llibre dels Fets dels Apòstols. El fragment de l'Evangeli de Mateu que ens proposa l'Església avui correspon al final de l'Evangeli. De fet, comencem la lectura dient: «Acaba l'Evangeli segons Sant Mateu». L'evangelista Mateu és molt breu amb el relat de la resurrecció. Li dedica només un capítol, curt i dens, on relata l'aparició a les dones i l'encàrrec que el trobaran a Galilea, l'escena de l'informe dels guardes i com el subornen, i la trobada dels deixebles amb Jesús a Galilea, a la muntanya que els havia indicat. Mateu ens la presenta com una trobada de joia pels 11 deixebles, que es prosternen als peus de Jesús, i d'aquella trobada, que podem suposar més llarga, només se'ns explica una cosa, la més important: l'enviament. Jesús els envia i ens envia. Aneu a convertir tots els pobles. A la Bíblia Catalana Interconfessional diu: «Aneu a tots els pobles i feu-los deixebles meus». I ens diu com s'ha de produir aquesta conversió, aquest esdevenir deixebles de Jesús, perquè això és convertir-se, canviar la vida per seguir el Mestre, per seguir Jesús mort i ressuscitat. I ens indica dos passos: batejar en nom de la Trinitat i ensenyar a viure com Jesús, guardant tot el que ell ens ha manat. Mireu, quan en un bateig faig servir aquest text, sovint pregunto als pares: quants manaments ens ha deixat Jesús? Poca gent em diu que un o dos. Perquè Jesús realment ens deixa dos manaments que es resumeixen en un, i aquest tenen el mateix verb, estimar. Estimar Déu, i estimar Déu en els germans. I l'Evangeli acaba amb una frase de comiat, però plena d'esperança: «Jo seré amb vosaltres cada dia, fins a la fi del món». Ell, el ressuscitat, el qui viu, un viu amb majúscules per sempre, ell serà al nostre costat. Ens promet l'Esperit Sant, que celebrarem diumenge vinent en la festa de Pentecosta. Nosaltres ja vivim en el temps d'aquesta promesa. Ell és amb nosaltres cada dia. En som conscients? Som conscients de la gran i meravellosa missió que ens encomana: fer deixebles seus. Amb la nostra paraula i la nostra vida, transmetre la fe. Com diu l'àngel als 11 en l'Ascensió, no ens quedem embadalits mirant al cel. Anem a la nostra, nostra vida. Acollim l'Esperit Sant que ja és entre nosaltres i anunciem: Déu ens estima, Crist ens salva. Vols seguir-lo?
0: I ara sí que estem en el temps de pregària i continuem pregant a Maria en aquest mes de maig, la nostra mare, no?, com sabeu, amb aquestes oracions que per molts són conegudes i pròpies d'aquest mes. Renovem la nostra consagració a Maria dient-li de tot cor: «O Verge i Mare de Déu, Jo m'ofereixo per fill vostre i en honra i glòria de la vostra puresa, us ofereixo també els meus ulls, les meves orelles, la meva llengua, les meves mans, en una paraula, tot el meu cos i la meva ànima. I us demano que m'ho tingueu la gràcia de no fer mai més un sol pecat. Mare, aquí teniu el vostre fill. Mare, aquí teniu el vostre fill. Mare, aquí teniu el vostre fill. Amb vos, Mare Dolcíssima, he posat tota la meva confiança i mai més quedaré confós. Amén.

0: I bé, ara en el punt i final del programa, bé, ja us vam anunciar que aquest cap de setmana, des de divendres fins avui, alguns feligresos de les nostres parròquies estan de romeus a Montserrat. I fan, i és ja el 117 rumiatge de Rubí Montserrat. 117, sona molt, eh?
1: Sí.
0: Moltes vegades, sí. I què anava a dir-vos? Bé, enguany, per això, des del monestir, se'ls ha dit que si volen poden ser cofrades, o sigui, formar part de la cofradia de la Mare de Montserrat. Tots ho podem ser, creients, inclús podem dir no creients, però que tenen simpatia, potser inclús devoció a la Mare de Déu, però pugen molt a Montserrat. Tots podem ser-ho. Preguntem-nos-ho. I si voldrem formar-hi part, ens adrecem a la nostra parròquia, ens apuntaran, i si pugem a Montserrat, ens podrem adreçar allà al centre de coordinació de pastoral, que està ubicat allà just a l'entrada del monestir, abans d'entrar a l'atri, amb les escaletes, en allà. Realment, doncs, per què no poder formar part de la gran cofradia de la Mare de Montserrat, que té més de 800 anys de fundació, que no són bromes, eh? 800 anys, eh? És la història ja mil·lenari, doncs mira, des de quasi el mil·lenari. I, bueno, i tindrem un honor també aquest any, no?, que puja el papa el dia 10,
1: eh? Sí, sí, i tant. Quines ganes de que arribi.
0: La sort del que hagin pogut apuntar-s'hi a anar-hi. Però, bueno, exacte, també pregarem des de casa i que vagi tot bé, tant que si la Mare Déu ens guardi. Digue'ns, Emma, sempre ens fas l'últim punt i final, tu, cara.
1: Pues dir-vos que tingueu molt present a Sant Pare en aquest temps que ens permet de peregrinació, perquè aquest moment és un moment de peregrinació i estem de peregrinació en aquest món. I Jesús ens diu que el seguim. I jo us convido a seguir-lo. Us convido a que pugueu viure amb alegria, que Jesús és viu, que ha pujat al cel, que està amb el Pare, i pregueu per tots aquells que estan en patiment, que parin ja les guerres, que parin els sons de les bombes i que el món es torni en pau. I com deia el papa Benedicto, emèrit, va dir a Montserrat passa alguna cosa. Us convido a anar-hi a Montserrat. Ànim!
0: Desconeixia això del papa Benedicto. A veure què ens deixarà el papa Lleó. I el papa Francesc també ens va venir una rosa d'or que està posada en allà, la Mare de Montserrat en el Cambril. Mare de Montserrat, guarda'ns, que sabem que ho fem a tot Catalunya i a cadascú. I res més, estimats oients, sobretot a vosaltres, que sempre sou fidels en el programa, us agraïm de tot cor una vegada més ser-hi aquí.
1: Visca la Mare de Montserrat!
0: Visca la Moreneta, i tant que sí. Gràcies, Robert. Gràcies, Josep Anton, gràcies, Emma, per aquest programa que ha pogut ser possible i la setmana que ens tornem a retrobar. Una abraçada, que us ha acompanyat, Rosa Maria.
1: Adéu.

A Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22, I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.

Bon dia, amics i amigues de Presència Cristiana. Fidels a la nostra cita setmanal, ens adrecem de nou als que esteu atents en directe i als que ho fareu posteriorment a través de la web d'aquesta emissora. En nom de l'Església Protestant de la nostra ciutat, us acompanyem de nou en David, l'Esther, en Josep, en Jonathan, en Guillem a la part tècnica i qui us parla, la Lali.

0: Avui he trobat una reflexió per compartir-vos que porta per títol «Només podrem creure si ens sentim estimats». Si no ho veig, no ho crec, diem sovint. De fet, en la nostra vida de cada dia creiem moltes coses sense haver-les vist. Les creiem perquè ens ho diuen persones que ho han constatat i que ens mereixen la nostra confiança. Creiem en el Pare del Cel i en el seu projecte d'amor i de salvació, perquè ens l'ha revelat Jesús, que es mereix tota la nostra confiança. Creiem en Jesús pel testimoniatge que ens dona l'Evangeli i la vida dels que han conviscut amb ell i han estat testimonis directes de la seva mort i de la seva resurrecció, els apòstols. Sant Joan escriu: «Us anunciem allò que existia des del principi, allò que hem sentit, que hem vist amb els nostres ulls, que hem contemplat, que hem tocat amb les nostres mans. Us parlem de la paraula de vida, ja que la vida s'ha manifestat. A vosaltres, doncs, us anunciem allò que hem vist i sentit. Us escrivim tot això perquè la vostra joia sigui completa». Podem dir que l'amor, sobretot el de Déu, fa coses que no podem acabar d'entendre amb la nostra intel·ligència limitada. Quan es tracta de l'amor, només hi veiem bé amb el cor. L'essencial és invisible als ulls. Només el qui se sap estimat per Déu i l'estima podrà creure que en l'encarnació de Jesús i en la seva resurrecció. Només el qui se sap estimat per Déu i l'estima podrà creure en la vida eterna que comença aquí a la terra i durarà per sempre en el cel. Només el qui se sap estimat per Déu i l'estima podrà creure en l'home com a fill i hereu de Déu. Només l'amor ens permet d'arribar a les profunditats de la vida de Déu i de la persona humana. La fe no es fonamenta en evidències ni en proves científiques. Se situa a un altre nivell. La fe es viu en l'amor i la confiança i suposa una adhesió de tota la persona a Jesús i per Jesús al Pare. Ara, en David ens llegirà el Salm 68, versos de l'1 al 10 i del 32 al 35.
1: Que el Senyor s'aixequi i els enemics es dispersin, que fugin davant d'ell els qui l'odien. Esvaeix-los de pressa com el fum, com la cera que es fon mor el foc, que davant Déu no quedi rastre dels dolents, que els justos s'alegrin, que exultin, que davant de Déu saltin d'alegria. Canteu al Senyor, lloeu el seu nom, deixeu pas al qui té els núvols per carrossa. El seu nom és el Senyor. Celebreu davant d'ell el seu triomf. Déu és pare d'orfe, defensor de viudes. Des del lloc sagrat on resideix, Déu dona casa als desemparats, allibera els captius que venen enmig de cans, però els rebels es queden a l'estepa. Déu nostre, quan sorties guiant el poble, quan avançaves pel desert, la terra tremolà i el cel fou generós. Això succeí davant de Déu, el Déu d'Israel. Això fou el Sinaí. Tu, Déu nostre, vas fer caure una pluja abundant per refer els teus camps esgotats. Que portin d'Egipte robes d'escarlata, que s'afanyi Etiòpia amb obsequis a Déu. Canteu a Déu, reialmes de la terra, toqueu himnes al Senyor. El qui cavalca pel cel més alt i etern, escolteu la seva veu, la veu majestuosa. Canteu la majestat de Déu, la seva grandesa sobre Israel, la seva majestat dalt dels núvols. Amén.
0: Passo a la lectura de la reflexió que ens ha preparat en Josep Casanovas del salm que ens ha llegit en David. Aquest salm no sabem quan i per qui va ser escrit, però ens diuen els biblistes que podria procedir de quan David va portar l'arca de l'Aliança a Jerusalem, segons es pot llegir a 2 Samuel capítol 6, vers 12. El salm comença amb les expressions de Moisès quan desplaçaven l'arca de l'Aliança. També expressa en la seva introducció lloances i esmenta les rutes de la victòria de Déu en el llibre de l'Èxode en el desert de Canaan. El salmista utilitza antics poemes cananencs i altres elements per al culte, i per mitjà de tots ells tenim un salm ple de lloança a Déu. El reformador Joan Calví també el va esmentar en els seus comentaris. També el salm va ser musicat per Philip Heinick com a una cantata per l'Església per al diumenge de la Trinitat, que s'inicia amb el vers 20 i diu: «Beneït sigui el Senyor, dia rere dia, és ell qui ens du als braços de Déu, Salvador nostre». Aquest salm també és comentat en alguns versos del Nou Testament per l'apòstol Pau, en la primera carta als Corintis, capítol 10, versos del 6 al 11. També en la carta als Efesis, capítol 4, versos del 7 al 16, que proclama la victòria del nostre Senyor Jesucrist. També per Pentecosta recordem el contingut del salm que avui comentem. En aquest salm podem veure, llegir i sentir la misericòrdia i la compassió de Déu envers l'humanitat. També que la comunitat de creients sàpiga veure i gaudir de la presència i la victòria de Déu, així com tots aquells qui se senten captius del pecat siguin alliberats. I acabem recitant els versos 20 i 21 que ens diuen: «Beneït sigui el Senyor dia rere dia, és ell qui ens du als braços, el Déu Salvador nostre, per nosaltres és el Déu que salva».

Bon dia, amics i amigues. Avui, en el temps de la música, us he preparat un himne que es diu Meravellosa Gràcia. Diu així la lletra: Meravellosa Gràcia, la inigualable gràcia de Jesús, més profund que el poderós mar rodant, més alt que la muntanya, brillant com una font. Tota la gràcia suficient per a mi i per tu. Oh, magnífica't el preciós nom de Jesús. Lloat sigui el seu nom. Pel seu poder transformador, fem-lo fill volgut de Déu.

0: Ara, en Josep Esquerrà ens farà la lectura de l'Evangeli, que avui es troba a Joan capítol 17, versos del 6 al 19, i el nostre pastor, en Jonathan, ens aportarà la seva reflexió.
1: He fet conèixer el teu nom als qui tu has pres del món i m'has donat. Eren teus i tu me'ls has donat, i ells han guardat la teva paraula. Ara saben que tot el que m'has donat ho he rebut de tu, perquè jo els he confiat les paraules que tu m'has confiat. Ells les han acollides i han reconegut realment que jo he sortit de tu i han cregut que tu m'has enviat. Jo prego per ells. No prego per el món, sinó pels qui tu m'has donat, perquè són teus. Tot allò que és meu és teu, i tot allò que és teu és meu. En ells s'ha manifestat la meva glòria. Jo no em quedo més al món, però ells s'hi quedaran, mentre que jo vinc amb tu. Pare Sant, guarda'ls en el teu nom, el nom que m'has donat, perquè sigui u com som nosaltres. Mentre era amb ells, jo els guardava en el teu nom, el que tu m'has donat. He vetllat per ells i no se n'han perdut ni un de sol, fora dels qui s'havien de perdre, perquè es complís el que diu l'Escriptura. Però ara vinc a tu, i mentre encara sóc al món, dic tot això perquè ells tinguin també la meva joia, una joia completa. Jo els he confiat la teva paraula, però ara el món els odia, perquè no són del món, com jo tampoc en sóc. No et demano que els treguis del món, sinó que els preservis del maligne. Ells no són del món, com jo tampoc no en sóc. Són consagra'ls en la veritat, que és la teva paraula. Tal com tu m'has enviat al món, jo també els hi he enviat. Jo em consagro a mi mateix per ells, perquè ells també siguin consagrats en la veritat.
2: Els discursos de l'Evangeli de Joan són realment llargs i densos, plens de contingut del que podem treure molts fils diferents. I aquests fils són com si fossin una catifa. S'entrellacen formant un preciós mosaic. Si llegim el capítol sencer d'avui, veurem que en aquest mosaic trobem moltes i diferents qüestions. Però avui ens fixarem concretament en dues. Jesús marxa cap al Pare i deixa els seus deixebles enmig de dos conflictes. Un conflicte amb el món i altre conflicte intern, la dificultat de la unitat. El conflicte del creient amb la resta del món podríem dir que és natural, una conseqüència lògica d'adherir-se al missatge de Jesús, viure segons la nova identitat que Jesús proporciona als seus deixebles, enmig d'una societat que viu segons altres principis i identitats, és naturalment una font de conflicte. Però aquest no és pas un conflicte personal. No és un conflicte contra el pluralisme. Aquest és un conflicte contra el món, contra el cosmos, diu l'Evangeli. El cosmos, en el temps dels deixebles, era d'una banda el món creat per fariseus i sacerdots i per l'altra l'imperi romà. És a dir, no els romans en si, ni necessàriament els fariseus o sacerdots com persones, sinó el món, el sistema de vida que creaven, en el qual, finalment, d'una manera o una altra, tothom participava. El creient, doncs, viurà permanentment en conflicte amb aquells sistemes que fomenten l'esclavitud de la vida, l'alienació social, la deshumanització de la vida. Per això és necessari, en aquest conflicte, conèixer a Déu en Jesucrist. Doncs la vida eterna és conèixer l'únic Déu veritable i aquell que ell va enviar, Jesucrist. I conèixer és viure en intimitat amb el Déu de la llum, de la pau i de l'amor, que potser són els atributs de Déu més destacats en aquest Evangeli, per poder construir alternatives al sistema del món, refugis humanitzants. I és aquí on ens trobem amb el segon conflicte, el de la unitat. Doncs crear espais alternatius, espais identitaris en Jesucrist, comporta establir relacions socials i comunitàries entre aquelles persones que diuen que han conegut a Déu per mitjà de Jesucrist. I això sovint no és pas fàcil. Doncs, per més que diem confiar en Jesucrist i guardar la seva paraula, La realitat és que sovint portem el nostre conflicte amb el món, amb el sistema, a dins de la comunitat. Cada vegada som més individualistes i ens costa més conviure amb l'altre. Doncs conviure té un cost. El cost de l'encaix, el cost de l'adaptació i el de l'acord. Conviure no significa pas

Gràcies, Senyor, per aquest gest d'amor a l'intercedir el Pare per nosaltres. Gràcies per demanar unitat entre nosaltres i amb tu. Ens fa molta falta sentir aquesta comunió entre tots. Sentir-nos u en la lloança, l'adoració, el partir el pa i compartir la vida. Saber-nos hereus de la teva glòria, que ens porta a la veritat i a la unitat, perquè el món cregui i ens doni el coratge de mostrar en un temps difícil que el Pare ens estima com t'estima tu. Gràcies, Senyor, per voler que estem on estàs tu, per fer-nos participar de la teva glòria. Gràcies per aprendre que des de l'amor és possible lo impossible. Gràcies, Senyor Jesús, per donar-nos el privilegi de l'amor de Déu Pare. Fes que només l'amor mogui els nostres sentiments. Dóna'ns el teu perdó i la capacitat per oblidar quan calgui. Senyor, et donem les gràcies pel manament de l'amor. Gràcies per tot el que ens estimes. Gràcies per la fe que hem rebut i que ens permet estimar, i obre els nostres cors a la teva veu. Penetra amb el teu missatge dins nostre i omple'ns amb la teva gràcia alliberadora. Ets la nostra esperança, la nostra pau. Fes-nos missatgers del teu amor. Fes que comuniquem la teva paraula sempre estimant. Inunda'ns, Senyor, amb l'esperit d'amor que ens uneix com a fills i instruments teus. Amén.

Bé, amics i amigues, hem arribat al final del nostre temps d'intervenció. Ens agradarà retrobar-nos de nou el proper diumenge. Moltes gràcies per la vostra atenció i en nom de tots els que us hem acompanyat us transmeto una afectuosa salutació. Fins diumenge vinent, si Déu plau. Adéu-siau.

0: l'enjoc és...
1: Futbol.
2: Bàsquet.
1: Hoquei.
2: Handbol.
1: Waterpolo.
2: Tenis taula.
1: Rugbi.
2: Voleibol.
0: A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
3: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
4: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
5: Sí que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
6: Pero estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
7: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
8: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
9: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.

Ara i sempre, un programa d'informació sardanista realitzat pel Foment de la Sardana de Rubí, dirigit i presentat per Josep Puigventós. Ara i sempre, cada diumenge, de 10 a 11 del matí.

Salutacions cordials i sigueu benvinguts al programa Ara i Sempre, el programa d'informació sardanista de Ràdio Rubí. Col·labora en la informació Infosardana, un servei de Som Sardana.

començarem el programa d'avui diumenge 17 de maig, el programa número 2130, tot escoltant a la Cobla Montgrins amb la interpretació de la sardana Mimosa del mestre Vicenç Bou i Geli.

Començarem l'agenda sardanista amb el detall dels aplecs. A Figueres, a la Rambla, celebració del 65è aplec de la Sardana, amb sessions de matí a 11:15 i tarda a 5:15. I prendran part les cobles, Montgrins, Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i Bisbal Jove. A Sitges, al Jardí de l'Hort de Can Fals, celebració del 42è aplec de la Sardana, amb sessions de matí a 11:00 i tarda a 5:15, i amb la participació de les cobles Maricel, Marinada i Juvenívola de Sabadell. A Riudoms, a l'ermita de Sant Antoni de Pàdua, celebració del 10è aplec Vila de Riudoms, amb sessions de matí a 11:45 i tarda a 5:00. I prendran part les cobles Mediterrània i Reu Jove. I a Torelló, als Jardins de Vicenç Pujol, a Can Parella, celebració del 56è aplec de primavera. Serà a partir de les 4 de la tarda amb les cobles Mil·lenària, Vell Puigcobla i la principal del Llobregat. I pel que fa a les ballades de sardanes, ja han anunciades les següents. Aquest matí a 11:00, a Maçanet de la Selva, a la plaça de l'Església, amb la cobla Vila de la Jonquera. A Mataró, a la plaça de Cerdanyola, amb la cobla Xaloc. A 11:45, a Santa Cristina d'Aro, al monestir de Solius, festa major de Solius, i prendrà part la cobla els Rossinyolets. També a 11:45, a Igualada, a la plaça de Calfont, amb la cobla Terres de Marca. A Ripollet, a la Rambla de Sant Jordi, amb la cobla La Principal de Terrassa. A Barcelona, a Horta Guinardó, a la plaça d'Eivissa, amb la cobla Ciutat de Terrassa. A Premià de Mar, a la plaça de l'Ajuntament, amb la cobla La Principal del Llobregat. I a Sant Joan d'Espí, a la plaça de l'Ermita, festa de primavera amb la cobla Rambles. A 12:00 hi ha sardanes a Madrid, al Parque del Retiro, a la Glorieta Font de la Sardana, darrere el llac de les Barquetes i les columnes del monument a Alfons XII. Serà amb música enregistrada. A la tarda hi ha ballades de sardanes a 4:45 a Sant Pau de Segúries, a la plaça de la Generalitat, amb la cobla La Principal de Cassà. A Vilablareix, a 5:00, a la plaça de l'1 d'octubre, amb la cobla La Salvatana. A 6:00, a Badalona, a la plaça de Font i Cossó, amb la Lluïsos Cobla. I a 7:15 de la tarda, sardanes a Sant Cugat del Vallès, a la plaça d'Octavià, amb la cobla Mediterrània. I escoltem ara la sardana del mestre Enric Bernocell, que porta per títol Sant Cugat. Es la interpreta la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

per la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, amb Hernán Franco com a tible solista, acabem d'escoltar la sardana Sant Cugat, del mestre Enric Bernocell i Saló. Continuem amb l'agenda sardanista. Per demà dilluns, 18 de maig, s'anuncien sardanes a Barcelona, a Sant Martí, al Casino d'Aliança del Poblenou, amb el primer concert de la gala de l'audiència dels Premis Preludi. Serà a les 7 de la tarda amb la cobla La Principal del Llobregat. Per al dimecres 20 de maig, també a Barcelona, a Sant Martí, al Casino d'Aliança del Poblenou, segon concert de la gala de l'audiència. Serà a les 7 de la tarda amb la participació de les cobles Montgrins i La Principal del Llobregat. Per al divendres 22 de maig, ballada de sardanes a Barcelona, a Sants Montjuïc, a la Rambla de Sants, serà a les 7 de la tarda amb la Cobla Rambles, i a les 10 del vespre a Sant Feliu de Guíxols, al Teatre Auditori Narcís Masferrer, concert de la vigília del 39è Aplec de la Sardana, i prendrà part la cobla La Principal de la Bisbal. I per al proper dissabte, 23 de maig, hi han anunciades les següents ballades. A 11:45 del matí, a Alella, a la plaça de l'Ajuntament, amb la cobla La Principal del Llobregat. A Badalona, a la plaça de la Rosa dels Vents, celebració del 82è Aplec de la Sardana. Serà a partir de 4:45 de la tarda, amb les cobles La Principal del Llobregat, Marinada i Ciutat de Girona. A Esparreguera, a la plaça de la Pagesia, celebració del 38è Aplec de la Sardana. Serà a partir de les 6 de la tarda amb les cobles Viladolesa i Ciutat de Cornellà. I al Massegues, a la Rambla de la Generalitat, celebració de l'Aplec de la Sardana amb sessions de tarda a les 6 i nit a les 11. I prendrà part la cobla Reu Jove. D'altra banda, també s'anuncien sardanes a 6:45 de la tarda a Cardedeu, a la plaça d'Antonyita Fontova, amb motiu de la Fira de Sant Isidre, i prendrà part la cobla Xaloc. A les 7 de la tarda a Arenys de Munt, a la plaça de l'Església, amb la Vic Puigcobla. A les 8 de la tarda a Sant Feliu de Guíxols, al Passeig del Mar, ballada de la vigília del 39è Aplec de la Sardana, i prendrà part la cobla Bisbal Jove. I a 9:45 del vespre, a Riudellots de la Selva, a la plaça de l'Església, ballada amb la cobla La Principal de Banyoles. I tot seguit escoltarem a la cobla Montgrins amb la interpretació de la sardana L'Aplec del Puig, del mestre Feliu Montner i Bataguer.

0: L'Aplec del Puig és la sardana del mestre Feliu Munner que acabem d'escoltar, interpretada per la Cobla Montgrins.
1: Sardanes a Rubí.

Aplec de primavera i festa dels xatos. El proper diumenge, 24 de maig, diumenge de Pentecosta, tindrà lloc a redós de l'ermita de Sant Mus la celebració del tradicional aplec de primavera i festa dels xatos, organitzat per l'Ajuntament de Rubí, l'Esbar d'Ensaire de Rubí, el Foment de la Sardana de Rubí i la Parròquia de Sant Pere de Rubí. A les 9 del matí, a la plaça del Doctor Guardiet, hi haurà la concentració de xatos per iniciar a 9:45 el camí cap a Sant Mus, amb l'acompanyament dels gegants, gegantons, grallers i tabalers. Al voltant de les 10 s'arribarà a la masia de Can Ramoneda, on els participants a la caminada s'aturaran per fer un petit refrigeri i continuar tot seguit fins a l'ermita. Un cop arribats a Sant Mus, hi hauran les actuacions preparades per a l'esdeveniment amb la participació de les entitats de la Taula de Cultura Popular i Tradicional. I tot seguit, la Cobla Ciutat de Cornellà iniciarà la seva actuació amb el Ball dels Xatos, del mestre Josep Serra i Bonal, amb arranjaments de Pere Borés i Camerino, essent la coreografia de l'Albert Sanz i Arís. I a continuació, ballada de sardanes amb el següent programa. Tota una història, de Carles Santiago i Roig. La força dels 100 anys, de Marcel Artiaga i Valls. Entre Sabadell i Calella, de Maria Mercè Navarro i Galindo. Armínia, de Ricard Viladasau i Caner. La flama de la sardana, de Tomàs Gil i Membrado. Capital del Cava, de Joan Lázaro i Costa. Or per Sabadell, de Joan Jordi Baumala i Sampons. I Mar de Palamós, de Francesc Mas i Ros. Al matí també hi haurà una visita guiada a l'ermita organitzada pel grup de col·laboradors del museu. Acabada la ballada de sardanes, al voltant de les 2, hi haurà una arrossada popular on es podrà triar entre paella valenciana o de verdures. El preu del tiquet és de 6 euros i s'entrarà en el sorteig d'una panera amb productes i experiències dels comerços de Rubí. La festa acabarà a la tarda amb un concert a l'interior de l'ermita organitzat pel Centre d'Estudis Rubinencs i amb la participació de la coral Contur Vermer. I escoltem ara una de les sardanes que es podran ballar a redós de l'ermita de Sant Mus el proper diumenge 24 de maig. És la sardana Entre Sabadell i Calella, de Maria Mercè Navarro i Galindo. L'escoltarem interpretada per la Cobla Contemporània.

0: Per la cobla contemporània hem pogut escoltar la sardana Entre Sabadell i Calella de Maria Mercè Navarro i Galindo.
1: Ara i sempre, les ballades, les sardanes, els aplecs, l'informació sardanista. Cada diumenge a Ràdio Rubí, de 10 a 11 del matí, amb Josep Puigventós.

Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Sardanes d'autor, un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí. Dissabtes a 9:15 PM, Sardanes d'autor.

Sintonitzes ara i sempre. Notícies.

Entrades disponibles per la gran final dels Premis Preludi. Se celebrarà el dia 30 de maig al Teatre La Garriga, al Patronat, amb la cobla La Principal del Llobregat. Les entrades per assistir a la gran final dels Premis Preludi el pròxim 30 de maig a 8:45 del vespre ja estan disponibles al web del Teatre de la Garriga, al Patronat. A la gran final s'interpretaran les tres sardanes finalistes de cadascuna de les categories musical jove i musical desvetllades en els capítols del tamborí, així com les tres sardanes finalistes de la categoria audiència, determinades en les gales de l'audiència celebrades els dies 18, 20 i 25 de maig al Teatre Casino L'Aliança del Poble Nou de Barcelona. La gran final comptarà amb la participació dels compositors i dels membres del jurat, Antoni Rosmarbà, Xavier Pagès Corella i Francesc Cassú. La cobla, La Principal del Llobregat, serà l'encarregada d'interpretar les sardanes en un concert conduït per l'Arnau Tordera. També comptarà amb l'actuació de l'Esbart Dansaire de Rubí, que en aquesta ocasió ballarà la sardana íntima de Joaquim Serra. La Garriga és una població amb una llarga tradició sardanista empesa per l'agrupació sardanista La Garriga i la col·laboració activa de l'Ajuntament de La Garriga, la qual ha donat suport a diferents propostes de l'àmbit sardanista per impulsar la cultura popular en tots els seus vessants. Les entrades valen 5 euros i s'hi pot accedir a través de l'enllaç teatrelagarriga.escenaonline.com. I com a contrapunt musical escoltarem ara la sardana del mestre Francesc Mas i Ros, que porta per títol La Garriga. Ens la interpreta la cobla Marina.

En interpretació de la Cobla Marina hem pogut escoltar la sardana La Garriga, del mestre Francesc Mas i Ros. La Xarxa Més emetrà en directe les gales de l'audiència i la gran final dels Premis Preludi. Som Sardana segueix apostant per uns premis transmèdia que permetin fer arribar les sardanes a qualsevol punt del país. Som Sardana torna a col·laborar amb la plataforma La Xarxa Més per emetre en directe els Premis Preludi perquè tant les gales de l'audiència com la gran final puguin arribar a tothom. També serà possible recuperar els capítols del Tamborí, el podcast dels Premis Preludi, en el canal Sardanes de la plataforma. Amb aquesta cobertura, els premis amplien el seu abast territorial i permeten que el públic de tot Catalunya pugui participar i gaudir del nou format pensat per valorar la feina de compositors i compositores, així com dignificar la qualitat musical d'una música tan pròpia del nostre territori. A banda de les retransmissions en directe, l'univers dels Premis Preludi tindrà un espai dins del canal Sardanes. Els capítols del podcast El Tamborí, conduïts per Arnau Tordera, s'han incorporat al catàleg de la plataforma. Agraïm a la Xarxa Més la finestra de difusió que ens ofereixen per arribar als Premis Preludi a tothom, un nou projecte que posa la composició de sardanes al centre, manifesta Xavier Tresserres, president de Som Sardana. Les tres cites al Casino L'Aliança del Poble Nou de Barcelona, incloses dins del cicle de cobla, seran el moment de decidir quines de les sardanes de la categoria audiència passen a la gran final. Els dies 18, 20 i 25 de maig, els espectadors, tant els presents a la sala com els que segueixin la retransmissió, podran conèixer les 15 sardanes seleccionades pel jurat. En les gales, el protagonisme serà pels compositors i compositores que presentaran i explicaran les seves peces en persona. La Cobla, la principal del Llobregat, serà l'encarregada d'interpretar les sardanes finalistes i les peces que els esbarts convidats Som Riudor, Dansaire de Rubí i Ciutat Comtal ballaran. Un detall important és que les sardanes de les gales corresponen a les sardanes dels capítols de l'audiència del Tamborí, és a dir, en la gala del dia 18 de maig es podrà gaudir de les 5 sardanes presentades en el primer capítol de la categoria Audiència del Tamborí. En la gala del dia 20 de maig es podran escoltar les sardanes del segon capítol i, per tant, en la gala del dia 25 de maig s'interpretaran les sardanes del tercer capítol de la categoria Audiència. La votació anirà a càrrec de l'audiència, qui escollirà les tres obres que passaran a la final, una per gala, a través de l'aplicació oficial de Som Sardana. I escoltem ara una sardana del mestre Josep Carbó i Vidal. És la que porta per títol Les delícies de l'escala i ens la interpreta la Cobla Montgrins.

0: del mestre Josep Carbó i per la Cobla Montgrins, acabem d'escoltar la seva sardana Les Delícies de l'Escala.
1: Novetats discogràfiques.

Dins d'aquest espai del nostre programa, avui continuarem escoltant sardanes del volum número 12 de Contemporanis, enregistrat per la Cobla Contemporània. I la primera sardana que us proposem d'escoltar és la que porta per títol Tot el que m'has regalat, i és de Quirze Egea i Puig de Fàbregas.

Per la cobla contemporània acabem d'escoltar la sardana Tot el que m'has regalat, de Quirze, Egea i Puig de Fàbregues. La següent sardana que escoltarem d'aquest volum número 12 de contemporanis enregistrat per la cobla contemporània és la que porta per títol Badia del Vallès, 50 anys d'història, i és del trompetista de la cobla contemporània, Genís Velasco i Llantada.

En interpretació de la cobla contemporània acabem d'escoltar la sardana Badia del Vallès, 50 anys d'història, de Genís, Velasco i Guiantada. I fins aquí ha estat el programa d'avui. Recordeu que tota la informació sardanista, les notícies, l'agenda, tot allò que envolta el món de la sardana, ho podeu trobar a internet, al web de la Confederació Sardanista de Catalunya. I si ho desitgeu, aquest programa també el podeu sintonitzar a través d'internet al web de Ràdio Rubí, tot teclejant radiorubí.fm. I els diumenges, a partir de les 11 del matí, el podeu sintonitzar a Onacat Ràdio, tot teclejant onacatradio.cat. I res més, en nom de Ràdio Rubí i del qui us parla, en Josep Puigventós, agraïm l'atenció que ens heu dispensat i ens acomiadem fins al proper diumenge a les 10 del matí. Fins aleshores, adeu-siau i molt bon dia.

0: Clàssics, hits, dance, urban.
1: Fórmula Rubí. Work.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Dia clau el de demà pels pressupostos. Esquerra Republicana reunirà el seu Consell Nacional, que, si tot va segons el guió previst, avalarà el pacte amb el govern de Salvador Illa per tenir els nous comptes.
2: Els últims pressupostos que es van aprovar a Catalunya són els de l'any 2023. Des de llavors, i amb canvi de govern pel mig, només s'han aconseguit pròrrogues.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Avui també és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o dependran de Vox.
2: Catalunya ha estat un element central durant la campanya electoral. El candidat popular, Juanma Moreno, ha criticat el que considera cessions del govern espanyol amb el finançament singular.
0: I en successos, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets aquest dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port.
2: Aquest és el tercer tiroteig al carrer durant l'últim mes a Barcelona.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? El matí de diumenge ha estat radiant al conjunt de Catalunya amb un cel molt net a núvols. Ja a partir de les 10 del matí hem tingut l'arribada de les primeres bandes de núvols als prims per la franja de Ponent i també de les Terres de l'Ebre. I a aquestes hores del migdia tenim el creixement de les nuvolades, sobretot al Pirineu i Prepirineu, que seran les causants dels ruixats que tindran lloc de cara a aquesta tarda, i haurem d'estar en màxima alerta, sobretot aquells que es concentrin a les comarques de Girona, sobretot, per exemple, Pla de l'Estany, Gironès, Garrotxa, Ripollès, Cerdanya, perquè puntualment ho podran fer-ho amb intensitat. A aquestes hores de la jornada, les temperatures es mantenen molt semblants a les d'ahir dissabte, màximes que passen dels 22-23 graus, sobretot al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà dilluns començarem la jornada amb ruixats, sobretot ubicats a primeres hores del matí a la Costa Daurada, i a la tarda s'intensificaran aquests ruixats una altra vegada al Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
0: I aquí a casa nostra avui també se celebra el Gran Premi de MotoGP al circuit de Montmeló.
2: Les curses estan en marxa des de les 11 del matí, mentre que les dues s'ha donat el tret de sortida a la categoria reina.
0: I en futbol avui es disputa també la penúltima jornada de la primera divisió. Espanyol i Girona busquen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid una victòria que els acosti a la permanència. El Barça, ja sense objectius en joc, rebre el Betis a un quart de 10. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Demà és un dia clau pels pressupostos, i és que Esquerra Republicana reunirà el seu Consell Nacional, que, si tot va segons el guió previst, avalarà el pacte amb el govern de Salvador Illa per tenir els nous comptes.
2: El mes de març, el govern va retirar els pressupostos perquè no tenia suports suficients, a més de les discrepàncies amb Esquerra Republicana sobre el traspàs de la recaptació de l'IRPF. Els últims pressupostos que es van aprovar a Catalunya són els de l'any 2023. Des de llavors, i amb canvi de govern pel mig, només s'han aconseguit anar prorrogant. Ens porta tots els detalls Norma Lebrero.
5: Els pressupostos inclouran la nova línia de tren orbital, però les millores laborals dels mestres no serà una condició per aprovar-los. Aquest dissabte, USTEC demanava a Esquerra i als comuns que incloguessin aquesta condició per donar suport als comptes del govern d'Illa. Però on va? Els republicans s'han compromès a insistir a l'executiu socialista que atengui les reivindicacions dels docents. Però com els pressupostos aprovats, Illa ja tindrà prou recursos per resoldre les seves demandes. Així que el que farà decantar la balança realment als republicans és l'acord per fer la línia orbital ferroviària. Haurà d'unir al Maresme, als Vallesos, al Penedès i al Garraf un gran arc al voltant de la corona metropolitana connectat en tren per no haver de passar per Barcelona. A l'altra banda, hi ha la patronal Foment, que diu que no és tan necessària. Ho ha dit Lluís Moreno, vicepresident de Foment, en declaracions del programa Ciutadella.
6: El tren orbital, nosaltres tenim unes certes reserves, perquè el tren orbital s'ha de veure un estudi de possible mobilitat La B40 per nosaltres és prioritària perquè descongestionaria la P7.
5: Els comuns, per la seva banda, estan negociant més recursos en habitatge, mesures contra l'especulació immobiliària i ajudes en barris vulnerables. Estan a punt de tancar l'acord. Ho ha dit Jéssica Albiach aquest matí.
3: Aquestes són les prioritats que nosaltres li hem traslladat al govern de la Generalitat. Demà tenim una nova reunió, esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
5: Si Esquerra Republicana valida l'acord aquest dilluns, la previsió és que Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquin dimarts la signatura política del pacte al Palau de la Generalitat. Dimecres, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat hauria de donar el vistiplau al pacte, sobretot perquè part de la inversió de la línia de tren orbital dependrà del govern espanyol.
0: I seguim en política, perquè avui també és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o bé dependran de Vox.
2: Catalunya ha estat un element central durant la campanya electoral, especialment per les crítiques dels fins ara president andalús i candidat Juanma Moreno, contra el que considera cessions del govern espanyol amb el finançament singular. Més de 6,8 milions andalusos estan cridats a votar fins a les 8 de la tarda.
0: I pel que fa a les dades de participació, són del 15,10%, fins a 11:45 d'aquest matí, unes 3 dècimes menys que en els comicis anteriors l'any 2022, segons aquest primer avanç, facilitat per la Junta d'Andalusia.
2: A més, el fet que l'exvicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero, sigui la candidata socialista, converteix els comicis en una mena de plebiscit a la gestió de l'executiu de Pedro Sánchez.
0: Parlem ara de successos, perquè la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets aquest dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port.
2: Segons diferents testimonis, l'autor dels trets va marxar caminant sense fugir corrents pel carrer de la Química, en direcció a la Gran Via. La investigació està sota secret de les actuacions i aquest és el tercer tiroteig al carrer en l'últim mes a Barcelona.
0: I hem de parlar encara d'un altre tiroteig, en aquest cas un home de 30 anys que ha estat detingut a l'Hospitalet de Llobregat, arran, com diem, d'un tiroteig, en aquest cas, sense ferits.
2: L'incident s'ha produït pels voltants de les 5 de la matinada, quan s'han sentit dos trets al carrer de Batllori, al barri de Sant Josep. Una patrulla de la Guàrdia Urbana s'ha desplaçat ràpidament a la zona i ha observat com un cotxe fugia del lloc saltant-se un semàfor en vermell. S'ha iniciat una breu persecució que ha acabat a la zona del pont de Matacavalls, amb l'arrest d'un dels ocupants del vehicle. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del detingut i han recollit proves del lloc del tiroteig per aclarir els fets.
0: Seguim amb successos, en aquest cas, perquè la policia local de Rubí, al Vallès Occidental, atén cada any al voltant de 1.300 queixes de veïns a causa de sorolls.
2: Tot i que aquest és l'incompliment de l'ordenança de bon veïnatge que més queixes genera, però no és el que ocasiona més denúncies. Ens ho explica des de Ràdio Rubí, David García.
7: En el ple de Rubí del mes d'abril es va aprovar una nova ordenança que regula específicament el soroll i la contaminació acústica i que estableix sancions que poden arribar als 3.000 euros. A banda, fa més temps que existeix l'ordenança de bon veïnatge de Rubí, que no té un caràcter purament punitiu, sinó que es planteja com una eina pedagògica per millorar la qualitat de vida dels ciutadans. L'agent de la policia de proximitat, Manuel Martín, explica que la majoria de queixes són efectivament pels sorolls.
8: La majoria són per problemes entre veïns, i per sorolls a la via pública. Vale. Sí que és cert que entre veïns, també com estaven comentant, a vegades és més un tema de petits problemes de convivència.
7: Tot i que el soroll és una de les causes més freqüents de les trucades ciutadanes, els agents de la policia de proximitat senyalen que no és l'únic aspecte que genera friccions. El que més en genera és el de portar el gos deslligat, i cada any es posen entre 140 i 150 multes per aquest motiu.
0: Marxem ara fins al circuit de Montmeló, on avui es celebra el Gran Premi de MotoGP, el circuit, com diem, Barcelona-Catalunya. Les curses estan en marxa des de les 11 del matí, mentre que a les 2 s'ha donat el tret de sortida a la cursa de la categoria reina. És moment, doncs, per connectar en directe amb la companya de Vallès Visió, Guada Izquierdo, per conèixer de primera mà l'ambient al circuit. Guada, bon dia.
9: Bon dia. Doncs aquí al circuit de Barcelona-Catalunya avui presenta una imatge impressionant. Tot just fa uns minuts ha començat la cursa i tant les graderies com la zona pelús estan plenes de gom a gom. Hi ha moltíssima afició i un ambient extraordinari des de primera hora del matí. Però avui s'han aplegat aquí al circuit prop de 75.000 aficionats de diverses parts del món i es calcula més de 184.000 espectadors durant tot el Gran Premi de MotoGP. També cal destacar la feina que s'està fent fora del circuit perquè el Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra han preparat un operatiu especial davant la gran quantitat d'aficionats que hi ha avui per tal que la sortida sigui el més ordenada i còmoda possible.
0: Moltes gràcies, Guada, i com ens expliques, una gran festa de l'esport en general i del motociclisme en particular avui al circuit de Barcelona, Catalunya. Parlem ara de la hipertensió, i és que tot sovint aquest fet passa desapercebut i precisament per això està envoltat de mites i falses creences, que només afecta a la gent gran, que si et trobes bé no tens cap problema o que amb una pastilla ja n'hi ha prou.
2: Coincidint amb el Dia Mundial de la Hipertensió, hem volgut posar sobre la taula alguns dels tòpics més habituals sobre la malaltia del mà del doctor Marcos Antonio Paz, president de la Societat Catalana d'Hipertensió.
10: Jo em trobo perfectament. Si tingués hipertensió, ho notaria.
11: La hipertensión arterial en general es un enemigo silencioso que no da síntomas hasta que produce ya una complicación cardiovascular y para entonces el mal ya está hecho.
10: La tensió alta és cosa de gent gran.
11: Personas jóvenes, sobre todo cuando hay antecedentes familiares, pueden presentar ya hipertensión arterial y con ello presentar también un riesgo de eventos cardiovasculares, especialmente ictus.
10: Amb una pastilla al dia ja puc estar tranquil.
11: Es habitual y lo más común es que para que la presión arterial en un hipertenso esté bien controlada sea necesario utilizar más de un principio químico.
10: Jo menjo bastant bé, no sé per què em puja la tensió.
11: El hecho de que se coma con, bueno, de una manera relativamente o saludable no quita o no evita el possible desarrollo de la hipertensión.
10: A la meva família tothom ha tingut hipertensió, és genètic i no hi puc fer res.
11: Aunque tengas esa predisposición genética, una vida ordenada, el ejercicio físico, una dieta saludable pueden, como mínimo, retardar el inicio de la hipertensión arterial y que, por tanto, pues el riesgo disminuye.
10: Jo mai em controlo la tensió i mai em faig analítiques. Em trobo bé.
11: La presión arterial es un mal enemigo. Y es un mal enemigo y es traidor porque no da la cara hasta, como hemos dicho, situaciones que obligan a ir a urgencias por un aumento brusco de la misma o bien cuando ya provocan un infarto, una angina de pecho, un accidente vascular cerebral.
0: Parlant d'aquest mateix tema, les farmàcies de Terrassa s'adhereixen precisament a la campanya Mànigues Amunt en el marc d'aquest Dia Mundial de la Hipertensió. Des de Ràdio Municipal de Terrassa ens ho explica Dana Bombardó.
12: Coincidint amb el Dia Mundial de la Hipertensió, s'impulsa la campanya Mànigues Amunt per detectar casos no controlats i millorar el seguiment dels tractaments. La farmàcia de la Rambleta a Terrassa s'ha sumat a la iniciativa. A l'hora de prendre's la tensió, és fonamental seguir les pautes correctament per obtenir valors reals que reflecteixin l'estat de la salut cardiovascular i evitar lectures errònies.
13: Quan arriba un pacient a la farmàcia per prendre la tensió, li recomanem 5 minuts de repòs fins a prendre-li la tensió i mentre es pren la tensió no pot creuar les cames, no pot parlar. Abans de prendre la tensió no haver fet esport ni haver prendre cafè. Són les pautes més generals i que estigui tranquil·la a l'hora de prendre l'atenció.
12: Com a novetat, s'inclou un test d'adherència al tractament que permet al farmacèutic oferir consells personalitzats o derivar al metge si cal. A més, es promou el seguiment digital mitjançant l'app La meva farmàcia per controlar millor aquesta patologia silenciosa. L'objectiu final, millorar el control de la hipertensió i reduir l'impacte de les malalties del cor a través de la detecció precoç.
0: Seguim en l'àmbit de la sanitat perquè arran de la crisi de l'antivirus les informacions apunten que la parella dels Països Baixos que va morir després de controlar el virus, en primer lloc l'home i després la dona, s'ha conegut que van visitar un abocador on s'hi poden veure aus de molts tipus a l'Argentina.
2: Segons va publicar el New York Post, el matrimoni eren ornitòlegs jubilats. La companya de Ràdio Rosselló, Laura Alcalde, s'ha apropat als responsables d'un dels abocadors de territori, el de Montoliu de Lleida, gestionat pel Consorci de Residus del Segrià. I això és el que li han explicat.
14: Crec que els ornitòlegs, més que espècies...
15: El Joan Ibarz és tècnic de Medi Ambient del Consell Comarcal del Segrià i ha explicat que reben algunes sol·licituds per entrar a l'abocador per part d'ornitòlegs, sobretot, però que molts cops es queden fora del recinte on també poden veure bé allò que busquen.
14: a Montoliu, doncs també tenim moltes peticions i d'ornitòlegs i gent, no, que vol vindre o vol entrar a l'abocador. Aquestes aus venen atretes pel menjar.
15: L'alcalde del municipi, Eduard Murgo, ha destacat la part pedagògica de tenir un abocador amb visites escolars entre les més destacades, però tenir aus al municipi va generar molts problemes fa uns anys perquè els ocells provocaven talls de llum quan es recolzaven en els pals de llum municipal.
16: Provocaven doncs talls en el subministre, no? perquè doncs s'acabaven morint, no? d'aturar-se malament amb un dels cables i provocar doncs un tall de llum. Llavors es va optar per ficar uns reflectants al llarg de la línia i des de llavors fins a dia d'avui no hem tingut cap més incident amb la línia i les aus.
15: Les aus són molt diverses i el veïnat també en fa seguiment, com explica l'alcalde.
16: Des de voltors, perquè tenim manades de voltors de vegades 40, tenim després àguiles, tenim falcons, tenim cigonyes.
15: El canvi climàtic, segons l'alcalde, ha fet que, per exemple, les cigonyes, que abans migraven, ara es quedin i ja siguin gairebé habitants del municipi, que en compta ara amb 491.

0: Trio Comerç Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Obrim ja el bloc cultural i ho fem amb Castells, i és que avui hi ha hagut actuació a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès amb motiu de les Fires de Maig.
4: Una diada àgil de poc més d'una hora i en la qual no s'ha produït cap caiguda. L'ha seguit la companya de Ràdio Vilafranca, la Judit Benages.
5: Bon migdia des de la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès, on fa una estona ha acabat la diada de Fires de Maig, la que dona el tret de sortida al tram estiuenc de les actuacions castelleres més exigents. Avui, les dues colles locals, Castellers de Vilafranca i Xicots, es presentaven a l'actuació amb els deures fets a l'assaig i, per tant, només quedava rematar-ho a plaça. I així ha estat. Els Castellers de Vilafranca han començat l'actuació amb el segon 3 de 9 en folre de la temporada. Després han estrenat el 4 de 9 en folre i en tercera ronda un nou 4 de 8 amb agulla que en breu volen pujar un pis més. Han posat la cirereta amb també el primer pilar de 7 en folre. Per la seva banda, els Xicots han començat amb el seu castell insígnia, el 5 de 7, que han descarregat també sense cap mena de problema. Després ha vingut el primer 3 de 7 amb agulla d'enguany i han acabat amb el 4 de 7 amb agulla. Les dues colles, doncs, surten satisfetes d'una diada que mira clarament cap al futur en un any en què hi ha concurs de castells a l'octubre.
3: I parlem ara de la nit dels museus, que va sumar ahir uns 125.000 visitants als 94 equipaments participants de Barcelona i l'àrea metropolitana, un 8,7% més en comparació amb el 2025, segons ha informat l'Institut de Cultura de Barcelona.
4: El Museu Nacional d'Art de Catalunya, el Museu d'Història de Barcelona i el Museu de l'Hospitalet han estat els tres recintes amb més assistència de públic.
3: En aquesta línia, els equipaments museístics de Sant Cugat han tornat a sumar-se, com diem, aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i també la Nit dels Museus.
4: I ho han fet amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
6: Un vespre entre capitells, descobrint vinyetes memorables o recordant el mite de Marilyn Monroe, és la proposta que la ciutadania de Sant Cugat ha pogut gaudir aquest dissabte amb la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus. La iniciativa ha ofert una programació conjunta impulsada pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic. Núria Escamilla és la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat.
7: Ha tingut un èxit, la gent ho ha acollit molt bé. Realment la proposta que tenim, doncs, de la capsa vermella d'Antoni Campanyà està suscitant, doncs, molta gent, doncs, que pugui venir a veure-ho, ja no també per les imatges de la guerra, si la part artística, sinó també quan veiem Sant Cugat en imatges, doncs, en tota la història, realment ens arriba al cor.
6: Una jornada que un any més ha convertit els museus de Sant Cugat en punts de trobada entre cultura, patrimoni i ciutadania.
3: També fem parada a Lleida, que ha tornat a obrir els seus museus en horari excepcional, com us estem explicant, amb motiu d'una nova edició de la Nit dels Museus.
4: 12 equipaments culturals de la ciutat han participat enguany en una cita ja consolidada que combina patrimoni, activitats i portes obertes fins la mitjanit. Des de Lleida Televisió, Rubén Carbonell.
8: La Nit dels Museus ha arribat a la majoria d'edat. La iniciativa, que ha celebrat la seva 18a edició, ha permès redescobrir els espais culturals de la ciutat en un ambient ben diferent de l'habitual. Centenars de persones han gaudit d'aquesta nit màgica en els diferents museus de la ciutat en una cita que ha ofert visites lliures i activitats especials per a tots els públics en una fita que cada any atreu més visitants. Així ho assegura Pepita Gómez, treballadora del Museu de l'Aigua.
9: Bueno, és una nit molt especial, que és la nit dels museus. Llavors s'obren tots els museus de Lleida. I bueno, és una nit, pues, com una mica màgica, no? Perquè pues, es dona molta llum, la gent pues, l'agrada molt, ve molta gent. Pues, també se fa conèixer el que és, són els museus, no? La importància que tenen, la cultura que tenim. I tot són coses pues, d'aquí de Lleida i bueno, pues, la gent pues, l'agrada molt i és molt màgica, és una nit molt bonica. Ajuda molt a portar visites i la gent, una vegada que ve, torna a vindre una altra vegada.
8: De fet, molts visitants han aprofitat aquesta nova edició per entrar en museus que habitualment no visiten o bé per descobrir-los en un horari poc habitual, en una cita que ja s'ha consolidat a la ciutat i que confirma un any més l'interès del públic per la cultura.
3: Són les 2:21, moment de parlar d'esports.
10: Notícies en xarxa. Esports.
3: Comencem parlant de futbol, perquè avui es disputa la penúltima jornada a la primera divisió amb horari unificat.
4: Espanyol i Girona juguen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid. Busquen una victòria que els acosti els dos a la permanència. La prèvia del partit dels gironins, com sempre, des de Girona FM, Pau Villafañer.
0: El Girona afronta avui el Metropolitano, un dels partits més importants de la temporada, amb l'obligació de puntuar per continuar depenent d'ell mateix a l'última jornada de Lliga. Els de Mitchell visiten l'Atlètic de Madrid conscients que qualsevol resultat positiu pot ser determinant en la lluita per la permanència i amb l'objectiu de donar la sorpresa en un dels escenaris més complicats del campionat. El conjunt gironí arriba al duel amb la necessitat de competir al màxim nivell davant un Atlètic de Madrid que té nombroses baixes. Per Mitchell, tot i així, el partit segueix sent una final.
2: No, és una final, és un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i està clar, l'Atleti es juga les seves, però nosaltres molt més, per mi molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club i... necessiten els 3 punts.
0: L'entrenador del Girona es veït el dubte de si Estuani hi serà o no. Recordem que l'uruguaià està percebut i està tocat del genoll, però finalment el capità i el 7 serà el Metropolitano.
3: Parlem ara de futbol femení, perquè el Barça va guanyar la Copa de la Reina, la tercera consecutiva i la dotzena de la seva història, després de superar la final l'Atlètic de Madrid per 3-1.
4: La setmana vinent, les blaugranes volen sumar un nou títol, el quart de la temporada a Oslo, on disputaran la final de la Champions davant l'Olympique de Lió.
3: I seguim parlant de futbol femení, perquè aquest matí l'Ona Sant Adrià disputava el partit d'anada del play-off d'ascens a la primera federació femenina davant de la Reial Societat B. Descobrim com li han anat les coses a l'equip badaloní en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona. Aleix Blanc, bon dia.
11: Hola, bon dia. Aquí al municipal de Sant Adrià de Besòs estem al tram final del partit. De moment, victòria per 2-1 de l'Ona Sant Adrià en un partit que han dominat de principi a fi i fa 5 minuts i escaig que han empatat el planter Xuri Urdin amb un gol de pilota parada.
3: Moltes gràcies, Aleix, i veurem doncs com acaba finalment aquest partit pels interessos de l'Ona Sant Adrià, com us explicàvem, la final, en aquest cas el partit d'anada, per ascendir a la primera federació femenina, l'equivalent a la segona divisió masculina. Parlem ara, seguim amb futbol, parlem de primera federació, i és que ahir es va jugar la penúltima jornada també amb horari unificat.
4: I comencem pel Sabadell, que va deixar escapar les opcions d'ascens directe després de perdre la nova Creu Alta davant de l'Antequera per 0-1. Aquesta derrota, combinada amb la victòria de l'Eldense, va donar l'ascens matemàtic a l'equip alacantí. Els vallesans, això sí, dependran d'ells mateixos per acabar a la segona posició. Ja el duel català entre Nàstic i Europa, la Moneda va caure de cara a l'equip tarragoní, que es va imposar per 2-1 i aconsegueix sortir de la zona de descens. El conjunt grana assolirà la permanència si guanya la setmana vinent al camp de l'Hèrcules. Per la seva banda, l'Europa es manté en zona de play-off gràcies a les derrotes dels seus rivals directes.
3: Passem ara també pel circuit de Montmeló, com us hem parlat a la primera part d'aquest Notícies en Xarxa, perquè està en marxa la cursa de MotoGP. Ara mateix, això sí, la cursa es troba detinguda amb bandera vermella a causa d'una caiguda.
4: A la categoria de Moto2, la victòria ha estat per l'espanyol Manu González per davant de l'italià Celestino Vietti i el també espanyol Ethan Guevara. A Moto3, el triomf també s'ha quedat a casa, ja que s'ha imposat Máximo Quiles, seguit per Álvaro Carpe i David Muñoz.
3: Parlem també d'hoquei patins, perquè el Vila-sana avui intentarà defensar el títol de la Copa de la Reina.
4: Ha aconseguit superar el Fraga per 0-2 i jugarà la final contra el Telecable, que ha guanyat 5-2 al Benvibre. Les lleidatanes intentaran guanyar la seva segona Copa de la Reina, el seu quart títol i el primer d'aquesta temporada.
3: I també tenim waterpolo. Sant Andreu i Mataró seran a la final a 4 de la Lliga de Campions femenina.
4: El Sant Andreu ha guanyat 14-15 al Boliagmegui i el Mataró 10-12 al 6 Roma. Els dos seran en aquesta final a 4, que es jugarà el 10 i el 12 de juny a Malta. El Sabadell, en aquest cas, necessitava remuntada davant l'Olympiacos, però ha perdut 10-8 i queda fora d'aquesta final a 4 de waterpolo.
3: I acabem amb un apunt de bàsquet. A l'ACB aquest matí ha jugat el Força Lleida, que s'ha imposat per 75-72 al Gran Canària, i victòria especial i de prestigi del Joventut, que ha guanyat a la pista del Real Madrid per 81-89. Recordem que el Barça tanca la jornada a les 8 del vespre visitant el Tenerife. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, si us ha parlat Eduard París i Adrià Jurado, perdó, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
12: La xarxa de comunicació local.
13: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
14: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
15: Menjar sostenible per no emplenar el mar de plàstics.
16: Malauradament, encara veiem que al mar, al bosc o a la platja, els plàstics són presents a tot arreu. Sabies que la meitat dels plàstics que s'utilitzen al món són d'un sol ús? Entre tots i totes, ens hem d'esforçar per reduir els envoltoris que utilitzem. Així, sempre serà millor comprar aliments frescos a granel, utilitzar bosses de tela, carmanyoles reutilitzables o ampolles d'aigua de vidre o metall. Si consumim productes de proximitat, reduirem l'empremta de carboni, doncs aquell aliment haurà fet menys quilòmetres per arribar al consumidor. Penseu que una llauna d'alumini pot trigar fins a 10 anys en convertir-se en òxid de ferro, o que un envàs d'un iogurt trigarà fins a 400 anys en desfer-se al mar.
14: Salut activa.
17: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
18: És molt important que el que mengem, que ens emportem en excursions, a la platja o en activitats que fem a l'aire lliure, siguin el més sostenibles possibles. Com ho podem fer? Doncs portant carmanyoles en comptes d'envasos amb aliments d'un sol ús, com podrien ser aquestes amanides ja fetes, doncs nosaltres utilitzem la carmanyola. Per veure, doncs podem utilitzar ampolles de vidre o cantimplores, o inclús bidons, tot i que són de plàstic, però almenys no són d'un sol ús, sinó que tenen una vida més llarga a nivell de veure, o inclús bocanrols, no?, que són com una espècie, no?, d'estutxos on te podem posar els entrepans en aquí. I si pel cas tinguessin que portar algun aliment envasat, és molt important que després aquestes deixalles, aquests envasos, ens els emportem a casa i els reciclem bé. I sobretot per contribuir a la salut planetària i que tinguem tant la muntanya com la natura, com els mars, com els rius, el més saludables possibles, perquè és el lloc on també ens dona vida i ens dona salut, i els hem de respectar.
14: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
12: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
3: Demà és un dia clau pels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Esquerra reunirà el seu Consell Nacional, que si tot va segons el guió previst, avalarà el pacte amb el govern de Salvador Illa pels nous comptes.
4: Els últims pressupostos que es van aprovar a Catalunya són els de l'any 2023. Des de llavors, i amb canvi de govern pel mig, només s'han aconseguit pròrrogues.
3: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
3: Avui és dia també d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o dependran de Vox.
4: Catalunya ha estat un element central durant la campanya electoral. El candidat popular Juanma Moreno ha criticat el que considera cessions del govern espanyol amb el finançament singular.
3: I en successos, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port.
4: Aquest és el tercer tiroteig al carrer durant l'últim mes a Barcelona.
3: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
19: Hola, què tal? El matí de diumenge ha estat radiant al conjunt de Catalunya amb un cel molt net a núvols. Ja a partir de les 10 del matí hem tingut l'arribada de les primeres bandes de núvols als íprims per la franja de Ponent i també de les Terres de l'Ebre. I a aquestes hores del migdia tenim el creixement de les nuvolades, sobretot al Pirineu i Prepirineu, que seran les causants dels ruixats que tindran lloc de cara a aquesta tarda, i haurem d'estar en màxima alerta, sobretot aquells que es concentrin a les comarques de Girona, sobretot, per exemple, Pla de l'Estany, Sant Gironès, Garrotxa, Ripollès, Cerdanya, perquè puntualment ho podran fer-ho amb intensitat. A aquestes hores de la jornada, les temperatures es mantenen molt semblants a les d'ahir dissabte, màximes que passen dels 22-23 graus, sobretot al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà dilluns començarem la jornada amb ruixats, sobretot ubicats a primeres hores del matí a la Costa Daurada, i a la tarda s'intensificaran aquests ruixats una altra vegada al Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
3: I en els esports, avui es disputa la penúltima jornada a la primera divisió.
4: Espanyol i Girona juguen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid, buscant una victòria que els acosti a la permanència. El Barça, per la seva banda, ja sense objectius en joc, rebrà el Betis a un quart de 10.
3: Aquest partit al Camp Nou, a més, es convertirà en la 10 de Robert Lewandowski. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Demà és un dia clau pels pressupostos de la Generalitat, i és que Esquerra Republicana reunirà el seu Consell Nacional, que, si tot va segons el guió previst, avalarà el pacte amb el govern de Salvador Illa per tirar endavant els nous comptes.
4: En el mes de març, el govern socialista va retirar els pressupostos perquè no tenia suports suficients, a més de les discrepàncies amb Esquerra Republicana sobre el traspàs de la recaptació de l'IRPF. Els últims pressupostos que es van aprovar a Catalunya són els de l'any 2023. Des de llavors, i amb canvi de govern pel mig, només s'han aconseguit anar prorrogant els que hi havien d'aquell any. Ens porta tots els detalls i ens amplia la informació Norma Olebrero.
20: Els pressupostos inclouran la nova línia de tren orbital, però les millores laborals dels mestres no serà una condició per aprovar-los. Aquest dissabte, USTEC demanava a Esquerra i als comuns que incloguessin aquesta condició per donar suport als comptes del govern d'Illa. Però on va? Els republicans s'han compromès a insistir a l'executiu socialista que atengui les reivindicacions dels docents. Però com els pressupostos aprovats, Illa ja tindrà prou recursos per resoldre les seves demandes. Així que el que farà decantar la balança realment als republicans és l'acord per fer la línia orbital ferroviària. Haurà d'unir el Maresme, els Vallesos, el Penedès i el Garraf, un gran arc al voltant de la corona metropolitana connectat en tren per no haver de passar per Barcelona. A l'altra banda, hi ha la patronal Foment, que diu que no és tan necessària. Ho ha dit Lluís Moreno, vicepresident de Foment, en declaracions del programa Ciutadella.
21: El tren orbital, nosaltres tenim unes certes reserves, perquè el tren orbital s'ha de veure un estudi de possible mobilitat. La B40 per nosaltres és prioritària perquè descongestionaria la P7.
20: Els comuns, per la seva banda, estan negociant més recursos en habitatge, mesures contra l'especulació immobiliària i ajudes en barris vulnerables. Estan a punt de tancar l'acord, ho ha dit Jessica Albiach aquest matí.
22: Aquestes són les prioritats que nosaltres li hem traslladat al govern de la Generalitat. Demà tenim una nova reunió, esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
20: Si Esquerra Republicana valida l'acord aquest dilluns, la previsió és que Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquin dimarts la signatura política del pacte al Palau de la Generalitat. Dimecres, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat hauria de donar el vistiplau al pacte, sobretot perquè part de la inversió de la línia de tren orbital dependrà del govern espanyol.
3: I seguim en política perquè avui és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o dependran de Vox.
4: Catalunya ha estat un element central durant la campanya electoral, especialment per les crítiques dels fins ara president andalús i candidat Juanma Moreno contra el que considera cessions del govern espanyol amb el finançament singular. En aquests comicis estan citats a votar 6,8 milions d'andalusos fins a les 8 de la tarda. A més, el fet que l'exvicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero, sigui la candidata socialista, converteix els comicis en una mena de plebiscit a la gestió de l'executiu de Pedro Sánchez.
3: Parlem ja de successos, perquè la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets aquest dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port.
4: Segons diferents testimonis, l'autor dels trets va marxar caminant, sense fugir, corrents pel carrer de la Química, en direcció cap a la Gran Via. La investigació s'estosta a secret de les actuacions, i aquest és el tercer tiroteig al carrer en l'últim mes a Barcelona.
3: I encara un altre tiroteig, en aquest cas a l'Hospitalet de Llobregat, per part d'un home de 30 anys que ha estat detingut, això sí, sense provocar ferits.
4: L'incident s'ha produït al pel voltant de les 5 de la matinada, quan s'han sentit dos trets al carrer de Batllori, al barri de Sant Josep. Una patrulla de la Guàrdia Urbana s'ha desplaçat ràpidament a la zona i ha observat com un cotxe fugia del lloc, saltant-se un semàfor en vermell. S'ha iniciat una breu persecució que ha acabat a la zona del port de Matacavalls, amb l'arrest d'un dels ocupants del vehicle. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del detingut i han recollit proves del lloc del tiroteig per aclarir els fets.
3: I encara més successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dia 8 una dona per col·locar adhesius i fer pintades de caràcter xenòfob contra la comunitat musulmana a Roquetes, a la comarca del Baix Ebre.
4: L'arrestada de 28 anys pertany al grup Ultra Núcleo Nacional i està acusada d'un delicte d'odi i discriminació i un altre delicte de danys. Els fets es van produir durant el mes d'abril, quan la presumpta autora va enganxar diversos adhesius d'ideologia nacionalsocialista i va realitzar pintades xenòfobes contra els musulmans al voltant d'un parc infantil de la població ebrenca, un fet que va generar un notable rebuig social i institucional.
3: Marxem ara en directe al Gran Premi del MotoGP al circuit de Montmeló a Barcelona, Catalunya, on hi tenim la companya de Vallès Visió, Guada Izquierdo. Recordem que la cursa de MotoGP s'ha iniciat a les 2 de la tarda, però ara mateix es troba detinguda. Guada Izquierdo, què ha passat? Bon dia.
5: Bon dia. Doncs ara mateix molta expectació des de les graderies per la caiguda que acaba de patir Àlex Márquez. S'han vist moltes cares de preocupació entre els aficionats, però ja han confirmat que el pilot es troba conscient i amb l'atenció mèdica corresponent. Ara s'està a l'espera de que es reprengui la cursa. Això sí, una imatge impressionant la que presenta avui el circuit de Barcelona-Catalunya. Tant les graderies com la zona pelús estan plenes de gom a gom. Hi ha moltíssima afició i un ambient extraordinari. En total, avui s'han aplegat aquí al circuit prop de 75.000 aficionats de diverses parts del món i es calcula més de 184.000 espectadors durant tot el Gran Premi de MotoGP. També cal destacar la feina que s'està fent fora del circuit, perquè el Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra han preparat un operatiu especial davant la gran quantitat d'aficionats que hi ha avui per tal que la sortida sigui el més ordenada i còmoda possible.
3: Moltes gràcies, Guada. Veurem si la cursa es pot reprendre i finalitzar i, sobretot, especialment, que l'estat de salut d'Àlex Márquez sigui el millor possible. I arran de la crisi de l'antivirus, les informacions apunten que la parella dels Països Baixos, que va morir després de controlar el virus, en primer lloc l'home i després la dona, hem conegut que van visitar un abocador on s'hi poden veure aus de molts tipus a l'Argentina.
4: Segons va publicar el New York Post, el matrimoni eren ornitòlegs jubilats. La companya de Ràdio Rosselló, Laura Alcalde, s'ha apropat als responsables d'un dels abocadors de territori, el de Montoliu de Lleida, gestionat pel Consorci de Residus del Segrià, i això és el que li han explicat.
6: Crec que els ornitòlegs, més que espècies...
7: El Joan Ibarz és tècnic de Medi Ambient del Consell Comarcal del Segrià i ha explicat que reben algunes sol·licituds per entrar a l'abocador per part d'ornitòlegs, sobretot, però que molts cops es queden fora del recinte on també poden veure bé allò que busquen.
6: a Montoliu, doncs també tenim moltes peticions i d'ornitòlegs i gent, no?, que vol vindre o vol entrar a l'abocador. Aquestes aus venen atretes pel menjar.
7: L'alcalde del municipi, Eduard Murgo, ha destacat la part pedagògica de tenir un abocador amb visites escolars entre les més destacades, però tenir aus al municipi va generar molts problemes fa uns anys perquè els ocells provocaven talls de llum quan es recolzaven en els pals de llum municipal.
8: Provocaven doncs talls en el subministre, no?, perquè doncs s'acabaven morint, no?, d'aturar-se malament amb un dels cables i provocar doncs un tall de llum. Llavors es va optar per ficar uns reflectants al llarg de la línia i des de llavors fins a dia d'avui no hem tingut cap més incident amb la línia i les aus.
7: Les aus són molt diverses i el veïnat també en fa seguiment, com explica l'alcalde.
8: Des de voltors, perquè tenim manades de voltors de vegades 40, tenim després àguiles, tenim falcons, tenim cigonyes.
7: El canvi climàtic, segons l'alcalde, ha fet que, per exemple, les cigonyes, que abans migraven, ara es quedin i ja siguin gairebé habitants del municipi, que en compta ara amb 491.
3: I seguim en matèria d'antivirus perquè la dona catalana aïllada al Clínic de Barcelona per haver estat en contacte a l'avió de precisament aquesta dona holandesa que va acabar morint a Sud-àfrica ha tornat a donar negatiu en la segona prova PCR.
4: Segons el Departament de Salut, es manté asimptomàtica i en bon estat general. Continuarà en situació de confinament i observació d'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica establerts per les autoritats sanitàries.
3: I avui també se celebra el Dia d'Internet, una eina imprescindible per informar-nos, comunicar-nos o treballar, però també un espai on cada cop hi ha més estafes, perfils falsos i trampes digitals cada cop més sofisticades.
4: Genís Margarit, enginyer de telecomunicacions i experta en ciberseguretat, ens fa quatre recomanacions per evitar caure en els paranys.
9: Usar difícil l'accés a les claus.
10: Ens roben les credencials, ens roben les claus de casa perquè nosaltres hem sigut el serraller. Però si tens un clauer de contrasenyes, la contrasenya ja no te la saps. Com que no te la saps, quan et surt el lloc fals, que la màquina sí que se n'adona, no t'ho omple. I com que no t'ho omple i tu no t'ho saps, no ho pots ni escriure. I t'autoprotegeix.
9: Evita gestions sensibles per internet.
10: Com pot ser que ara circumstàncies tan crítiques com és gestionar els nostres estalvis ho estiguem fent davant d'una pantalla que ens poden aixecar la camisa. Llavors, és cert que podem prendre moltes mesures preventives, però hi ha coses que encara val la pena no fer-les per internet, encara que sembli anacrònic.
9: Navegar per llocs segurs.
10: Deixar de fer l'Indiana Jones per internet. Si vas a internet i vas al CatSalut, no et passarà res al CatSalut. Però si vas a internet a buscar el xollo de la teva vida perquè no sé quina pàgina web et donen un descompte del 10%, aquell xollo te l'enviaran a casa. Però pel 10% que t'has estalviat, hauràs perdut la teva targeta de crèdit i hauràs perdut la teva contrasenya perquè t'hauràs registrat en un lloc que per aquell 10% el que volen és robar-te la informació.
9: No donar res per cert sense verificar-ho.
10: Des de que ha explosionat la intel·ligència artificial hem vist que ens poden falsificar la veu, que ens poden falsificar la imatge. O sigui que les nostres capacitats cognitives per saber si aquell amb qui estarem xerrant o aquell qui ens demana aquella cosa és veritat o no, es redueixen a zero. A zero. Perquè a partir d'ara mateix, si em truquen els meus pares, poden no ser els meus pares.

0: Albert Just.
1: I tu què tries?
0: Visita jatrio.cat.
2: I obrim ja el bloc cultural parlant de Castells amb l'actuació que s'ha dut a terme avui a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès amb motiu de les Fires de Maig.
3: Una diada àgil de poc més d'una hora i en la qual no s'ha produït cap caiguda. L'ha seguit la companya de Ràdio Vilafranca, la Judit Benages.
4: Bon migdia des de la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès, on fa una estona ha acabat la diada de Fires de Maig, la que dona el tret de sortida al tram estiuenc de les actuacions castelleres més exigents. Avui, les dues colles locals castellers de Vilafranca i Xicots es presentaven a l'actuació amb els deures fets a l'assaig i, per tant, només quedava rematar-ho a plaça. I així ha estat. Els castellers de Vilafranca han començat l'actuació amb el segon 3 de 9 en folre de la temporada. Després han estrenat el 4 de 9 en folre i en tercera ronda un nou 4 de 8 amb agulla que en breu volen pujar un pis més. Han posat la cirereta amb també el primer pilar de 7 en folre. Per la seva banda, els Xicots han començat amb el seu castell insígnia, el 5 de 7, que han descarregat també sense cap mena de problema. Després ha vingut el primer 3 de 7 amb agulla d'enguany i han acabat amb el 4 de 7 amb agulla. Les dues colles, doncs, surten satisfetes d'una diada que mira clarament cap al futur en un any en què hi ha concurs de castells a l'octubre.
2: I on també hi havia actuació castellera, commemorant també aquestes festes de maig, era a Badalona. Connectem ara en directe, doncs, per saber com ha anat aquesta diada castellera amb el company de Ràdio Ciutat de Badalona, Joaquim García. Joaquim, bon dia.
5: Què tal? Bon dia. Doncs aquí situació diferent. Ara mateix estem pendents a diversos membres de la colla dels castellers de Badalona, ja que mentre descarregaven un 2 de 7 han fet llenya, han caigut, i el servei d'emergències s'ha hagut d'atendre a diversos lesionats. Estarem pendents. Fins aquí el moment vivim un ambient de grans ocasions, una plaça de la Vila plena, amb una diada castellera que començava a les 12 del migdia puntual, després d'un cercavila multitudinari des del Mercat Maignon, on s'ha anomenat casteller d'honor el mag Enric Magú. Els castellers de Badalona afronten les rondes decisives de la jornada, compartem plaça amb Castellers de Santpedor i la colla castellera de l'Almaresme i la Selva Marítima, que també afronten els seus reptes de la temporada. Després de les bones sensacions que tenien el mes de març a l'inici de temporada, els Micacos, la colla badalonina, buscava avui a plaça consolidar la gamma mitjana i alta de 7 pisos. De fet, ho han aconseguit a l'inici de la jornada. Pas previ imprescindible abans d'encarar el que és el seu gran repte d'aquesta temporada, el salt, atenció, als castells d'avui de cara a final de curs. Una diada que encara la recta final al centre de la ciutat entra unes festes de maig que mulleixen, entra en ple d'activitats.
2: Moltes gràcies, Joaquim, i veurem com acaba, doncs, aquesta diada castellera a Badalona. Canviem de terç, ens n'anem. En aquest cas, recuperem la informació del Dia Internacional dels Museus. En aquest cas, fem parada a Olesa de Montserrat, que celebra un seguit d'activitats al Centre Cultural Cal Puiggener.
3: Entre les propostes hi ha visites guiades, degustació de tapes i vins, un concert, un espectacle infantil i l'acte institucional, que és un homenatge a les persones i entitats que han col·laborat amb el patrimoni olesà. Des d'Olesa Ràdio, Pilar Peiró.
6: El Centre Cultural Cal Puiggener commemora avui diumenge el Dia Internacional dels Museus amb propostes culturals i lúdiques per a totes les edats. A primera hora s'ha fet una visita guiada a aquesta antiga casa pairal del segle XVI, reconvertida en espai museístic. Posteriorment ha tingut lloc l'acte institucional de lliurament de diplomes en agraïment a qui ha contribuït amb el patrimoni olesà. L'alcalde, Marc Serradó, ha posat en valor la feina feta els darrers anys per conservar i recuperar el patrimoni al municipi.
7: D'uns anys cap aquí hem començat, doncs, a fer una feina que penso que ha de donar un fruit important en el que és el patrimoni material de la nostra vila. Perquè al final el patrimoni, no sé si estareu d'acord, però és allò que uneix una mica el passat, el present i el futur, i és allò que ens fa sentir olesans. És allò que ens identifica, doncs, amb una història col·lectiva, que és aquesta vila, i que és Olesa de Montserrat, que ens fa sentir, doncs, part d'aquells que van aixecar en temps més complicats, doncs, aquesta vila, i dels que l'aixecaran en el futur. I, per tant, és allò que ens fa sentir orgullosos i orgulloses, i és allò que ens fa explicar a la gent qui som, no?
6: A la tarda hi haurà una segona visita guiada a aquest equipament cultural i turístic, i després un espectacle d'animació infantil i xocolatada popular.
2: Parlem ara de música, en aquest cas del Sant Cublac, que tornarà a convertir Sant Cugat del Vallès en un punt de trobada de cultures i ritmes afrodescendents.
3: serà del 10 al 14 de juny. El Festival de Música Negra arriba a la 12a edició, consolidat com una de les cites culturals de referència de la ciutat. Des de Cugat Mèdia, Sílvia González.
0: El director del festival, Ricky Undersounds, ha assegurat en una entrevista a Ràdio Sant Cugat que la proposta viu un moment de consolidació des que es va iniciar el format actual al Parc de Can Vernet.
8: Nosaltres tenim un festival de música negra perquè carreguem una ideologia, també. Aleshores, per nosaltres la música negra és una eina de l'antiracisme i sempre ha sigut així, no? Aleshores, han d'anar lligats, han d'anar de la mà. Ja venim d'un bagatge de molts anys d'aquest contingut cultural, s'han fet exposicions, xerrades, documentals, i creiem que és imprescindible.
0: Segons l'organització, el contingut serà molt interessant, amb moltes jornades i propostes. Podeu consultar la programació. I també dir-vos que el festival es tancarà diumenge 14 de juny amb la tradicional jornada familiar, que inclourà tallers de percussió africana. Ara bé, hi haurà un plat fort de la jornada. Això arribarà el dissabte 13 de juny, dedicat als ritmes llatins i caribenys. Parlem del Latin Goes Ska, una producció pròpia i exclusiva del festival, que unirà músics de salsa, reggae i ska en un espectacle únic amb Lenin Guiriloco i Memi Sila al capdavant.
2: I encara un altre apunt musical, la banda Obeses va tornar a casa per començar una nova etapa.
3: Ho va fer a Tona, el municipi on va néixer fa 16 anys, amb la presentació del nou disc Diastoler, davant d'una sala a la Canal plena de gom a gom i amb totes les entrades exaurides. Des del nou FM, Núria Parera.
9: La sala a la Canal de Tona es va omplir ahir a la nit per veure el retorn d'Obeses a casa. La banda osonenca va presentar el seu nou disc, Diàstole, en un concert amb totes les entrades exaurides i que va servir per donar el tret de sortida a la nova gira. El grup culmina així un projecte musical concebut en dues parts, iniciat l'any passat amb Sístole i consolida el seu sisè treball d'estudi. Amb un directe intens, teatral i carregat de força escènica, Obeses desplegava davant del públic el nou univers sonor del disc, mantenint el segell característic que els ha convertit en una de les bandes més singulars del panorama català. La Tona com a inici de gira

0: l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid busquen una victòria que els acosti a la permanència. El Barça, ja sense objectius en joc, rebrà el Betis a un quart de 10 en el que serà el comiat de Robert Lewandowski a l'Spotify Camp Nou. Baixem fins a la Primera Federació, on ahir també es va jugar la penúltima jornada amb horari unificat.
1: Comencem pel Sabadell, que va deixar escapar les opcions d'ascens directe després de perdre la nova Creu Alta davant de l'Antequera per 0-1. Aquesta derrota, combinada amb la victòria de l'Eldense, va donar l'ascens matemàtic a l'equip alacantí. Els vallesans, això sí, dependran d'ells mateixos per acabar la segona posició. I al duel català entre Nàstic i Europa, la Moneda va caure de favor de l'equip grana, que es va imposar per 2-1 i aconseguir sortir de la zona de descens. El conjunt tarragoní assolirà la permanència si guanya la setmana vinent al camp de l'Hèrcules. Per la seva banda, l'Europa es manté en zona de play-off gràcies a la derrota dels seus rivals directes.
0: I a la tercera federació. Aquest matí s'ha jugat el partit d'anada d'una de les semifinals del play-off d'ascens entre l'Hospitalet i el Badalona. Anem a conèixer, doncs, ara quin ha estat el resultat d'aquest partit en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona. Ramon Duran, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs un partit que ha tingut moltes fases. Ha començat al principi dominant el Badalona, sobretot amb una primera part molt sòlida, la segona tot s'ha complicat. Abans el resultat ha estat un 0-2 favorable al Badalona, per tant, agafa molta carrera a l'equip de Miquel Esparren de cara a la tornada. Ha estat, com diem, una primera part plàcida, però la segona ha passat absolutament de tot. Hi ha hagut una expulsió per dues targetes grogues per part de l'Hospitalet i a partir d'aquí s'ha començat a escalfar el partit fins a un punt en el que de la graderia han llançat un flamisell i els tres àrbitres han dit que el partit havia d'aturar-se. Per tant, han marxat tots els jugadors als vestidors al cap de 10 minuts. S'ha reprès i a la represa l'Hospitalet s'ha fet fort. Una i una altra ocasió ha tingut sobre la porteria de Carlos Dazón. No han entrat les ocasions i al final ha estat el Badalona qui ha fet el gol a l'últim minut. Per tant, partit vibrant, sobretot a la segona part, que deixa un molt bon resultat pels amics que l'esparren de cara al partit de tornada a Badalona.
0: Moltes gràcies, Ramon, i apuntem doncs aquesta victòria per 0-2 en l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona federació. Recordem que aquesta tarda es juga la segona semifinal. Acabarem aquest Notícies en Xarxa recordant aquesta notícia d'última hora pel que fa a la cursa de MotoGP al circuit de Montmeló amb aquest greu accident d'Àlex Márquez, que ha estat evacuat del circuit amb ambulància. Per ara, la cursa continua detinguda i a l'espera de confirmació oficial si finalment es podrà reprendre o es donarà per finalitzada. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Són les 3 de la tarda.

0: Salut, amics i amigues caminaires. Comencem en aquest punt el capítol número 571 d'aquest programa que pretén difondre el senderisme, l'excursionisme i els viatges des de Ràdio Martorell i per la xarxa Més. Ens agrada voltar i conèixer territori i la seva gent i per això us plantegem tot seguit tres continguts en els propers 25 minuts. Abans que res, els hem de presentar en el nostre sumari. Avui al reportatge central ens pugem al carro. En Marc Boquer és l'impulsor del projecte Experiències Rurals i proposa rutes en carro i cavall per l'entorn rural de Nulles, a l'Alt Camp, aptes per tots els públics. En coneixerem tots els detalls d'aquí a uns instants. El Xavi Tió recupera avui un dels clàssics del muntanyisme i de l'alpinisme i ens proposa, de fet, un 3 en 1. 3 cims al preu d'un, ascendint a la Serra del Cadí i coronant la Torreta del Cadí, el Puig de les Grelleres i el Volturó. Tercer i darrer capítol dedicat a Bèlgica, amb la Maria Pilar Cabrerizo, ideòloga del blog Viatges 2.0. En aquesta ocasió és torn de visitar una de les ciutats més interessants del país. De seguida ho veureu i ho podreu comprovar. Gant. I ara que ja coneixeu la targeta de presentació del programa d'avui, comencem. Voleu venir amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Una experiència per viure de forma pausada, sense presses, on qui marca el temps és el ritme de la natura. I que alhora ens submergeix per una estona en una manera de ser i de fer, en el món de pagès, de quan la mecanització encara no hi havia arribat. Dues intencions o propòsits que s'acompleixen en la proposta que us presentem avui. Un passeig en carro conduït per un cavall, tot passejant entre un mar de vinyes i altres conreus. Avui al Sendes pugem al carro, mai millor dit. Una aventura d'una hora i mitja que farem sobre aquest antic mitjà de transport que en Marc Boquer, al capdavant del projecte Experiències Rurals, organitza els caps de setmana a Nulles, una petita localitat de l'Alt Camp que alguns recordareu perquè no fa massa ja la van visitar per parlar del seu extraordinari celler cooperatiu. Dèiem que és en Marc Boquer qui fa la proposta. Serraller i soldador de professió, aquest vallenc de 44 anys sent autèntica passió pel món dels cavalls de tir i els carros. Avui se'ns presenta d'aquesta manera.
1: De ben petitet, doncs, he estat vinculat al món dels tres toms, al món del cavall de tir. De nen ja anava molt a la casa d'un parent meu que en tenia. Amb 5 o 6 anys el meu pare va comprar el primer i d'aquí, doncs, bueno, participar en diversos tres toms d'arreu de Catalunya. He estat vinculat a diferents associacions dels tres toms d'aquí de la comarca, com també la de Valls. He anat arreplegant carros, restaurant carros, per poder participar en diferents tres toms de tot Catalunya. A partir d'aquí, la cosa es va anar creixent, amb un cavall, dos, i anant arreplegant carros que la gent gran els hi feia nosa per posar el tractor o els fills d'aquesta gent gran que els hi feia nosa el magatzem per posar el cotxe.
0: I a poc ha anat configurant una col·lecció de carros ben extensa. A dia d'avui va més enllà d'una vintena. N'hi ha de ben variats.
1: Tinc carros carregats de diferents maneres, un amb botelletes, l'altre amb botelleta petita tipus pot de litre, perquè m'entenguis, amb les seves caixetes. Tinc un altre amb botella de vidre grossa de 5 litres, el que seria avui una garrafa forrada amb mimbre i encaixada amb fusta. En tinc un altre de bidons d'oli, de ferro o de lleteres. En tinc un altre carro de pagès carregat amb uns coves de llauna i amb rotllos de pell, perquè tinc d'arrels d'una adoberia de pells aquí a Valls, al costat del riu. Tinc un carro també d'un bucoi, un parell de tartranes, un carruatge de luxe francès, un carro per treure els fems de la zona del Pallars, un carro de trabuc, dues màquines de segar, dues màquines d'ensofetar. Estic bastant entretingut, la veritat.
0: Però què seria del carro sense el cavall que el fa anar amunt i avall? En Marc en té dos de cavalls i sense ells no es podria, evidentment, celebrar aquesta experiència. Comenta que els mima i els tracta molt bé.
1: Els cavalls són animals de rutines, són animals que tancats no s'hi poden estar i nosaltres el que fem és fer-los moure i allargar-los la vida. En el món de l'atracció animal, el carro ha d'anar equitatiu amb el cavall i el pes que hi cap en un carro agrícola de pagès, el català, els seients que hi caben o la gent que hi cap, El cavall pesa 3 i 4 vegades més que el que és la càrrega del carro. Per als cavalls és un passeig.
0: Tenim carros, tenim cavalls, i amb els carros i amb els cavalls podem fer un tomb pels camps. Els horaris, dissabtes i diumenges en dos torns, a 2:15 del matí i a les 12. I a l'estiu, atenció, perquè canvien, a 2:15 del matí i a les 7 de la tarda, en la proposta coneguda com l'hora daurada, moment que té una llum màgica i especial sobre el Camp de Tarragona. El lloc escollit, més o menys ja l'hem dit, Nulles, un indret que no és casual.
1: Les rutes comencen i acaben a Nulles. És un marc incomparable pel turisme d'interior. Aquí tenim una magnífica zona amb un mar de vinyes i una zona d'interior amb un microclima. Tenim una catedral del vi molt guapa i la ruta té una durada d'una hora i mitja o així. Tipus de públic ha vingut des de famílies, grups d'amics, famílies amb canalla molt, molt petita, de 4 o 5 mesos, i després gent gran, molt gran.
0: Doncs per participar en aquesta ruta amb carro i cavall, entreu al web experienciasrurals.com i poseu-vos en contacte amb el Marc. La ruta bàsica, que centra avui el nostre interès, ja fa 8 anys que la fa. L'anomena PAC 1 i té una hora i mitja de durada, com hem sentit. Garantit que farà desaparèixer l'estrès.
1: Està clar que la gent està acomodada i la gent que ha vingut a fer una ruta de migdia o de dia sencer, estem acostumats a un ritme, a una velocitat, i la veritat és que a pas de carro tornes a fer un retrocés en els anys i el rato que circules amb el carro és una teràpia i és una manera diferent de veure les coses, d'alentir la marxa que portem tots en el dia a dia.
0: Doncs va, ens posem en circulació. Per la ruta s'hi destinarà un carro sempre i quan el grup estigui composat per un màxim d'unes 10 persones. Si n'hi ha més, se'n destinaran dos. La sortida i arribada es fa a l'exterior del celler cooperatiu de Nulles, conegut avui com Adarnats Vinícola de Nulles. Un extraordinari edifici d'estil noucentista, una de les catedrals del vi, construïda entre el 1910 i el 1920 a càrrec de César Martinell. En aquest indret arribaran unes inicials sessions teòriques i pràctiques.
1: I el primer que faig és explicar-los quin és el funcionament del carro i del cavall. El cavall amb tots els seus guarniments, el per què és cada cosa, i llavors posar-nos en matèria, no? De en la matèria teòrica i llavors a la pràctica. Tothom qui ve, tant grans com petits, la canalla que hi ve, amb 4 anys o inclús menys, porten les regnes dels cavalls, són cavalls completament acostumats a fer aquestes rutes.
0: I quan les rodes del carro comencen a girar, porten els visitants cap a una zona boscosa i als camps. Un petit mar de vinyes. No en va, a Nulles, fa més de 100 anys que el celler fa possible la producció de vi. Però també hi trobarem oliveres, ametllers, avellaners i garrofers, un arbre patri del Camp de Tarragona, que, com explica en Marc, servia en el passat per rebosteria i per fer-ne xocolata de garrofa, a més de servir, òbviament, d'aliment pels animals. Tota aquesta varietat d'arbres és possible gràcies a un clima excepcional.
1: Perquè al Camp de Tarragona estem envoltats de tota una serra prelitoral, no?, que ens ajunta a muntanyes de Prades, Montagut, el Montmell, que ens fan una mica de semicercle, i això el que fa és ens freina les boires i el fred de l'hivern, i l'estar tan bé a uns 15 quilòmetres en línia recta del mar, tenim una humitat que pels cultius i per tot va molt bé, i a l'estiu tenim una marinada que també s'agraeix molt.
0: Però a més de pistes de terra i d'asfalt, camps de vinyes i d'altres fruiters, a la ruta també passarem per civilització, en concret per un petit poble agregat a Nulles, de nom suggeridor, Casafort, un petit agrupament d'origen medieval que havia tingut 12 focs o llars, el que ara consideraríem 12 cases.
1: Que és una pedania de Nulles, que és un poble tot de pedra, molt pintoresc, amb molta història. Com el mateix nom indica, era la casa més forta del poble. I el que es va fer, doncs, al costat de la casa del senyor, diguéssim, del propietari de les terres, doncs es van a construir cases i casetes per la gent que treballava pel senyor. En el moment que va entrar la maquinària agrícola, doncs tota aquesta gent es va quedar sense feina. Anys 60-70 el poble va quedar molt, molt, molt abandonat. Quasi que no hi vivia ningú, es podria dir. I a partir dels anys 80 o així es va habitar alguna casa i avui és un poble tot de pedra, molt bonic, molt pintoresc, i s'ha recuperat.
0: I a pas de cavall, la comitiva anirà tornant cap al punt de sortida. En Marc Boquer ens proposa també altres variants d'aquesta ruta. Per exemple, el PAC 2, que inclou visita un mirador proper al poble i un tast de dos vins i un cava. I per fer coixí, que no pugui ser d'una altra manera, degustarem productes del forn de la localitat, que fan amb un pa que només per la vista no sé si ens l'acabaríem de menjar. És, atenció, de color verd fluorescent.
1: Tothom de la comarca i província coneix el forn de Nulles, els productes que elabora, i quan fem les rutes i els tastos amb el tast, doncs donem a tastar els millors productes que tenim al poble. I com no, és el pa de calçot, un pa d'un verd bastant radioactiu, com a gent que diu, que fa impressió al veure'l, i que quan te'l poses a la boca, doncs recorda aquell gust del calçot fumat a la flama, el calçot cuit amb redoltes, que en diem aquí, a Valls, el que serien els sarments, nosaltres aquí en diem redoltes, i són coses a posar en valor del que podem oferir a la gent que ens vulgui visitar.
0: El nostre entrevistat us anirà explicant un munt d'històries relacionades amb el món rural i amb el poble de Nulles. Sabíeu que el 5 de novembre de 1851, a les afores d'aquest poble, hi va caure un meteorit que feia 30 centímetres de diàmetre? O bé que en una de les cases del poble s'hi conserva encara una taula que, en temps passats, es movia sola i responia a preguntes?
1: Que és una història que hi va haver, doncs, als anys 70, per efectes d'una taula que, per imposició de mans, diguem-ne així, bellugava i caminava. A partir d'aquí aquesta taula es va fer famosa, gent de la comarca, gent de les contrades, de la província, se'n va fer un ressò molt gran i en venien autocars cada cap de setmana. Val a dir que Nulles va pagar la pista de tennis o la piscina amb la col·laboració de la gent venint a visitar la taula de Nulles. És a casa dels seus propietaris. I aquesta taula fa 25 anys que no es toca del lloc on és. No continua movent perquè l'artista que la feia bellugar un dia va dir que mai més posaria les mans a la taula.
0: Misteris a part, encara parlarem d'una tercera variant de ruta de carro que inclou un homenatge final. Un dinar de menú a algun restaurant de la rodalia. En Marc Boquer explica que des d'experiències rurals també s'inclouen a demanda altres serveis. Allotjament a cases rurals, visites escolars, rutes de calçotada o per fer cagar el tió per Nadal, aniversaris i altres celebracions. Un projecte que ell mateix defineix així.
1: Neix de la meva afició pel món del carro i el cavall de donar l'oportunitat a que la gent vingui, visqui per un moment com els nostres avis i els nostres avantpassats es movien, circulaven, i perquè els més petits de la casa doncs puguin veure com funcionava tot abans. Vol fer reviure el que es vivia abans, poder explicar el llegat que ens ha quedat d'aquesta gent que tant i tant els hi va costar picar pedra. L'experiència doncs de fer la ruta en carro, de viure el territori, dels seus productes. També treballa en molts ajuntaments fent difusió de la cultura del món del carro i el cavall.
0: Una cultura que pel Marc és el més important, la seva forma de viure. Per això, com ell explica, els cavalls no són animals, són part de la seva família.
2: Sendes.
0: I tornem a estar amb tots vosaltres a la secció de senderisme, que ja sabeu que és cosa del Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, adéu, esguard, com anem?
0: Cap on ens portes avui a pasturar, Xavi?
3: Doncs mira, avui recuperarem una de les muntanyes clàssiques del muntanyisme i de l'alpinisme al nostre país. Us proposo anar al Cadí per pujar els tres cims més destacats de la part occidental d'aquesta serralada, seguint en sentit horari una mena de triangle imaginari. I accedirem des del vessant sud, a través del Coll de Jovell, i començarem a remuntar fort pel GR 150.1, fins a deixar-lo per a derivar en diagonal cap a l'esquerra i enfilar-nos a la Torreta de Cadí. D'aquí girarem cap a llevant, pel llom de la serra, seguint un petit recorregut que ens durà a retrobar de nou el GR, i continuarem fent petites ondulacions fins a acabar de pujar al Puig de les Grelleres, un cim de pas que, després de baixar al Coll de la Canal Veridana, ens permetrà accedir al cim del Volturó, alçada màxima de la proposta d'avui, i des d'on, després de desfer un tram del camí d'anada fins al Puig de les Grelleres, anirem baixant fent una llarguíssima diagonal que ens retornarà al cotxe.
0: Doncs vinga, anem amb el punt de sortida de l'excursió.
3: Doncs anem a començar a caminar al Coll de Jovell i arribem per una pista en bon estat que ens hi puja des de Josa de Cadí. I aquí agafem els senyals del GR150.1 cap a nord, per un prat, i al cap de poc ja ens enfilem fort per entre boixos, seguint un senderó estret. És el Boixader de Jovell, en una zona calcària de mal trepitjar, que fa que haguem d'anar buscant el millor pas, seguint els senyals molt ben posats del GR. Amb cura i paciència anem remuntant sense treva per terreny difícil, fins a assolir, 600 metres més amunt, els Planells de Josa, on deixem el GR i derivem cap a l'esquerra, sense camí però sense problemes, fent una diagonal per terreny completament obert i pedregós, que ens du al primer dels cims del dia i també primer sense cims. És la Torreta de Cadí, un cim ample i pla, penjat sobre les parets verticals de la cara nord, que contrasten amb els suaus lloms ondulats i les pales amables de la cara sud. Tenim bona part de la Cerdanya als nostres peus, amb els poblets d'en Sovell i Arsègal a tocar, i tot de muntanyes de taló de fons, amb l'omnipresent Pedraforca durant quasi tota l'excursió. I ben bé sota nostra tenim Josa de Cadí, on havíem arrencat amb el cotxe. Contemplades les vistes, agafem cap a ponent, resseguint el llom i els senyals escadussers del PRC-122, que ens duen, quasi mantenint la cota, a retrobar els senyals del GR que havíem deixat, just en un punt on hi ha un gran pal indicador. Del pal continuem amb el mateix sentit, a vegades arran de timba, a vegades allunyats del precipici, sempre per terreny pedregós, i encarem una pujada suau que ens du al Puig de les Grelleres, segon dels cims del dia, i des d'on veiem per primer cop el cim del Volturó, ja bastant proper. Abans, però, haurem de baixar un centenar de metres fins al Coll de la Canal Veridana, un dels pocs accessos a peu de la cara nord.
0: Una sifonada.
3: Sí, i remuntar-ne llavors uns 150 per assolir el Volturó, alçada màxima del Cadí, tercer cim del dia i segon 100 cims. És un cim planer, allargassat i enfilat dalt d'una petita cinglareta que li dona una mica de caràcter. I l'única diferència respecte de la Torreta de Cadí és que des d'aquí veiem els cims de la part oriental del Cadí i per darrere el Moixeró, la Tossa d'Alp i el Puig Llançada. Bé, ja hem fet els tres cims del dia, però ens falta l'objectiu més important de l'excursió: tornar sans i estalvis al cotxe primer i a casa després. I en aquesta ocasió l'empresa no és fàcil perquè, després de desfer part del camí fins al Puig de les Grelleres, tenim per davant un descens per una llarguíssima diagonal per terreny calcari força complicat i amb poques traces de camí, en què haurem de posar tota la nostra atenció en aprendre mal i arribar sencers al Coll de Jovell on ens espera el cotxe.
0: Ara ens has espantat una mica, amb aquesta diagonal final de entre roques. Vaja, no és insalvable, cal dir-ho,
3: No, hem d'anar amb cura.
0: Això sí, amb cura, i sobretot no anar-hi un dia que hagi plogut prèviament,
3: Claríssim. I no anar amb presses.
0: I tant que no. Distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant d'aproximadament 12 quilòmetres.
0: Desnivell.
3: Ratllant els 1.200 metres de desnivell positiu acumulat.
0: En quant de temps la farem?
3: Comptem-hi unes 7-8 hores bones, perquè la pujada i la baixada són delicades.
0: Grau de dificultat?
3: Doncs en aquest cas estem parlant de 4 sobre 5, no només pel desnivell, sinó perquè, com dèiem, hem d'anar amb molta cura, sobretot a la baixada.
0: Molt bé, i finalment quines referències trobarem a internet?
3: Doncs trobareu a internet la proposta d'avui a Wikiloc, amb el nom Volturó i la Torreta de Cadí des de Coll de Jovell, tot i que nosaltres l'hem proposada al revés, d'un usuari que es diu Jerca.
0: Fa molt bona pinta aquesta ruta. Això sí, preparem-nos, perquè és d'aquelles intenses, contundents.
3: Exigents.
0: Exigents, clar que sí. Aquí tenim rutes per tots els gustos. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
3: Salut i república.
2: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
4: Hola, sóc la Maria Pilar Cabrerizo, autora del blog Viatges 2.0, i avui us continuaré explicant la meva experiència per Bèlgica.
0: Vam començar cicle parlant dels edificis més interessants de l'Art Nouveau a Brussel·les. Ens vam relaxar al Bosc Blau de Hallerbos. Vam descobrir els encants encisadors de la petita ciutat de Dinan i el seu idili amb el saxòfon, i ara rematem la feina a Gant. Gant, amb prop de 270.000 habitants, és la capital de la Flandes Oriental, una ciutat plena d'edificis i d'espais de gran bellesa. Des de l'imponent campanar de Belfort es contempla un tramat urbà on destaca el castell dels comtes de Flandes, la catedral de Sant Babó, el moll de Grasley o l'església de Sant Nicolau. No esperem més. Ara, tot això ens ho explica la Maria Pilar als Quaderns del Viatger.
4: Ara us parlaré de la ciutat de Gant. Gane és una ciutat preciosa. Sempre parlem de Bruges, i Bruges realment també és una ciutat preciosa, però Gant jo crec que està a la part, si no més, per mi, personalment, que Bruges. Perquè Bruges, jo sí que és cert, els canals, té un atractiu, però Gant a aquest atractiu li suma també el personatge de Van Eyck, que va ser el pintor de Gant, que realment doncs s'olora la ciutat. O sigui, la ciutat respira pintura, respira flamenc, respira Van Eyck. Primerament us destacaria la catedral de Sant Babó, perquè aquí és on trobaríeu el gran quadre de Van Eyck, que va pintar amb l'ajuda del seu germà. Que realment nosaltres hi vàrem anar perquè era la primera vegada que s'exposava aquí tot, en la seva esplendor. Els Belforts, aquí són els campanars, i aquest campanar, el Belfort, data del segle XIV i realment és el símbol de la ciutat de Gant. És patrimoni de la humanitat i les vistes des de dalt doncs, són una passada. Un altre dels punts destacats seria aquest castell dels comtes de Flandes, que va ser construït per Felip d'Alsàcia i que s'alça imponent doncs, al costat del riu, que en aquest cas és el riu Lys, i té una gran torre de l'homenatge, és visitable, i val la pena doncs, dedicar-li una bona estona. També els canals de Gant doncs, val molt la pena i, evidentment, també agafar un vaixell i fer el recorregut. I parlant dels canals, tenim els dos grans molls de la ciutat, que són el moll de Grasley i el de Corenley. Ley vol dir petit carrer, val? Gras significa herba i Coren significa gra. Per tant, serien el petit carrer de l'herba i el petit carrer del gra. Perquè aquí és on arribaven els vaixells carregats doncs, de les espècies i dels cereals. I per mi és la millor vista que teniu, la de les típiques casetes així esglaonades de la ciutat. Aquest estil esglaonat és l'estil d'aquestes cases. Realment des del moll faríeu la foto icònica de la ciutat de Gant. I a més us aconsello fer-la a la nit perquè és molt espectacular com il·luminen les cases. De fet, és que ha guanyat el premi a la millor il·luminació europea perquè bueno, estan espectacularment ben il·luminades perquè us surti una bona foto. I tenim la llotja de la carn, que és un edifici molt curiós, que servia per controlar la qualitat de la carn i avui funciona com a restaurant i, bueno, si us ve de gust, mereix la pena doncs, seure a provar alguna de les seves especialitats. No l'associes al tema de carn, però avui no en tenen, eh? Pensa que, a més, la fan molt bona perquè la fan amb cervesa. La carbonade, que diuen és la carbonade flamenca, que és com una mena d'estofat. Bueno, per nosaltres és un estofat, però que la fan amb cervesa i està molt bona, eh? El carreró, aquest petitó, que es diu carrer Berengarenstrache, bueno, és el que anomenen el carrer dels grafitis, que és més fàcil, perquè és un carreró on la gent hi va a fer grafitis i ella pues, està permès i la gent va a assajar, no, per després fer els seus grafitis. És com un lloc d'assaig, no? I bueno, quan està ple, pues, tapen i ala, pintem a sobre. Mm. Però bueno, és espectacular veure'l. Si us agrada la cervesa, si sou amants de la cervesa, us recomanaria que anéssiu a la Dolegriet, que és la cerveseria més coneguda de la ciutat i que deu el seu nom al canó medieval que té just al costat i que fa referència a un personatge del folclore flamenc, que és la Boja Mec, que és una dona pagesa que va conduir un exèrcit de dones i és també el títol d'una pintura de Bruegel el Vell. Tenen una carta de cerveses molt extensa, però l'estrella, no? L'estrella per dir de la casa, és una cervesa que se serveix en un got de 1,2 litres, que és un got preciós, i perquè no el trenquis, després quan vagis una mica begut i tal, doncs t'has de treure la sabata, l'has de posar en una mena de xarxa, que llavors puja en el sostre, la teva sabata queda al sostre, i si trenques el got o no et retornes, doncs no tens sabata, te'n tornes a casa sense la sabata. Gastronòmicament és una miqueta com tota Bèlgica, bueno, els musclos amb les patates fregides, el que us he dit abans de la carbona de flamenca, que està molt bona. També us he de dir que parlant flamenc, cagant, no us pareu que us parli en francès, perquè jo sí que ho esperava, pensava doncs, que era una mica com Catalunya, no? Que parlem català però que sabem castellà. Doncs no, allà no saben francès, o sigui, parlen només flamenc. I sí, bueno, en anglès sí que us entendreu, però en francès jo al principi em vaig sorprendre, vaig dir, però com pot ser que estic a Bèlgica i no m'estan entenent en francès? Doncs no m'estaven entenent. Si esteu pel diumenge al matí, podeu anar a la zona del Cúter, que celebren el Mercat de Flors. I, bueno, està bé, no?, veure el Mercat de Flors, perquè, bueno, és xulo, i, a més, ells el que solen fer, els locals, és anar a veure el mercat, a comprar flors, i a prendre's un vi blanc amb unes ostres allà al mig, amb una terrasseta.
0: Doncs se'ns acaba el temps. Gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut amb tres parades. Salutacions de qui fa possible el programa, l'Andreu Ortega des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest programa i els anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.

0: Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio.
1: Molt bon dia, Bufacanyes.
2: Bon dia, Pedro Vicente del Roble.
1: Bon dia, Víctor, cara de Festival Benítez.
2: Sí, cara de festival, perquè aquest cap de setmana se celebra el Còmic Barcelona, que és el Saló del Còmic Mític de Barcelona, i nosaltres dediquem aquest capítol especial per celebrar també aquesta 44a edició.
1: L'any que ve serà la 45a.
2: Ostres, s'haurà també gordo. Sí. Però no ens avancem, l'any que ve parlem d'aquest any, que serà el 15, 16 i 17 de maig.
1: Exacte, en un altre pavelló.
2: Sí,
1: davant de l'antic pavelló on es feia abans.
2: És a la Fira de Barcelona, Montjuïc, però serà en l'altre pavelló. I nosaltres hi serem presents també. Ara comentarem quina xerrada farem nosaltres aquest any. En l'especial d'avui comentarem alguns dels autors i autores convidades, també algunes xerrades, exposicions que podreu veure.
1: I activitats en general.
2: Sí, i novetats editorials, que si no podeu anar al Saló, doncs també podeu gaudir d'aquestes lectures que surten, que totes les editorials sempre es guarden per publicar-les de cara al Saló, no?
1: Exacte.
2: El cartell d'aquest any és de la Natacha Bustos, que ja ho vam comentar, que és un cartell molt xulo, no?
1: Sí, a mi em va agradar força.
2: És l'autora de Moon Girl i Dinosaurio Diabólico. Que el dinosaurio diabòlico aquest és un personatge de Marvel que havia inventat Jack Kirby, crec que als anys 60-70, i ella li va donar també com ressuscitar el personatge, i li va donar també, va inventar-se aquesta Moon Girl, de la que després també han fet animació des de Marvel, i que és un personatge molt carismàtic, i també ha estat a moltes altres obres de Spider-Man, Runaways, Doctora Afra, que és aquesta de Star Wars també.
1: Que aquesta m'agrada molt. Aquesta és la que va amb els droides, que són droides retorcidos, no?
2: Sí, són... Sí. Doncs això, el cartell molt xulo aquest any, també molt fresc, que també tocava, i amb una autora que també ho està patant aquí i a fora. Aquest any, per cert, ha publicat també amb Editorial Finestres una obra interessant també, no? Chernobyl es diu, que és sobre també la... Bueno, Chernobyl.
1: Sí, Chernobyl, sí, sobre la central nuclear.
2: Sí. Tot el desastre que va haver-hi.
1: I ara hem de parlar de nosaltres.
2: Això, parlem de nosaltres i el que farem... Nosaltres ens han convidat aquest any per fer una xerrada en directe.
1: Ens han convidat?
2: Sí.
1: Estem molt orgullosos i molt contents que...
2: Sí, que comptin amb nosaltres. I a sobre serà una xerrada molt xula que es celebrarà el divendres a l'escenari Comic Stream, que és aquest escenari per podcasters i per programes en directe, no? Sí. I tenim de convidada a la Berta Cusó.
1: Que no volem enganyar ningú. Feia temps que havíem pensat que la volem entrevistar, però vam dir, caram, viu a Berlín.
2: Serà difícil entrevistar-la.
1: Serà difícil entrevistar-la. I de cop i volta ens diuen, voleu entrevistar la Berta Cusó? I nosaltres...
2: Perfecte.
1: Pues vinga, endavant, no et diré que no.
2: És la guanyadora del Premi Vinyeta Ficòmic d'aquest any, que també el vam estar comentant al programa.
1: Exacte.
2: És aquest premi que es va celebrar, li van donar durant l'acte de...
1: La nit de les lletres catalanes que impulsava Òmnium Cultural i l'Institut d'Estudis Catalans.
2: Això mateix. Aquest premi de vinyeta, també impulsat per Ficòmic, i tindrem a la Berta Cusó, que presenta l'obra que ha guanyat el premi, de la que parlarem.
1: I
2: sí?
1: Una nova.
2: Això mateix, sí. Parlarem de la Conca dels Àngels, que és la que ha guanyat, i una nova, que és la del Circ Cric, que és el...
1: Impressionant. Un circ que nosaltres, de fet, ho tenim molt proper.
2: Sí. L'extraordinària història del Circ Cric, que ha sortit ara fa res, per Andana Editorial... que també aprofitarem per comentar-la, a més d'això, de Conca dels Àngels, que és la història de... Bueno, són sis històries diferents de sis dones, com veuen la guerra, no? Uh-huh. I, bueno, que hi ha massa guerres, i és també una crítica, però des d'un punt de vista femení. I tenim moltes ganes de xerrar amb la Berta Cusó i que ens expliqui també una mica com... d'on surt aquesta idea d'escriure aquest còmic, no?, i com l'ha plantejat. També, si vols, seguim. Això serà el divendres, ho recordem. Si us voleu saludar, estarem per allà. Segurament algun altre dia també apareguem per al Saló.
1: Sí, fem un programa en fals directe. Sortirem directe per les xarxes del Saló.
2: Sí.
1: I nosaltres l'emetrem més endavant. I és a les 4 de la tarda, si no vaig equivocat? O 4, sempre m'equivoco?
2: A 4:45.
1: Ah, mira, veus? 4:30.
2: Perfecte. Si vols, anem comentant altres autors i autores convidades. Sí. Per exemple, a mi em fa il·lusió que vingui Shintaro Kago, que és un autor...
1: Que hem parlat d'ell moltes vegades.
2: Sí, nascut a Tòquio, i que és un autor molt... extrem, podríem dir, perquè té una forma de dibuixar molt característica, perquè és molt bizarro, fins i tot.
1: I també de ser tan extrem ha pogut fins i tot entrenar en el mercat d'Estats Units de dibuixar algun superheroi, no?
2: Sí? No, sí, crec no que no, eh?
1: No, no és un altre?
2: Sí. Vale. Aquest no, aquest crec que dius tu el de un que havia dibuixat el Lobezno. Crec que el Shintaro Kago no ha fet res amb superherois, però sí que ha fet coses això, com molt surrealistes i transgressores, podríem dir, i té molt d'humor negre. És bastant underground aquest tio, eh? Sí, té molt d'humor negre. I ell serà també un dels convidats que estarà fent alguna xerrada. També us recomanem, si us quedeu amb ganes de saber quan seran les xerrades i on, a la web de Ficòmic, del Còmic Barcelona, trobareu tota la programació. Tampoc la podem aquí desgranar perquè passen coses constantment, eh?
1: Sí, no, i van havent-hi novetats cada dia i tal, alguna sorpreseta i tal.
2: El Shintaro Kago està presentant també amb l'editorial Monstros, que és l'editorial actual, està presentant ara el seu nou còmic que es diu Tract, que és un còmic per ser mut. I són dos històries diferents. També Monstros ha publicat aquí Ciudad Parásito i crec que alguna altra editorial havia publicat també diferents obres d'aquest autor. O sigui que...
1: Perfecte.
2: Seguim amb altres convidats.
1: Bueno, un convidat valencià que algun dia l'entrevistarem.
2: Sí, estaria bé. A veure si podem aprofitar el saló i poder
1: xerrar. Ho intentarem.
2: Perquè realment...
1: És un dels nostres ídols. Qui és?
2: Sí, estem parlant de Paco Roca i sí que ens agradaria. Bueno, és que realment en el còmic nacional és una figura molt important, no?
1: Sí.
2: Pel que representa això. Ara també ell vindrà com a convidat, perquè l'any passat va guanyar també el premi del saló.
1: El Gran Premi del Còmic Barcelona, sí.
2: I aquest any se li dedica una exposició que és una exposició diferent, perquè no és sobre la seva obra actual, sinó sobre les seves primeres obres. I això també és un exercici bastant honest per part seva poder cedir aquestes obres, que no són les que l'han fet més conegut, però tots els autors i autores tenen un passat, no?
1: Bueno, i tenen un començament més que un passat, no?
2: Sí, això mateix.
1: El seu inici.
2: I això, l'exposició es dirà L'edat de pedra de Paco Roca, es pot veure durant tot el saló també, i també, no sé si donarà temps, jo crec que no, perquè Estiverri és l'editorial que publica sempre els seus títols, i ja té anunciat pel 28 de maig, que no crec que els arribi pel saló, perquè si ja l'ha anunciat el 28 de maig,
1: No
2: el tindrà, ni parlo que tindrà un nou còmic, però aprofitem per comentar-ho, perquè sortirà això aquest mes de maig, que es diu El viaje, i és Paco Roca també parlant sobre tema de relacions, relacions de parella, no? Que quines...
1: A més d'on ens aniria a faltar llegir-ho.
2: Sí, jo crec que a nosaltres ens agafa en un bon moment per llegir-ho.
1: Sí.
2: I això, segueix indagant Paco Roca la memòria, que com ha fet amb els seus últims àlbums també.
1: D'alguna manera o una altra indaga en la memòria.
2: Sí,
1: si no
2: sempre,
1: és per l'Alzheimer,
2: sí.
1: És per la memòria històrica o és per el passat d'una família... És un crac.
2: Sí, això mateix. I ara, en aquest cas, doncs, una mica des del punt de vista aquest de les relacions de parella, no? Tenim ganes de llegir-ho. Aquest còmic sortirà el 28 de maig, El viaje de Paco Roca, i a veure si el podem pillar pel saló i que ens expliqui una miqueta més què ens podrem trobar no, en aquest nou còmic.
1: Paco, anem per tu, eh?
2: Som-hi, seguim amb un altre convidat,
1: bueno,
2: que no és un autor, en aquest cas.
1: Sí, però és un convidat interessant.
2: Sí, molt interessant i molt internacional, també. Estem parlant de Cebulski, C.B. Cebulski, que és l'editor en cap de Marvel Comics.
1: Mare de Déu,
2: un dia. Des del 2017 és una mica l'encarregat de guiar una mica les històries, no? Ell no és escriptor, però sí que és l'encarregat una mica de prendre decisions, no?
1: Jo li preguntaria què pensa de Kevin Feige.
2: Estaria bé, a veure quina relació té amb ell. Jo crec que és bona perquè el Cebulski aquest ha estat ara fa poc també presentant algunes de les sèries com la que va sortir de Daredevil, també.
1: Pues
2: sí, que entenc que més o menys tenen. El Cebulski té... O sigui, la crítica del còmic dels últims anys de Marvel no és molt positiva, tampoc. Bueno, hi ha una mica de tot, però hi ha gent que no la veu de manera molt positiva i crec que també és un bon moment per aprofitar el saló i preguntar-li...
1: Tu, Cebulski, què farà amb la teva feina? No
2: cal tirar-li res pel cap, però sí poder parlar amb ell i també fins i tot donar-li idees. El Cebulski també està present en el saló perquè no només formarà part d'això de les xerrades que es faran, sinó que estarà revisant portfolios i dossiers d'artistes, que això és una cosa que sempre s'ha fet al Saló del Còmic. Potser a nivell usuari la gent no ho sap tant, però el Saló del Còmic també té aquest apartat de còmic pro, no?, on els autors novells o autors que volen això entrar en el mercat editorial poden presentar les seves obres.
1: I a part també per la gent normal, si et vols emportar algun original d'algun dels autors que estiguin firmant per al...
2: També.
1: Per al d'això, a vegades pots portar originals que tenen fets... Això sí, són uns calés.
2: Bueno, sí, sí,
1: són
2: clar.
1: Són uns calés, però és un original. És un original.
2: Sí, no, aquest any també hi ha com un apartat al Saló del Còmic, al Còmic Barcelona, que serà d'originals, i hi ha diferents empreses amb originals potents, o sigui que si algú li interessa... I si no, és això el que dèiem, hi ha com aquest apartat de Còmic Pro on autors i autores poden presentar, i els editors importants, no només editorials d'aquí, sinó algunes de fora, com Marvel, fan aquesta revisió, i si els interessa la teva feina, doncs potser et contracten per dibuixar Spider-Man o...
1: Jo és que no sé dibuixar.
2: Ja, no, jo tampoc.
1: Ja ho vam veure a la batalla de dibuixants. Sí, la gent que va passar per la Diada del Còmic en català, jo vaig passar el primer round.
2: Sí.
1: Contra tu, però perquè vaig comprar la gent, tu no ho saps.
2: Sí,
1: jo
2: no.
1: Vaig prometre coca de me mare.
2: La coca de te mare està molt bona.
1: Exacte, la talla molt bé.
2: Seguim
1: amb... Ui, ara hi ha un mite.
2: Un altre mític, sí, un altre convidat mític. Parlem de Milo Manara, que es diu Maurillo, no ho sabia jo això.
1: Bueno.
2: Maurillo i Milo ve de Maurillo. Milo Manara, que és un autor italià mític, també del còmic.
1: Molt gran, ja.
2: Molt gran, sí.
1: Podríem dir ara,
2: sí.
1: No el vull insultar, però podríem dir ara que és un vell verd?
2: Bueno, potser...
1: Ho ha sigut sempre.
2: Sempre ha estat molt relacionat amb el còmic eròtic i sí, realment també tenia una sèrie de còmic que era el Click Manara, no? Que es va fer una adaptació...
1: Una adaptació molt cutre de tele que la donaven per 8TV
2: sí.
1: I els nens que no teníem Canal Plus i volíem veure les pel·lis marranes del divendres...
2: Més eròtiques, doncs...
1: Posàvem, en vez del Canal Plus, posàvem el 8TV.
2: Doncs Milo Manara no només és característic també pel seu toc eròtic en totes les seves obres, també ha treballat amb Hugo Pratt, amb algunes col·laboracions molt interessants. Aquest sí que ha treballat amb Marvel i DC, fent també algunes obres molt adaptades al seu estil, també amb Jodorowsky, amb Neil Gaiman, és un autor que ha fet moltes
1: dibuixant.
2: Col·laboracions. Ara, en aquest Saló del Còmic... S'està presentant també, que va sortir fa unes setmanes, la nova edició en català i en un volum únic de la pel·li aquesta, com es diu? Ara no em surt.
1: Ah, sí.
2: La de la Rosa...
1: Sí, el nom de la Rosa.
2: El nom de la Rosa, això mateix. Que és que jo la vaig comprar, l'edició en castellà, que va sortir abans, el nombre de la Rosa, i ara ha sortit en català. El nom de la Rosa, que publica Norma Editorial. I Milo Manara estarà fent signatures. Si a algú li agrada aquesta gran obra literària, que també va ser una pel·li molt interessant, doncs també la tenim. Seguim amb convidades, no? Alguna convidada?
1: Sí, convidada, que són Clara i Olivia Cávez. Qui són aquestes noies?
2: Bueno, les havíem vist en algun còmic, amb el rotllo més fancinero,
1: sí,
2: perquè elles porten publicant fanzines sobre les seves personatges, que es diuen Cols, i és com un grup de música, un grup femení de rock underground, que tenen com una accidentada gira per Espanya,
1: carai,
2: i és la història que s'explica en el seu nou còmic, ja no en format fanzine, sinó ja un format còmic... tapa gruixuda i publicat per Outsider, que es diu Cols la cara bé, i aprofiten també la seva presència al Saló per fer també una xerrada el dissabte a la tarda amb Furillo, que és un altre gran autor d'Outsider Comics. Així que també és un... Si us voleu, si us agrada també una mica aquest còmic més underground, més independent, aquestes dues autores realment amb aquesta... estil de línia clara que tenen i amb el rock molt present.
1: Sí, i una mica toc cartoon, no? Podríem
2: també
1: dir.
2: Sí, sí. I molt, molt proper també al còmic de revistes dels anys 80, també, així, revistes franceses i tal. O sigui que tenen un estil definit molt xulo, porten molts anys també publicant fanzines. Crec que alguns fins i tot s'havia premiat durant el Saló del Còmic.
1: O sigui que han trigat temps en fitxar-les per editar-li algun còmic,
2: sí, doncs mira, ara estem per celebrar-ho. A veure si les agafem també per allà i podem xerrar una mica amb elles.
1: Vale.
2: Tenim més autors. Parlàvem ara també de còmic francès. Tenim el Tommy Redolfi, també és un altre convidat que ens porta, farà també diferents xerrades i és l'autor d'un còmic que ja havíem parlat aquí en el programa, que és Meteoro, que és guanyador del Saló del Còmic d'Angulema, que és aquest mític saló que aquest any no s'ha celebrat. Meteoros es diu, perdona. I està publicat per Penguin Libros. Bueno, crec que és Salamandra, això, que és un dels segells dins de Penguin.
1: De Penguin Random House.
2: Això mateix. I també té molt bona pinta aquest còmic. El vam estar... Són històries de... O sigui, vam estar comparant una mica aquest còmic amb la pel·lícula aquesta de Leonardo DiCaprio, de que ve un meteoro, no?
1: Ah, sí.
2: I són com històries de diferents persones venint-se a arribar a la fi del món, no? Una mica que... Potser sembla una història fantàstica, però tampoc crec que estigui gaire lluny de la nostra realitat actual, no?
1: No. No sé què està més proper, el meteoro o invasió ovni sí. o apocalipsis zombi o apocalipsis de les màquines.
2: Doncs això, és una bona també com reflexió sobre com els mitjans de comunicació també expliquen que un meteoro es dirigeix a la Terra, no?
1: I
2: una mica... Clar, què faríem nosaltres?
1: Si fos inevitable, tu què faries?
2: Jo potser agafaria uns quants còmics i m'aniria a la muntanya.
1: A llegir-los?
2: Sí, i a veure què passa, no?
1: Uf, bona idea. Jo crec que muntaria una partida infinita de màgic, potser. o m'aniria molt a mal a fer les últimes birres artesanals que tastaria.
2: A veure si te l'obren, perquè potser la gent de molt a mal té ganes de marxar.
1: També, és veritat. Jo sempre pensant en mi.
2: Molt bé, ara seguim també amb altres convidats. Tenim... l'Oriol Black, que és l'Oriol Fernández, que és il·lustrador també, que ha publicat diverses obres com Madriguera, que havíem comentat també el programa, i aquest any publica la seva obra com a autor complet, diguéssim, per això ha triat aquest nom d'autor complet, que és Oriol Black, que es diu Soy un gato.
1: Havíem parlat d'aquest còmic?
2: Sí, el vam parlar perquè va sortir ara fa unes setmanes, i també vam estar mirant les il·lustracions com molt oníric, no oníric, però molt...
1: Sí, molt guapa.
2: Molt diferent, sí. Molt psicodèlic, sí. És una història molt poètica, molt... Sí. Aquest autor que vam estar mencionant és autor també de les portades dels llibres de Neil Gaiman, que s'han estat publicant també en català, i crec que és... Neil Gaiman, la manera d'explicar històries, també potser s'apropa una mica al que fa aquí l'Oriol Hernández, l'Oriol Black. També moltes ganes de llegir-lo, potser és un bon moment per comprar-lo ara.
1: I potser el podem casar si està pel Saló.
2: També, a veure si...
1: A veure quines idees ens van sorgint.
2: Molt bé.
1: Bueno, el Saló també, a part d'haver-hi molts còmics, moltes figuretes, merchandatge, també hi haurà música.
2: Sí, aquest any també...
1: Sembla que hagin sortit per la imatge que estic veient del Club Super 3.
2: Sí, és veritat, perquè estem parlant de Super Patata, el concert dibuixat.
1: Ostres!
2: El Super Patata, que és
1: com... El còmic de la patata és un còmic molt guapo.
2: Sí, és un còmic que molts infants que coneixem li agrada molt. És una patata que porta una capa, però no vola. I tampoc li cal, per enfrontar-se a diferents aventures. I el dissabte i el diumenge, dissabte 16 i diumenge 17, a 11:45, hi haurà com aquest concert que hem dibuixat en directe, això, per gaudir amb tota la família. Que és
1: exacte. Si aneu amb els nens, aprofiteu.
2: Sí, és el musical de Super Patata, amb música en directe i dibuix en directe. Així que...
1: Estarà guapo, això,
2: sí. Té molt bona pinta. Altres coses que també hi haurà.
1: Vinga, diferents...
2: exposicions.
1: Expos interessants que hi ha. N'hi ha una del Senyor dels Anells que a nosaltres ens encanta, que és el Senyor dels Anells, un llegat èpic.
2: Sí, que aprofitant que aquest 2026 es compleixen 25 anys de l'estrena en el cinema de la primera pel·li de La Germandat de l'Anell, no?
1: Sí, ja les han fet en versió
2: no, aquests, estesa? No, ara, crec que és ara el mes de maig o juny, potser, que alguns cinemes faran això, però la
1: faran
2: trilogia.
1: Tota la...
2: Sí, trilogia, però no tota sencera una darrere l'altra, sinó en diferents dies, perquè si no serien masses hores a dins d'un cinema.
1: Si no, veig a Gandalf pel carrer i el mato.
2: Sí, aquesta exposició del Senyor dels Anells també recollirà una mica diferents obres que s'han inspirat amb l'obra de Tolkien, diguéssim.
1: Exacte.
2: Però des de diferents mitjans, diguéssim, no? Produccions audiovisuals, però també còmics, jocs de rol, jocs de taula, Còmic, s'ha de dir que de còmic de Tolkien, nosaltres vam estar fent un especial ja fa uns anyets, sí, de còmic de fantasia, i ja vam estar parlant que no hi ha cap editorial que hagi pogut comprar els drets per adaptar a Tolkien. Sí que s'havia fet l'adaptació del Hobbit dibuixada per David Wenzel, que a mi em sembla una passada, i potser és d'aquests còmics que jo vaig llegir de petit que se'm va quedar molt,
1: molt gravat.
2: Molt
1: ja
2: gravat.
1: Tens idolatrat, eh?
2: Sí, i després ja havia fet alguna cosa del Senyor dels Anells en còmic, però o no oficial o que s'ha perdut amb el temps. Així que, bueno, potser aprofitant aquesta fita seria interessant també.
1: Home, no estaria mal, eh?
2: Estaria prou bé. Sí que és veritat que hi ha molts il·lustradors molt potents que han il·lustrat l'obra de Tolkien. Com,
1: exacte.
2: Va venir, per exemple, l'any passat, també, ara no em sortirà el nom, però va venir al Saló un dels il·lustradors. També el Ted Nashit, sí, hi ha molts il·lustradors que han fet meravelles adaptant a Tolkien, eh?
1: I que no fa falta posar una IA perquè et dibuixi Tolkien.
2: Això mateix, aquí, des d'aquí. El John Howe va ser el...
1: Exacte, John Howe.
2: I parlant una mica d'IAs, al Saló també tindrem una exposició, sí, en contra de la IA, perquè, com bé sabeu, i si no ho sabeu, jo us ho explico ara mateix, aquestes IAs que hi ha ara, que il·lustren, no? Que tu li demanes que et faci un dibuixet, sí, i te'l fa, el que fa és...
1: Fer un meme ràpid, per exemple.
2: Sí, el que fa és robar obres que ja existeixen, perquè la IA no s'ho inventa, la IA busca obres que ja existeixen per crear la seva, i el que fa és agafar sense permís obres que ja existeixen, per exemple, d'il·lustradors de còmic, no?
1: I canvia els paràmetres que tu li has indicat, sí, els posa sobre l'altre...
2: I et fa una cosa nova a partir d'una altra que ja existeix, i molts il·lustradors i il·lustradores, evidentment, estan en contra una mica, doncs, d'això, que aquesta IA generativa els estigui robant la seva feina.
1: Com la reimpressió de la carta de l'anell únic.
2: Sí, bueno, ja, amb el tema de robar art sempre hi ha moltes polèmiques, però bueno, en aquest cas hi ha aquesta exposició de la IA deshumanitza, a qui beneficia, i és aquesta exposició... Serà això, una mirada col·lectiva amb diferents il·lustracions d'autores i autors, una en contra d'això, de la IA. A qui beneficia exactament la IA? No,
1: no ho sé, que ho mirarem en aquesta...
2: Sí, amb autores com la Flavita Banana, Anna Oncina, Natàlia Velarde o Sara Soler, o sigui que molt, bon, molt bona tria també d'aquesta exposició. Després tindrem també una exposició que nosaltres ho hem comentat, que farem també aquesta xerrada sobre el Premi Vinyeta de Ficòmic amb la Berta Cusó, i tindrem una exposició on també podrem veure les tres obres, diguéssim, que estaven escollides amb aquests premis, no? Que també estaran els altres dos autors que no van guanyar el premi però estaven nominats, que són Antoni Benages per al seu còmic Esqueixos, que és un còmic també xulíssim, i la Emma Casadevall pel seu còmic Lignit, que també és un tros de còmic, i hi haurà una petita exposició també on es podrà veure, doncs, això, aquestes obres. Anirem acabant, no?, perquè portem aquí això, el Saló del Còmic d'aquest any, que és aquest cap de setmana. Tindrem moltes coses, molts tallers. Tindrem el divendres a la tarda, per exemple, també els premis de Còmic Barcelona, que són uns còmics importants també per la indústria. També tindrem, si us agrada, el doblatge de sèries, no?, que també d'animació.
1: També tindrem.
2: Tindrem també secrets i anècdotes de l'art del doblatge amb l'Andrea Compton, l'Hermoti i el Masumi Mutsuda, que és també doblador.
1: És un doblador que el seu pare... És japonès, ell és, sí, de mare catalana, em sembla.
2: Sí.
1: Bueno, de mare espanyola, no sé si és catalana o espanyola. I que justament vaig veure, perquè segueixo un podcast que són dos nois d'origen xinès que entrevisten a gent, sobretot emigrants, no? I la cosa que es troben aquí quan es fan grans i tal. I una d'elles el van entrevistar a ell. I va estar interessant l'entrevista.
2: Crec que no sé si està fent el doblatge de One Piece, pot ser, ara no me'n recordo, però bueno, si us agrada el
1: doblatge... Fa molts, eh?
2: El món del doblatge, per exemple, també des d'aquí salutacions a la gent de La Nit Friki, que també és aquest podcast. Doncs això, també aprofitant que l'estrena de He-Man, de la pel·li de He-Man...
1: Pots crear-te la teva pròpia espada de Grayskull.
2: Sí,
1: ojo, eh?
2: Perquè l'estrena de He-Man és el 5 de juny, que és la pel·lícula aquesta que
1: tu
2: també...
1: Tu tens ganes de veure-la?
2: No gaires, però bueno, potser la veiem. Els còmics de He-Man també s'estan publicant ara per mostres
1: editorials. Quan era petit, que comprava els ninots de He-Man,
2: sí.
1: I venia un còmic petit i mai li feia cas.
2: Sí, sí,
1: i ara
2: sí.
1: Me'n penedeixo.
2: Aquests còmics ara s'han republicat, diguéssim, en el Monstros, crec que ho té publicat també, que són com els còmics clàssics de això. Doncs aquests serien una mica les xerrades, activitats que podeu trobar durant tot el cap de setmana al Còmic Barcelona. Nosaltres serem el divendres a 4:45 xerrant amb la Berta Cusó a l'escenari Còmic Stream, i d'això, 15, 16 i 17 de maig, a la Fira de Barcelona, Montjuïc, a tope de còmics. Doncs
1: pues molt còmics, ja em cauen tots pel cap, eh?
2: Som-hi, doncs ens veiem la setmana que ve nosaltres amb més còmics i més bufacanyes.
1: Adeu, bufacanyes!
2: Adeu!

0: clear. És una llàstima trepitjar aquesta obra mestra de la música, però us haig de donar la benvinguda a tots, a totes, a una nova edició de La Gent Normal. Ja ho sabeu, el programa de conversa tranquil·la i reposada de Ràdio Rubí, 99.7 de la FM, i també a les 3w.radiorubí.cat. I per si voleu veure, per si voleu escoltar els millors moments del programa, dels darrers programes, doncs tants bé, també ens trobareu a la selecció del nostre perfil d'Instagram, @lagentnormal_radiorubí. I've had a few, but then again... La setmana passada, si us recordeu, i si no, doncs ja us ho recordo jo, vam parlar de memòria històrica amb la historiadora Caral Soler. I a l'entradeta que sempre faig, aquesta que em permeto, doncs... recrear-me una miqueta, comentava que, doncs, que em posava seriós perquè creia que no es podia fer broma de tot, com a mínim aparentment. La conversa d'avui, ja us aviso, que anirà per un altre caminet. El cap de setmana passat, fa uns pocs dies, vaig tenir l'oportunitat d'assistir a un espectacle de stand-up comedy. Vaja, els monòlegs de tota la vida, aquesta maleïda tendència que tenim a fer servir l'anglès per tot. Oh my God. Un espectacle titulat Buenrollistes. Sota l'aparença d'un show d'un personatge que puja a l'escenari i fa riure al públic, però s'hi amaga una altra cosa. 90 minuts de riure, sí, sense concessions, amb molt poc espai per la recuperació, i creieu-me que ho dic amb tota la mal cor, perquè surts d'allà amb la mandíbula desencaixada directament. Però un riure que a poc et va traslladant cap al camp de la reflexió més personal, de la reflexió fins i tot més filosòfica. Víctor Parrado puja a l'escenari del Teatre Goya, per enfrontar-se a les seves pors, a les seves inseguretats, a les seves virtuts, als seus defectes. Compte, les seves i, en el fons, les de tots plegats. Perquè juga a un joc molt hàbil, i és posar-se tot el públic de cara al mirall, el mirall interior que tots, més o menys inconscientment, tots plegats alguna vegada no volem mirar. Rius molt, sí, però també penses molt. I també us asseguro que surts del teatre amb les endorfines pels aires, però amb la necessitat de compartir amb qui t'acompanya les reflexions que, doncs, que el Víctor va desgranant al llarg de l'espectacle, i sobretot amb en el colofó final, 2 minuts finals, que, o 3, que no, evidentment, no desvetllaré, però que valen molt la pena. Víctor Parrado, bona tarda i benvingut a La Gent Normal.
1: Bona tarda. O sigui, quina presentació més maca, no?
0: Bueno, si t'ha agradat, ho celebro que t'hagi agradat.
1: Sí, moltíssim.
0: És de buen rollo, també.
1: És de buen rollo. A més, es nota, Es nota quan és de buen rollo i quan és un poco postizo i no, és de buen rollo.
0: No, aquesta surt del cor, un moment. Sí. És un moment així d'expansió i tal. Buenrollistes, és un espectacle que fa pensar.
1: Bueno, la veritat és que... el feedback que vaig rebent és una mica aquest, no? De que la gent surt amb bon rotllo, però que, bueno, es porten cosetes, no? I cadascú, com tu bé comentaves, jo crec que fa una mica de mirall, per mi i el primer, i la gent, doncs, bueno, pues, potser jo... Oye, me he llevado esto, me he llevado aquello, o m'ha remogut allò o allò altre, no? I crec que és maco, no?, també poder dir alguna cosa a través de l'humor.
0: Perquè si tu et guies només pel... Si tu et guies només pel títol, bon rotllistes... Doncs penses, jo què sé, ara què m'explicarà, no? Però quan t'hi introdueixes, veus que les coses van per un altre camí. De fet, tu mateix en l'espectacle vas dient que analitzaràs o tractaràs tres, diguéssim, com tres pilars, no? Uh-huh. Quins són aquests tres pilars?
1: Bueno, jo jugo una mica a compartir tres missatges i a partir d'aquí, doncs, com que m'agrada construir l'humor, no?, al voltant d'aquests missatges, no? El primer d'ell té a veure una mica amb aquesta cosa que estem ara vivint tots. Jo el primer, que ja avui és el dia perfecte per explicar-ho, que és la velocitat, el cortisol, el no arribo, l'estrès, no?
0: Va, explica l'anècdota.
1: Vale, no puedo explicar, no?
0: Ara sí, ara que ja has arribat, ara ja tens el cotxe aparcat, ja estàs aquí assegut, ara ja ho pots explicar.
1: Bueno, pues lo típic.
0: Que és una tonteria, però posa de manifest això que diem, no? Que anem amb presses a tot arreu.
1: Bueno, és el típic dia que tu penses, bueno, anirem calm, programa, arribaré allà a Rubí, trobaré aparcament, faré un cafetonet abans. Claro que sí, guapi, perquè el tècnic de l'aire condicionat, que com sempre se te fastidia quan llega el verano, doncs ha decidit venir al migdia, no? I dius, bueno, esto será rápido, no es ràpid, i quan te n'adones dius, nen, que tinc mitja hora per arribar a Rubí, mitja hora, que aquestes hores és com moneda a l'aire i suerte. Arribes aquí i dius, bueno, aparcaré ràpid. Bueno, és que per aparcar hay que bajarse una aplicació, que no sé què, hay que registrarse. I dic, ¿en serio? Entonces, claro, ara m'està bajando el cortisol, perquè digo, per ser lunes no està mal.
0: Ara, sí, ara arriba el moment de... arriba el moment de relax, eh?
1: Sisplau.
0: Aquí a la gent normal fem conversa tranquil·la, fem conversa reposada. Jo crec que val la pena fer una aturada, no? És cert, anem accelerats per la vida.
1: Moltíssim. I jo el primer, hi ha dies que dic, ja estem a divendres? Què ha passat aquesta setmana? No? La setmana passada va ser un exemple d'entre Sant Jordi i tal, les ràdios, les promos, no sé què, el teatre, Badalona... Uau, costa. Aquest matí, abans de que vingués el famós tècnic, t'ho juro, estava mirant retiros, saps allò que parlo
0: sí.
1: Espectacle? Doncs retiros de meditació i tal de cap de setmana. Per agafar...
0: Et funcionen o no, tu?
1: És que he anat un cop, vaig anar un... Era més, només de ioga, prou bé, però busco alguna més. Busco trobar un espai de dir, ei, fora mòbils, fora connexió, relax, trobar una mica aquest moment de pausa, que potser per la meva feina o per el dia a dia que estem tots ara, a mi em costa, eh? No pensis que em costa trobar... Normalment és els diumenges. Però clar, diumenge final és un dia i no, sopar a casa de no sé què, i dinar a casa de les pares, no sé què, i dius, hòstia, costa.
0: És com terapèutic per tu pujar a l'escenari i explicar el que expliques? Perquè clar, al final, és a dir, m'imagino que tu tens un, diguéssim, un esquema d'espectacle, d'un guió, però clar, això no vol dir que sempre sigui el mateix espectacle, és a dir, al final... en funció del tipus de públic que tinguis, en funció de com estiguis tu anímicament aquell dia, l'espectacle canvia.
1: I físicament,
0: sí, evidentment.
1: Sí, totalment, sí. Jo crec que la gent que ens pugem a l'escenari, per això no volem baixar, perquè és un espai on sembla que, bueno, la sal, no? El dolor te duela menos, no? Els problemes siguin nosaltres i es relativitza una mica tot més. Allò d'allà dalt gaudeixo molt. És veritat que hi ha moments que, com tot, no? L'altre dia va ser un exemple, una llum que entra tard, canvia l'escenografia d'abans, doncs jo m'haig d'adaptar els moviments. O sigui, tot són xurrades que la gent no nota, però a tu et treu una mica de la teva zona de confort, que ja va bé per una banda, però també el que vols és, de tant en tant, és entrar a una zona de confort.
0: Sí. Home, perquè ens trobem bé a les zones de confort, també.
1: I perquè estem constantment...
0: És necessari sortir, també ho hem de dir, sí. Hem de dir-ho tot, però les zones de confort sí està molt bé.
1: Sí, i jo crec que és com el vaixell que arriba a port, no? I diu, oye, vale, portem allà, no? Zozobrando constantemente, para una mica, tranquil·litat, baixa el ritme... I a mi l'escenari em dona molt aquest punt. És veritat que hi ha moments que, pues, tu dius, el públic no, jo què sé, està contemplatiu, bueno, pues, ho acceptes i toca jugar. Aquell dia tens un mal de panxa, busca minimitzar-ho com puguis. I potser no donaràs un 8 o un 9, donaràs un 6 i mig 7, però bueno, és que és el teu màxim aquell dia.
0: No pots aspirar més.
1: No, jo crec que un es coneix, no? Arriba un moment, a mi em passa, jo m'aixeco el dissabte i ja sé com estaré. O sigui, ja ho veig, com he descansat, com he aixecat la veu... Jo venia d'actuar el dia abans a Badalona, al Teatre Círcul, i dic, bueno, avui toca agafar força, recuperar, perquè sabia que potser hi hauria menys gent sent aquest cap de setmana molt raro. Per tant, més energia, no? Més ritme, més picadet al show, com que t'ho demana, no? Uh-huh. I això és una energia que és tela, és molt
0: clar,
1: bèstia.
0: Clar, perquè segurament l'espectador tendeix a pensar que això ja ho teniu molt per la mà, no? Pujar a l'escenari i ho feu com... Ara, si em permets, la frivolitat, com si, una mica com si fossis un funcionari, eh? Que tu vas allà, fots la teva xapa i hi-hi-ha-ha, i cap allà, no? I cap a casa, o cap al camerino. Però clar, això no va així. És a dir, la despesa energètica, física i emocional de pujar dalt de l'escenari... Això és difícil de quantificar amb, no sé, digue-li calories, watts d'energia, no ho sé. Bueno, però existeix. No,
1: absolutament. És més, jo et podria dir que si tu, jo què sé, t'agrada fer crossfit, doncs és com si et fotessis dos classes de crossfit, i el dia següent tens el cap com un timbal, la veu tocada.
0: Evidentment.
1: I a nivell d'energia, molt cansat, perquè, bueno, tu ja ho vas veure, a mi m'agrada molt la gent i surto abans a saludar, surto després a saludar.
0: Això és una cosa que s'agraeix moltíssim. El fet que, perquè jo, ara ho explico així a l'audiència, eh? Jo vaig entrar al teatre i a mi em van assignar dues butaques, no? Llavors, quina va ser la meva sorpresa? Que quan arribo a la meva butaca, em trobo a la fila del davant aquest senyor que tinc aquí al costat, saludant al públic com si, bueno, és que no diria ni com si fossis l'acomodador, no? Perquè l'acomodador no saluda.
1: Sí, però de vegades també ajuda a acomodar.
0: Sí. I va ser la primera sorpresa, no? Aquesta proximitat, que jo crec que ja trenques molt aquesta barrera del teatre, no?
1: És que a mi m'agrada molt la gent, però això ho feia quan estava als bars i als xiringuitos, no? Que feia molt, vull dir que és...
0: Com entres tu en aquest món del show business, Víctor?
1: Per l'accident aquest? Que vaig comentar, que em vaig trencar...
0: Sí, bueno, explica-ho, això, va. Que això era... és molt interessant.
1: Bueno, jo era comercial. A mi m'agrada molt la gent, però tampoc em feia molt feliç ser comercial, perquè m'agrada el punt, no, de tracte, però el que era la venda en si, bueno, pues vale, pues bien.
0: Però
1: no?
0: Tu devies ser d'aquests comercials que devia vendre... o sigui, devia vendre-ho tot, o no?
1: Bueno,
0: ho dic per una mica per bé, vull dir, quan et veus allà dalt de la, quan et veig allà dalt de l'escenari i ara aquí més en proximitat, penso, és que el Víctor, si m'hagués hagut de vendre, jo què sé.
1: Bueno, jo era honest, i això és dels meus pares, jo era molt honest, i jo crec que quan un és honest ven més, perquè al final el que vols és, no, un tracte molt a llarg termini, i jo sí. Això sempre ho he pensat. Venia més per empatia que per tècnica, sempre ho dic, no? Hòstia, al final un tio que et ve allà amb bon rotllo i tal, pues, hòstia, pues, ja que vienes a escuchar-me, no? Pues,
0: eres bon rotllista, ja.
1: Absolutament. Bueno, jo sempre, a mi m'agrada molt. És que no entenc no ser-ho, vull dir, puc entendre no tenir un bon dia, puc entendre no tenir una mala resposta, perquè tots són persones, però, hòstia, per costum estar sempre de mal rotllo, cabrejat... No entenc.
0: Però hi ha molta gent, així, pel món. Hi ha gent molt amargada. I que amarga molt, que és pitjor encara, perquè tu pots viure amargat tu en la teva bombolleta i ja està. Però, clar, quan la bombolla peta i comences a amargar la resta, ostres, això ja... Aquesta ja és una altra història.
1: Jo sento molta compassió, eh? Per la gent que està tot,
0: bueno,
1: el dia...
0: Sí, clar.
1: Vull dir, perquè al final hi ha un drama allà darrere que no sé, però és veritat que dius, bueno, una cosa simpatia, tu saps que jo me com aquí i tu mal rotllo, vull dir, clar. Escolta'm, no? Mig, no? Però, mira, de fet, en aquest canvi que estàvem comentant, que quan jo era comercial, que em vaig trencar el genoll i vaig estar 8 mesos allà de baixa, jo estava a la clínica Quirón i era per un tema de supervivència, estava tan avorrit cada dia d'estar allà 4 hores i ja amb el genoll cap amunt, cap avall, que em dedicava a fer el que fas sempre, broma con uno, broma con otro, tu qui ets, hòstia... I bé, venien futbolistes, perquè allà és quan superen del genoll i els futbolistes, que em deien, però tu on jugues? Dic, no, si jo no jugo...
0: Jo estic aquí per accident.
1: Jo pagava per jugar, era una lliga d'empreses d'aquestes. I ahir va ser una mica el canvi, perquè jo vaig veure que era... Sí, em vaig sentir útil, crec, per primer cop, que era fent riure la gent o intentar fer que aquella estància fos una mica més agradable.
0: I fent una cosa que t'agradava i que et motivava i que t'omplia.
1: I que em sortia, perquè a mi em neix.
0: Clar.
1: Saps? Vull dir que no em costa connectar amb la gent, perquè com que no sé, i m'agrada, i altres coses que no se'n donen bé, doncs això jo crec que sí que se'n donen bé.
0: Parlàvem d'aquest primer pilar, no? De que anem accelerats per la vida. I segon pilar... O segona idea, o segona reflexió de l'espectacle.
1: Sí, la primera idea té a veure amb aquest punt d'estrès i com acceptar per surfejar una mica les onades, no? El segon pilar té a veure molt amb fer-nos responsables una mica de nosaltres mateixos, de les decisions que prenem, que a vegades sempre mirem cap enfora i...
0: És que és molt fàcil mirar cap enfora i fotre-li la culpa al que tens al costat.
1: O a la parella, o als fills, o als pares, o a la...
0: Això ho veus molt amb les generacions joves, molt joves, a les generacions que estan a cavall entre l'adolescència actual, eh? Entre l'adolescència i la... Anava a dir la maduresa, però és que la diferència entre adolescent i maduresa és un període molt llarg. Però anem a dir així, com l'adolescència i la postadolescència, no? Hi ha una certa tendència a culpar de tot a tothom i no mirar-te mai al mirall.
1: Sí, jo, sincerament, no sé si és un tema més d'edat o no, perquè també m'ho trobo amb la gent de la meva generació, i perquè crec que quan estàs molt esgotat i estàs molt patat i vas molt cremat, pues, lo normal és que miris fora. Però jo crec que no és allà on s'ha de mirar. Al final no hi ha creixement. A mi, a vegades, jo què sé, jo amb la meva parella tenim una enganxada, o amb un col·lega, no sé què, o amb la meva... Perquè, hòstia, són persones. I després, jo quan vaig una mica al moment aquell, dic, bueno, aquí què ha passat, no? Què és el que m'ha molestat realment, no? I jo aquí on puc millorar? Perquè és que, si no, no hi ha evolució, es repeteix el patró. Jo crec que és interessant fer una mirada...
0: Crítica
1: i autocrítica, i començar per un, i després ja dius, bueno, escolta'm, que estem tots aprenent, no?, al final.
0: Però això requereix, a més d'una maduresa i de tenir el cap moblat, com si diguéssim, que molta gent no és capaç de fer encara.
1: Bueno, jo crec que t'arriba en algun moment, eh? Potser hi ha gent que, escolta'm, vive, muere i fuera, i no?, com Homer Simpson, allà al plano, i ja
0: exacte,
1: està.
0: Exacte, sí.
1: Però hi ha gent que jo crec que ja té un cert despertar de consciència, i sempre és arrel d'alguna cosa. Hi ha gent que diu, m'ha passat no sé què, pum, hostión de la vida. M'ha passat no sé què, pum, és que el meu pare, ma mare...
0: Les hòsties a la vida, normalment, els que hem passat per algun procés d'aquest estil, no? Que tothom en passa, de processos, però crec que la diferència abismal és entendre aquests processos o fer la lectura d'aquests processos en funció de, diguéssim, que no són fruit de l'atzar, o que poden no ser fruit de l'atzar, sinó que, no diré que passen per alguna cosa, però sí que passen, i si passen, és perquè facis algun tipus d'aprenentatge.
1: Jo hi crec 100%. Vull dir, a mi m'ha passat, doncs, això, des que va morir el meu pare, o que va ser per mi el més bèstia que he viscut, abans, doncs, el tema de l'accident, cada cop i volta, no? Bum, hòstia, fots allà 8 mesos... Jo el primer que penso és... Evidentment, transito per la ràbia, transito per la ira, transito també per el moment aquest de dir, en sèrio, tio, ara...
0: Jo recordo... fas tots aquests processos de dol i de, sí. i de dolor, no?
1: Almenys observo i sé que haig de passar en algun moment o altre. I si no estic passant, dic, què passa aquí, no? Però després sempre m'agrada pensar que hi ha una oportunitat darrere de tot això, inclús de la més xungo, i dius, ei, potser en aquest moment ho veus, però després dius... Potser havia d'haver, no? Tenia d'haver passat per ahir per algo, no? I amb el temps es veu. Jo crec que aquesta mirada crec que és molt sana.
0: Sí, perquè al final no és una mirada... No és res gratuït, sinó que té una, diguéssim, té un retorn, no? És a dir, té un espai en el qual tu creixes personalment, emocionalment, de consciència, no? No vaig a dir de fer-te millor persona, però sí de ser una persona més conscient.
1: Sí, bueno, mira, avui mateix llegia que la Aitana Bonmatí ho estava explicant. Que la lesió l'ha vingut ara en un moment que ella pensava que no, que havia sigut molt fortuït, però no, que ella, aquesta lesió li ha vingut en un moment que necessitava parar. I, bueno, potser en aquell moment ara ja pares i reflexiones i t'ajuda a créixer i a millorar com a persona. És que jo crec que aquesta és la frase, intentar ser millors persones, perquè si no... no entenc el sentit d'estar aquí.
0: No en té cap mena, no? cap mena de sentit.
1: Si no, és com molt fortuit, és una moneda a l'aire sempre, no? Bueno, que suerte, mala suerte, buena suerte. Bueno, no ho sé, potser hem de mirar més enllà, no? De mala suerte.
0: I que consti que estem entrant en un terreny una mica perillós. Estem entrant en un terreny coelístico, Perquè Pablo Coelho, el sempre estimat i mai prou valorat Pablo Coelho, també apareix en el teu espectacle.
1: Sí. Sí, perquè també hi ha...
0: Disfressat de bonrotllista.
1: Sí.
0: I dels seus acòlits, evidentment.
1: Sí, perquè ja també crec que ens hem anat a l'altre extrem, no? Vull dir que hi ha aquest punt mig, que és, crec que és sa i podem comentar-ho, però també hi ha aquest punt de positivisme tòxic que no hi crec, perquè també...
0: Jo els anomeno d'una determinada manera, que són els xiu-xiu.
1: Què vols dir, xiu-xiu?
0: Els xiu-xiu. Bueno, perquè van fent xiu-xiu, saps? És com molt natural, és molt xiu-xiu. I llavors, a partir d'aquest xiu-xiu, és com uns ocellets, saps?
1: Sí.
0: I és tot molt natural, molt espiritual, però que a vegades quan ho baixes a la realitat, ostres... Hi ha molt de fum allà, eh?
1: Hi ha molt de fum. De fet, a les xarxes socials és brutal la de fum, la fumarades que veus, de dir, home, no pot ser que la vida sempre sigui tan meravellosa. Però bueno, és un autoengany, no? Cadascú, si vol viure amb allò, pues perfecte, jo no hi crec.
0: Si crees, puedes.
1: Si crees, puedes. Si lo crees, creas. Si lo creas, crees. Vull dir, tot frase d'aquesta que dius, pues no sé, potser
0: eres,
1: no.
0: Eres, com era aquella, ets, ets amo del teu destí.
1: Sí, sí, sí.
0: Podríem fer un recull de frases d'aquestes que fan molt de mal, perquè a més, clar, algú que no estigui, algú que no tingui els mobles ben posadets, clar, no, es pot aferrar això i pot acabar fent barbaritats.
1: Sí.
0: Amb la seva vida.
1: Bueno, existeix l'ego espiritual, no? I arriba un moment que hi ha gent que s'ho pot arribar a creure, aquest punt de, no, jo soy tal, jo soy mentor, jo soy professor de no sé què. Bueno, va, escolta'm, que sí.
0: Bueno, t'has deixat aquí una paraula màgica, que és coach.
1: Bueno, coach. Lo de coach ha fet molt, molt de mal, eh?
0: Molt.
1: Molt bèstia. Tu m'és coach ara d'algú, eh? Jo soc coach. Bueno, pues, vale, coach de què?
0: Però pot ser coach de qualsevol cosa.
1: I hi ha una altra paraula ara que també estaria a la part, que és creador de contenido. Vull dir, entre
0: creador
1: els dos...
0: de contenidos, exacte. I si ja ets coach de creador de creador de contenidos, ja segurament la cosa es desmadra.
1: T'has passat el joc.
0: T'has passat, vull dir, exacte, ja et donen un bonus track.
1: Bonus track.
0: Directament.
1: Jo crec que és veritat que, fixa't, com estem tan estressats, anem tan de bòlit, estem en aquest punt de surfeamos com... Potser és un dels motius que fa que la gent, pues, bueno, pues, se reubique o com buenamente pueda en aquest món artificial de jo me creo un avatar, jo me creo un alter ego i jo m'ho crec.
0: I això no és nou, eh? Perquè, de fet, els que ja tenim una certa edat i vam veure els inicis d'internet, evidentment, abans no hi havia internet. Abans anaves amb els plànols de carreteres i tal. L'altre dia, parlant amb una amiga, em deia, jo a casa encara... L'altre dia vaig anar d'excursió, no me'n recordo on deia, i quan vaig arribar a casa, per seguir el recorregut que vaig fer, vaig treure el mapa alpina. Dic, home, el mapa alpina, que tots n'havíem tingut, els que sortien a la muntanya, mapa alpina era pues, com la guia Michelin de les carreteres. Tota aquesta exposició a internet, tota aquesta dependència, clar, això també fa molt de mal.
1: Sí, i sobretot jo crec que les noves generacions, no? Perquè al final no han viscut l'altre, no? Ja creixen amb... O sigui, és com que ho tenen supernormalitzat. Que, escolta'm, no? El 1,5, el scroll, los reels, los views, no sé què, i dius, espera, para.
0: No saben que era trucar al fix.
1: No, ni a baix.
0: Ni parlar amb el pare o la mare del teu amic. I de bé, o sigui, el pare sabia, evidentment, o la mare sabia a qui trucava el seu fill o la seva filla. Trucar al timbre de baix, com bé deies, sí.
1: Bueno, és un temazo, eh? Ara, a dia d'avui, ser pare o mare, amb la que està caient, tela, eh?
0: Sí, ja t'ho dic jo. Ja
1: tu, ets, dic. Tu ets pare.
0: Jo sóc tri-pare.
1: Tri-pare.
0: Pare, pues, pare pues... i pare. I para.
1: No hi ha més preguntes, senyoria.
0: Exacte.
1: No hi ha més preguntes. Clar, imagino que deu ser un repte,
0: només
1: perquè al final...
0: Només et diré tres xifres.
1: Vinga.
0: 19, 16, 13.
1: Wow.
0: Passem a la música.
1: Si us plau.

0: Si abans m'havia costat tallar el gran Frank Sinatra, ara tallar els Beatles també em sap molt de greu, però és que si no... De moment has triat dos clàssics de la música. El tercer me'l reservo perquè també és un clàssic.
1: Em faig gran, te n'adones o no?
0: Sí, clar, evidentment. Tots ens fem grans. Però no ens fem grans, adquirim experiència. Sí. Bueno, anem a dir-ho així.
1: Són cançons que tenen històries,
0: quina,
1: no?
0: Quina càrrega té per tu aquestes cançons?
1: Molt gran, molt gran. Sí, perquè està molt connectada al meu pare, aquestes dues, sobretot aquesta, de la Let It Be. I és una cançó que jo... Bueno, el meu pare va morir d'Alzheimer i jo vaig aprendre a tocar cançons dels Beatles.
0: Guitarra?
1: Amb ukelele.
0: Ostres, amb ukelele.
1: Sí, perquè tenia aquesta vibra com...
0: Sí,
1: no?
0: Més...
1: Com més alegre i
0: sí,
1: tal.
0: Sí, sí.
1: I ell, bueno, em reconeixia, no?, arrel d'aquesta cançó, bueno, i d'altres. I jo quan hi anava a residència i li tocaven bé i tot, bueno, tota la gent que hi era per allà, doncs ella es connectava i com que em reconeixia, saps?
0: Diuen que la música als malalts d'Alzheimer els dona aquest moment de mitjana lucidesa, no? Que han perdut, i que això els connecta molt amb una realitat de la qual ja no en són amos. Mm.
1: Sí, jo almenys no sé si volia creure això o no, però realment la sensació que tenia era aquesta, no? I bueno, és una cançó pues, que ja, com la de My Way, que el meu pare era molt de Frank Sinatra i dels Beatles, i són cançons que bueno, tenen missatges, i que a més és curiós perquè en el moment... No, que...
0: Són cançons que no han envellit.
1: I, bueno, és que això, perdoneu per la gent que li agrada, però és que això és música. Directament, això és la música. Vull dir, són cançons que passen anys i passaran 100 anys i 200 i... No és que sigui clàssica, no, és que és la música, no? Per mi, en mayúscula, no esta cosa d'ara, que bueno, pues sí, però que no.
0: Com aquest que té nom de poeta del segle d'or espanyol.
1: Sí. M'agrada això,
0: eh? Surt a l'espectacle i el Víctor fa... Exacte. Per posar una mica el públic en solfa, doncs fa referència al poeta del segle d'or espanyol. En fi.
1: Bueno, però és que no passa res, que cadascú... Bueno, és una generació, no?
0: Però em va sorprendre perquè l'espectacle, que és un espectacle... Clar, bueno, anava a dir, és intergeneracional, evidentment. Passa que la majoria de gent que hi havia ja era d'una franja d'edat, no? Però era curiós perquè hi havia xavals joves. Hi havia gent de la... Hi havia menys 18.
1: Sí.
0: Alguns.
1: Sí.
0: Perquè, i no ho dic perquè jo ho he ensumat, sinó perquè hi ha un moment en l'espectacle que el Víctor ho pregunta, no? I es van aixecar unes quantes mans de... Pues, xavals que en tenien 14, 15, 17, no? I reien.
1: Sí. Bueno, és un guinyo també per ells, no? Perquè jo entenc que per un tema generacional i de contingut i de missatge, potser hi ha coses que li poden pues, no, encara no arribar o no agradar. I em sorprèn molt, tio. Jo quan surto, no et diré tots, evidentment, però ja es queden molts d'aquests adolescents. Tio, m'ha agradat molt, tal. Bro, m'ha agradat molt. I... També hi ha gent que, escolta'm, que és... No sé com dir-te, que no cal tenir 55 anys per començar a ser reflexiu. Vull dir que hi ha gent que té...
0: Ah, no, evidentment. No? Sí, sí. Encara no està tot perdut, encara.
1: Per això dic que hi ha esperança. Jo quan ho veig així dic, ai, que bien, potser hi ha esperança. No? Sí que supercontent que vingui gent jove, la veritat.
0: No, jo quan estava allà a l'espectacle sí que vaig pensar, sobretot quan van aixecar les mans els més joves, no? I vaig pensar, bueno, podries portar els teus fills i fer aquest experiment de, ostres,
1: què passa, no?
0: A veure què passa. I tals...
1: Ho fa la gent, eh?
0: Per això. És a dir, perquè jo estaria, evidentment, jo estaria atent, jo els estaria mirant de cua d'ull, mirant a veure la reacció, si allò els hi fa gràcia o no els hi fa gràcia, que estic segur que els hi faria gràcia, eh? Però és molt, vull dir, és molt divertit. Vull dir, crec que és un experiment molt divertit.
1: Bueno, a mi se m'ha arribat a passar també el contrari, que em diuen, portarem els meus pares. No? I clar, els pares de... No? Ja són gent de 70, 75, 80 anys i et trobes tres generacions tan bèsties, no? Los 20, los 40, los 70... I dic, que heavy perquè fer humor per aquesta cosa tan generosa, no? D'aquesta mira tan ampla, no és fàcil. I veig que tothom s'emporta alguna cosa, més menys, no? I, hòstia, em fa feliç, t'ho juro.
0: Clar. Però això, les intergeneracionalitats són molt divertides. Jo aquest estiu vaig anar a un concert, vaig a fer un revival, val? Vaig anar a veure els Lacs en Busto, vale? En la formació original, amb el Pemi, després del seu periple per Àfrica i tal, no? I jo estava assegut allà i de cop i volta, bueno, arribo i veig que al meu costat hi han assegudes unes xavaletes d'entre 14 i 16 anys. I vaig pensar...
1: S'han perdut.
0: A, s'han perdut. B, les han obligat a venir els pares perquè no tenien cangurs i no s'atrevien a deixar-les a casa, no? Comença el concert... i se sabien més cançons que jo. Literal. Mira, bro. Literal, bro. Val? I vaig pensar, ostres, això és un exemple d'intergeneracionalitat, no? És a dir, segurament els pares d'aquestes noies escoltaven Lacs en Busto, d'alguna manera o altra els han traslladat aquesta, diguéssim, aquesta cultura, anem a dir-ho així,
1: sí.
0: I ara coincideixen aquí amb els pares, que estaven, evidentment, una mica més enllà.
1: Bueno, però ens sorprèn, però si te mires, no?, una mica enrere, dius, bueno, jo a casa escoltava els Beatles, Elvis, James Brown, Aretha Franklin, vull dir que tampoc per un tema d'edat em tocava a priori, no?
0: No,
1: clar. I és una meravella el poder recollir tot aquest... No, aquest llegat, aquest legado, no, de musical, perquè jo crec que és molt maco. Ara, clar, estem parlant de los...
0: Yeah.
1: O Freddie Mercury o tal, que dius, ara, tio, és que, clar, és que estem, ara Michael Jackson, no, que està en la pel·lícula i tal i qual.
0: Bueno, perquè al final, quan apareix una pel·lícula sobre un actor, o sobre un músic, o sobre una banda ja, diguéssim, antiga, clar, hi ha un ressorgiment, no, de tot això.
1: Que també et dic una cosa, eh? Jo sóc molt fan de Michael Jackson. Jo portava mitjons blancs fins a...
0: No entraves a les discoteques, Víctor. No,
1: doncs, jo, fins a primer de carrera, jo anava amb mitjons blancs per Michael Jackson.
0: Sí.
1: Que más cutre que eso no hay nada, eh? Ja ho feia jo. Però...
0: Bueno, ara hi ha una cosa més cutre. És a dir, ara hi ha una cosa més cutre. O sigui, amb la visió de la nostra generació, dels que ja tenim més de 40 anys,
1: sí.
0: Hi ha una cosa més cutre... que ara és super de moda, que a la nostra època, insisteixo, hauria servit perquè t'inflessin a hòsties. I és sortir al carrer amb mitjons blancs i unes xancles. Ara això és mainstream. A la nostra època, o sigui, ni el DNI s'hauria salvat.
1: Bueno, això ho fan els futbolistes, no?
0: Això ho fan els futbolistes. Clar, això s'ha traslladat molt al món de l'esport i parlo amb coneixement de causa perquè...
1: Els fills.
0: Perquè tinc una filla que juga a futbol, llavors es va, el dia de partit, es va centrar al vestuari amb mitjons blancs i mitjons blancs i sandàlies i xancletes d'aquestes.
1: És una guiri de 17 anys, no? És
0: correcte. Vale? O sigui, i clar, això, bueno, doncs això té unes conseqüències. O sigui, sobretot pels que, insisteixo, pels que tenim més de 40, que penses?
1: Ànims.
0: No puc. No, o sigui, amb això no puc, no, és que no vaig a mirar cap al cel.
1: Sempre, o allà amb les ulleres, no?, de sol.
0: Sí.
1: Directament.
0: O sigui que... Bueno, dos pilars hem vist. Mm-hmm. Quin seria el tercer pilar d'aquest espectacle?
1: El tema de l'autoestima.
0: Autoestima.
1: Sí.
0: Mai prou valorada, l'autoestima.
1: Reforçar-la, no? Al final jo crec que... Bueno, no sé si la resta o la gent que ens escoltarà ara, però te n'adones que la teva autoestima no està bé, potser de vegades amb 30, 40 o 50 anys, perquè dius, hòstia, per què això m'afecta? Per què això em dol? Per què em costa el que sigui, no? I és un tema d'autoestima. Al final bueno, tot es redueix això, eh?
0: Però és quan ets capaç de fer-te aquesta pregunta és quan agafes consciència de la importància del problema, o d'aquest problema en concret, o d'aquest fet en concret, i a partir d'aquí, tot el que es desgrana, que normalment és això, és una qüestió d'acceptar-se un mateix, no? D'autoestima, en el fons. De fet, hi ha un moment a l'espectacle que ho dius, no? Que al final has de ser comprensiu amb tu mateix i saber fins on pots arribar i fins on no pots arribar.
1: I, bueno, i acceptar un altre cop,
0: acceptació,
1: no? Aquest punt de ni agradaràs a tothom, però el més difícil és que hi ha moments que potser no agradaràs o no sentiràs l'estima i l'amor dels teus, que això és el més dur. Vull dir, al final, sí. Jo he tingut la sort que els meus pares han sigut dues persones, hòstia, pues això, gent normal, extraordinàriament normal, i tinc dos germans que són maquíssims, però, hòstia, és que trobes casos i ecosistemes familiars molt durs que tu fas de pare del teu pare o tu fas de, no, de pare de la teva mare, perquè hi ha un... el que sigui, no? I això és molt dur. I ningú t'ensenya, no? Si està molt bé tenir, pues, això, les vius, les reproduccions i el que sigui, però qui t'ensenya a gestionar això emocionalment, a estar en equilibri, a aprendre a agafar una mica de distància i... Ah, això és molt dur i és complicat, és complicat.
0: Clar, perquè ara estava pensant, no?, aquesta, tota aquesta gent que ara... Aquests famosos creadors de continguts, no?, que parlàvem abans, tota aquesta gent que es mou en aquesta òrbita digital, no?, en aquesta òrbita d'internet i tal. Ostres, això és efímer, perquè al final... Em costa molt pensar que d'aquí 10 anys estaran fent exactament el mateix. Hauran canviat, hauran canviat la fórmula o simplement hauran desaparegut del mapa, que és una possibilitat, no? Quan estàs allà dalt de tot i baixes molt cap avall i baixes relativament ràpid, clar, això ho has de saber gestionar, eh? Perquè si no, l'hòstia és tremenda.
1: Sí, jo, de fet, de vegades, bueno, imparteixo classes de comèdia a gent que està començant i els hi dic... El menys important és l'acudit. El més important d'una carrera com aquesta és el llarg plaç, la constància i la gestió emocional, perquè és que lo he petado, és que tal, hoy me ha ido muy bien, bueno, hoy te ha ido muy bien y potser demà ya no. O hoy tienes muchos followers y demà ya... Ei, per què no creix? Per què no segueix la gent donant-me like? Per què? I comença aquesta cosa, dependència, aquesta cosa tòxica... que la gent, com tu dius, no?, que són creadors de continguts, que viuen de, no?, de recollir aquest feedback, i què passa quan el feedback canvia? Perquè l'algoritmo ara quiere que hagas el Pino Puente. Hòstia, quin és l'algoritmo, no? Estàs venut, estàs molt venut. Això, clar, comences a dir, hòstia, a este le funciona aquello, pues voy a hacer lo mismo. I aquell fa no sé què, pues yo també. I tu et perds.
0: Clar, vull dir, al final és tot tan homogeni i tan cliché...
1: Molt clon.
0: ...que no hi ha res... anem a dir-ho així, entre cometes, original, no? És a dir, al final vas seguint una mica tu també el ramat.
1: Sí, perquè busques, en el fons, la gent, jo sempre, i jo el primer dius, però tu què estàs buscant? Perquè definim què és per tu l'èxit. No, l'èxit què és? Petar-ho, sempre a les xarxes.
0: Què és per tu l'èxit, Víctor?
1: Per mi, viure tranquil.
0: Viure tranquil, eh?
1: Sí, sí. O sigui, viure... És a dir... Arribar a casa i dir, oye, he dado lo mejor de mí, lo he disfrutado, la gent, oye, pues ha sortit contenta, més enllà de quanta gent ha vingut, que evidentment vull que vingui gent, perquè vols compartir això amb la gent, però jo sempre m'he tingut una baralla amb el tema dels números i ja des de que era comercial. Saps? Crec que els números, no, el paper no lo sostiene todo. Jo crec que és un tema de donar el teu i buscar el més autèntic. I allò de vegades no es ven, eh? Vull dir, hi ha gent que és molt crac i hi ha molta crac i molt crac i no arriba i el que sigui i no, i ja, però és que potser no va d'això.
0: Ah, perquè això que deies del que feies, que fas classe, no? Clar, hi ha una part important aquí que és un fet, i això jo crec que és molt innat, i per això et deia això, el teu caràcter comercial, hi ha un tema d'energia, hi ha un tema de feeling, hi ha un tema de connexió amb la gent. Mm. Si tu no tens aquesta predisposició a connectar amb la gent, difícilment tu podràs pujar dalt d'un escenari i tenir èxit. I quan dic èxit vol dir, no vol dir vendre més o menys entrades, sinó connectar amb el públic.
1: És que jo crec que la gent ho nota ràpidament, com ho notes tu quan vas com a públic. Si tu no veus algú autèntic, o relativament autèntic, ja no sé què és autèntic o no, però entén-me, que t'arriba aquesta cosa genuïna, bueno, diràs, m'agrada o no, però... No sé, jo poso l'exemple de Rosalía. A mi personalment m'agradarà més o menys la seva música, però jo quan la veig, a mi m'arriba algo autèntic, no sé, la manera d'expressar-se, de parlar amb la gent, la mirada que té, més enllà inclús del que diu, eh? Hi ha algú allà, no sé què és, crec que està molt connectada, llavors això agrada, que potser ara, com agrada i ven, és l'hòstia, sí, però és que aquesta noia era així fa 10 anys.
0: Bueno, ja té una trajectòria llarga en el món de la música.
1: Clar, però inclús quan no venia... No, no omplia el Sant Jordi, tal i qual, era igual de crack, no? Aleshores, aquest discurs doble de ets molt bo quan omples i no ets bo quan no omples, això és molt perillós, perquè, bueno, perquè te'n perds.
0: Clar, i perquè al final, bueno, perquè al final acaba sent el teu objectiu únicament una xifra, no? Llavors, això perd autenticitat.
1: i et desconnectes de tu, com tu dius, i et connectes a una altra història, i això es nota. Es nota, perquè al final la gent connecta amb les persones. A tu et passarà també, dic, oi, aquest tio m'agrada molt, però és que a més em flipa com és. I llavors el segueixes més, t'agrada, però que sigui, a mi em passa. Hi ha gent que jo admiro per la seva forma de ser. Dic, és que em flipa potser la seva música, o els seus llibres, o el seu podcast. No és la... Però m'agrada perquè necessito, bueno, aquesta autenticitat.
0: I perquè et transmet alguna cosa que és molt difícil de, que és molt difícil de definir, eh? Però et transmet alguna cosa de... confort. Abans que parlàvem de la zona de confort, no? Et transmet un sentiment de confort, d'estar bé amb tu mateix i amb el que t'està explicant i com t'ho està explicant o com t'ho està fent sentir.
1: Sí, perquè també hi ha gent que potser no ho fa adrede, no ho sé, però transmet-ho el contrari, que estàs tu a la defensiva i dius, per què estic a la defensiva amb aquesta persona si l'acabo de conèixer? Hi ha alguna cosa allà que, bueno, genera, no?, aquest punt de rebuig o d'estar com a la guai, no?, de dir, ai, no sé si m'acabo de creure com està dient, no? I és com, ho notes, no?
0: La temporada passada vam tenir una doctora aquí a la gent normal, especialista en una cosa que jo vaig haver de buscar al diccionari que significava, que és la epigenètica.
1: Vale.
0: Vale. Llavors és aquesta, ara faré servir un altre adjectiu d'aquests que està molt de moda, és la medicina en format holístic, vale? Lo holístico, vale? Però va dir una cosa, deia coses molt interessants, i una de les coses interessants que va dir va ser que al final, quan dues persones connecten, nosaltres som energia. I l'energia, pues, sabem tots, té positiu i negatiu. Llavors, quan tu connectes amb una persona, emocionalment, fins i tot físicament, és perquè aquí hi ha un ball d'energies que s'entén. I quan algú no et cau bé, i a mi, per exemple, em passa, no sé si a tu et passarà, no? Quan algú et cau malament des de bon començament, és molt difícil donar-li la volta en aquesta primera impressió. I amb jo això, ja amb uns certs anys diguéssim, d'entrenament i d'experiència, l'estadística em porta a dir que m'equivoco molt poques vegades. I que quan algú em cau malament des de bon començament, doncs, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Saps?
1: Perquè tens com un radar, no? Hi ha com un sistema d'alarma inconscient que t'està dient... Epa! Cuidado.
0: No et refis, vés en compte, no t'està donant bones vibracions i fa que tu miris amb... Alguna vegada m'he equivocat, també ho haig de dir. Però poques vegades.
1: Bueno, una mica el que dic a l'espectacle dels 7 segons, no?
0: Sí, exacte.
1: Que en pocs segons fas... No sé jo. Jo crec que al final, fixa't, has dit una cosa que bueno, moltes coses interessants, però hi ha una que m'agrada, aquesta cosa de la... Al final busquem tots el confort, i el confort ja no és jo estar bé amb mi mateix, sinó que la gent que m'envolti, que amb la que em pugui relacionar, em faci estar tranquil, no? És a dir, no és estar a la defensiva, no és estar mesurant les paraules, no és estar fent alguna cosa que no soc, i tot ser tu mateix, uau, és un gustazo. Però, clar, no sé si som nosaltres mateixos sempre.
0: No som sempre nosaltres mateixos, perquè portem... Això podem parlar-ho molt, però portem moltes, com el Photoshop, ens posem moltes capes de molts filtres, i llavors al final acabem fent una imatge de nosaltres mateixos que, doncs, que en comptes de ser la Gioconda, és un quadre de Picasso. Vull dir que no és gens figuratiu.

0: John Denver, Beatles, Frank Sinatra. Tres cançons, a més, que si t'agafen en un dia tonto, si t'agafen en un dia tonto, et poden fer plorar molt.
1: Però mira, aquesta a mi em dona, molt, em dona molta pau.
0: Això és veritat.
1: Oi?
0: És
1: la de Country Road?
0: És una cançó que dona moltíssima pau. És a dir, és una cançó que... Vull dir, si tanques els ulls als que ens agrada la muntanya, si tanques Oi? Els ulls... jo què sé, et pots, ara et situes allà, jo què sé, el sí. primer que em ve al cap és la Vall de Ribes,
1: sí.
0: ¿vale?
1: Sí.
0: Ostres, vaya tres temazos.
1: És que a mi, saps què passa? Aquesta cançó, jo la posava molt, bueno, la segueixo posant, eh? En els dies que estic jo una mica tort, Country Roads.
0: Perquè et dona, dona...
1: Em canvia la vibra.
0: Et dina el mood.
1: Sí, és que no pots estar cabrejat amb aquesta cançó de fons. Jo sempre ho dic, dic, és una cançó... que jo m'imagino que hi ha un cavall allà, no? I no, no sé, en les tierras, no sé dónde, el rancho, pues...
0: En el lejano oeste, eh?
1: En el lejano oeste. Sí. I a més em recorda la meva primera etapa d'humorista amb el meu amic i company i germà, que és el Gavi Garceso. Jo feia un tàndem de comèdia i anàvem als pobles més perduts de tota Catalunya a fer riure. I ens posàvem aquesta cançó, però a tota pastilla en el cotxe. Arribàvem allà amb una vibra de... Més igual qui, no? A qui em trobaré, si són 4 o són 400, més igual. West Virginia... O sea, venies allà com dient, tio, quiero ser... Dame abrazos, coño. O sea, anaves amb molt bon rotllo. I, no sé, em connecta amb això, tio.
0: Ens abracem poc, la gent.
1: Molt poc.
0: I, el, i les abraçades són especialment terapèutiques.
1: A mi m'agrada molt el sortir d'una... Fer abraçades a la gent... I...
0: Però que hi ha vegades que la gent es queda com... Jo soc molt d'abraçar, sí. I hi ha vegades que fas abraçades i la gent Rades. es queda com en tensió, no? Que jo crec que si portessin una navalla a la butxaca, la traurien rotllo per si de cas.
1: O la mitja abraçada, no? Que és allò sí. que fan així, com un copet aquí, no? A l'esquena.
0: O que notes que de seguida tiren enrere, saps? Rotllo, ui, aquest contacte m'està generant com...
1: M'ofega directament.
0: Sí, no? I és molt trist, perquè al final, ostres, l'ésser humà és un ésser doncs, que es podria abraçar molt o que valora molt aquestes abraçades.
1: Bueno, no? La pell, no? Al final, la importància del contacte, de... Bueno, és una transmissió també d'energia. O sigui, mm-hmm. Tens un dia xungo, una abraçada d'un amic, de la teva parella, o del teu pare, mare... Uf, quan val això, no? Mm-hmm. Ens hem d'abraçar més, jo crec que... I a mi m'agrada molt, jo soc molt de... Hòstia, què... Tal. Però és veritat que hi ha gent que diu... Ei, no? Esta invasió, de repente, què passa, no? També has de veure una mica... No a tothom li agrada.
0: No, no a tothom li agrada. Perquè no. Ens hem... Però segurament perquè hem perdut progressivament aquest costum d'anar-nos... A veure, no dic ara anar abraçant a tothom pel carrer, eh? Bueno, com aquells que es posen a la Rambla a Barcelona que...
1: regalo
0: abrazos, eh? Però l'altre dia no sé qui em va explicar que tenia cua. Que tenia cua per abraçar. És a dir, que hi havia una cua de gent que estava esperant les abraçades. La qual cosa em porta a pensar falten abraçades en el món.
1: Falta molt d'amor, eh?
0: Falta molt d'amor, sí.
1: Clar, és que al final vull una abraçada d'algú que no conec, imagina, no? Dius, quina carència hi ha, no? I em sembla meravellós, perquè... Però jo és que sóc en aquest sentit... Veus? Sí que em surt aquesta part tinky-winky. Jo crec que... No sé, tinky-winky, no sé
0: tinky-winky, com... Tinky-winky, ostres, el... Sí, sí, espera.
1: Això són los teletubbies, no?
0: Los teletubbies, exacte, sí, sí.
1: Però a mi m'agrada molt abraçar i és veritat que potser algú no, fa una mica així la... Ei, no? Te hace un poco la... Però la gent no ho rep bé, perquè falta carinyo, tio.
0: Jo crec que sí. Escolta, i com eren aquests viatges que fèieu per la Catalunya profunda a fer riure la gent?
1: Pues era una aventura absoluta, en majúscules, perquè mai sabia el que et trobaries, i era el típico bar del poble, no sé què...
0: Perquè tu, el Gavi veu començar així, és a dir, veu començar agafant el cotxe i anar-vos a...
1: Sí, perquè tu...
0: A Castellfollit de Puigventós, que és un poble que no existeix, però ja ens entenem...
1: Potser ara... he actuat allà, eh? Imagina't. Clar, agafàvem un bafle, un d'allò, tal, i buscàvem bolos, no? I hem fet de tot arreu, ajuntaments, aniversaris, de tot. I clar, arribes a aquest poble... Somos 20, pues 20, que intentem fer-ho reir, no? Vull dir que no... realment és una etapa molt maca perquè compartia amb ell tot, no? Les alegries, el dia que no t'anava bé, decías, menos mal que estàs tu aquí, tio, perquè si no, jo què hago, no?
0: Ens partim les penes.
1: Sí, sí, o dies que ella estava molt malament i per lo que sigo jo, i l'hòstia, l'altra t'agafava i deia, ei, vamos hoy a tope. I era molt maco, molt maco.
0: Què és el pitjor que t'ha passat dalt d'un escenari?
1: Home, a veure, jo l'etapa que estava el meu pare malalt va ser heavy, perquè al final jo a l'espectacle anterior jo li feia un homenatge als meus pares, i clar, ja tenia el teu pare allà malaltó, doncs era fotut.
0: Perquè jo... tu havies de sortir allà a fer riure la gent igualment.
1: Sí, de fet...
0: Que això és molt fotut.
1: Sí, tio, és que al final no saps ni com ho fas, tampoc.
0: Bueno, suposo que és aquell moment, abans que parlava del Photoshop i de les capes i els filtres, no? Al final, quan surts allà, suposo que et poses el vestit de... Ara vaig a fer riure, i quan acabes, quan ja has saludat a tothom i tal, et treus aquell vestit i et poses el vestit de realitat.
1: Sí, és més, fixa't, jo recordo un dijous a la tarda nit, que és quan va marxar el meu pare, jo el divendres, a les 9, tenia una xerrada motivacional per a una empresa.
0: Hòstia.
1: Després tenia un vol al migdia i un altre a la nit. Era època d'empreses i tal, perquè era el Nadal. El dia següent, tanatori, tot el dia el dissabte, a la nit, teatre, i el diumenge, enterro.
0: Ostres, això és una muntanya russa que en riu tant del Dragon Khan, eh?
1: Sí, molt heavy, tio. I recordo estar al dia del teatre, crec que no he viscut alguna cosa així, quan, clar, va ser el primer cop que vaig començar a parlar del meu pare en passat.
0: Ostres, clar.
1: Saps? I es va fer un silenci allà, tio, de respecte, no?, i molt maco i tal, però... Molt heavy, tio. Recordo que va ser una... allà a la Sala Rubianes del Capitol, a Barcelona. I, bueno, va ser com un tribut molt maco, no? O sigui, ho recordo com algo maco, però de dir, hòstia, quina bogeria, no? I el dia següent, pues, no sé, no, va ser raro. Sí, em vaig posar una mica el traje de Superman, jo crec, per intentar treure endavant allò, no?
0: Parlaves de la Sala Capitol, malaurada Sala Capitol, que està allà tancada des de fa ja uns quants anys. Era un dels espais emblemàtics de l'humor de Barcelona. Parlaves ara de Rubianes. Vam tenir aquí fa unes setmanes el Jordi Merca.
1: Sí.
0: I ens parlava molt de... Ens va parlar del Rubianes, no? I em va explicar una cosa que era molt divertida, i és que ell es transcrivia els diàlegs del Rubianes a través d'un DVD. I a mi em va donar la sensació una mica quan et veia allà dalt de l'escenari, vas recordar alguns moments del Rubianes.
1: Alguna persona m'ho ha dit, que com algun deje o alguna manera de
0: bueno,
1: fer
0: i
1: o de
0: i en
1: dir...
0: algun moment de molt hilarant, no? De donar-li moltes voltes a les coses i tal, i pensava, ostres...
1: Que guai.
0: Bueno, Rubianes al final ha estat un mestre per molta gent.
1: Bueno, és que jo crec que Rubianes és que va canviar tot. Vull dir, per mi... Jo era petit, però... Fins que no vaig estar en aquell escenari, que era enorme, que el tio omplia sempre, i que ell sortia ahir a pèl. Vull dir, no hi havia ni escenografia, ni rotllo, la seva, no?, camisa vermella, tal. Te n'adones? O sigui, jo recordo, abans de pujar, jo pensava, no?, digo, que el Rubianes és el top gran, però estar allà i veure allò, digo, este tio llenava esto solo con su carisma. És que és molt bèstia el que feia el Pepe Rubianes. És que ja era com deia les coses, aquesta energia, aquesta risa sarcàstica, aquesta cosa que tenia, jo crec que a mi em flipava, tio, i jo pues, imagino que de tant veure'l pues, et queden coses, no? Però bueno...
0: L'avantatge és que el Rubianes encara està a la memòria i sí. encara hi ha molts humoristes, molta gent de l'espectacle, doncs que... En certa manera li feu un petit homenatge,
1: sí.
0: Amb els vostres espectacles i, bueno, i serveix una mica doncs, això, no? Per recordar-lo, per donar-li la importància que ha tingut en el món de l'espectacle i en el món del teatre a Catalunya.
1: Sens dubte.
0: Doncs ens han passat 53 minuts ja. Sí, sí, ja feia fas cara de sorprès. Com? Pues no hemos empezado aún. Doncs 53 minuts. Sí, sí, sí.
1: En sèrio?
0: En sèrio.
1: Hòstia, això és perquè hem connectat.
0: Això és perquè hem connectat.
1: Això Víctor, és perquè hem connectat.
0: Víctor Parrado, moltes gràcies per fer-nos passar aquesta estona tan divertida. I els que no hàgiu vist l'espectacle, si us plau, aneu-lo a veure. Perquè, a més, i a través del nostre canal d'Instagram, la gent normal guió baix Ràdio Rubí, sortegem dues entrades per l'espectacle del dia 9 de maig. O sigui que...
1: Serà meravellós.
0: Atenció al nostre Instagram. Víctor, un plaer.
1: Gràcies i fins aviat. Una abraçada.
0: Que vagi molt bé. Una abraçada. Ara et farem una abraçada. Vinga, ja tots vosaltres, que vagi molt bé. Molt bona tarda, molt bona setmana i ens veiem aquí la pròxima setmana amb la gent normal.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. A Tarragona s'ha presentat aquesta mateixa tarda la 30a edició del concurs de castells i la temporada castellera audiovisual del 2026. Enguany, a més, el certament arriba marcat pel 150è aniversari del naixement de Pau Casals, impulsor i president del jurat del primer concurs de castell l'any 1932. El president de la coordinadora de colles castelleres, Albert Torres, ha defensat que fer visibles els castells és garantir-ne el futur.
2: Doncs sí, és molt important, no?, tenir aquest acord que ens permeti, doncs, aquesta tranquil·litat, aquesta finestra, sobretot, no?, per poder veure castells de forma habitual i que, a més, serveixi, doncs, per preservar, per promocionar el fet casteller a Catalunya, evidentment, per apropar els castells a la gent de casa, però també per fer-ho a la gent de l'exterior.
1: Núria de José, consellera delegada de la xarxa audiovisual local, ha destacat durant l'acte la intenció de sumar esforços.
3: Aquí estem explicant molt tot el que fem, però jo voldria posar l'èmfasi en com ho fem, perquè per nosaltres és tan important una cosa com l'altra. I volem fer-ho sumant absolutament amb tothom, també amb la resta d'empreses de comunicació públiques d'aquest país.
1: La temporada regular arrencarà el 24 de juny per Sant Joan, a Valls, i inclourà una vintena de retransmissions produïdes per la xarxa TAC12 i Penedès Televisió, que es podran seguir, com sempre, a les televisions locals i també a la plataforma La Xarxa Més. També s'hi afegiran una vintena més de retransmissions d'àmbit territorial. La temporada inclourà nous continguts, sèries i documentals, entre els quals un dedicat

0: de la 30a edició d'aquest concurs de castells que tindrà lloc a Tarragona com l'espectacle casteller més gran del món. D'altra banda, el govern i els socis d'investidura Esquerra Republicana i els comuns afronten una setmana decisiva per poder rubricar un acord de pressupostos. Tot apunta que aquest mateix dilluns es coneixeran els detalls de la nova línia de tren orbital pactada entre govern i Esquerra Republicana. Mentrestant, els comuns negocien una actualització del seu acord i afegeixen la retirada de l'aeroport sobre la taula. La previsió és que un Consell Executiu Extraordinari aprovi divendres els nous comptes i els enviï al Parlament. Si tiren endavant, serien els quarts pressupostos aprovats de la dècada. D'altra banda, un apunt ràpid en plana de mobilitat, perquè ja fa 4 hores aproximadament que ha acabat el Gran Premi de Catalunya de motociclisme, però en aquests moments es mantenen fins i tot encara algunes complicacions al voltant del circuit de Montmeló per la sortida de vehicles que s'uneixen evidentment al trànsit habitual i complicat de les darreres hores de diumenge a la tarda arreu de Catalunya. Per tant, molta precaució, especialment a les carreteres properes a l'àrea metropolitana de Barcelona, on hi ha diverses zones força congestionades i algun accident. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. En joc amb Ignasi Trapero.
2: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem també l'Eric López. Eric, com estàs? Bona tarda.
1: Què tal, Ignasi? Molt bé, bona tarda.
0: Repassem el més destacat de la jornada, els titulars. Comencem parlant d'hoquei patins, i és que el Vila-sana és bicampió de Copa de la Reina.
1: Les lleidatanes han sorprès el Telecable a Gijón per 1-3 i revaliden el títol de Copa aconseguit l'any passat. Un doblet d'Aina Florenza i un altre gol de Lucia Guado al tram final han sentenciat la final del costat del Vila-sana, que aixeca així el seu quart trofeu de la història del club. L'equip de Lluís Rodero començarà diumenge vinent a casa les semifinals del play-off de Lliga davant el Palau al millor de 3 partits.
0: En futbol, aquesta hora, Espanyol i Girona es juguen la permanència.
1: Des de les 7, els blanquiblaus visiten un rival directe, l'Osasuna, buscant un triomf que certifiqui la salvació, de moment, descans, i el partit que va decantant-se pel club blanquiblau 0-1, i també pel que fa al Girona, juga al camp de l'Atlètic de Madrid i també intentant allunyar-se del descens. Per ara, 1-0 guanya l'Atlètic de Madrid al Girona. I pel que fa al Barça, rep el Betis a 1/4 de 10 en el partit de comiat de Lewandowski al Camp Nou i buscant el ple de victòries com a local a la Lliga.
0: Altra banda, l'Ona Sant Adrià agafa un bon avantatge.
1: Les adrianenques han derrotat la Reial Societat B per 4-1 i són a 90 minuts d'aconseguir l'ascens a Primera Federació Femenina. Berta Doltra, Andrea Cano i doblet de Julià Maillo en temps afegit encarrilen la final per al filial del Badalona Women, que defensarà la renda diumenge vinent a les 12 del migdia a Donostia.
0: I a Badalona i Cornellà agafen avantatge.
1: A les semifinals catalanes del play-off d'ascens a Segona Federació Masculina, que hem pogut seguir a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més, el Badalona fa un pas de gegant per passar de ronda amb un triomf per 0-2 al camp de l'Hospi en el partit d'anada. I en l'altra semifinal, que ha acabat fa uns minuts, Vilanova 0, Cornellà 1.
0: Vuit i 6 minuts ara mateix, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors d'aquesta hora del vespre, bàsicament centrant-nos en dues coses. En futbol, Primera Divisió, penúltima jornada, en joc els partits tant del Girona com de l'Espanyol.
1: Doncs sí, de moment el partit que enfronta l'Atlético de Madrid davant el Girona acaba de començar tot just. La segona meitat, 1-0 guanya l'Atlético de Madrid, que s'ha avançat al minut 21 amb un gol de Lukman. I pel que fa als blanquiblaus, van guanyant també 0-1 al camp de l'Osasuna, on s'ha avançat al minut 27 amb un gol de Carlos Romero.
0: Doncs el Girona i l'Espanyol juguen ara mateix a 1/4 de 10, serà el torn del Barça, que rep el Betis, i ens sembla que l'alineació ja està confirmada, Eric.
1: Tenim alineació confirmada, Ignasi. Joan García, porteria, Cancelo, Gavi, Pedri, Lewandowski, Rafinha, Fermín, Gerard Martín, Bernal, Koundé i Eric.
0: Vinga, passem un momentet per veure com va l'inici de la segona meitat del Girona al camp de l'Atlètic de Madrid. Girona FM, Pau Villafanya, bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs de moment el Girona atacant en aquests primers minuts de la segona meitat. Com dèieu, en una primera meitat on el Girona ha estat dominador, ha tingut ocasions, però li ha tornat a faltar efectivitat. I el gol de Lukman, de moment, que penalitza els de Mitchell, que està també pendent dels altres resultats, dels altres partits. Si acabés tot com està ara, tot i així, dependria d'ell mateix a l'última jornada, però encara queda molt per dir. Esperem al Metropolitano, on ja escalfava fa pocs minuts Estuani, i veurem si acaba sortint a la segona meitat.
0: Doncs a veure què és el que passa. En aquesta zona baixa, ara mateix, mira, l'Ell ja està guanyant. El Llevant ha marcat, i compte, perquè amb el gol del Llevant, ara mateix el Girona tornaria a caure al descens, perquè recordem que el Llevant i el Mallorca, els dos equips que estaven en descens, estan jugant entre ells, estaven 0-0, però ha marcat el conjunt valencianista, i compte, perquè amb aquest gol, ara mateix el Girona tornaria a caure a la zona de descens. I a tot això també estem pendents a aquesta hora a la Lliga ACB de bàsquet, del partit del Barça, que ha començat fa uns minutets.
1: Primer quart de partit, resten gairebé 6 minuts per acabar el primer quart. La Laguna Tenerife 7, Barça 15.

0: En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, són les 8 i 8, pràcticament 8 i 9 minuts del vespre. Comencem aquesta edició de l'Enjoc, com sempre, com cada dissabte, cada diumenge de 8 a 10 del vespre, a la teva ràdio local, amb el bo i millor de l'esport català. Avui obrim el programa amb hoquei patins, i és que tenim un equip català que s'ha proclamat avui campió de la Copa de la Reina, és el Vila-sana.
2: Telecable 1, Vila-sana 3.
1: Doncs dos gols, en aquest cas d'Aina Florenza i un altre de Luigi Agudo, al tram final del partit. Han sentenciat aquesta final davant del Telecable a Gijón, per tant, el Vila-sana, que ha aconseguit guanyar aquesta final, quan compta perquè marca l'Osasuna davant de l'Espanyol, empat al conjunt de Pamplona ara mateix, primers instants de la segona meitat, i ha marcat, crec que és Víctor Muñoz, efectivament, el gol de l'empat per l'Osasuna. Per tant, l'Osasuna 1, Espanyol 1. Com dèiem, a la Copa la Reina d'hoquei patins, el Vila-sana ha guanyat 1-3 a la pista del Telecable, segona Copa de la Reina consecutiva per al conjunt lleidatà, que es treu el mal regust de boca per la Champions, que van caure eliminades ara fa uns dies, en aquest cas davant de la Fraga. La gran protagonista, com dèiem, avui en aquesta final, Aina Florenza, que ha marcat dos gols i ha estat escollida millor jugadora de la final. La saludem a aquesta hora del vespre. Aina, felicitats, com estàs?
3: Bé, molt bé.
1: Moltes felicitats per aquest títol, segon de consecutiu, 3-1 davant del Telecable a Gijón. Per tant, molt de mèrit aquesta victòria.
3: Sí, la veritat que sí, que hem pogut guanyar el Gijón a casa seva, que és algú que sabíem que ens costaria molt, i crec que l'equip ha respost molt bé.
1: La veritat és que podem dir que ha estat una competició en general molt completa, perquè veu eliminar el Fraga, que era la vostra bèstia negra, podríem dir. No era un camí gens fàcil, però heu completat una Copa de la Reina pràcticament perfecta.
3: Sí, jo crec que sí, no només el Fraga a les semis, sinó també el Manlleu a quarts, que també va ser un partit molt complicat, i també avui el Gijón. No? Jo penso que hem tingut una Copa molt dura, però que l'equip també ha fet molt bons partits.
1: Quines han estat les claus avui per superar el Gijón a casa seva?
3: Bé, jo crec que era creure'ns que podíem guanyar-les tot i que ella juguessin a casa, fer el nostre joc que hem fet sempre i ser nosaltres i complir amb nosaltres. Jo crec que al final és el que hem fet.
1: Segurament la feina mental, podem dir, deu haver estat el més important després de, suposo que, la decepció a la Champions d'ara fa uns dies, no?
3: Sí, al final perdre la Champions allà a Portugal ens va fer molt mal, i crec que el més important era refer-nos, tornar més fortes i que l'equip tirés endavant, i crec que aquests dies ho hem fet.
1: Avui dos gols i trofeu a la millor jugadora, suposo que també contenta, no, per això?
3: Sí, jo crec que sí. Totes aquestes coses sempre sumen, però molt contenta per haver guanyat aquesta Copa.
1: Déu-n'hi-do la temporada, la primera temporada aquí a Vila-sana que estàs fent. Se t'està donant molt bé la feina golejadora i la feina de tot el que aportes a l'equip, no? Com t'estàs sentint en aquest any?
3: Bé, jo crec que està sent un any molt complet, que també és el primer any d'adaptació i de molts canvis, però que en general crec que l'equip també està en una molt bona dinàmica i que també estem molt contentes per com estan en tot.
1: Bon reforç moral també de cara a la Lliga, perquè comenceu ja en una setmaneta al play-off, no?
3: Sí, comencem el diumenge el primer partit contra el Palau. També en tenim moltes ganes perquè ara mateix a la beca primeres de la Lliga regular també ens afavoreix el factor pista, i també molt contentes per això. Intentarem anar també per la Lliga.
1: Quina llàstima que aquest Vila-sana Palau no s'hagi pogut donar en una hipotètica final, no?
3: Bueno, al final els resultats van com van, no? I haver quedat primeres i les quartes s'ha donat així el creuament. Però bé, serà si passem, si Déu vol, contra el Gijón o contra el Fraga.
1: Molt bé. Escolta'm, Aina, no sé si teniu previstes celebracions d'aquesta Copa o us espereu que acabi la Lliga?
3: Bé, jo crec que costa molt guanyar, no? I que avui en dia cada vegada és més complicat, i que crec que els títols s'han de celebrar de la manera que sigui, i que ara estarem 3 dies com celebrarem la Copa, no?, i que després sí que ja ficarem el focus en el play-off.
1: Molt bé, doncs ben merescuda aquesta Copa i aquestes celebracions que vindran aquests pròxims dies. Amb aquest Vila-sana, amb l'Aina Florenç avui fent 2 gols en aquesta final, 3-1 davant del Telecable. Aina, moltíssimes felicitats. Gràcies. I a celebrar-ho com us mereixeu.
3: Merci.

0: 8 i 14 minuts, vinga, anem a obrir ja la pàgina del futbol. Parlem de la primera divisió amb aquesta penúltima jornada, amb el Girona i l'Espanyol jugant-se ara mateix la permanència.
1: I dos partits que van gairebé per ells en temps, perquè han començat a la mateixa hora. L'Atlético de Madrid guanya 1-0 al Girona amb gol de Lukman, i tot just l'Espanyol acaba de fer el segon gol al Sadar al camp de l'Osasuna. Osasuna 1, Espanyol 2, minut 55 de partit.
0: Sí, bona jugada per la dreta, la centrada a l'àrea petita, i allà la caçat Quique García, doncs un autèntic especialista en aquest tipus d'acció, que a la mitja volta ha fet l'1-2, per tant, torna a avançar-se l'Espanyol pocs minuts després que patés l'Osasuna, per tant, bon cop moral per al conjunt blanc i blau. I com dèiem, el Barça començarà doncs d'aquí una horeta el seu partit davant del Betis amb aquesta alineació que comentàvem abans.
1: Doncs sí, amb el Futbol Club Barcelona, que sortirà amb l'alineació, ara te la dic, l'estic buscant un momentet, sisplau.
0: Vale, tranquil. Doncs,
1: aquí la tinc, vinga, Ignasi. Mira, Joan García porteria, Cancelo, Gavi, Pedri, Lewandowski, Rafinha, Fermín, Gerard Martín, Bernal, Koundé i Eric.
0: Doncs 11 jugadors triats per Hansi Flick per intentar aconseguir el ple de victòries a casa. El Barça ha guanyat tots els seus partits com a local en aquesta lliga i avui vol arrodonir-ho amb un triomf en l'últim partit de Lewandowski al Camp Nou. En el comiat del jugador polonès, ahir ho confirmava, que deixarà el club blaugrana després d'aquestes temporades plenes d'èxits i de molts gols. Hansi Flick, el tècnic del conjunt alemany, feia referència a les dues coses, a la possible rècord i també a l'adeu de Lewandowski.
2: Tothom necessita objectius i aquesta és una gran fita. Volem acabar la temporada havent guanyat tots els partits de casa. Sabem que juguem contra un equip fantàstic que ha tingut molta estabilitat els últims anys. Tenen grans jugadors amb molta qualitat individual que poden decidir partits. No és fàcil jugar contra ells i ho vam comprovar la temporada passada, però estem molt animats i volem guanyar.
3: In a good mood and we want to win tomorrow. He deserved it.
2: Lewandowski serà titular perquè l'afició el pugui acomiadar com es mereix. La pròxima temporada ja veurem què passarà. Estem mirant el mercat, però no hi ha res fet. Tenim temps.
0: Vinga, doncs a les 8 i 17 minuts ens posem a parlar també de la Copa de la Reina, i és que ahir el Barça es va proclamar campió novament d'aquest títol.
1: Barça 3, Atlètic de Madrid 1.
0: Doncs la 12a Copa de la Reina per al Barça, la tercera de consecutiva, continua de moment el ple de títols aquesta temporada, com a mínim el ple de competicions domèstiques, amb la Lliga, amb la Copa, amb la Supercopa, i el dissabte vinent doncs el Barça, que buscarà ja arrodonir-ho amb la final de Champions davant de l'Olímpic de Lió, que entrena Jonathan Giraldez a Oslo a les 6 de la tarda, i amb pantalla gegant a la plaça de les Glòries a Barcelona per seguir aquest partit. Ahir, victòria 3-1 amb els gols de Clàudia Pina, d'Esme Brooks i de Salma Parayuelo. Una victòria que deixava aquestes sensacions al tècnic del Barça, Pere Romeu, i a una de les golejadores, Clàudia Pina.
4: Hem tingut una entrada al partit molt bona. Crec que hem fet una primera part russant l'excel·lència a nivell d'ocasions, a nivell de gols, a nivell d'evitar els seus contraatacs, que elles amb això eren molt perilloses. Hem iniciat molt i molt bé la segona part, tenim diverses ocasions i ens han fet el gol. Per un moment, elles ens volien venir a buscar i nosaltres crec que hem corregit moltes coses respecte al partit del Bayern, que ens vam posar 4-1 i va ser una segona part on ens van jugar molt a camp propi. Crec que avui hem solucionat moltes coses. A part de l'ocasió, a part del gol, elles no han tingut quasi ocasions, ho hem controlat bé, hem jugat molt a camp rival. Crec que el total del partit, sabent que és una final i que no només s'ha de jugar bé, sinó que s'ha de competir, crec que les dues coses, la balança és super, super positiva.
5: Com sempre dic, intento ajudar l'equip al màxim, com sigui, ha sigut en forma de gols durant, dius, les quatre finals, contenta, però bueno, al final és el que et dic, sempre intento jugar de la mateixa manera i bueno, he pogut aportar d'aquesta manera.
0: Doncs el bastidor que se centra ja en aquesta final de Champions que dèiem del pròxim dissabte davant l'Olímpic de Lió, i al respecte d'aquest partit, això és el que diuen també el tècnic i Clàudia Pina.
4: Sí, me imagino un partido muy físico contra el Olympique de Lyon. Creo que ellas nos van a querer hacer una presión bastante agresiva. Es un equipo de mucha pierna, de mucho recorrido, de mucho ida y vuelta. Nosotros deberemos tener el control absoluto de la posesión, tener mucho dominio, mucha gente por detrás de balón para evitar esos contraataques y que se vuelva eso un ida y vuelta. Eso creo que nos va a beneficiar a nosotras. Y a nivel físico, yo creo que el equipo está bien. Esta temporada creo que hemos rotado bastante. La gente... Todo el mundo ha estado, aparte de las lesiones durante la temporada, como tienen todos los equipos, creo que todo el mundo ha estado muy, muy, muy activo, muy presente, con buenos minutos, y el equipo, juegue quien juegue, creo que está en un buen pico, en un buen momento.
5: La segunda parte no ha sido buena del equipo, creo que somos conscientes todas. Por suerte, habíamos hecho una gran primera parte, hemos metido 3 goles y eso nos ha hecho irnos con esa ventaja, pero bueno, creo que se nos ha ido un poco el control del partido. Ellas también han venido un poco más arriba en la segunda al ir perdiendo, y bueno, creo que es algo que supongo que trabajaremos esta semana, por si nos pasara el sábado, pues saberlo llevar de otra manera. Y creo que el equipo en ese sentido también tiene que aprender a que igual no siempre tenemos que jugar bonito desde atrás y a veces ser un poco más prácticas para que simplemente el rival te haga menos daño.
0: I que important, 8 i 20, la victòria avui de l'Ona Sant Adrià en aquest play-off d'ascens a Primera Federació Femenina en el partit d'anada de la gran final.
1: Ona Sant Adrià 4, Reial Societat B 1.
0: Doncs molt bona victòria, amb un golaç de fora l'àrea de Berta Doltra, un altre d'Andrea Cano rematant una jugada per banda dreta i un doblet de Júlia Maillo en temps afegit, que encarrilen aquesta gran final per al filial del Badalona Moviment, que defensarà la renda diumenge vinent a les 12 del migdia a Donòstia, a 90 minuts de pujar de categoria a la categoria de plata del futbol femení estatal. Com ha anat tot plegat? Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
6: L'Ona Sant Adrià ha fet un pas de gegant cap a la final del play-off d'ascens a Primera Federació després d'imposar-se amb contundència per 4-1 a la Reial Societat B en el partit d'anada de l'eliminatòria. El conjunt local ha sortit decidit a portar el pes del partit des del primer minut, generant arribades constants sobre la porteria visitant. La insistència ha tingut premi al minut 19, quan Berta Doltra inaugurava el marcador amb un potent xut des de fora de l'àrea, que va sorprendre la portera basca. La golejadora ens explica com ha estat la seqüència del gol.
7: Doncs he vist la portera adelantada i dic, ho vaig a provar. I als entrenos ja a vegades ho provo perquè és un xut que ningú s'espera i doncs ha funcionat.
6: Després del descans, l'Ona Sant Adrià ha mantingut el control de joc i Andrea Cano ha ampliat diferències amb el 2-0. Quan el partit semblava encarrilat, la Reial Societat B ha retallat distàncies en una de les poques arribades amb perill. Ja en el temps afegit, Júlia Maillo, amb un doblet providencial, ha sentenciat el partit amb el 4-1 definitiu. Tot i la victòria, l'entrenador Miqui Oye ja pensa en el partit de tornada.
8: Crec que és molt important intentar treure un bon resultat i ficar gol molt d'hora, que això ens dona un avantatge, com tu dius. És molt complicat que aquest equip li diguis que sigui Marrategui, però bueno, ho veurem també amb elles, que també m'agrada molt la seva opinió, al final són les que juguen, i veurem a veure què passa.
6: El partit de tornada es disputarà diumenge a les 12 del migdia a Terres Basques, on l'Ona Sant Adrià buscarà confirmar la classificació.
0: I a la Primera Federació Masculina, el Sabadell no podrà ser campió i haurà de jugar al play-off. Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
9: Rècord d'assistència a la nova Creu Alta amb gairebé 11.000 persones des del nou aforament de data de 2011. I decepció majúscula ahir a l'estadi perquè el Sabadell va ser incapaç de puntuar contra l'Antequera i s'ha quedat sense opcions matemàtiques de lluitar per l'ascens directe. El campió ja és l'Eldense, que sí que va fer la feina en el duel directe contra l'Atlético Madrileño amb un punt de polèmica i va beneficiar-se per poder ser campió ja a falta d'una jornada d'aquesta relliscada del Sabadell contra un Antequera que simplement es jugava la Copa del Rei, un premi menor. El partit va ser estrany a la primera meitat. Samu Pérez, el porter canari dels malaguenys, va treure un parell de mans realment molt bones. Les millors arribades dins d'un partit prou tancat eren arlequinades, però a la represa acabava d'entrar des de la banqueta al descans Ousama Chit, en un desajustament defensiu sabadellenc, va fer l'únic gol del partit, l'únic gol de la nit, de manera molt matinera, perquè només havien passat 13 segons des de l'inici de la segona meitat. Després va ser un voler i no poder constant per part de l'equip de Ferran Costa. Ho va intentar per totes les vies, afegint molts davanters al camp, però la veritat és que estava negat i al final va acabar claudicant en el que és tot just la segona derrota de tota la temporada com a local. No podrà ser per la via directa, haurà de ser pel camí llarg, i després de saber-ho, el tècnic Ferran Costa feia aquesta reflexió.
10: Agrair a la nostra gent, doncs, com s'han mobilitzat, però porto dient tota la temporada, no ho diré avui perquè haguem estat més, és que durant tota la temporada ha sigut algo espectacular. Evidentment ens sap molt greu, doncs, el resultat del partit, perquè bueno, hauria sigut, doncs, el guió perfecte, però ja està. O sigui, al final hi ha una realitat, i és que els equips que són campions són els equips que estan preparats per ser campions, i nosaltres en les darreres jornades, doncs, hem tingut situacions que no hem de... que ens mostren, doncs, que encara estem verds per aquesta lluita, i ho dic amb tota l'honestedat del món, i això no treu el tros de temporada que està fent aquest equip. O sigui, felicitar abans de res el campió, un campió merescut que ha fet molt bé les coses, un equip fet i pensat per això, i nosaltres hem arribat a falta de dues jornades amb la il·lusió de poder anar a l'últim partit de Lliga lluitant-ho. Avui és un dia fotut, evidentment, que ens deixa dolor, ràbia, frustració, i cadascú ho ha de pair a la seva manera. El que sentim ara ens ho hem de guardar, perquè és benzina per dilluns ficar-nos a treballar, i penso que viure aquest moment fotut ens acosta a bons moments.
9: Pendents ara de dos temes. El primer, Tarassona, la última jornada. Esperàvem lluitar pel títol de Lliga. Finalment, allà haurà d'intentar rubricar el Sabadell la segona plaça al subcampionat, que és un premi menor, però que pot tenir el seu valor, perquè el factor camp sempre seria a favor en el play-off, i després també, en cas d'empat, seria el Sabadell qui superaria les eliminatòries. Pot ser segon o pot ser tercer, la lluita serà amb l'Atlético Madrileño, i també mirant ja de reull l'altre grup, per veure qui serà el primer rival a les semifinals del play-off, just la setmana després de visitar el Tarazona.
0: Doncs vinga, continuar guanyant l'Espanyol 1-2, estaria salvat ara mateix amb la combinació de resultats. El Girona perdent 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid cauria a plaça de descens ara mateix, però encara queden molts minuts en els respectius partits. Ens aturem 3 minutets i més esports aquí a l'Enjoc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Continguts en xarxa.
3: La cartellera es renova amb Pizza Movies, una comèdia protagonitzada per Berto Romero i Judith Martín. També s'estrena Movida Celestial, Keanu Reeves és un àngel ben intencionat però inepte. I El beso de la mujer araña és una nova adaptació de la novel·la del mateix títol.
4: Bueno, ya está.
5: ¿El qué ya está?
4: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
5: ¿Cómo que una pizzería, por favor?
4: Pizzería temática de cine.
3: Judith Martín i Berto Romero protagonitzen Pizza Movies. Ella és una periodista cultural i crítica de cinema que passa per un mal moment professional. Llavors, convenç el seu marit per deixar-ho tot i crear un negoci. Està convençuda que una pizzeria temàtica de cinema serà un èxit.
6: ¿Sabes qué película es esta?
7: Jurassic Park.
5: Mira los comentarios.
8: Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo.
9: La pizza está brutal. 5 estrellas.
8: ¡Guay!
9: Propina de $1.15.
3: A Movida Celestial, en Gabriel, Keanu Reeves, és un àngel ben intencionat però bastant inepte. Baixa a la Terra amb el propòsit d'ajudar l'Arc, un organitzador de concerts que passa angúnies, i en Jeff, un ric inversor de capital risc. Encara que les intencions de l'àngel són bones, les conseqüències dels seus actes no seran les esperades.
10: Internet es increíble, Jeff. Es súper útil, pero a la vez te hace distraerte un montón. Quiero ayudarte a encontrar trabajo, pero también quiero ver fotos de bebés elefantes.
11: No puedo estar aquí.
12: ¿Por qué no vemos una película? Hay una que nunca olvidaré.
3: El beso de la mujer araña és una nova adaptació d'una novel·la argentina dels 70 que ja va triomfar en la versió que es va fer als anys 80. Els protagonistes d'aquest musical són en Valentín, un pres polític, i en Molina, un noi homosexual també empresonat. Comparteixen cel·la i sorgeix un vincle entre ells mentre en Molina relata la trama d'un musical de Hollywood protagonitzat per la seva diva favorita, Ingrid Luna, aquí interpretada per Jennifer López.

0: en joc. L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: Vinga, 9:15 del vespre, som els de l'En Joc. Continuem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana pel que fa als equips de casa nostra. Estàvem parlant de la primera federació masculina, on ja hem repassat la derrota ahir del Sabadell davant l'Antequera 0-1, que fa que ja matemàticament el conjunt arlequinat no pugui ser campió. Ja ho ha estat l'Eldense. I, per tant, el Sabadell, de moment segon a la classificació, jugarà l'última jornada al camp del Tarazona. Aguantar, garantir aquesta segona posició que té ara mateix i que teòricament li garantiria un encreuament de play-off una mica més senzill, o no tan complicat, perquè jugaria contra el cinquè de l'altre grup. Un Sabadell que, com diem, jugarà a Tarazona i, si guanyés, li podria fer un favor al Nàstic. I és que Nàstic ahir va sortir del descens i va condemnar l'equip aragonès, està un punt per sobre del conjunt tarragoní, gràcies a la victòria 2-1 sobre l'Europa en un partit en què s'havia avançat amb un gol de Baselga. Jordi Cano, qui si no, amb el seu 20è gol de la temporada, havia empatat per l'Europa abans del descans. A la segona meitat, l'Europa va pressionar, va tenir bones ocasions, i quan tenia el partit dominat, semblava que s'endurien un punt cada un dels dos equips, però al final, al minut 89, un penal discutidíssim va servir perquè Àlex Giménez fes el gol de la victòria del Nàstic 2-1, que, com dèiem, fa que el Nàstic surti de la posició de descens, depengui de si mateix a l'última jornada al camp de l'Hèrcules per aconseguir la permanència, i l'Europa continua cinquè, perquè els seus rivals a la lluita pel play-off, Cartagena i Algeciras, van perdre també els seus partits i, per tant, dependrà també de si mateix a l'últim dia davant de l'Ibiza per aconseguir el premi del play-off. Però, en qualsevol cas, importantíssima la victòria del Nàstic. Tarragona Ràdio, Ter Ortega.
2: Bona nit. El Nàstic al final ha guanyat a última hora i de penal. Un resultat perfecte per un Nàstic de Tarragona, 2-1 davant de l'Europa, que li permet dependre d'ell mateix per salvar la categoria. Dissabte vinent, el Rico Pérez davant de l'Hèrcules. Com dèiem, 2-1 ha guanyat el Nàstic amb un penal minut 88 que ha transformat Àlex Giménez. Àlex, bona nit.
3: Hola, bona noches.
2: ¿Cómo ha ido el penalti? El árbitro ha revisado la jugada, lo ha dado, y tú inmediatamente has cogido el balón porque sabías que lo tenías que marcar, tenías confianza.
3: Sí, estaba mentalizado, sabía que tocaba eso, sabía que había que tirar de ese carácter, y al final, pues bueno, estar mentalizado de que va a ir bien, que va a ir adentro, y esa victoria para el equipo que ha sabido muy bien.
2: La nota negativa, tu expulsión a última hora, decías que había sido involuntaria la entrada.
3: Sí, como te digo, yo voy con todo, como es mi personalidad en el campo, lo doy todo por el Nasty, me resbalo, yo creo que se ve en las imágenes y todo el mundo lo puede ver, y así lo ha decidido el árbitro, pues bueno, a respetarlo.
2: ¿Cómo ha ido la celebración de este gol? En euforia, abrazos entre los jugadores. ¿Eres consciente que ha podido ser el gol de la salvación? Y si crees que a nivel personal un poco premia tu capacidad de trabajo, tu labor.
3: Sí, yo creo que estoy trabajando mucho. En los dos años que estoy aquí he trabajado muchísimo y, como te he dicho antes, egoístamente creo que lo merecía y también lo merecía el equipo, por supuesto, y ha sido una ilusión muy grande.
2: Y delante de más de 9.000 personas, hoy la afición no ha vuelto a fallar. Y eso que no se le ponen bien las cosas, porque el Nastic no estaba sacando buenos resultados.
3: No, la afición nunca nos falla. La afición siempre está con nosotros. Un día más se puede ver la situación en la que estamos. Ellos son nuestro mayor motor, ese extra que nos dan, y agradecerle a ellos todo.
2: Gracias, Alex.
3: Gracias a vosotros.
2: Doncs a l'Àlex Giménez, el futbolista d'Àguiles, que es perdrà, si no passa el contrari, al partit de dissabte vinent, 6:45 de la tarda, el Rico Pérez davant de l'Hèrcules. El Nàstic ara amb 46 punts a la classificació, sortint d'aquesta zona de descens, per tant, dependrà de la seva victòria que mantingui la categoria una altra temporada. És tot. Bona nit.
1: Gràcies, Tere. I també dependrà de si mateix, com dèiem, l'Europa, malgrat aquesta derrota. Si guanya a casa a Can Dragó l'Ibiza en l'última jornada, doncs ja seria equip de play-off automàticament en aquesta primera històrica temporada a Primera Federació Masculina. Si no, dependria del que faci el Cartagena, que rep el Betis Deportivo, que també es juga a la permanència, i també l'Algeciras, que en aquest cas va al camp de l'Atlético Madrileño, un dels camps més complicats de la categoria. En qualsevol cas, després del partit se li preguntava al tècnic, a Dai Benítez, precisament per la jugada polèmica de la jornada, aquest penal al minut 89, discutidíssim, que va significar la victòria del Nàstic davant l'Europa. Això deia a Dai Benítez.
4: L'he vist a trompicons, igual que l'ha vist l'àrbitre. L'àrbitre m'ha vingut a dir que ha pitat penal pel gest. No ho entenc, tampoc, no sé si ho heu vist, que al final, quan després del penal ha vingut a donar-me explicacions, i això no ho havia vist mai tampoc. Haig de veure bé l'acció i jo crec que ve d'un rebot, això és l'únic que m'ha semblat, que venia d'un rebot, però no ho puc dir. El que m'ha semblat raro és el de després. Si en el cas que no fos penals estaria bastant cabrejat perquè ens treu una opció molt important per la setmana que ve. La setmana que ve nosaltres guanyant, com cada partit que hem de guanyar, però la setmana que ve guanyant un partit aconseguiríem entrar en un playoff històric per l'Europa, i si no pita penal i quedem empats, hagués sigut amb empatar, si hauríem de fer menys del que plantegem cada setmana com per portar l'Europa a un playoff a segona divisió, que seria històric, i això em cabrejaria moltíssim. Moltíssim, perquè costa molt arribar aquí, costa molt la feina, i com que no sé si a l'altra àrea hagués pitat penal, no ho sé. I fora d'aquest partit i ja passat, espero que el Nàstic la setmana que ve se pugui salvar. Sense més, guanyarem la setmana que ve i farem història.
1: Vinga, i qui intentava pujar en aquesta Primera Federació Masculina era el Reus Redis. Ahir va jugar la tornada de les semifinals del play-off d'ascens i no hi va haver sort, ha caigut eliminat.
5: Ourense 2, Reus 1.
1: Havien empatat 0-0 a Reus, per tant, el conjunt roig i negre, doncs, que diu adéu, una temporada molt bona. En què en la primera temporada en aquesta segona federació masculina han arribat a jugar al play-off per intentar pujar. El tècnic Marc Carrasco deia això del partit d'ahir.
6: Sobretot dolguts, perquè veníem a competir, tot i el recent ascens i el ver-nos posicionat en aquesta categoria una vegada dins el play-off, doncs volíem competir-lo, teníem un desig molt gran, i això ens deix dolgut perquè som un equip competitiu. Per una altra banda, d'orgull, perquè crec que l'equip durant tota la temporada ha estat un equip protagonista, un equip valent, un equip amb molt desig per oferir bon joc, per anar a buscar els rivals a camp contrari, per assumir riscos, i orgullosos del que hem fet. Crec que els punts, el Reus ha estat millor en aquesta eliminatòria, però això és futbol, és l'esport, i res, ens aixecarem després d'aquesta derrota i seguirem portant amb molt d'orgull el nom de Reus i l'escut al pit, perquè forma part de la nostra vida i forma part de la nostra sens.
1: Doncs ben orgullós el tècnic del Reus Redis, amb qui parlàvem ahir en aquest programa. Li vam preguntar també per aquesta llavor que està deixant el seu equip en aquestes temporades que porta a la banqueta, en què ha anat acumulant ascensos i en què està aconseguint novament arrelar i aconseguir el vincle emocional amb l'afició del Reus.
6: Crec que dies com el de Terrassa, com el del Johan, com el del Narcís, com la Copa del Rei, com partits de la temporada passada, del Girona, crec que és espectacular viure la gent com està sobre nostra, l'estima que ens trasllada. Crec que hem crescut de forma gran i estem a l'alçada de les millors aficions de Catalunya i segurament del territori. I res, molt contents per la part de l'estima que ens dona la gent de Reus. Dolgut, perquè volíem seguir vivint aquesta història, perquè no volíem que acabés, perquè volíem un últim partit a l'estadi de gala, però bé, el creixement no només és esportiu, sinó que també és amb la gent, amb la intensitat amb què la gent de Reus avui s'ha fet aquest projecte seu, i l'equip ja forma part de la seva vida i ens anima i està molt a prop nostre. Per tant, molt feliços per aquesta part també i orgullosos.
1: I I el play-off d'ascens a segona federació masculina, partits d'anada de la primera eliminatòria. Els hem viscut els dos a la plataforma, a la xarxa Més i a les televisions locals, i ens ha deixat aquests marcadors.
5: L'Hospitalet 0, Badalona 2, Vilanova i la Geltrú 0, Cornellà 1.
1: Doncs doble victòria visitant, eh? En aquest cas el Badalona per 0-2 davant de l'Hospi, en un partit que ha tingut de tot. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
7: Bona tarda. El Badalona ha fet un pas gegant contra l'Hospitalet en el partit d'anada de la primera eliminatòria de l'ascens a segona federació. Els escapulats s'han imposat per 0-2. Aquest, evidentment, és un marcador molt bo de cara a la tornada que jugarà a Badalona el pròxim diumenge. La primera part ha estat controlada íntegrament per part del conjunt de Mikel Azparren. Toni Larrosa ha transformat un penal comès sobre Juaco, convertint el 0-1, un marcador amb el qual s'ha arribat al descans. A la represa, els escapulats han continuat dominant la situació, però, curiosament, quan el conjunt local s'ha quedat en 10 jugadors per expulsió per doble groga del migcampista Guza, ha estat quan el partit ha canviat. L'Hospi, amb molta rauxa, ha generat 3 grans ocasions per empatar el partit, però entre el porter Azón, el travesser i la manca de punteria han impedit el gol local. L'àrbitre, manca de 5 minuts per la finalització, ha decretat el protocol de suspensió de 5 minuts per llançament d'objectes des de la graderia. Aquesta aturada ha beneficiat el Badalona, que en el temps afegit ha marcat un segon gol, obra de Marco Martínez, que deixa l'eliminatòria molt ben encarrilada. Al final del partit, el tècnic Mikel Azparren ho ha valorat així.
8: La expulsión no nos ha sentado bien, mira por dónde, pero bueno, emocionalmente a veces el equipo contrario da ese paso adelante, pero sí que nos ha acercado a si aguantábamos lo que teníamos que aguantar y por qué no un punto de, a veces de falta de acierto del rival que necesitas, pues también nos iba a hacer poder tener esa opción de... Nosotros queríamos ir a por el segundo. Yo lo que sí que creo que más que una primera parte, casi hasta la expulsión 60-70, como en el primer partido de Liga, creo que hemos sido muy superiores.
7: La tornada tindrà lloc el pròxim diumenge a l'estadi municipal. L'Hospitalet hauria de guanyar per 3 gols d'avantatge per superar l'eliminatòria.
1: Doncs de la banda del conjunt riberenc, en aquesta transmissió televisiva a les teles locals i a la plataforma La Xarxa Més, hem escoltat a un dels seus jugadors, Ramon Marimón.
9: Bueno, el penal no el veig, potser que sigui clar, però bueno, hi ha moltes decisions que no les acabo d'entendre. Protestem una, ens ensenyen groga, protesten ell, no passa res. Una falta que no és la segona groga, per la qual expulsió. Quan estem millor, li ve de gust parar el partit. Està bé, condemnem, lògicament, no? Que li llancin un matxero al línier. Però no crec que sigui motiu de que ens foti cap al vestidor, sobretot perquè al moment del partit en què estàvem apretant. I què vols que et digui? Fotut, però ens queda la tornada. Sabem que un 2-0 és complicat, però tenim la confiança de que ho podem fer. N'hem tingut moltes aquest any que no ens han acabat de sortir, però ara és el nostre moment i encara queda la tornada.
1: Doncs queda la tornada en aquest Hospi 0, Badalona 2, i també en el Vilanova 0, Cornellà 1. Canal Blau, Xavi Fernández.
10: El Cornellà agafa avantatge en la primera eliminatòria de la fase de play-off d'ascens a segona federació. Els dignes i Sant hauran guanyat 0-1 al municipal dels alumnes obrers. Han derrotat un club de futbol Vilanova que ho ha intentat de totes les maneres possibles, però que no ha pogut batre Isaac Vila. El Cornellà ha plantejat un partit molt defensiu amb dues línies gairebé al davant de la seva àrea i on intentava no concedir res, i la recepta li ha sortit a les mil meravelles perquè el club de futbol Vilanova ha tingut molt poquetes ocasions. A més, en un partit que semblava destinat al 0-0, en l'única vegada que el Cornellà ha creuat al mig del camp, una centrada de Marc Fernández ha picat en el cap de Samba i s'ha acabat enverinant fins a superar a Àlex Sanz. Per tant, el Cornellà fins i tot s'ha acabat enduent aquest 0-1 parcial, que aplana el camí, un camí que s'haurà de resoldre la setmana vinent, al partit de tornada a Cornellà del Llobregat el diumenge a les 12. Un Vilanova, com dèiem, desesperat per les pèrdues constants de temps d'un Cornellà que no proposava res, però que amb prou feina ha pogut intentar provar sort davant d'un Isaac Vila que no ha tingut problemes. Un xut de Joan Reventós que ha acabat fregant el pal i un parell d'aproximacions, però cap rematada clara, ha estat l'únic bagatge d'un conjunt, el de Genís San Pietro, que haurà de seguir millorant, que era el millor local de tota la categoria i que aquest respecte li ha acabat costant aquesta versió avui més contemplativa d'un Cornellà que ara defensarà la renda.
1: Doncs a la transmit televisiva també, a les teles locals i a la plataforma La Xarxa Més, escoltàvem el jugador local, el jugador del Vilanova, Albert Selma, i del costat del Cornellà, Marc Fernández.
11: Sí, bueno, és un play-off. La gent... En juguem... Tot el que estem jugant és molt gran, tota la temporada. I bueno, el rival no ens ha cometre cap ocasió, és normal. Mira, el seu gol és una acció tonta que mal refugi, mira, cap a dins, bueno. A la tornada, pues, a veure què podem fer, hem de remuntar, ho tenim molt clar, anirem per la victòria i res. Intentar no desesperar-nos i a fotre gols. Molto longo, no?
12: Jo crec que és l'equip que millor juga la pilota i bueno, sabíem la dificultat que tenia i bueno, hem fet una mica un bloc més baix avui i la veritat que bueno, el resultat aquí està i bé, content, molt content, però bueno, ara queda la volta i això és molt difícil.
1: Tres quarts de nou de la nit, continuem a l'enjoc i és moment d'analitzar l'última jornada de la Lliga Elite. Per fi tenim ja els dos equips que han pujat, els quatre que faran el play-off i els quatre que baixen. Els marcadors, últims marcadors de la jornada de Lliga regular de Lliga Elite són aquests.
5: Sant Joan Atlètic Montcada 2, Prat 0. Atlètic Sant Just 0, Martinenc 0. Poble Mafumet 1, Ciutat Cooperativa 0. Sant Feliuenc 1, Sant Mauro 1. Horta 3, Vilafranca 2, Rubí 3, Sabadell B 0, Castelldefels 0, Júpiter 1, Manlleu 2, Valls 1.
1: Doncs amb aquests marcadors, el Sant Joan Montcada acaba campió, puja a tercera, també puja a tercera el segon, que és el Martinenc, 7 anys després torna a categoria estatal del futbol masculí, és el segon ascens consecutiu, per cert, per al conjunt del Guinardó. El play-off el faran d'una banda Poble de Mafumet contra Rubí i Prat contra Sant Mauro. El Castelldefels al final va perdre la plaça de play-off a l'últim partit. I a la zona baixa, l'Horta es va salvar miraculosament amb un gol al minut 92, de manera que baixen Ciutat Cooperativa, Júpiter, Vilafranca i Sant Feliuenc. Com dèiem, el Sant Joan Montcada acaba com a campió després d'una bona victòria davant del Prat per 2-0, que ens explicava així ahir el davanter i ahir golejador Òscar Muñoz.
13: Creo que hemos sido el equipo que más veces ha estado, más jornadas ha estado líder en todo el año. Poco a poco no lo hemos ido creyendo. Hemos tenido algunos baches, hemos tenido la suerte de ponernos por delante. Eso nos daba la tranquilidad que también el empate nos valía. Y bueno, al final pues hemos podido meter segundo y liquidarlo. La chilena hacía tiempo que no hacía o que no enganchaba una también. Y bueno, al final lo importante era que entraran y bueno, han entrado bonitos, pero eso, la gente se lo merecía, el público se lo merecía, la directiva se lo merecía y yo con mi costilla medio rota y medio de todo, hoy era el día, he podido hacerlo con mis goles, cualquiera me valía y nada, súper contento y a ver qué pasa el año que viene.
1: Doncs festa grossa a Sant Joan Montcada, a la Montcada i Reixac, per aquest ascens amb campionat a més del Sant Joan Montcada, i també festa al Guinardó, en aquest cas a Sant Just, perquè és on jugava el Martinenc, 0-0, un punt que ja li valia al conjunt dels Diables Vermells, del Guinardó, per aconseguir l'ascens, un ascens sentit per a jugadors de la casa, que porten molts anys a l'equip, tal i com deien a BTV, jugadors com Dani Suárez i Adrià Saro.
14: Un partit difícil, però bueno, el puntet el necessitava cap a dins i cap a tercera. Sí, a sobre jo, de petit, que venia al camp sempre a animar, i bueno, volia tornar a portar-lo on havia d'estar, i ho hem aconseguit. Sí. Escoleta, jo me porto ja com 19 anys, ja, quasi. No sé, és que orgull, molta felicitat, i ara, l'any que ve, a veure, a disfrutar-ho ja.
15: Eufòric perquè és un treball de moltes jornades, jo diria que inclús de més d'un any. Portem 3 anys ara amb el míster, amb aquest projecte, i bueno, complet això, jo que porto aquí 18 temporades des de nen, venint a veure els partits, crec que és una alegria que no es pot descriure. És molt difícil d'explicar, és molt difícil. Al final, tothom somia en arribar al futbol professional, no? Però jo des de ben petit he viscut aquest club, l'hem amat, i al final això és un somni, més que qualsevol altra cosa. De fet, des d'aquí m'agradaria reivindicar, no?, el nostre futbol base. Avui aquí som 8, 9, 10 jugadors que han estat al futbol base del club, i crec que això s'ha de reivindicar perquè al final és una de les claus també de l'èxit que ens ha portat avui. Hauria sigut la cirereta del pastís, però bueno, amb reptes tan complicats com el que hem aconseguit avui, no hi ha res que ho faci menys important. Per tant, donar l'enhorabona també al campió, però nosaltres ens ho prenem com si fos un campionat.
1: I qui no ha pogut pujar directe és la Poble de Mafumet, va guanyar 1-0 a la Ciutat Cooperativa, de manera que el conjunt tarragoní haurà de jugar al play-off contra el Rubí. Això deia del costat local Xavi Vilagut.
16: I amb una gran acció brillant de cabeça s'ha arribat al gol, que ens ha donat, doncs bé, abans del descans, doncs, una mica de tranquil·litat, i el rival ja ha tingut que encarar el partit diferent a la segona part, arriscant molt, i bé, i en aquestes hem tingut, crec que, dues o tres situacions molt i molt clares que no hem sabut fer. Crec que la segona part hem estat bueno, no hem estat del tot bé, ens cremava molt la pilota, també pues, l'ambient, la situació, el que ens hi jugàvem tots ha fet també una mica que no siguéssim nosaltres en quant al nostre joc, però bé, al final crec que els jugadors han competit, han defensat bé la pilota aturada i aconseguim una victòria que crec que ens pot donar confiança a guanyar aquí a casa de cara al play-off i a seguir.
1: I qui farà play-off també, de fet, jugarà contra la Pobla de Mafumet, és el Rubí. En aquest cas, va guanyar el Sabadell B i va aconseguir aquesta última plaça de play-off que quedava pendent. En Blai Martí, del costat del Rubí, marcava estany del Sabadell B, analitzaven així aquest partit.
17: Recordo el primer dijous que vaig portar el primer entrenament, l'Ivan i el Presti em van dir és una missió difícil, però ens hem de salvar, vaig dir tranquil, que farem play-off, i aquí estem, farem play-off. I el Rubí potser li ha sortit tot de cara, ha aprofitat els nostres errors no portats, els nostres regals, ha mantingut l'avantatge, fins i tot ha aconseguit el tercer gol, i el resultat és contundent. Avui no hem merescut treure res positiu d'aquí.
1: I doble decepció al Castelldefels Júpiter 0-1, perquè el Castelldefels es va quedar sense play-off i el Júpiter va descendir. Miguel Motoso, tècnic del Castelldefels, Juanjo García, el del Júpiter.
18: No, el treball d'equip no li puc dir res, al final els nois s'ho han deixat tot, crec que al final dels últims minuts hi havia jugadors amb un cansanci important degut a l'esforç que havien fet. Al final és futbol i el futbol et posa cadascú al seu lloc i jo crec que el partit sí que s'ha merescut guanyar, però sí que és cert que l'equip doncs no ha acabat de fer un final de temporada correcte com per entrar amb una mica més de solvència al playoff.
19: Han de fer que nosaltres i la gent del Júpiter se'n vagi al llit amb la consciència tranquil·la de que hem donat el màxim parlant del partit, i al final no ha pogut ser doncs almenys acomiadar la temporada amb una victòria. Però bueno, això és el futbol. O sigui, igual que ens ha condemnat durant la temporada molts partits que hem tingut en ocasions molt clars, sobretot els darrers 5 partits que hem sigut superiors al rival amb la qüestió d'accions i no ho ha aconseguit. Avui és el dia que potser amb aquesta segona part, com tu ben dius, teníem més opcions, però aquest esport és el que té.
1: I el Manlleu es va salvar guanyant el Valls en l'últim partit. Joel Puntí ho celebrava així.
20: Sí, havíem de posar emoció fins al final, però amb aquesta afició i amb aquesta grada era impossible que l'equip no salvés. Portàvem tota la setmana que sabíem la importància d'aquest partit. El Manlleu és un equip que ha d'estar a Lliga Elit, i ho sabíem, i sabíem que no se'ns escaparia. Sí, no, hauria tingut malsons tot l'estiu, sinó, o sigui que molt orgullós d'haver format part d'aquest equip, de que ens ajudessin com ens han ajudat, i molt content de ser un manlleuenc.
1: 8:52, vinga, parlarem ara a futbol sala, que ens queden pocs minutets. Primera masculina, última jornada, amb aquests marcadors.
21: Oparrulo Ferrol 6, Barça 6, Indústria Santa Coloma 4, Jaén 4.
1: Doncs el Barça, que jugarà davant del Valdepeñas als quarts de final del play-off, primer partit el 29 de maig al Palau Blaugrana, després d'aquest empat i el títol de campió de Lliga regular, tot plegat ho valorava el tècnic Javi Rodríguez.
22: La Lliga regular, perdón, creo que ha sido de sobresaliente. Hacía años que el Barça no ganaba la Lliga regular. Creo que hemos hecho una Lliga regular, como te digo, increíble. Y en el partido de hoy, que es lo que nos interesa más, que porque eso yo creo que ya hemos hablado, bueno, te puedo decir que estoy muy contento con la aportación de los chicos del filial. Hoy, por circunstancias, hemos venido con cinco jugadores del filial, más Luca Granda, que está a caballo entre primer equipo y filial. Bueno, hoy era un cómputo general todo bonito, emocionante, que tenía que terminar con un partido, por lo menos con goles, y que no fuera soso y aburrido.
1: I la Indústria Santa Coloma, que es queda sense el premi del play-off amb un gol als últims instants, que el va condemnar a últim partit per al tècnic Xavi Closas.
23: Creo que hemos hecho un temporadón, y nos han faltado 2 segundos. A 2 segundos del partido teníamos el play-off y al final pues no ha podido ser, pero hemos de estar orgullosos de lo que hemos conseguido, de cómo lo hemos conseguido y de una, sobre todo hoy la primera parte, que ha sido una primera parte buenísima, aparte jugando de tú a tú a Jaén, jugando con el manejo del balón y teniendo oportunidades claras. La segunda, evidentemente, nos ha costado muchísimo porque ellos achuchaban mucho en situaciones de uno contra uno con el pívot, pero bueno, la pena porque hemos tenido ahí a 7 segundos hemos tenido el, creo que era el 3-5, ahí hubiésemos matado el partido, pero bueno, orgullosos, felicitar a la afición, ha sido un 10.
1: I a la primera femenina, 28a jornada amb aquests marcadors.
21: Penyes-Plugues 2, Alcantarilla 1, Les Corts Ubae 1, Ourense 3.
1: Doncs amb aquests marcadors el Penyes-Plugues manté les opcions de poder ser, en aquest cas, de salvar-se, doncs perquè està a 3 punts de la salvació. Anem ràpidament cap al Metropolitano perquè acaba el partit al Girona, Girona FM, a Pau Villafañer.
0: Doncs sí, acaba el partit i acaba amb aquesta derrota del Girona per 1-0 contra l'Atlètic de Madrid amb el gol de Lugman a la primera meitat. I amb la sensació que el Girona, això sí, a la segona meitat ha baixat molt el ritme i no ha estat el mateix que a la primera. En tot cas, un resultat que, si tot acaba com està ara mateix, deixa el Girona depenent d'ell mateix a l'última jornada a Montilivi, però això sí, obligat a guanyar a l'Elx per seguir un any més a primera divisió.
1: Sí, perquè ara l'Elx està guanyant el seu partit, està 2 punts per sobre i, per tant, el Girona ha de guanyar sí o sí a Montilivi per salvar-se, perquè ara mateix ha caigut a la zona de descens. Gràcies, Pau, fins ara.
0: Fins ara.
1: Doncs a tot això, l'Espanyol, a punt d'acabar el seu partit, continua guanyant 1-2, per tant, a punt d'aconseguir la permanència matemàtica al conjunt blanc i blau. A tot això, en aquesta zona baixa, el Llevant està guanyant 2-0 al Mallorca, per tant, doncs com dèiem, el Girona és l'equip ara mateix que marcaria les posicions de descens amb 40 punts, 2 menys que l'Elx, per tant, ha de guanyar sí o sí. I acaba el partit de l'Espanyol al camp de l'Osasuna. L'Espanyol està salvat. Ha guanyat 1-2 amb els gols de Romero i de Quique García, i per tant, l'Espanyol ara mateix 11 amb 45 punts, 5 punts per sobre del Girona. Queda un partit, per tant, el conjunt blanc i blau continuarà una temporada més a la primera divisió. El Girona s'ho haurà de jugar tot a casa, a Montilivi, davant de l'Elx, amb l'únic resultat que li valdrà, que és la victòria. Si empata, evidentment, també.

0: públic. Bifidus, microbiota intestinal, probiòtic o prebiòtic, fermentat, no pasteuritzat, entre d'altres en són alguns exemples. Per aquest motiu, cal entendre per què és important mantenir una microbiota intestinal saludable, qui la forma i com es pot modular a través de l'alimentació. La microbiota intestinal és un ecosistema on conviuen diferents microorganismes, principalment bactèries, que juguen un paper important en diferents processos dels sistemes digestiu i immunitari. Es concentren sobretot al còlon, però també es troben al llarg de tot el tracte digestiu i a diferents òrgans. Té molta capacitat d'adaptació i es caracteritza per una gran diversitat de ceps. De fet, tot i no saber quin és el perfil ideal de microbiota, es poden identificar diferents tipus que influeixen positivament a l'estat de la salut. Quan hi ha un desequilibri amb la composició i funció de la microbiota, conegut amb el nom de disbiosis, provoca certs símptomes que creen malestar a la persona i apareixen patologies o problemes de salut. Per assegurar que es manté en bon estat de salut, dependrà directament de l'alimentació que segueixi. Doncs aquests microorganismes es nodreixen dels components que el cos no pot digerir o absorbir per si mateix. Per tant, aquesta haurà de ser rica en aliments probiòtics i prebiòtics. Els prebiòtics són aquests compostos que l'organisme no pot digerir, però que en canvi són aprofitats per la microbiota intestinal. Per exemple, la fibra fermentable, el midó resistent que es produeix quan s'escalfen productes midonats i posteriorment es refreden, com l'arròs, el llegum o les patates cuites. També els vegetals rics en fructans, com all, ceba, porro, pèsols, carxofes o espàrrecs. Alguns cereals rics en beta-glucans, com el sègol, el blat, la civada o l'ordi, i els bolets. Els mucílags presents a les llavors de lli o chia, o bé les pectines de la fruita, com el kiwi, el plàtan, la poma, la pera o la taronja. Els probiòtics, en canvi, són microorganismes vius que, administrats en quantitats suficients, són beneficiosos per a la salut. És a dir, són reforços externs de la microbiota. Els aliments fermentats en són l'exemple. Els lactis, com el formatge, el iogurt o el kèfir, algunes begudes, com el kombucha, ferments de soja, com la pasta miso o el tempe, o alguns vegetals, com el xucrut o el kimchi, o també els cogombrets i les olives. Si vols assegurar un bon estat de salut de la teva microbiota intestinal, promou la teva dieta habitual aliments pro i prebiòtics i evita aquells que disminueixen la seva diversitat i funció, com els fregits o els aliments ultraprocessats.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Tella. Tarragona s'ha presentat aquesta tarda la 30a edició del concurs de castells i la temporada castellera audiovisual d'aquest 2026. Enguany, a més, el certamen arriba marcat pel 150è aniversari del naixement de Pau Casals, impulsor i president del jurat del primer concurs de castell l'any 1932. Núria de José, consellera delegada de la xarxa audiovisual local, ha destacat durant l'acte la intenció de sumar esforços.
2: Aquí estem explicant molt tot el que fem, però jo voldria posar l'èmfasi en com ho fem, perquè per nosaltres és tan important una cosa com l'altra. I volem fer-ho sumant absolutament amb tothom, també amb la resta d'empreses de comunicació públiques d'aquest país.
1: Des de la coordinadora de colles castelleres han defensat que fer visibles els castells és garantir-ne el futur. La temporada regular arrencarà el 24 de juny per Sant Joan a Valls i inclourà una vintena de retransmissions produïdes per la xarxa TAC12 i Penedès Televisió, que es podran seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. També s'hi afegiran una vintena més de retransmissions d'àmbit territorial. Avui s'ha donat per acabada la 71a edició de Girona Temps de Flors. Per això, un cop finalitzats aquests 9 dies de celebració, toca fer balanç sobre com ha anat. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
3: Punt i final a l'edició de 2026 de Girona Temps de Flors. Una edició que, si bé s'era patit en certs moments pel mal temps, les xifres demostren que any rere any aconsegueix atraure a més visitants. Aquest cop amb una gran millora en l'impacte en xarxes socials i entre la gent jove. Així ho ha explicat Gemma Geis Carreras, vicealcaldessa i regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament de Girona.
4: La veritat és que els missatges que hem rebut de moltíssima i moltíssima gent és que ha estat un any de molta creativitat, un any de molta exclusivitat, també un any de molta presència a les xarxes socials. Per tant, aquesta és una mica el sentit de molta i molta gent, doncs, que ens ho ha fet arribar. A nivell més estadístic, doncs, a data d'avui han visitat a Temps de Flors els accessos de les instal·lacions unes 395.000 persones. Això representa un 10% més que l'any passat. I aquestes dades són

0: Les d'ahir, perquè no podem encara tenir les dades d'avui. Per tant, estem per sobre dels 400.000 persones que hauran visitat Temps de Flors.
1: Així doncs, des d'avui comença ja el compte enrere per l'edició de 2027, on l'objectiu, asseguren, serà fer Temps de Flors encara més accessible per a tothom, mantenint sempre la proximitat.
2: I en esports, en futbol, l'Espanyol ha guanyat el camp d'Osasuna i segella la permanència a primera divisió, mentre que el Girona ha perdut el camp de l'Atlético de Madrid i està en zona de descens sense dependre d'ell mateix en la darrera jornada. El Barça tancarà a partir d'un quart de deu aquesta jornada. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
4: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 14 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem l'actualitat del bàsquet, del waterpolo, de l'hoquei patins, de molts esports, com sempre, amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Avui és diumenge, són les 9 i això és l'Enjoc.

0: Vinga, i repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Eric López. Eric, com estàs? Bona nit.
1: Molt bé, Ignasi, bona nit.
0: Vinga, notícia d'última hora. L'Espanyol se salva, el Girona dependrà de si mateix.
1: Els blanquiblaus han guanyat l'Osasuna per 1-2 amb gols de Romero i Quique García i certifiquen la salvació matemàtica. El Girona, per la seva part, ha perdut 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid i només li valdrà guanyar l'Elche a Montilivi a l'última jornada pel Sar Barça i també en el duel directe per evitar el descens. El Barça rep el Betis a 1:15 en el partit de comiat de Lewandowski al Camp Nou i buscant també el ple de victòries com a local a la Lliga.
0: Pel que fa al bàsquet, la penya salta a Madrid i el Lleida se salva.
1: Els badalonins han derrotat el Real Madrid per 81-89 i es classifiquen virtualment per als play-offs pel títol amb un gran Ricky Rubio que ha fet 27 de valoració. El Barça, per la seva part, juga aquesta hora a Tenerife i el Lleida ha aconseguit la salvació amb un triomf per 75-72 sobre el Gran Canària gràcies a un triple de Bateman a 6 segons del final. El Baxi Manresa va derrotar el Saragossa per 101-83 i el Girona va caure a la pista del Breogán per 95-76.
0: D'altra banda, l'ascens a hoquei Lliga Masculina en suspens.
1: El Manlleu va aconseguir dissabte el títol i l'ascens en el grup nord de l'hoquei Lliga Plata gràcies al triomf per 3-5 a la pista del Holaceta i a la derrota del Lloret per 4-7 sobre el Mataró. El president del club salvatà, Joshua Pérez, confirma que impugnaran aquesta derrota per l'alineació indeguda del porter mataroní, Sergi Graner. En espera de com es resolgui, Lloret i Vilafranca jugarien els play-offs per a un altre bitllet de l'hoquei Lliga Masculina.
0: I el Barça s'enfrontarà al Valdepeñas al play-off pel títol de Lliga de Futbol Sala.
1: Els blaugranes, campions de la Lliga regular, s'enfrontaran als manxecs en els quarts de final del play-off al millor de 3 partits. El primer serà divendres 29 al Palau Blaugrana. Indústria Santa Coloma, per la seva part, s'acomiada de la temporada amb un empat a 4 amb el Jaén, que els deixa fora del play-off. Un partit que va suposar el comiat del tècnic Xavi Closas, jugadors claus com Pubill, Pucci o Leandriño, o també Vicenç García, president, durant 51 anys.

0: Vinga, són les 9 i 6 minuts. Anem a parlar de bàsquet, i en aquest cas de la Lliga ACB, on a aquesta hora, per cert, el Barça continua jugant el seu partit a Tenerife.
1: I el partit de Tenerife, que li van bé les coses al Barça, eh? Laguna Tenerife 53, Barça 66, quan queden 4 minuts per acabar el tercer quart.
0: Doncs de moment guanyen el Barça en un diumenge que ha anat força bé. De fet, una jornada que ha anat força bé, només una derrota dels equips catalans fins ara.
1: Real Madrid 81, Joventut 89, Lleida 75, Gran Canària 72, Manresa 101, Saragossa 83, Breogán 95, Girona 76.
0: Doncs la penya ha saltat Madrid, ha guanyat amb un gran Ricky Rubio i doncs ha aconseguit 6 anys després en Lliga Regular, feia 3 anys, això sí que també ho havia fet a semifinals de la Lliga ACB, però feia 6 anys en Lliga Regular que no guanyava la penya a la pista del Real Madrid, a la pista del líder, Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
2: Bona tarda. El Joventut ha guanyat el camp del Madrid 81-89, aprofitant que el conjunt blanc està pensant totalment amb les semifinals de l'Eurolliga que jugarà divendres contra el València a Atenes. El conjunt verd-negre no ha fet una bona primera part, on els blancs han anat per davant, han arribat a guanyar 10, però després, gràcies a Ricky Rubio, que ha estat espectacular amb 21 punts i 27 de valoració, amb Michael Rusic multiplicant-se en el joc interior, i sobretot, un Cameron Hunt, el tram final decisiu amb 9 punts, ha acabat d'enduent-se la victòria. Ante Tomic subratllava la importància del partit, tot i que ell no havia jugat perquè està lesionat.
3: Impresionante. Muy bien. Hemos jugado muy bien. Concentrados durante todo el partido, aunque a media parte no hemos creído suficiente, pero durante segunda parte hemos crecido en el juego, en mentalidad también, y al final una victòria superimportant.
2: Precisament, de Tomic ha parlat Dani Miret al final del partit, perquè, com que no podrà jugar en tota la temporada, assegura el tècnic verdinegre que el club està buscant un fitxatge temporal.
4: Estem buscant, i penso que, com sempre fem, algun jugador que ens pugui realment ajudar. Vull dir, s'ha d'adaptar ràpid, ha de quadrar en posició i ha de venir aquí, doncs, enteneu-me, eh? Amb ganes d'aprofitar una oportunitat per fer que la penya guanyi.
2: El pròxim partit del Joventut, pràcticament amb el play-off ja a la butxaca, serà dimecres a la pista del Tenerife, un rival directe. Un partit que es va ajornar el cap de setmana passat perquè els canaris jugaven la Final Four de la FIBA Champions League.
0: Doncs, a banda d'aquesta victòria de la penya a la pista del Real Madrid, l'altra gran notícia del diumenge, la salvació del Lleida. 75-72 ha guanyat el Gran Canària, un partit que havia començat molt bé, que ha arribat a guanyar de més de 20 punts. El Gran Canària ho ha capgirat i al final, en un final molt, molt igualat, estava el partit 72-72, última possessió per la Lleida, i Bate Monkey, si no, s'ha cascat un triple per guanyar 75-72 i donar-li la victòria i la salvació matemàtica a Lleida. Per tant, l'any vinent, novament, tindrem 5 equips catalans a la Lliga ACB. Una molt bona notícia que analitzava així després en roda de premsa el tècnic del Lleida, Gerard Encuentra.
5: Una victòria que ens permet estar un any més a l'ACB, ho hem tornat a fer, no? I hem d'estar super, super contents per a poder disfrutar un any més de la Lliga ACB aquí. El partit, jo crec que la primera part, hem fet una primera part a nivell defensiu molt, molt bona, molt, molt bona, i després en la segona part, jo crec que els primers minuts pues, no han estat dolents, però sí que és cert que ells en un escenari on no tenien res a perdre han pujat una miqueta el nivell defensiu, han tirat de qualitat individual, no? Perquè en tenen moltíssima, no? Jo només veia els canvis que feien i són jugadors de primeríssim nivell i bueno, han començat a remuntar-nos, ens ha entrat una mica el pànic perquè teníem una diferència que hem vist que ens l'anaven reduint fins a ficar-se ells per davant, però bueno, l'equip ha sigut capaç d'afrontar el cop que estàvem tenint per acabar sumant una victòria importantíssima i bueno, l'hem sumat.
0: Doncs felicitats també al Lleida per aquesta salvació, per aquesta permanència. Ja l'havia aconseguit prèviament el Manresa, que ahir va aprofitar per guanyar, i amb espectacle davant del Saragossa. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
6: Els de Diego Campo van signar un partit rodó i molt coral on fins a 7 jugadors van superar els 10 crèdits de valoració, una dada que demostra el gran joc col·lectiu dels manresans. Els baixencs van agafar el timó del maig des del salt inicial, tot i que el Saragossa mantenia el pols en els primers minuts, arribant a la mitja part amb un ajustat 46-41. A la represa va arribar el moment clau de l'enfrontament. Una sortida fulgurant dels vermells va disparar l'avantatge fins als 20 punts amb el 66-46. Tot i que els aragonesos van respondre amb un parcial de 0-12, els homes d'Ocampo no es van posar nerviosos i van tancar el tercer període amb un còmode 71-58. En l'últim quart, la solidesa local i l'efectivitat de Reyes amb 17 punts i Obasohan amb 15 van acabar de segellar el triomf. Diego Campo, entrenador del Baxi Manresa, explicava les claus de la victòria.
7: És més fàcil si tens a tots. I avui és dels primers dies que tenim a tots. La veritat és difícil perquè ara de repent els jugadors juguen més minuts, totes aquesta educació s'ha perdut una miqueta, però crec que hem entès molt bé que la clau és jugar menys minuts i molta qualitat.
6: Ara els manresans són onzens a la Lliga ACB i la propera cita dels vegencs serà dissabte a les 8 del vespre a la complicada pista del Dreamland Gran Canària.
0: I l'única derrota de la jornada d'equips catalans, la del Girona, a la pista del Breogán, un duel directe per plaça europea. Moncho Fernández, tècnic gironí.
8: Y yo creo que entramos muy bien en el partido, con muy buen trabajo en el aspecto defensivo, y creo que el desacierto nos ha pasado una factura psicológica enorme, porque empezamos atacando muy bien, la verdad, haciendo buenos tiros, buenos lanzamientos, acciones cómodas, y no éramos capaces de meter. Sin embargo, la defensa nos permitía seguir ahí, ¿no? Me parece que es 14-9 o 16-9 del primer cuarto lo muestra. Pero creo que ese desacierto nos, como decía, creo que aparte de los méritos defensivos del Breogán, que ha habido muchos, nos ha pasado factura en ese aspecto, y el segundo cuarto, sobre todo los últimos minutos, bueno, pues encajamos varias acciones, yo creo que de mucho mérito del equipo local, y nos llevó a una distancia importante. La segunda parte creo que lo hemos intentado, hemos remado, hemos peleado, pero la verdad que la distancia era importante y no fuimos capaces de volver. Sí.

0: Vinga, més bàsquet a la fase d'ascens a Lliga Femenina Challenge, anada de la segona eliminatòria, derrota del GEC.
1: Lleó 83, GEC 67.
0: Doncs haurà de remuntar 16 punts en el partit de tornada, complicat, doncs aquesta complicada l'eliminatòria per al conjunt gironí. I a la tercera FEP, eliminatòria prèvia a la fase final a partit únic, ahir es van jugar un parell de partits que a més vam poder veure a través de la xarxa Més i a les televisions locals també.
1: Vic 75, Mollet 78. Mollerussa 82, Navas 67.
0: Doncs el Mollet es va imposar a Vic, Ràdio Vic, Pep Portet.
2: Bona tarda. El DM Grup Mollet va superar ahir per un ajustat 75 a 78 el Club Bàsquet Vic Universitat de Vic en un maig igualadíssim i que es va decidir al final pel major encert dels vallesans. El maig va començar amb un Mollet més efectiu que es va posar 0-6 de sortida per tancar el primer quart 17-21 per davant. El Vic va recuperar però no es va poder posar mai per davant i el quart va acabar amb empat per un 37-41 pel Mollet al descans. El tercer període, amb més errades i tensió, va caure pels locals que van arribar amb un 55-55 a falta de 10 minuts i amb tot per decidir. Una mostra de la igualtat constant és que la màxima diferència pels locals en tot el partit va ser de només 3 punts, mentre que pels vallesans va ser de 7. En el darrer període es va mantenir la igualtat, amb el Vic fallant 3 tirs lliures consecutius quan portava un 67-64 a favor, amb 5 minuts per jugar-se. A un minut pel final i 70-73, el Vic va tenir possessió per empatar, però no va encertar i el Mollet es va posar 71-77. L'empenta final dels locals només va servir per ajustar el marcador fins al 75-78 final. Josep Maria Marçà, entrenador del Mollet.
3: Bueno, jo crec que és un bon partit de detall, que al final s'ha de... Bueno, jo crec que la nostra veterania a vegades és un hàndicap, però nosaltres, amb poca renda, si sabíem que si arribàvem vius al final era quan teníem opcions, i és el que hem fet, no? El Vic és un equipàs, però nosaltres, menys el dia de la Lliga Catalana, estàs els 3 dies sense portar el partit on volíem nosaltres. Però, bueno, quan guanyes de 3, pot guanyar qualsevol. I ara, doncs, el premi, anirem a fases, i, com sempre he dit en aquestes eliminatòries, som un equip perillós, 3 dies seguits no crec que podem, el format no ens ajuda, però, bueno, si algun equip ho pot fer, és aquest.
2: L'altra cara de la moneda era Joan Ereza, el tècnic local, emocionat i amb llàgrimes als ulls com la majoria de jugadors, comentava el fatídic desenllaç i confirmava que no continuarà a la banqueta la temporada vinent per decisió pròpia.
4: Bueno, tant falta tant cert, no? Al final hem tirat triples molt sols que acostumem a ficar, a tirar dos, i no hem tingut l'encert. Hem lluitat, hem jugat les nostres cartes, hem comès errors, però normal, teníem davant un bon equip que ha fet molt bon partit i als moments finals ha estat més encertat, no? Res, i al final és un d'aquests partits de... Tots els dos volem guanyar, no? I és de Carau Creu i ells han guanyat. Hem tingut aquest encert, un parell de triples al final, nosaltres no. Jo és la meva... Despedeixo del Vic i així ho tinc ahir. Ja ho comunicarem, però bé, realment tinc molta gratitud al club, a la gent... estat com a casa i ha sigut l'hòstia.
2: Ali Lajai, amb 15 punts i 5 rebots, va ser el més valorat del maig, ben acompanyat per David Vidal, que jugava el seu darrer partit, autor de 17 punts i 9 rebots. Pel Mollet, més coral, Marzo, Belver, Pagès i Rodríguez van anotar 13 punts. Ara els molletencs disputaran, d'aquí a 2 setmanes, la fase d'ascens a segona federació, on, com diu el seu tècnic, el format de 3 partits gairebé seguits no els afavoreix.
0: Doncs el Mollet que passa, i passa també el Mollerussa, que va guanyar amb molta diferència al Navas i, per tant, continua endavant. Havia estat campió, recordem, i va perdre l'eliminatòria de campions. Després del partit, escoltàvem del costat del Mollerussa, Martí Duc.
5: És un premi enorme, que el que busquem, el que portem buscant tota la temporada, des del primer dia que vam començar a treballar. És veritat que és el primer any del club a la categoria. Però clar, quan veiem que estem en bones posicions ho volem allargar i bueno, ara volem arribar aquí amb opcions reals al final. Sí que preferíem guanyar la setmana passada, no? però sabíem que també teníem aquesta segona bala a la recàmera i l'havíem d'aprofitar, per tant, molt contents. Home, ja que hem arribat aquí intentarem pujar, no? Ja que hi som. Sí que és veritat que és complicat perquè jugarem contra 3 equips més que seran d'un gran nivell i bueno, hem d'anar... Pues, bueno, jo et diria sense por, ja no tenim res a perdre, és anar a disfrutar del nostre bàsquet, fer el nostre bàsquet, jugar amb els que siguem molts o siguem pocs, i a donar-ho tot.
0: I del costat del Navas, aquesta era la lectura que feia Marc Bataller.
6: Bueno, nosaltres sabíem que era un partit difícil, fora de casa, que tant amb el sisè jugador, però bueno, crec que Ha hagut un moment del partit que ens han dominat el rebot i ens han tallat el nostre ritme de joc. I bueno, aquí s'ha decidit una mica el partit. Al principi de temporada hi havia gent que parlava de nosaltres, sobre el tema de l'equip, eren pocs jugadors molt, molt nous, un equip nou, i la veritat que no tinc res més a dir, que estic orgullós d'aquest equip i que tard o d'hora se'ns donarà.
0: Vinga, són les 9 i 19 minuts, vinga, que l'actualitat mana i hem d'anar primer a la sala de premsa del Sadar, on Manolo González analitza ja la victòria per 1-2 que dona la salvació a l'Espanyol.
7: Molt, molt content, perquè a part la segona volta ha sigut molt, molt dura per a tots, pel vestidor. És el que deia ara Movistar, ho hem tret com una família, patim molt a dins, perquè ho hem passat molt malament, perquè avui potser no has de guanyar, has d'empatar, per dir alguna cosa, tal com ha anat el partit. Però és que hem tingut molts partits per guanyar-los si no els hem guanyat. Llavors, al final, la unió del vestidor és el que, per molt que l'hagin dit alguns que no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
8: I s'ha vist això, no? Que al final hem passat 18 jornades analitzant què ens passava, esto, lo otro... Ens han passat moltes coses, però que al final, doncs, quan ens hem tret aquesta cosa mental de pensar que no sabíem guanyar, que ens havíem oblidat, i ho havíem fet molt bé la primera volta, però ens havíem oblidat del camí. I ara doncs, s'ha demostrat que l'equip ha tornat a fer-ho.
7: Sí, perquè al final ens oblidem a vegades que els jugadors o els que estem aquí són persones que patim molt, que la gent es pensa que vas allà, vas a casa, que ja està, que la teva vida és aquesta, que et dona igual, i que al contrari. Nosaltres, jo ho he dit sempre, al vestidor, des que estic jo aquí, jo no puc dir res dolent. Al contrari, són jugadors que s'han deixat la pell, millors o pitjors, igual que jo, eh? Els podem agradar uns més, altres menys, però ens hem deixat la pell per l'Espanyol i per que estigués a primera.
0: Doncs Manolo González, ben feliç i ben cofoi per aquesta victòria 1-2 del camp de l'Osasuna, que fa que l'Espanyol ja estigui salvat matemàticament. No està salvat, i de fet no depèn de si mateix el Girona, mare meva com està la zona baixa, eh? Sevilla i Alavés 43 punts, Osasuna i Elx 42, i amb 40, Llevant, Mallorca i Girona. El Mallorca i el Girona ara mateix en zona de descens. El Girona, recordem, rebrà l'Elx a Montilivi, si guanya superaria l'Elx, però hauria de mirar què fan Llevant i Mallorca. Mallorca juga a casa amb l'Oviedo, ja descendit, per tant, a priori sembla un partit fàcil pel Mallorca, i el Llevant jugarà al camp del Betis, un camp força complicat. Per tant, el Girona, amb una victòria, si aconsegueix guanyar l'Elx, podria arribar a salvar-se, però no depèn de si mateix. Anem a veure què diu Mitchell, el Metropolitano, després de la derrota 1-0 al camp de l'Atlético de Madrid.
9: És la nostra responsabilitat mirar cap endavant i ser capaços de, depenent de nosaltres mateixos, de guanyar l'últim partit. El que vol estar amb nosaltres, perquè necessiten a tothom, perfecte. És l'últim partit, a casa, amb la nostra gent, depenent de nosaltres mateixos, una final. Girona ha tingut molts moments d'aquest tipus, i un mes. Final per fer història i continuar a primera divisió.
10: Xavi.
11: Hola, Michel. Amb la jornada com ha quedat dissabte vinent, si no canvien, tu vas dir l'altre dia que era el partit més important de la història del club. Suposo que ara pensem que és aquest dissabte. I què esperes dels teus jugadors i també de la gent de Montilivi? Què n'esperes aquest dissabte?
9: El que hem fet fins ara. Donar tot per un objectiu que és molt difícil per molts equips, ho hem vist, i la classificació ha fet que estiguin en aquesta posició ara mateix, però depenent de tu mateix és clau.
12: Dentro y fuera de la pista.
0: Doncs és Mitchell a la sala de premsa de la Metropolitano després d'aquesta derrota 1-0 davant l'Atlètic de Madrid, que fa que hagi de guanyar l'Elx l'última setmana i està ben pendent del que facin els rivals directes.
13: En joc amb Ignasi Trapero.
0: Vinga, 9 i 24 minuts. Anem a començar a parlar de waterpolo, que tenim molta teca. Champions femenina. Es van jugar els quarts de final de partits de tornada i ja tenim dos equips catalans classificats per a la final a 4 després d'aquests marcadors.
1: Roma 10, Mataró 12. Buliacmeni, 14, Sant Andreu, 15, Olympiacos, 10, Sabadell, 8.
0: Doncs el Sabadell queda fora, feia 4 anys seguits que jugava a la final a 4, s'ha quedat fora, però seguiran a Mataró i Sant Andreu en una final a 4 que jugarà del 10 al 12 de juny a Malta. El rival del Sant Andreu en semifinal serà el Ferencváros hongarès, on per cert jugarà la rubinenca Bea Ortiz, i el Mataró jugarà bitllet per la final contra l'Olympiacos grec. Per tant, hi hauria opció que hi hagués una final catalana. El Sant Andreu, que defensarà el títol després d'una victòria molt patida als penals, però molt treballada a la piscina del Buliacmeni, que ens analitzava així ahir el seu tècnic Javi Aznar.
10: Al final el que importa en aquests partits és la classificació, però és una classificació especial. Crec que davant de les circumstàncies que hem tingut durant el partit, aquesta victòria crec que és molt important pels ànims, per l'autoestima, i crec que arribem a aquest tram de la temporada amb un plus d'il·lusió per tot el que ha costat arribar-hi. Per tant, molt content, molt orgullós. Crec que aquestes noies s'ho mereixen tot, sempre ho dic, i avui més que mai, perquè la veritat és que dels pitjors partits que hem tingut, en contra, amb totes les circumstàncies. Per tant, molt content i molt orgullós, com deia, i tant de bo que aquest partit ens serveixi per treure coratge i anar a la feina al fora per totes.
0: Doncs el Sant Andreu jugarà contra el Ferencváros, a la Mataró contra l'Olympiacos, després de guanyar per segona vegada a la Roma. Així analitzava la victòria Clara Cambrai.
14: Molt contentes, ara mateix molt contentes d'haver assolit aquesta classificació a la Final Four. Ha sigut un partit complicat, però ho esperàvem. Les dues primeres parts crec que ens ha costat una mica entrar en partit, però estàvem defensant molt bé, que és l'important, i és el que ens ha permès doncs, a la tercera part trencar-lo. No sé quin ha sigut el parcial, me l'he de mirar, però jo no sé si 4 o 5 a 1. I això ens ha permès ja, doncs, a l'últim quart, poder-nos relaxar, que no és bo, però que segurament és el que ha passat, perquè hem acabat amb 10 a 12, però contentíssimes d'assolir aquesta tercera Final Four en 4 anys, i anem a Malta per totes.
0: Doncs a per totes, el Mataró i el Sant Andreu en aquesta final a 4, com deien, que jugarà del 10 al 12 de juny a Malta. Vinga, ens aturarem 3 minutets. Encara parlarem de més waterpolo, perquè a l'Eurocup tindrem final catalana i moltes coses més aquí a l'Enjoc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
3: Avui va d'antiti, el meu bròquil. Has pensat mai que el nostre cervell s'assembla molt a un bròquil? Observa, ple de ramificacions, amb aquella forma rissada, com un laberint verd de pensaments. Doncs un dia vaig decidir que si s'assemblava tant, el batejaria així. I des de llavors, quan parlo de la meva ment, no dic el meu cervell, dic el meu bròquil. Sí, sí, ho has sentit bé, el bròquil. Tot va començar el dia que vaig adonar-me que em complicava massa la vida, que li donava massa voltes a tot, que trobava mil excuses i a vegades dramatitzava qualsevol repte nou, coses de tenir la ment dispersa. I vaig pensar, ja n'hi ha prou, has de prendre consciència. Si aquest bròquil no calla, li posaré nom. I així ho vaig fer, el vaig batejar. Des de llavors, el meu cervell, o sigui el meu bròquil, es diu Titi. I des d'aquell moment tot va canviar. Perquè quan li poses nom a la teva ment, deixes de lluitar-hi. Ja no és jo contra mi mateixa, sinó jo parlant amb el Titi. I això, de veritat, que és molt més pràctic del que pot semblar ara que m'ho sents explicar. Ara, quan em proposo alguna cosa, com llevar-me a les 6 per fer esport, el Titi surt puntualíssim i em diu: Roser, amb lo bé que s'està al llit, de debò vols fer gimnàs tant d'hora? I jo prenc consciència i li dic: gràcies, Titi, però avui mano jo. I saps què? Funciona. No és cap fantasia. És una manera real i molt eficaç d'entrenar la creativitat i la voluntat. Quan li poses nom a la teva ment, la pots escoltar sense et cap mani. És com fer una reunió amb el teu propi cervell, posant-li un toc d'humor. Perquè, al final, ja ho sabem, el cervell només vol protegir-te, vol que et quedis on és segur, on no cal gastar energia. Ell no vol gastar energia. Ell vol el conegut. Però tu saps que la vida passa just fora d'aquella zona còmoda. Així que avui et proposo això. Bateja el teu bròquil, posa-li nom i aprèn a negociar amb ell. Quan et trobis dubtant, pregunta't: soc jo o és el meu bròquil que no vol sortir de la comoditat?
0: La xarxa de comunicació local.
2: En joc. El programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
4: Dos quarts de 10 de la nit, som els de l'enjoc, darrera mitja hora del programa. Estàvem parlant de waterpolo europeu, havíem analitzat la Champions femenina amb aquesta final a 4 a Malta del 10 al 12 de juny, on tindrem el Sant Andreu, que defensa títol, i també el Mataró, ha caigut el Sabadell, i el bon moment de forma del waterpolo femení català doncs queda refrendat també perquè a l'Eurocup femenina tindrem final catalana després de la doble victòria a domicili ahir a les semifinals en els partits de tornada.
5: Trieste 13, Barceloneta 14, Manna 4, Catalunya 11.
4: Doncs doble victòria del Barceloneta i del Catalunya, que jugaran entre si la final, una final anada i tornada, que jugarà el 27 de maig i el 3 de juny, primer a la piscina de Sant Sebastià i després a la piscina Sant Jordi. Una doble final, o una final catalana, amb una doble victòria a domicili, la del Barceloneta, déu-n'hi-do, 13-14 a la piscina del Trieste. Va ser molt batallada, molt patida, però al final un gran triomf per al conjunt de Xus Martín. Aquí volem saludar, 9:31 minuts. Xus, com estàs?
6: Hola, bona tarda.
4: Moltíssimes felicitats per aquesta victòria patida, però merescuda.
6: Sí, la veritat és que va ser un partit molt intens, molt dur, sabíem de la dificultat, després del partit d'anada amb l'empat que portàvem, i bueno, es va anar a estar patint fins al final, i al final doncs, bueno, molt contents per la victòria i aquest passa a la final.
4: Per als que no vam poder veure en directe el partit, en què es va fonamentar aquest triomf tan treballat, 13-14?
6: Bueno, la veritat és que vam començar a perdre el marcador, vam estar patint moltes expulsions en contra, i sí que és cert que bueno, vam mantindre el marcador ajustat gràcies al nostre atac. Vam estar molt encertades a les superioritats numèriques i jo crec que això ens va donar la possibilitat d'estar amb igualtat al marcador, encara que el número d'exclusions portàvem a mitja part 9 exclusions en contra per 3 a favor. I és veritat que a la tercera part doncs, bueno, van equilibrar una miqueta l'arbitratge, el tema d'exclusions, i ens va permetre agafar un avantatge en el marcador que vam aguantar fins al final.
4: Sí, aquest 11-14 que agafeu quan quedaven pocs minuts segurament va ser clau, tot i que elles al final no van llançar la tovallola en cap moment.
6: Sí, la veritat és que vam ficar 3 gols en 2 minuts i mig per jugar. Semblava que ja ho teníem fet, però elles van aconseguir 2 gols molt ràpids amb els següents atacs i això va fer que ens fiquessin amb un gol a sota. I bueno, amb l'última possessió d'elles vam poder defensar i recuperar la pilota amb 28 segons que quedava de possessió. Vaig demanar temps fort, l'objectiu era aguantar la pilota fins al final i així va ser, i bé, aconseguir la victòria.
4: Què significa pel Barceloneta aquesta primera final europea de la història? Hem insistit molt, no?, que era la primera participació i que, per tant, a mesura que anàveu superant rondes, era en plan de dir, hòstia, compte que la Barceloneta està arribant molt lluny, però era la primera vegada.
6: Sí, per nosaltres la primera vegada que juguem a Europa, evidentment pel club és una cita històrica i, evidentment, doncs, bueno, quan vam arrencar la competició doncs, teníem moltes ganes de jugar aquesta competició, d'arribar el més lluny possible i, evidentment, doncs, bueno, hem anat passant rondes, superant obstacles molt, molt difícils, com els quarts de finals contra el Polars Dia holandès i guanyant fora de casa, en aquest cas també hem guanyat fora de casa i bueno, l'equip ha crescut des de la principi de temporada fins ara amb un equip jove, doncs, va agafant experiència a poc a poc amb aquest tipus de partits i ens ha donat doncs, aquest pas a la final que pel club és històric.
4: Clar, suposo que des del moment en què vas agafar el femení una mica l'objectiu era aquest, no? Fer créixer el femení com en el seu dia ho vas fer amb el masculí.
6: Sí, evidentment jo quan agafo aquest projecte doncs el club em demana doncs, una miqueta fer créixer el que és la línia del femení, no només al primer equip sinó en totes les categories inferiors. Comencem a treballar, la temporada i estem amb aquest punt de treball, doncs, intentar fer a poc a poc passos endavant i la veritat que és que estem molt contents perquè ja dic, jugar a la segona temporada una competició internacional, jugar a la final i que mica en mica doncs, el projecte es vagi consolidant, doncs, això diu que estem fent bé la feina i bueno, la idea és seguir creixent i aspirar a més coses més altes.
4: I la gran final contra el Catalunya, us coneixeu perfectíssimament.
6: Sí, la veritat és que al final doncs, una final catalana amb un rival que es coneixem molt bé, que a la Lliga hem empatat els dos partits, hem guanyat a la tanda de penals, però saps significa que bueno, estarà una final molt igualadíssima i que segurament doncs, el playoff de la Lliga podem tornar-nos a trobar pel 5-6 lloc de la Lliga. O sigui, que és que ara tenim 2-3 setmanes que podem acabar jugant 4 partits amb ella. O sigui que serà un final de temporada molt dur, amb un rival molt difícil i bueno, esperem que surti bé i que puguem treure i guanyar el que té títol pel club.
4: I els resultats parlen, eh? El waterpolo femení català està on fire, podem dir. O sigui, tenim el Sant Andreu i el Mataró a la final a 4 de la Champions. Llàstima el Sabadell que aquest any no ha entrat. Vosaltres dos enfrontant-vos a la Eurocup. Es pot dir que el waterpolo català femení ara mateix està a l'elit d'Europa, no?
6: Sí, jo crec que ja tenim la millor lliga del món. Totes les jugadores a nivell internacional volen venir a jugar aquí a Espanya i, evidentment, això anima doncs, a tots els clubs a fer una inversió, a millorar any tres anys i evidentment, doncs, que hagin dos equips de la Final Four de la Champions i dos finalistes de l'Europa Cup, doncs, bueno, diu molt del nivell que n'hi ha a la nostra lliga.
4: Doncs 27 de maig i 3 de juny. En dimecres seran els partits d'anada i tornada. Primer a la piscina Sant Sebastià, després a la piscina Sant Jordi, d'aquest Catalunya-Barceloneta. Què esperes d'aquesta final?
6: Doncs pues bueno, espero que sent aquí a casa, a Barcelona, amb dos equips catalans, pues, s'ompli la piscina, que hagi un bon grandíssim ambient. I, evidentment, pues, serà una finalíssima, que són dos partits, que és anada i tornada, i sapiguem, pues, bueno, després de superar aquestes dues limitàries que hem tingut, patint molt i pràcticament traient-les fora de casa els dos partits, doncs, bueno, esperem una eliminatòria molt igualada i que, bueno, esperem que surti bé com fet fins ara.
4: Doncs que es vegi un gran espectacle i, com s'acostuma a dir en aquest cas, que guanyi el millor, perquè en aquest cas, evidentment, amb dos equips catalans no ens decatarem per una o per l'altra. Xus, moltíssimes felicitats i a seguir fent créixer el waterpolo de casa nostra.
6: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
4: Doncs Xus Martín, ben content, el tècnic del Barceloneta, amb aquesta victòria 13-14 a la piscina del Trieste. Més senzill o còmode, podem dir, ho va tenir el Catalunya, que també venia amb un empat del partit d'anada. Semblava que tindria un partit complicat a Hongria, però va guanyar 4-11. Molt bona defensa del conjunt gracienc, que entrena Javi Belmonte, amb qui també parlàvem ahir en aquest programa.
7: Molt content, hem assolit l'objectiu, hem arribat a la final, sobre hem fet un partidarro, així que contentíssims tots. Teníem molt clar que havíem de millorar el nivell defensiu per poder guanyar aquí a Hongria i hem portat quasi gairebé la perfecció. Al final és una fita històrica, és una final europea pel club de 30 anys després de l'última que va ser masculina. I supercontents, la veritat, teníem intenció de guanyar, òbviament, però la diferència del marcador i amb la contundència amb la que hem guanyat, ja no pel resultat, sinó amb el joc, pues, la veritat és que ens deixa molt contents i amb moltes ganes i forces de seguir.
4: Vinga, 9:38 i més waterpolo, perquè també s'han disputat competicions domèstiques a la divisió d'honor masculina. D'una banda, segons partits de les semifinals, el millor de 3, amb aquests marcadors.
5: Barcelona 4, Sabadell 7, Terrassa 11, Barceloneta 17.
4: Doncs Barcelona i Sabadell hauran de jugar un tercer partit aquest pròxim dimarts per veure qui és el finalista que acompanyarà el Barceloneta, que ja és a la final, després de la victòria ahir 11-17 a la piscina del Terrassa. Guanya la sèrie el conjunt mariner per 0-2. Després del partit, això deien els tècnics Sergi Mora, el del Terrassa, Fran Fernández, el del Barceloneta.
8: Sens dubte, avui el primer que faré és felicitar l'equip. Crec que han encarat una setmana de play-off amb el primer partit perdut amb un gran equip. Han encarat aquesta última setmana sabent que podria ser l'última. Crec que ha sigut de les millors setmanes que hem fet durant la temporada. I a més, el que els he demanat, el que hem corregit del partit d'anada, crec que ens ha sortit bé. Ho hem pogut corregir i estic encantat i molt, molt content pel partit que han fet. És felicitar l'equip.
9: Hemos estado un poco mejor. Lo del pasado, el pasado partido fue un toque de atención. Sabíamos que no podíamos venir aquí relajados. Es verdad que también para los chicos es difícil porque tienen que jugar. Jugamos el pasado miércoles, ya vamos del lunes fuera de casa. Es llegar, prácticamente no podemos entrenar, cambiar el chip, la fatiga, los viajes. No es fácil para ellos. Pero bueno, es nuestro trabajo, es la competición a este nivel. No nos podemos quejar. Tenemos que estar preparados para todo esto y para más si queremos ser realmente campeones de lo que queremos ser campeones. Y no me voy satisfecho del partido de hoy. Creo que hay jugadores que han dado un paso al frente, pero hay otros que siento que se me han quedado atrás.
4: I d'altra banda, divisió d'honor masculina, play-off per plaça europea. Ahir es van jugar a les semifinals els partits de tornada.
5: Mataró 19, Rubí 9. Sant Andreu 15, Echeide 12.
4: La final la jugaran Mataró i Sant Andreu. I el play-out de permanència, partits de tornada de semifinals. De fet, un partit que jugaven dos equips catalans.
5: Mediterrani 13, Catalunya 13.
4: I en aquest cas el Mediterrani ja al·ludeix al descens, també ho ha fet el Cavalla, i per tant el Catalunya s'haurà de jugar a l'última plaça de permanència davant del Ciudad de Ceuta. Vinga, 9:41, parlem d'hoquei patins, hoquei lliga masculina, quarts de final en el play-off pel títol. S'han jugat ja els primers partits en aquestes sèries, el millor de 3.
5: El partit que enfrontava Igualada i Voltregà aquest diumenge a les 6 de la tarda han arribat als penals on ha guanyat l'Igualada 1-0. Per la resta de partits, Calafell 1, Reus 8, Barça 2, Noia 1, Liceo 3, Lleida 2.
4: doncs l'Igualada, que agafa els penals d'avantatge en aquesta sèrie, també ho fa el Reus amb una victòria contundent a la pista del Calafell, i el Barça va haver de patir per guanyar 2-1 a la Noia, però va treure aquesta eliminatòria, aquest primer punt dels quarts de final, en un partit que analitzaven així doncs Ricard Ares, el tècnic, i Eloi Cervera, també mirant al futur.
10: Bé, venim en una bona dinàmica de resultats, de victòries. Vam perdre la final de la Champions, però abans de la Champions i en la pròpia competició, més aquesta victòria, havíem encadenat diverses victòries seguides. I bé, la línia de solidesa. Hem encaixat un gol. Diu molt del Xenxo i del Carles. Per tant, seguim endavant, contents, i ara recuperar l'equip, preparar bé per al partit de dissabte a Noia.
11: Sí, penso que venim també d'aquesta Champions una mica ressentits, tot i que amb les línies que són positives, vam competir-ho tot, i l'equip es troba en un bon moment, molt sòlid, molt compacte, molt junt, i així hem de seguir fent-ho fins a final de temporada. Bé, sí, avui hem pogut fer un gol, la veritat que molt content, però bé, a seguir sumant a l'equip amb gols, amb assistències, amb defensa, amb el que faci falta.
4: I de la banda del Noia, aquesta era la lectura que en feia el tècnic, Carlos Cortijo.
12: Bueno, yo creo que hemos hecho un gran partido, el partido que tocaba para poder ganar aquí. Y lo hemos llevado, los jugadores lo han llevado hasta el final a la perfección. Y bueno, ya hemos tenido opciones de poder ganar el partido. Al final se llevan ellos el resultado. Y pensando en positivo, pues bueno, nos da seguridad y nos da fuerza para afrontar el partido en el Ateneo. Yo creo que ha sido un partido muy igualado. Yo creo que no en ningún momento nos hemos sentido superados. Y bueno, hemos hecho el partido que tocaba. La clave hubiese sido ponernos por delante, porque igual allí se hubiesen precipitado. Creo que hemos tenido opciones.
4: Doncs els segons partits de la sèrie el pròxim dissabte, a 1:15 el Noia Barça, a les 6 Lleida Liceo, a les 8 Voltregà Igualada i a les 9 Reus Calafell. I a l'hoquei Lliga Plata Grup Nord es jugava l'última jornada, ens va deixar aquests marcadors al Grup Nord.
5: GEC 5, Tordera 2, Companyia de Maria 3, El Picat 5, Lloret 4, Mataró 7, Dominicos 4, Vic 2, Jolaseta 3, Manlleu 5.
4: Doncs amb aquests resultats, el campionat pel Manlleu, 46 punts. El Lloret, que va perdre a casa davant del Mataró, perd la primera posició i perd l'ascens directe davant de la Manlleu, però això queda en suspens. Per què? Perquè el Lloret doncs ja ha manifestat a través del seu president la intenció d'impugnar aquest partit davant del Mataró en considerar l'alineació indeguda, en aquest cas, del porter del conjunt mataroní, que no és un altre que el Sergi Grané. Això ens deia precisament el president del Lloret, la intenció d'impugnar, Josua Pérez.
13: Me n'adono que el porter, en Sergi Grané, constava en fitxa autonòmica, ¿vale? Segons la normativa i la circular que va passar a primers de mes a la Federació Espanyola, un porter amb fitxa autonòmica no pot jugar amb més de 10 partits i clarament no es pot alinear si no té la fitxa corresponent a, en aquest cas, hoquei plata. I bé, quan acaba el partit, protestem l'acte per alineació indeguda del porter i ara pues, hem fet l'escrit al comitè de competició de la Federació Espanyola demanant dues coses, una que es doni per perdut el partit al Mataró per aquest fet i l'altra pues, sol·licitant l'ajornament de la primera jornada del play-off.
4: Doncs un play-off que, o bé Lloret o bé Manlleu, jugaran contra la Vilafranca, que és l'equip que ha acabat segon en el grup sud, que ens deixa els següents marcadors.
5: Sporting Alcoi 7, Barça Atlètic 4, Palafrugell 0, Vendrell 5, Alcorcón 5, Vilafranca 8, Espanyol 4, Igualada B 6, Girona 5, Alcobendas 6, Congrés 5, Olot 2.
4: Doncs amb aquests resultats Igualada bé queda campió, però com que no pot pujar, els rumors apunten a que vendria a la seva plaça el Caldes, que és un dels equips que ha baixat de l'hoquei Lliga Masculina. I el Vilafranca, com a segon, jugarà, ja veurem si contra el Lloret o contra el Manlleu, el segon de l'altre grup, a la play-off per aconseguir l'altra plaça d'ascens. El tècnic del Vilafranca, Cito Expósito, ens deia això aquesta tarda.
14: Això fa que estiguem molt satisfets d'haver doncs, arribat fins aquí amb una temporada, un any en què nosaltres doncs, havia de ser una mica de traspàs perquè incorporàvem entrenador, incorporàvem 6 peces noves a l'equip, vam tenir baixes inesperades d'última hora i en aquest sentit, doncs bé, l'equip s'ha anat adaptant amb tot el que ens hem anat trobant. Insisteixo en que hem tingut algun altre entrebanc també en forma de lesió, i la veritat és que estem satisfets, creiem que l'equip ha anat de menys a més i que arribem a un bon punt per poder disputar el play-off, per competir amb l'equip de l'altre grup que s'acabi definint per nosaltres. I bé, confiança màxima i també ganes de disfrutar l'experiència i confiança plena en que tenim les nostres opcions, les nostres possibilitats, i que el nostre objectiu passa, doncs, per intentar ser el que lliga l'any que ve.
4: Vinga, i parlem d'hoquei herba. A divisió d'honor masculina arribem a la jornada número 21 i, com sempre, ens en fa el resum des de Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Magosa.
15: El Real Club de Polo s'emporta el derbi de la divisió d'honor masculina de hoquei davant l'Atlètic Terrassa. El conjunt de Ramon Sala ha demostrat la seva fortalesa tant en atac com en defensa i ha deixat el partit sentenciat abans de l'últim quart. Tot i així, el conjunt arenc amb un gol de Xavi Castelló ha pogut retallar distàncies, però novament el bon atac del conjunt del Polo ha marcat distàncies i només el Terrassa ha pogut retallar aquesta avantatge de dos gols en el tram final. El club ara ha perdut a casa davant el club de Campo i es queda sense Final Four a falta d'una jornada pel final del campionat. El conjunt d'Andreu Wilson ja pensa en la propera temporada i el Club Deportiu Terrassa està sent una de les revelacions de la temporada. Ha golejat per 0-4 a la Unió Deportiva Taburiente i s'apropa al grup capdavanter, tot i que recordem l'equip de Jordi Fitó ja no tenia res en joc, ja que acabarà en aquesta sisena posició.
4: Minut 28 al Camp Nou, s'avança el Barça, marca Rafinha de falta, Barça 1, Betis 0. Vinga, i volem saber també com ha anat la jornada número 21, però en aquest cas a la divisió d'honor femenina d'hoquei herba, Miqui.
15: Un gol de Sofi Rogoski ha donat la final a 4 a l'Atlètic Terrassa al camp de la Unió Deportiva Taburiente. El conjunt de Sílvia Bonastre continua un any més entre les 4 millors de la Lliga. Un conjunt que també ha refermat la seva condició d'equip de Final Four és el Club Egara, que s'ha emportat el derbi davant el Club Deportiu Terrassa. Un Club Deportiu Terrassa que haurà de patir encara per assolir la permanència. Recordem que està en zona de promoció per la permanència. Marta Grau ha donat la victòria a l'equip de Joan Vidal. Com dèiem, tant l'Atlètic Terrassa com Club Egara han confirmat la seva presència a la Final Four a falta d'una jornada per acabar el campionat.

0: El reportatge en joc.
1: El veterà atleta Ignasi Melo, de 72 anys, s'ha proclamat campió d'Europa de marxa en els 10 i 20 quilòmetres a Madeira, en la categoria M70. Amb més de 60 anys de trajectòria esportiva i més de 120.000 quilòmetres a les cames, Melo reivindica l'exercici físic com la millor medicina per mantenir la salut física i mental. Aquest és un reportatge de Toni Bravo, de Ràdio Rubí.
2: Ignasi, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Això, a tu, dels horts, no et ve de nou, eh?
3: No, em porto molts. He anat a bastants campionats internacionals, siguin europeus, siguin mundials, i la veritat és que m'ha anat molt bé.
2: A quina edat tens?
3: Doncs ara 72, a punt de 73.
2: 72, i vas recollir 2 ors individuals, els 10 quilòmetres, els 20 quilòmetres, i 2 de la selecció espanyola, també.
3: Sí, sí, correcte. Per exemple, en aquest cas, a Madeira, en marxa, doncs, de la meva categoria érem els 25, diguem, millors d'Europa, i, bueno, vaig quedar el primer amb les dues proves que es feien, els 10 quilòmetres i els 20. L'esport és una pràctica que jo crec que l'hauríem de fer tots durant tota la vida, a la mida de les possibilitats, perquè és un exercici que va molt bé.
4: Y ahí lo tenemos, y ahí viene, ahí llega, ¡Pupio!
2: I t'has tornat, ho podríem dir, un viciat dels beneficis de l'esport, d'aquella dopamina, de tots aquells efectes positius que et dona el cos i et dius, escolta, és que no, jo no. Això no ho puc deixar, no?
3: Absolutament correcte. Vull dir, la pràctica de l'esport, evidentment, genera un tipus d'hormones, la dopamina i altres que generen un benestar, generen una felicitat, que això. Però en els moments durs, jo recordo que a vegades arribava a les 9 del vespre cansat i amb molts problemes al cap, i li deia a la meva dona, ostres, estic molt cansat, saps què? Surto a córrer. I la meva dona no ho entenia, diu, no em dius que estàs cansat. Diu, sí, sí, però és que necessito sortir, necessito alliberar-me, cremar una mica tot aquest estrès, per estar més relaxat. I evidentment em anava molt bé, i després dormia perfecte, i l'endemà, doncs, tornem-hi.
2: Tu has estat de baixa alguna vegada?
3: No, mai. Mai. Jo he estat treballant 40 anys, no he agafat mai la baixa, i inclús aquests moments no prenc cap medicació, pràcticament no estic mai malalt.
5: Be happy. Look at me, I'm happy.
3: Per millorar l'estat físic i l'estat mental.
2: ...35 medalles, potser més, individuals als campionats europeus i mundials, atleta espanyola amb més rècords màster, amb un total de 20, crec, en diferents categories, el millor màster català de l'any en 4 ocasions, també.
3: Als campionats mundials, ara l'últim va ser fa 3 anys i vaig quedar campió del món en 10 quilòmetres i subcampió en 20, però sí, sí, he participat en molts campionats. Això també et permet, doncs, visitar altres països, tenir amistats, doncs, amb atletes de tot el món.
2: Ara entrenes 5 cops per setmana, uns 10 quilòmetres per sessió. Això són les 3 voltes a la Terra que has fet, aquests 120.000 quilòmetres.
3: Sí, sí. Sí, sí, en aquests moments encara mantinc, doncs, uns 50 quilòmetres a la setmana, i comptant tots els anys que porto, que ja són 60 anys dedicat a l'atletisme, doncs sí, he fet uns 120.000 quilòmetres, que són 3 voltes a la Terra.
2: I sense la teva dona?
3: Sense la meva dona, sí.
2: Veuràs tu,
3: dona,
2: això donarà problemes,
3: Sortim,
2: ja
3: sortim a passejar.
2: Quin és el proper repte que tens per davant?
3: Bueno, el proper repte és l'any que ve. Tinc els campionats del món, perquè això va un any, campionats europeus, l'altre any, campionats del món, se celebren a Corea. Tenim durant l'any moltes competicions locals, campionats de cada Catalunya, campionat d'Espanya...
2: Ignasi Melo, gran atleta. Quina bona marxa que tens. Moltíssimes gràcies.
3: Bé, a vosaltres.
2: Per inspirar també a molta gent en aquest tema, per exemple, de salut. Moltíssimes gràcies.
3: Molt bé, doncs, a vosaltres, i agraït que m'hàgiu convidat. Sempre que vulgueu, doncs, podem parlar d'esport, salut i felicitat.
2: I bona marxa.
3: Bona marxa.

0: Doncs vinga, darrer minut del programa. Eric, acaba el partit del Barça de bàsquet?
1: Doncs sí, el partit ha finalitzat i ha acabat a 97 per la Laguna Tenerife, 102 al Barça. Llavors, el Futbol Club Barcelona, què certifica aquesta victòria?
0: Doncs bona victòria. Continua guanyant també el Barça al Camp Nou 1-0 amb el gol de Rafinha de falta directa, minut 36 ja de la primera meitat. No tenim temps per més. Eric López, gràcies. Bona nit, bona setmana.
1: Bona nit i bona setmana, Ignasi.
0: Doncs fins aquí l'Enjoc, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. També els que usem per la tele, Eric López i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de diumenge i que tingueu bona setmana.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 10 de la nit.
1: Sonido Vinilo.
2: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
1: Sonido Vinilo.
2: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
1: Sonido Vinilo. Con José Verde.
3: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
1: A Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22, I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.

Big Hits.

0: Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22, I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
1: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Els posthumanistes i transhumanistes promouen la substitució tecnològica de l'espècie humana. Un futur que podria ser més proper del que sembla. Això és el que defensa el periodista David González a Cancel·lar l'humà, un assaig publicat per Albada Editorial que ens presenta les incoherències desfermades per l'actual eufòria cíborg que promouen aquests corrents de pensament. Avui també descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon i el suplement Intel·ligència Espiritual parlarem de racisme i fe amb Agustín Pàniker. Dedicarem el like a la història de Martí Bach, un jove de 17 anys a qui li van detectar leucèmia quan en tenia 13. Després de superar la malaltia, ha publicat La parada de la meva vida, el dietari on explica l'experiència, un llibre de Pagès Editors que també serveix per recaptar fons per la recerca del càncer infantil a l'Hospital Vall d'Hebron. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
2: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
1: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem al costat de Carles Bancs. Com estàs, Carles? Què ens expliques?
3: Hola, Laura, què tal? Avui parlarem de la tercera edició del Fòrum Valors Mataró Europa, que organitza l'Ajuntament de Mataró, el Tecnocampus, i la revista Valors, ja que dimarts passat la trobada va congregar més d'un centenar de persones de totes les edats per reflexionar sobre les fake news i la desinformació i els reptes que això suposa per Europa en l'àmbit legislatiu. Jo volia fer-te uns petits apunts sobre les reflexions que es van escoltar durant la tarda. La primera és una idea que va llançar Josep Maria Ganyet, i és que va dir que el repte a futur és l'alfabetització mediàtica, ja que els usuaris també són molt importants i juguen un paper molt important a l'hora de no escampar notícies falses. Unes notícies falses que, segons

0: Jael Caral, no s'haurien de dir així, s'haurien de dir falsejades, perquè el terme està com deixant entreveure que les notícies poden ser falses per naturalesa i això és algo antinatural. I per últim, també em quedo amb el que va dir Loreto Corredoira. I és que el dret no és la solució de tot perquè poques vegades arriba temps. Un exemple de com de difícil és legislar sobre la desinformació i més en l'àmbit tecnològic. Aquests són els meus apunts ràpids de la jornada, però et dono a tu la paraula perquè vas tenir l'oportunitat de parlar amb un dels ponents que van participar a la taula rodona.
1: Exacte, amb la quarta persona que formava part d'aquest fòrum Valors Mataró Europa, que era el periodista Joan Reventós, segurament el coneixeu perquè va ser 5 anys corresponsal a Brussel·les per TV3 i actualment és l'editor i el presentador del Telenotícies Cap de Setmana. Nosaltres vam poder parlar amb ell i vam posar sobre la taula diverses reflexions al voltant de la desinformació, sobretot en el dia a dia, però també des de les institucions europees. Joan Reventós, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Com està?
2: Molt bé.
1: Avui parlem de notícies falses, de desinformació, que és una, no sé si ja tan nova realitat, no?, amb la que conviuen els periodistes i els mitjans de comunicació. Com s'intenta combatre des d'una redacció? Com es blinden els mitjans?
2: Jo crec que el primer que fem per blindar-nos és ser-ne conscients. Ser conscients que hi ha aquesta realitat, més o menys nova, però el que és evident és que és molt present aquesta realitat i has de ser conscient que hi és. Has de ser conscient que hi és per blindar-te, per protegir-te, per estar a l'aguait de que qualsevol missatge que arriba en una redacció de... informativa d'un mitjà de comunicació és susceptible d'amagar alguna part que sigui una notícia falsa o desinformació o mentida completament, no? Davant aquests ulls que posem davant aquesta nova realitat, aleshores els mitjans ens hem de dotar d'algunes eines per protegir-nos. I és cert que aquí sí que potser estem en un camí bastant nou, bastant a les beceroles, d'anar construint aquesta muralla contra la desinformació. En el cas que em toca de prop, la redacció de TV3, tenim des de fa poc, relativament poc, una unitat de verificació, que són gent, periodistes, especialitzats en tot aquest ecosistema desinformatiu que ens envolta, i que està a l'aguait de quines eines poden ser les més efectives a l'hora de detectar i combatre aquests missatges desinformatius, perquè sobretot no se't colin a dintre de la informació amb la que treballem els periodistes, i sobretot també per no propagar-lo tu, i a més també per advertir el públic que determinats missatges que circulen doncs són directament desinformació o mentida.
1: Que de fet hi ha una feina de pedagogia, no?, encara avui dia molt important, que també es pot fer des dels mitjans. Sempre parlem d'anar en compte, de tenir una mirada crítica, de verificar a títol personal quan rebem informacions, no?, que ens fan dubtar, que generen incerteses, i sobretot de no compartir-les, que és una cosa molt senzilla perquè amb un sol clic les vas propagant. Hi ha un problema, però, que és que aquestes notícies ens interpel·len molt emocionalment, no?, i suposo que aquí està part del risc.
2: Correcte. Jo, quan he parlat amb experts en la matèria de desinformació, sobretot els meus anys a Brussel·les, havia fet entrevistes amb gent que des d'agències europees estaven molt a l'aguait del que es movia en el terreny de la desinformació, i em deien això mateix. Em deien la millor eina contra la desinformació és un lema que deien ells, que és no comparteixis si no saps d'on ve. I m'advertien d'això mateix que dius, que els missatges amb què juga la desinformació són missatges que interpel·len molt a les emocions. I quan et toquen l'emoció, reacciones de manera irracional moltes vegades, impulsiva. No et pares a pensar què estic llegint, què m'està arribant. I aquest és el gran lema, la gran consigna que tots aquests experts de desinformació per evitar de propagar els missatges et fan evident, no?, de dir no comparteixis si no saps d'on prové i no et deixis endur per les emocions. Els mitjans de comunicació segurament hem de ser molt cauts a l'hora que no es propagui, però també és veritat això que dius de fer pedagogia i d'explicar al públic quines eines tenen al seu abast, a banda d'aquest gran lema de no compartir si no saps d'on ve, quines eines tenen al seu abast perquè si dubtes d'una imatge que t'ha arribat o d'un contingut que t'ha arribat, què pots fer per verificar si allò és real o és un contingut generat per intel·ligència artificial, per exemple, o pensat per algú que vol directament desinformar. Els mitjans també ho han de fer, això, segur.
1: Ara parlava de la intel·ligència artificial, un perill extra, no?, podríem dir, en la generació d'una banda de notícies falses, però també en la propagació de la desinformació.
2: Sí, i sobretot perquè arriba a uns nivells de sofisticació espectaculars, la intel·ligència artificial. És molt difícil discernir si una imatge és veritat o és mentida, o si algú que parla, o un vídeo, no només una foto, un vídeo és veritat o és mentida, o un text, si està guionat per un humà o per un robot d'intel·ligència artificial. És present, la intel·ligència artificial és molt present als nostres dies i passa com a moltes altres revolucions tecnològiques que tenen una doble cara, no? Que tenen una vessant molt positiva, que en pots treure molt de suc, però tenen una altra vessant molt perillosa. Jo sempre amb la intel·ligència artificial sempre he dit que és tan inquietant com apassionant, no? I crec que és veritat que hi ha les dues coses al voltant de la intel·ligència artificial. D'una banda, alguna de molt positiva, però també entranya alguns perills dels quals hem de ser conscients.
1: Abans ho comentava, vostè va ser corresponsal a Brussel·les durant 5 anys per TV3. És un entorn on circula molta informació, però imagino que també molta desinformació, especialment en moments intensos com unes eleccions al Parlament Europeu. Com convivia vostè amb tot aquest context, en aquest escenari? I no sé si va notar en aquells anys, del 2020 al 2025, si no m'equivoco, un cert auge de les notícies falses.
2: Jo crec que al voltant de totes les estructures de poder hi ha desinformació. És on es concentra més els interessos de molta gent i de moltes empreses i de moltes organitzacions. I, per tant, quan hi ha poder, hi ha ganes de poder influir. I la desinformació és una manera d'influir. I a Brussel·les, al voltant de les institucions europees, n'hi ha molt de poder. I per tant, la desinformació allà hi és molt present, i també les ingerències exteriors, no? també hi són presents. Ells ho saben, treballen molt per detectar tot aquest moviment desinformatiu. Al voltant de les eleccions era molt clar. Potser els periodistes o la gent que estaven per allà no ho veiem tant, però ells estaven monitoritzant en tot moment quins missatges circulaven al voltant de Brussel·les per intentar influir l'opinió pública respecte d'allò que sortia de les institucions. Recordo que havia parlat amb gent d'agències europees que em deien que un any abans de les eleccions ja estaven treballant molt intensament, perquè ja veien que aleshores ja es començaven a moure moltes estratègies desinformatives o d'ingerència, i que 72 hores abans de les eleccions era quan hi havia un boom i una explosió de ciberatacs o de missatges falsos que circulaven per les xarxes, i des d'aquelles agències intentaven monitoritzar-ho, detectar-ho i neutralitzar-ho en la mesura que poguessin. Però és evident que al voltant de les estructures de poder hi ha molta desinformació, i sí que en els últims anys va anar increixent això. Jo crec que un moment que jo vaig poder detectar va ser el 2021-22, tot just arribar allà, just després de la pandèmia, o al voltant de la pandèmia. Recordem aquella època amb les vacunes, teories conspiranoiques, etc. Allà la desinformació va tenir un repunt. Ja no va cessar mai. Després, amb la guerra d'Ucraïna, amb altres moments tensos que hi ha hagut al voltant de la informació europea, ha anat sempre en augment. I sí, ha arribat un punt que ja forma part del dia a dia de les institucions. I ells en són conscients i també miren això de neutralitzar-ho.
1: Acabo preguntant-li, una mica relacionat amb això que comentava de l'estratègia de la planificació, no?, d'aquesta desinformació, per un dels temes que avui es posen sobre la taula en aquest fòrum Valors Mataró Europa, que és el repte legislatiu que suposa tot plegat, no?
2: Segurament és molt difícil legislar al voltant de la desinformació i tot allò que es mou per la xarxa, tot allò que es mou per internet, perquè legislar vol dir posar cotilles, posar restriccions, prohibir fins i tot, i és molt difícil posar portes al camp. I quan estem parlant d'internet, de la xarxa, d'aquesta propagació tan fàcil de la informació, és molt difícil posar les portes al camp. Tot i així, s'intenta, i des de les institucions europees, que és d'on jo veia quina legislació movien, s'ha intentat des del 2015, repassava ara recentment, i es va començar a crear algunes estructures, grups de treball, per veure què es podia fer per legislar en aquest sentit. Fins al 2022, em sembla, que no es crea una llei de serveis digitals, que diuen que és molt gran la llei, però també apunta molt directament a aquestes pràctiques de desinformació, també les contrapartides que té la intel·ligència artificial. Però, és clar, jo parlava amb eurodiputats que estaven legislant aquesta llei i em deien: és que estem construint aquesta llei i a mig tramitar la llei ens ha irromput ChatGPT. De manera que estem fent una llei i aquesta llei és canviant constantment. És una llei viva, i quan l'aprovem no estarà tancada. Serà una llei que s'haurà d'anar actualitzant dia a dia, perquè aquest és un món que canvia tant, el món de les noves tecnologies, canvia tant que ens obliga a tenir totes les eines sempre al dia per poder, segurament no poder posar portes al camp, però sí intentar posar alguns límits perquè això no se'ns en vagi de mare, perquè les grans tecnològiques també remin en la mateixa direcció, i això ja és prou complicat moltes vegades, però segurament per posar aquells carrils perquè la xarxa o la intel·ligència artificial pugui fer-se servir amb totes les seves virtuts i no amb tots els seus defectes.
1: Tenim feina per endavant, doncs.
3: Segur que sí.
1: Joan Raventós, moltíssimes gràcies.
3: Moltes
1: gràcies a
3: vosaltres.
4: Aquesta era la conversa que podíem mantenir just abans del Fòrum Valors Mataró Europa amb Joan Raventós, un dels quatre ponents d'aquesta tercera edició de la cita. És moment ara, però, de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
5: El llibre més venut de no ficció en l'última diada de Sant Jordi va ser Manual de Defensa del Català d'Òscar Andreu. Sant Jordi és una festa prou curiosa com perquè en un país on no es llegeix gaire es comprin 2 milions de llibres en pocs dies, més de la meitat dels quals en una llengua que cada vegada es parla menys, i que un dels més venuts sigui precisament una defensa d'aquesta llengua minoritària i minoritzada. Òscar Andreu, presentador de l'Està passant i la veu darrere de la meitat dels papers de l'auca del programa de ràdio La Competència, és un dels humoristes més coneguts del país, però quan parla de la llengua catalana s'acostuma a posar seriós. Andreu va néixer fa 50 anys en una família bilingüe de Terrassa, on parlava castellà amb el pare i català amb la mare, però al barri, a l'escola i amb els amics només parlava castellà. Sovint fa broma i diu que fins que no va anar a la universitat es pensava que el català era un llenguatge que s'havia inventat la seva mare per parlar amb ell. Però en algun moment Andreu va caure del cavall i va triar com a cavall de batalla la defensa de la llengua. En una terra de pas com aquesta, si el català ha arribat fins al dia d'avui, és perquè persones com ell han escollit fer-se el seu, parlar-lo i parlar-lo amb els fills. Sense renegar del castellà, que continua parlant amb el seu pare, el seu germà i el seu millor amic, Andreu s'ha convertit en un apòstol de la llengua catalana. Arran de l'amistat amb la lingüista Carme Junyent, l'any 2023 va estrenar Crida als ocells de colors llampants, un monòleg en to d'humor sobre la seva relació amb el català, o com algú l'ha definit, la seva autobiografia lingüística. Després d'omplir teatres per tot el país, ara aquella crida s'ha convertit en un llibre per continuar fent pedagogia. Que el Manual de Defensa del Català hagi estat un dels llibres més venuts per Sant Jordi, potser és la prova que no és l'únic que està preocupat pel futur de la llengua. Al cap i a la fi, ser conscients de l'existència d'un problema és el primer pas per solucionar-lo.

Avui ens plantegem una de les preguntes que segurament més ronden pel cap aquests últims anys. La tecnologia acabarà superant a l'humà? De seguida busquem respostes, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: em queda molt clara l'essència tecnològica d'aquesta cançó. No sé si també té part humana.
1: Sí. Sí, són els Kraftwerk, els alemanys que van inventar la música electrònica fa molts i molts anys, no sé de, fins i tot de quin any és això, potser dels 70 o de por ahí, i van inventar, i clar, com sempre van sortir les veus cantants de acabaran amb la música, no hi haurà instruments, i tot segueix igual, el que passa que hi ha un matís més, que és la música electrònica, que està molt bé, que espero que la gent escolti molta música electrònica, perquè n'hi ha de molt bona. We are the robots.
0: Un dia haurem de debatre sobre la música electrònica perquè pot ser molt interessant, no?
1: Quin debat? No, si és música o no és música?
0: Que, exacte, que hi ha gent que potser no la considera música com a tal.
1: Sí, no, perquè a vegades vas a un concert de música electrònica i el que està fent la música electrònica sembla que estigui enviant mails de la feina en vez d'estar fent música electrònica. Però clar, jo que ho he vist des de l'altre costat, amics que tinc, que són molts bons músics de música electrònica, no estan enviant mails, estan fent, controlant els volums, coses d'aquestes, bueno, coses molt rares.
0: Haurem d'anar a un concert un dia plegats.
1: Sí.
0: Per comprovar-ho. De fet, Carles, una mica cap aquí volem anar, no? La relació aquesta entre tecnologia i humà, com sí. Acabarà una mania a parar?
2: No sé si acabarà només en humans que facin música electrònica, però els avenços tecnològics cada cop són més importants i fan que la idea d'un humà cíborg estigui més a prop. Transhumanistes i posthumanistes, liderats pel tecnocapitalisme de Silicon Valley, senten que els seus desitjos són molt a prop de complir-se i que potser es poden fer realitat. L'eufòria cíborg pretén dissoldre la condició humana en la màquina, tot refusant la seva complexitat i riquesa. El periodista David González ataca aquesta qüestió a Cansarà l'humà, un assaig publicat per Albada Editorial des d'un punt de vista crític i que posa en entredit la deificació de la tecnologia.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana. Ell és David González, periodista i també graduat en Humanitats. David, benvingut, com està?
3: Bon dia, bé, gràcies.
0: Gràcies per acceptar la invitació. Sempre ens fa especial il·lusió quan els convidats venen a l'estudi, perquè com que parlem amb gent d'arreu de Catalunya és molt difícil a vegades coincidir en persona i sempre s'agraeix, així que gràcies especialment.
3: Serà un plaer.
0: Reemplaçar-nos per a tecnologia significa cancel·lar l'humà?
3: A la llarga, sí, perquè jo el que explico en el llibre que he fet és que hi ha diverses ideologies, diversos són moviments entre culturals, acadèmics, que propugnen, diguem-ne, una evolució tecnològica de l'espècie humana fins al punt que al final mena a la substitució tecnològica com a tal del que entenem per ésser humà.
0: Que hi ha un punt que fins i tot ens arribem a plantejar, llegint el seu llibre, si ens estem fent certes trampes al solitari, no? Si inventant una tecnologia que ens pot substituir ens estem anant a la contra nosaltres mateixos.
3: Sí, i ens podem preguntar per què passa això. En el llibre es parla, entre altres filòsofs que d'alguna manera he portat allà doncs, per estructurar i per analitzar aquesta qüestió, que és sempre molt complicada, la relació entre l'ésser humà, la tecnologia i on queda la llibertat, no? Doncs en el llibre es parla d'aquesta atracció, no sé si dir-ne fatal, que tenim per la tecnologia, perquè la tecnologia ens agrada. La tecnologia, certament, ens soluciona moltes coses. Però la tecnologia no és un déu. La tecnologia és humana, molt humana, i fins i tot massa humana, que diria Nietzsche, I des d'aquest punt de vista, el que jo qüestiono és que aquestes ideologies que diuen la tecnologia ens pot redimir de les nostres falles com a idea, no? Idea de l'home, de l'humanisme del Renaixement o de la Il·lustració o de l'humanisme grecorromà o cristià. O ens pot redimir de les nostres limitacions biològiques, com biològiques, físiques, psíquiques, com fan els transhumanismes que el que proposen és aplicar directament la tecnologia doncs, al cos humà i fins i tot abans de néixer per millorar l'espècie. O bé, fins i tot arriben a l'extrem de la singularitat, que el que diu la singularitat és, escolti, la mort és una malaltia i com a tal és perfectament superable. Llavors, el que hem de fer és anar a una existència postbiològica descarregats amb un ordinador, amb una descarregats com a consciència amb un ordinador, en una gran intel·ligència artificial còsmica, no? És a dir, clar, entre l'atracció que tots tenim per la tecnologia, que ens facilita coses, i el plantejament de fins a on podem arribar, doncs, home, hi ha d'haver tot un entremig que hauríem de ser capaços de parar un minut al rellotge, diguem-ne, i repensar-ho i fer-hi una reflexió en tant que éssers humans, no?
0: Suposo que aquesta atracció fatal de la que parla és perquè la tecnologia, en certa manera, per tot això que ara exposava, té un punt de temptació, no?, al final.
3: Sí, perquè la tecnologia et resol moltes coses, per això la tenim. És a dir, però forma part de l'experiència històrica de l'humà. No és una cosa aliena a l'humà, tot el contrari. I precisament per això és molt difícil que la tecnologia pugui redimir-nos de res. Mm-hmm. És a dir, la tecnologia ens ha acompanyat amb els pitjors episodis de dominació que històricament l'humà ha protagonitzat envers els altres humans, envers la Terra, envers el medi ambient, les altres espècies animals, etc.
0: Ha posat sobre la taula diversos conceptes que m'agradaria que anéssim tocant, com per exemple, d'entrada la diferència entre transhumanisme i posthumanisme.
3: Sí, a veure, jo he utilitzat... Hi ha una distinció que es pot fer que és molt fàcil, però t'explico. És a dir, que és el posthumanisme és un plantejament filosòfic, metafòric, que diu ens hem de fusionar o hibridar amb el que són les màquines. D'aquí ve la teoria cíborg de la Donna Haraway. Mm-hmm. I amb els altres animals, i, de fet, amb altres existències que pugui haver-hi. Això és una metàfora, que el que diu és l'home és l'home, en tant que idea, en tant que concepte cultural, és un fracàs absolut. Aleshores, l'home ha de perdre la posició jeràrquica que té en relació amb tota la resta de dominis i existències. La posició jeràrquica, la posició antropocentrista... Aquest antropocentrisme que l'home va quedar situat doncs, amb el Pico de la Mirandola en el Renaixement florentí en el centre de tot perquè així ho havia decidit Déu, no?, de posar l'home en el centre de tot i que pogués fer el que pogués amb ell mateix i tot el que l'envoltava, doncs aquesta posició el posthumanisme diu que s'ha de superar i que nosaltres hem d'estar en un pla no de superioritat, sinó d'horitzontalitat amb tota la resta. Clar, llavors, quina és la meva crítica aquí? Doncs jo dic, escolti, nosaltres no som pedres, ni som gats. I si anem per aquest camí, doncs entrem en un terreny absolutament perillós i relliscós, perquè precisament quan entreuen... Això que és tan difícil de definir, però que tothom tenim molt clar, com acabo de dir ara, que és la humanitat, resulta que cometem les pitjors aventures en les quals ha entrat, diguem-ne, les pitjors barbaritats en les quals ha anat l'ésser humà. Això és el posthumanisme, que és un... Se'n pot dir posthumanisme filosòfic o posthumanisme crític. Després està el transhumanisme, que el que diu és... No, jo no renego de la tradició del progrés i de l'humanisme i de la il·lustració i de... No, en absolut. Precisament la conseqüència lògica de tot això és que continuem progressant i continuar progressant vol dir que hem d'aprofitar totes les eines que tenim, tecnològiques, biotecnològiques, de disseny genètic previ al naixement, etc, per millorar-nos com a espècie. I, escolta, si al final... doncs hem de ser una nova espècie tecnològica, doncs perfecta i endavant, perquè això forma part, és natural o connatural a l'evolució humana. I llavors la singularitat diu, escolti, és a dir, acabem-ho tot ja i ràpid, perquè tenim una cosa que és la intel·ligència artificial, doncs que arribarà un moment, un event, que ells en diuen la singularitat, arribarà un moment en què aquesta intel·ligència haurà superat tot el que podem imaginar pel que fa a la intel·ligència humana, i per tant, escolti, ja no cal que siguem humans. O sigui, el que hem de fer és buidar la nostra experiència i viure eternament dins d'aquest univers virtual que, diguem-ne, propiciarà la intel·ligència artificial general, que encara és una cosa que no existeix, però que, segons els singularitaristes, doncs arribarà d'aquí poc temps. Aleshores, tot això, totes aquestes teories, que són els tres troncs principals del que és el posthumanisme, a què porten? A no a un humà, sinó a un posthumà, a una nova subjectivitat, que és el que s'intenta analitzar amb aquest llibre, no?
0: S'ha passat bé escrivint aquest llibre?
3: Mira, jo, aquest llibre té diverses motivacions. Una és una indignació, arrenca d'una indignació, que és com van gestionar la pandèmia des del punt de vista de la nostra relació amb la tecnologia.
0: No van fer
3: bé. El que jo dic, la vida cíborg, que és el que la tecnopolítica està posant en el centre de l'existència, ja diré, humana, no només occidental, sinó humana. Això es va assajar durant la pandèmia. Durant la pandèmia tenia milions i milions de cossos que estaven malalts, però no menys que estaven fent funcionar doncs, tot el dispositiu, tota la màquina d'això que jo en dic el tecnocapitalisme, que és l'economia tecnològica, diem-ne, mitjançant mil i una pantalles dins de casa de cadascú, o connectats a un ordinador, connectats a un mòbil, etc. Els cossos van desaparèixer de l'escena pública. És a dir, no hi havia cossos al carrer. I llavors pot dir, no, és que tots estàvem... Sí, tots estàvem, però tots continuàvem fent funcionar la màquina. És que aquí, és a dir, tots estaven malalts i per tant és normal que tots ja estiguessin confinats, d'acord? Jo això no ho estic discutint. El que sí que estic discutint és, o estic plantejant la reflexió de dir, escolta, si el món va poder continuar funcionant aquella vegada perquè tots estaven connectats a la màquina, tot i que molts de nosaltres estàvem al caire de la desaparició física definitiva, perquè va ser una pandèmia doncs, que va fer milers i milers de morts, estic dient que el món no és cap entelèquia que acabi funcionant d'aquesta manera. Ja va passar una vegada i durant molt de temps va estar funcionant així. Doncs ara imagina't amb l'evolució, amb l'acceleració del canvi tecnològic, imagina't aquesta pandèmia d'aquí 30 anys. Potser ja quedarem confinats per tota la vida, perquè ja no caldrà que sortim al carrer, no?
0: Vostè li diu el mai primer més. Gran assaig, no?, de vida cíborg,
3: sí.
0: A la Covid-19.
3: Sí, efectivament.
0: Això em porta a parlar una mica del panòptic digital, perquè és un concepte molt curiós, no?, perquè, mira, jo estic aquí a Mataró, crec que tenim el concepte de panòptic molt interioritzat, perquè la presó de la ciutat va ser el primer edifici que va comptar amb aquesta estructura arquitectònica, no?
3: És un exemple com la Model de Barcelona, efectivament, sí. Que és el panòptic de Bentham, que és un filòsof anglès del segle XIX, doncs que inventa aquesta tecnologia. Aquesta tecnologia carcerària de control de la gent, mitjançant la qual, perquè la persona que ens està seguint doncs, es faci una idea, és allò que veiem moltes vegades a les pel·lícules de presons, no? Que des d'un punt central es pot veure tot l'àmbit de la presó, dividit amb les cel·les on hi ha doncs, les persones que estan allà recloses, i en canvi aquestes persones no poden veure més enllà de la seva pròpia cel·la. Doncs en aquest joc, en aquesta dialèctica, efectivament, en Michel Foucault, que és un dels filòsofs doncs, que jo he convocat per analitzar, convocat entre cometes, per analitzar totes aquestes qüestions en aquest llibre que he fet, explica les, diguem-ne, el funcionament, el mecanisme, com funciona aquest dispositiu de vigilància que és el panòptic. Altres, que és una de les tècniques de disciplinament pròpies de la modernitat, que des de les presons s'acaba irradiant o acaba penetrant també el que és el cos social, a fora de les presons, no? Avui en dia això s'ha traslladat, aquest sistema de funcionar, aquest panòptic, des del punt de vista del control i de vigilància, de les tècniques de control i vigilància, s'ha traslladat als nostres smartphones, és a dir, els mòbils que portem a la butxaca i que ens acompanyen tota la vida, tota l'existència. Què és la primera cosa que moltes persones fan o fem quan ens llevem pel matí? Mirar el mòbil. I l'última? Tornar a mirar el mòbil. Bé, doncs hauríem de ser una mica conscients de que no és que hi hagi un gran ull que ens estigui vigilant, que també, perquè això, per exemple, tornem a la pandèmia, positivament, es va fer servir durant la pandèmia, fins al punt de que, escolta, no havies arribat a que fessin la visita al metge quan ja t'estaven avisant de que d'aquí 10 minuts l'esperen a la dació i dius, efectivament, d'aquí 10 minuts arribaré. Mm. Doncs, és a dir, estàvem en una societat absolutament controlada i vigilada amb aquest gran panòptic digital en l'època aquesta de la pandèmia, i ho som cada dia en la nostra vida quotidiana a través d'aquests dispositius als quals estem cedint contínuament dades que van, doncs, a grans servidors de dades que exploten, administren aquestes grans companyies que tenen, aquestes grans companyies tecnològiques que tenen, doncs, uns senyors darrere molt importants que estan incidint molt en el curs de la nostra vida i en el curs de la història del dia a dia de la humanitat, i que són uns senyors que tenen ideologies darrere i que han begut d'uns determinats plantejaments, una part dels quals s'expliquen en aquest llibre que jo he fet. Són aquests plantejaments, doncs, posthumanistes, transhumanistes, singularitarianistes, doncs, que tenen el Peter Thiel, o que té l'Elon Musk, o que té el Sam Altman.
0: Aquest llibre es diu Cancel·lar l'humà, està editat per Albada. És un assaig de David González, amb qui estem compartint uns minuts que ja s'acaben, David. Però sí que m'agradaria preguntar-li, abans d'acabar aquesta conversa, pels valors, que és una qüestió que aquí ens interessa molt en aquest programa. Quins creu que haurien de ser els valors humans per establir una relació sana amb la tecnologia, si és que això encara és possible?
3: Mira, l'emperador Marc Aureli, que era també filòsof, deia que un ésser humà és un tros de carn, és un hàlit de vida i és una consciència crítica, o també dit ànima, o també dit ànima, no? Si ens fixem, aquestes tres components que definirien l'ésser humà, en relació amb la tecnologia, amb l'ús que fem avui de la tecnologia i amb la relació que tenim avui amb la tecnologia, estan en qüestió. És a dir, nosaltres ens desmaterialitzem cada vegada que sortim per una pantalla, fins al punt de que ja no és aquell senyor que sortia per la tele, no, és que és una existència que només és virtual, és que només existim virtualment. Llavors, a què? És un dels exemples, no? Després, estem transferint la nostra capacitat de pensar, la nostra capacitat crítica, a les màquines, a la intel·ligència artificial, perquè la intel·ligència artificial se suposa que ens ho soluciona, ens ho resol tot. Estem deixant de ser humans, no perquè ho diguin els posthumanismes, sinó perquè nosaltres també activament hi estem col·laborant amb això. Llavors, jo crec que ser humà és un valor en si mateix i és una construcció continuada que, noi, potser ens ha de portar, doncs, a uns escenaris que són impensables o que ara mateix no podrem definir, no? Però crec que ho hem d'intentar. És a dir, com la consciència crítica de la nostra relació amb la tecnologia i amb l'entorn no l'hem de perdre, perquè aquest és l'inici, diguéssim, d'una ètica que després ens ha de rehumanitzar, una ètica rehumanitzadora, que ens porti una altra vegada a situar l'ésser humà en el centre. Situar l'ésser humà en el centre no vol dir que jo haig d'estar en el centre, sinó que totes les persones hem d'estar en el centre. El que no pot ser és que siguem desallotjats d'aquest centre per les màquines, per les ideologies, pels senyors que volen viure 150 anys a l'espai en un búnquer a Mart. Una mica el que intento defensar... faig un crit d'alerta sobre això i el que demano és que repensem la tecnologia des de la vessant que la tecnologia no és neutral. Hi ha uns interessos darrere de la tecnologia. La tecnologia és molt humana i ens està canviant, ens està modificant com a persones i ens està fent oblidar les persones.
0: Ens quedarem amb aquest missatge, que crec que és clar i contundent. David González, moltíssimes gràcies per passar per Valors a l'Alça, per parlar de cancel·lar l'humà, aquest llibre que ha publicat amb el Bada. Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista amb David González, Carles Bancs. Carles, quina subratllat?
2: Em volia destacar el que ha dit sobre que no es pot desallotjar l'humà del centre només perquè en el centre hi siguin uns pocs, com podrien ser aquests tecnòcrates com Elon Musk o Jeff Bezos.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Moltes gràcies, Carles.
4: Estàs escoltant Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: Cada trimestre, la revista Valors, amb la col·laboració d'Audir, publica el suplement IE, Intel·ligència Espiritual. El passat mes de març, la periodista Maria d'Ultramont va centrar el reportatge principal a parlar de fe i racisme. Per aquest motiu, avui volem conversar uns minuts amb una de les veus principals d'aquest text. És Agustí Paniker, editor i escriptor especialitzat en la cultura de l'Índia, que ens acompanya a l'altra banda del telèfon. Agustí Paniker, com està? Benvingut.
5: Molt bé, gràcies, encantat d'estar amb vosaltres.
0: Igualment. Escolti, de quina manera les religions ens poden ajudar a combatre el racisme?
5: Ui, de moltes, moltes maneres. Aviam, inclús sense anar diferenciada entre cada religió una i altra, moltes religions del món comparteixen que cada persona, totes les persones, més enllà del seu estatus, del seu origen, de la seva riquesa, té un valor, tenen un valor les persones. Per tant, hi ha una sèrie d'actituds o de posicions o que no es poden fer a les persones perquè tenen un valor en elles mateixes. I això ho comparteixen gairebé totes les religions. També és veritat, les podem criticar, també, pel que s'ha fet en el nom de la religió. Però insisteixo que introdueixen aquest concepte d'igualtat de les persones més enllà de les jerarquies socials. Uh-huh. Això, bueno, hi ha algunes que inclús ho tenen com a la seva professió de fe i unes altres, però d'una manera o d'una altra, tots som criatures de Déu, tots es poden despertar o il·luminar-se, totes es poden salvar, i d'aquí que les religions sempre alimentin moviments de defensa dels pobres, dels marginats, dels esclaus, moviments d'hospitalitat, etcètera, etcètera.
0: Mm-hmm. Vostè, hem parlat de religió i racisme, però també podríem parlar de l'etern debat religió i política, i vostè diu que Europa no és un reflex global d'aquest debat.
5: Que Europa no és un reflex, ara no sé ben bé en quin sentit ho dic jo, això.
0: Que deu ser una cita del reportatge.
5: Sí, però ara no la recordo.
0: No passa res.
5: Sí.
0: No passa res. De fet, vostè exposava que Occident viu obsessionat amb la religió dels altres. No sé de quina manera s'utilitzen les religions per establir, per exemple, discursos racistes. Vostè deia que en principi haurien de desvinculats, però...
5: Sí, sí. Aviam, les religions, com dic, tenen aquest valor, bueno, tenen aquesta posició davant de les persones, en principi molt empàtica, però també, a vegades, les religions diu que tu ets valiós però també condicional. Si declares la fe al meu Déu, si no declares la fe al meu Déu, llavors ja no vals tant. Això és veritat, i això coneixem a totes les moltes religions del món, aquesta condicionalitat. Llavors les religions imposen normes que poden protegir, però també poden ferir la dignitat de les persones. I això ho coneixem per qüestions de raça o de gènere o de casta o de diversitat. Vull dir, per tant, les religions tenen en el seu balanç una part també molt negativa, d'haver discriminat inclús en contra de la seva pròpia proposta. Suposo que és això el que jo em referia a l'entrevista.
0: Segurament. No sé si la pèrdua dels joves més progressistes en l'àmbit de la fe i la religió té alguna afectació en la politització de l'espiritualitat.
5: La pèrdua de la fe... Home, sens dubte, la pèrdua de la fe per això és un fenomen local. No és un fenomen universal, no passa a tot arreu. Passa amb una franja, i m'atreviria a dir, d'una part d'Europa occidental. Per tant, no és ben bé una tendència que podem establir que durant unes dècades, a Catalunya, a Espanya, a Europa occidental, hi ha hagut una pèrdua de fe en les religions establertes. Llavors, diguem, aquest fonament espiritual o ideològic o filosòfic s'ha anat a buscar amb altres equivalents o substituts, a vegades feliçment, a vegades no tant.
0: Creu que la religió s'utilitza de manera instrumental en alguns casos, especialment en el sector polític?
5: Sí, i tant, i tant. I a més a la història, sobretot a Occident, la història dels vincles de la religió cristiana, especialment amb els estats, ha condicionat molt aquesta instrumentalitat. Encara es fa, encara s'utilitza moltíssim, malauradament, lamentablement, però és així.
0: I això imagino que fa que es desvinculi de la fe, no? És a dir, s'utilitza la religió com un instrument sense tenir res a veure amb la fe.
5: És clar. Si fem la divisió, que podem fer-la, és totalment subjectiva, però avui en dia és inclús molt popular fer la distinció, tu feies entre la fe i la religió, des d'una altra òptica pot ser entre la religió i l'espiritualitat. La religió queda com una sèrie d'institucions gairebé polítiques o rituals, mentre que la fe o l'espiritualitat és aquella dimensió més personal, més subjectiva, més interna, més profunda, i que aquesta és la que molta gent no renuncia. Però com la, diguem, la vessant institucional ha estat molt instrumentalitzada, pues hi ha gent que abdica d'allò, òbviament, i abandona el cristianisme, el catolicisme o qualsevol isme per passar, diguem, a militar, bueno, militar o a gaudir o a conreuar la dimensió més profunda interna, llavors no necessàriament en el marc d'una religió institucionalitzada. Això és molt, molt comú, a Occident i a la modernitat. Jo sóc espiritual, però no religiós. Això és que és un mantra avui en dia.
0: I tant. Sí, sí. M'agradaria acabar preguntant-li per un dels exemples que vostè exposa en el reportatge del que parlàvem, que és el jainisme, una religió molt influent a l'Índia. Quin impacte polític ha tingut aquest corrent?
5: Bueno, és una religió minoritària, perquè només la practiquen 5 milions de persones, que això a l'Índia és molt poc. Però té un pes, ha tingut històricament un pes enorme. És la religió de la no-violència, de l'ahimsa. I és la religió que més va influir en una figura que tots coneixem, que és Gandhi, que no només a l'Índia, sinó fora de l'Índia, ha estat una de les figures estel·lars del segle XX. I encara que tècnicament no podem dir que fos un jainista, sí que és qui millor representa i encarna els valors del jainisme, que són l'austeritat, la no-violència, el vegetarianisme, tots aquests aspectes estan darrere de la figura de Gandhi, i Gandhi ha influït moltíssim en la política de la Índia, encara que avui en dia la Índia va per uns altres camins, eh? Però no deixa de ser un referent, que vulguis o no vulguis, a l'Índia i Àsia i en el món, tothom el té present, encara que fa més de 70 anys que el van matar. Bueno, pues la figura de Gandhi, sense ser i tècnicament un jainista, sí que, per cert, l'únic mestre espiritual que va reconèixer Gandhi va ser Rai Chandbhai, que era un jaina, un jainista de Bombay de principis de segle XX, o de finals del XIX, principis de segle XX, i era un jainista. Doncs, en aquest sentit, el jainisme encara que està molt viu i present a la política i al horitzó espiritual de l'Índia.
0: Agustí Pàniker és una de les veus que podeu llegir al suplement IE, Intel·ligència Espiritual, del mes de març, de la revista Valors, un suplement que compta amb la col·laboració d'Audir i del qual avui n'hem pogut fer un petit tastet amb un dels seus protagonistes, amb l'editor i escriptor Agustí Pàniker, que és especialitzat en la cultura de l'Índia. Moltíssimes gràcies, Agustí, per acompanyar-nos avui.
5: No, moltes gràcies a vosaltres.
0: El 3 de febrer del 2023, amb només 13 anys, en Martí Bach va rebre un diagnòstic mèdic que li va trasbalsar la vida. Tenia leucèmia. Tot i la duresa de la seva experiència, en Martí ha decidit explicar-la en forma de diari, amb la mirada posada en tot allò que la malaltia li volia aprendre, és a dir, els amics, l'institut, el futbol, la vida, el dia a dia. Avui volem dedicar el like del programa a La parada de la meva vida, que és el dietari, editat per Pagès Editors, on aquest jove explica la seva història. Martí Bach, benvingut a Valors a l'Alça, com estàs?
6: Hola, bones, molt bé, molt bé.
0: Escolta, tu van diagnosticar leucèmia fa 3 anys, quan en tenies 13. Com recordes el moment en què t'ho van comunicar?
6: A veure, jo quan m'ho van comunicar, doncs estava en xoc, perquè no m'esperava. O sigui, jo estava tranquil·lament a classe i em va venir a buscar el meu pare i estava en xoc. I va ser tot molt ràpid, vaig pujar cap a la Vall d'Hebron i bé, un cop de realitat bastant dur.
0: De fet, tu vas voler dedicar el teu treball de recerca a parlar d'això, em sembla. En quin moment decideixes que s'acabi convertint en un llibre, en un dietari?
6: Bé, en realitat jo no tenia intenció de publicar aquest llibre, o sigui, aquest dietari, ja que, com tu dius, ho volia fer per al treball de recerca, però un dia que vam portar a imprimir el text, no?, per al TDR, doncs allí a l'empremta també hi havia, que o sigui, era una editorial també, i s'ho van llegir i els va agradar tant que ho van voler publicar.
0: I com ha estat l'experiència? Perquè suposo que tu, d'una banda, escriure tot això et deu haver ajudat d'alguna manera a expressar allò que potser et guardaves, no?, en el moment de la malaltia, durant el procés, però també deu estar ajudant ara a altres persones.
6: Bé, jo crec que pot ajudar a qualsevol persona, però sobretot als adolescents que estan passant aquesta malaltia, no?, que al final doncs afecta a molts nens i a molts joves, i que pot ajudar a veure que encara que és dur i que malgrat que alguns nens o adolescents no ho puguin superar, hi ha un final i a vegades el final és bo.
0: Escriure a tu, en què t'ha ajudat?
6: Bé, en realitat jo no m'ha ajudat bé, perquè quan l'estava escrivint estava bastant bé, jo ja ho havia superat així com una mica, i jo vaig escriure així sense tenir res jo que millorava per mi, però ara, durant el temps, ara que he escrit el llibre i tot, recordar tant sí que m'està afectant una mica més, i potser, en comptes d'ajudar-me, pues, m'està afectant una mica, no?, a nivell emocional, perquè recordar tot el que vaig viure i tot això no és fàcil.
0: Em sap greu, perquè justament imagino que amb les entrevistes que estàs fent t'aboquem a recordar-ho, no? Però suposo que també és de valorar la teva experiència i que ho puguis explicar des de la posició on estàs ara. No sé què va ser el més difícil, Martí, durant tot el procés de la malaltia. Què diries?
6: El més difícil va ser estar lluny de casa, sobretot, i perquè jo vaig estar vivint 7 mesos a Barcelona i això em va afectar bastant, perquè estava lluny de la meva família, lluny dels meus amics i bueno, de totes les meves coses que feia en aquell moment. I també el que em va afectar molt va ser el portacat, que és un reservori que fiquen, bueno, que et fiquen per a passar el tractament, que és la quimioteràpia. I bé, això és un reservori que no podia fer esport, no podia, bueno, molestava molt perquè està situat a l'altura del coll, més o menys, i bé, això em va afectar molt, ja no només físic, sinó mentalment, perquè jo volia jugar a futbol, que és una de les coses que més m'agrada, i no podia.
0: De fet, crec que tu ets porter de futbol.
6: Sí, sí.
0: Com dius, la malaltia va fer que haguessis de deixar el futbol una temporada. Com va ser el moment de tornar-te a posar els guants?
6: Doncs va ser molt, molt emocionant, perquè jo feia 20 mesos que no jugava bé i és una de les coses que més vaig trobar a faltar i sobretot va ser emocionant.
0: De fet, l'esport està bastant present en el teu dietari, perquè cada capítol comença amb la frase d'un personatge del món de l'esport, del futbol. Com creus que t'ha acompanyat, tot i que no poguessis jugar-hi durant uns mesos, com t'ha acompanyat l'esport en tot aquest procés?
6: Bé, l'esport m'ha ajudat en moltes coses. Ja també els bueno, que soc del Barça i mirar el Barça, això també em distreia allí durant el tractament, però sobretot l'esport, de quan jo estava una mica amb ansietat i podia fer una mica d'esport, doncs anar a córrer per calmar una mica allí. I que bueno, que portés molt millor el tractament, perquè si tu fas esport, el tractament de quimioteràpia, doncs el portés bastant millor. I bé, tot això, i que a més del futbol, doncs mirar bàsquet o mirar de tennis o algun altre esport, i això em distreia.
0: Clar, ara parlaves de com el teu cos estava segurament preparat, no?, pel fet de fer esport. El teu cos va patir canvis durant la malaltia. No sé si la teva relació amb ell també ha anat canviant.
6: Bueno, el meu cos va canviar perquè se'm van caure els cabells, em vaig engordar 12 quilos, se'm va inflar la cara per la cortisona, que, bueno, que és una part del tractament, i sí, a nivell físic, doncs vaig canviar molt, però ara ja estic igual que abans.
0: Mm-hmm. Escolta, com t'ha acompanyat el teu entorn? Perquè crec que tu en algun moment, inclús en alguna entrevista, també has parlat de la compassió, no?, que al final se sent, i com això potser no ajuda gaire, però com diries que t'han acompanyat família, amics?
6: Sobretot la meva família, que m'ha acompanyat sempre, durant tot el procés, els meus pares, els germans, els padrins, i els meus amics també han estat allà al meu costat, i sobretot m'ha ajudat molt el fet de que les infermeres sempre intenten ajudar, els auxiliars que estaven per allí, i a mi em va ajudar molt una persona que vaig conèixer allí a Xuclis, que es deia Reda, que surt al llibre, i que bé, em va ajudar a veure que hi havia un final, perquè ell era un any més gran que jo, tenia la mateixa malaltia que jo, el que passa que estava una mica més avançat en el tractament, i em va ajudar a veure que hi havia un final. I sobretot això va ser el que em va ajudar més.
0: Martí, deixa'm acabar preguntant-te per una cosa que és molt important també, que és que la recaptació del llibre en part anirà destinada a la recerca del càncer infantil a la Vall d'Hebron.
6: Sí, sí, jo tot el que guanyo donaré a la investigació per al càncer infantil. Té una part per la FANOC, que és l'ajuda a les famílies d'allí de nens amb càncer, i però sobretot a la investigació, perquè és molt important que s'investigui per aquesta malaltia, perquè tot i que no es parli molt, és una de les principals causes de mort dels nens i dels adolescents.
0: La parada de la meva vida és el llibre que ha publicat en forma de dietari Martí Bach, amb qui hem pogut compartir uns minuts. Martí, moltíssimes gràcies per compartir la teva experiència amb nosaltres i enhorabona pel llibre.
6: A tu, gràcies.
0: Una abraçada, que vagi molt bé.
6: Una abraçada, adéu.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
7: Avui us vull presentar un personatge fascinant, en Josep Fornes, el solucionador, l'home de Terradelles a Catalunya, Aquest és el títol del llibre sobre la seva vida que acaba de publicar l'historiador Joan Escolies. Un sastre català exilat a París va ser el detonant de l'activitat política de Josep Fornes. L'any 1959 es va veure involucrat en un pla per derrocar Francisco Franco, que el va dur al Marroc, on va fer els seus primers contactes polítics. Aquesta aventura el va posar en contacte amb el president Tarradellas, a l'exili a Saint-Martin-le-Beau, i el 1961 es va convertir en el seu solucionador, l'home de confiança a l'interior de Catalunya. Amb el temps, aquesta relació es va transformar en una gran amistat, especialment a partir del restabliment de la Generalitat l'any 1977. Escolies ens guia per la vida del polític i editor i ens en mostra la personalitat en totes les seves dimensions, política, social, cultural i familiar. La tasca de Fornes va tenir dues vessants clares. D'altra banda, va actuar com a informant de Tarradellas, va vetllar pel sosteniment econòmic de la Generalitat a l'exili i va treballar per aconseguir que tots els partits en reconeguessin la legitimitat com a president. De l'altra, àvid lector i bibliòfil, Fornes va ser un gran transmissor de la cultura catalana a través de les publicacions de la seva editorial Porti. Va posar a l'abast de la ciutadania la història de Catalunya des de múltiples perspectives. En contra de moltes reticències, va publicar les memòries del monjo Narcís Xifrà, en què aquest qüestionava el paper de l'abat esquerrer i de la comunitat benedictina durant els primers anys del franquisme. La traça de Fornes per bastir relacions i crear complicitats va ser fonamental per sostenir la Generalitat a l'exili i mantenir viva la figura de Tarradellas. L'any 1976 va ingressar a Esquerra Republicana i es va dedicar amb cos i ànima a la seva reconstrucció interna i va ocupar diversos càrrecs i el 1980 va ser elegit diputat. Els dietaris de Fornes aporten

0: Estacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.
1: És la una de la matinada.

0: Jesús sube al cielo. Con la ascensión sucedió algo nuevo, hermoso. Jesús ha llevado nuestra humanidad, nuestra carne, al cielo. Esa humanidad que había tomado en la tierra no se ha quedado aquí. Jesús resucitado no era un espíritu, tenía su cuerpo humano, la carne, los huesos, todo. Y ahí, en Dios, estará para siempre. Podemos decir que desde el día de la ascensión, Dios mismo ha cambiado. Desde entonces, ya no es solo un espíritu, sino que, por todo lo que nos ama, lleva en sí nuestra carne, nuestra humanidad. Y nos dice: yo estaré con vosotros cada día hasta el fin del mundo. Jesús se va, pero se queda con nosotros. Deja de estar con nosotros para estar siempre en nosotros. I bon diumenge, estimats oients, ens trobem de nou dins el programa Presència Cristiana de la Ràdio Municipal de Rubí. I el Papa Francesc ens va dir l'any 23: Jesús sube al cielo. Jesús ha llevado nuestra humanidad, nuestra carne al cielo. Desde entonces, Dios no es solo espíritu, sino que lleva en sí nuestra humanidad. Déu al cel fa camí en nosaltres. Que gran és això! Ell recorre el nostre propi camí, amb els nostres moments bons i dolents. Ell pateix i gaudeix cada dia en tu, en mi, fins al dia que arribarem físicament davant d'ell. I de col·laboradors, què tal, Robert? Del control de so, bon diumenge. I aquí tinc la Emma. Què tal, Emma?
1: Molt bon dia.
0: Bueno, aquests dies que estem tenint freds, calors, dies de
1: sí,
0: tot,
1: sí, sí, no hi ha qui ho entengui, no?
0: Bueno, és la primavera, no,
1: sí,
0: Emma? Bueno, igual que la teva secció, també és primaveral, eh? Esperança.
1: Sí, sí, sí,
0: sempre
1: sí,
0: ens portes
1: sí,
0: esperança
1: sí, sí,
0: en aquest temps de crisi que vivim. Doncs, Emma, endavant.
1: Perfecte. Bon dia, germans i germanes. Avui celebrem l'ascensió de Jesucrist al cel, junt amb el Pare, on avui ens convida a no quedar-nos quiets mirant al cel i esperar que torni aviat. Avui, com bé parla la paraula, hi ha dos àngels que conviden a no quedar-se bocabadats, esperant una resposta a la seva existència i com ha de viure. Pues bé, aquest exemple ens al·ludeix a nosaltres i ens conviden a moure'ns, a prendre decisions, accions de vida amb els principis de l'amor, la justícia, la veritat, la misericòrdia, amb la que Jesucrist va ensenyar. Això implica que a cada pas no es porti guiat per l'egoisme, sinó per la fe, actuant des de l'amor i la compassió, estimant-nos els uns als altres com ell ens estima. Sapiguer perdonar ofenses, viure amb la veritat i la justícia, on els valors no canviïn, rebutjar la hipocresia i defensar la justícia i la dignitat humana. Deixar-se guiar per

0: l'Esperit Sant, amb una actitud oberta i discerniment, per saber quin camí reprendre, estant sempre atents, atentes a lo que Déu inspira el teu cor. Coherència buscant el bé comú, la pau, la generositat i que les nostres accions reflexin que creiem en Déu de veritat, superant els obstacles i aconseguir les promeses de Déu, amb l'ajut i el poder de l'Esperit Sant. Sortir de la comoditat, arriscar-se per al Senyor. Madurar la fe és vida. La missió és la transformació que Déu fa en cada un de nosaltres. Si deixem que ell ens transformi per fer de la nostra vida i la nostra història una nova vida. En el pensament, mantindre's ferm en la fe que has rebut. L'adoració, mantenir i cultivar l'oració diària i la comunió amb els nostres germans. En resum, deixar que l'ordre i la vida ens transformin, deixar-nos estimar per ell i tenir la certesa de que no estem sols i que ell ens acompanya a tot arreu. L'esperança és viure amb alegria que Jesús sigui viu i hagi retornat al Pare. Molt bona festa de Pentecosta a tothom.
1: Sí, Emma, sí, de Pentecosta, que ja ho celebrem diumenge que ve. I avui és el 7è diumenge de Pasqua i el que ve ja és Pentecosta. Fas bé de recordar-nos-ho. I per això hem pensat posar-vos ara la cançó de l'Aleluia, de Leonard Cohen, la versió en castellà, perquè aquesta cançó sempre ens porta a mirar amunt, al cel, o a tancar els ulls i agrair a Déu amb l'esperit la nostra vida. Estem vivint la Pasqua, doncs Aleluia.

0: Bé, estem de ple dins els mesos de la recaptació de la renta i cada any la Conferència Episcopal Espanyola emet la campanya Por Tantos, per tants. I ho fa, com sabeu, amb l'eslògan d'un bus, la línia 105. Doncs la Raquel, el Raül, la Míriam, l'Antonio, el Juan, el Damián, la Paola, l'Anna, són algunes de les persones que han pujat aquest any al bus Por Tantos. Cap marcava la casella de l'Església, però han canviat d'opinió després de conèixer de primera mà que quan marques la X estàs ajudant els qui més ho necessiten.
1: Mucho más importante de lo que parece. A muchas personas les da un propósito de vida.
2: Yo siempre he visto la Iglesia a nivel concepto religioso. Vas, haces misa y punto.
3: Hasta ahora no marcaba la casilla de la Iglesia porque hay cosas que no comparto, ¿no?
4: Hasta ahora no marcaba la casilla de la Iglesia por desconocimiento.
5: En los 23 años que yo llevo aquí ha habido un cambio de apertura a la gente. Una Iglesia cercana y que está presente. Es decir, no es una Iglesia que está de espectadora, no. Es una Iglesia que interactúa.
6: Esto es un hogar de madres con niños. Cuando llega de muchas circunstancias vividas, trabajamos con ellas para que salgan distintas.
7: Tengo un niño de 1 año y 6 meses. Estoy aquí sola en España. Mi familia está toda en Argentina. Me encontré en una situación muy complicada con el padre de mi hijo y no tenía a quién acudir.
8: Yo pasé hace tiempo por una situación parecida. Jamás pensé que había historias tan grandes detrás de una puerta.
9: Yo siempre digo que una sociedad avanzada es aquella que piensa en los más necesitados.
10: Intentamos en el aula tener como un pequeño lugar que les decimos muchas veces, pues que este es vuestro lugar seguro. Aquí las emociones las podemos expresar.
11: Desde que nació mi hija me han enseñado a vivir el día a día.
1: Pues mira, yo no marcaba la X de la Iglesia y sí te vas con esa cosita de decir, cuando no la marco, ¿a quién estoy influyendo?
12: Este centro de mayores es un proyecto que surge porque la mayoría viven solo, se le olvida la soledad que tienen en su casa.
13: Después de que tú te jubilas, tú tienes que tener algo en la vida y lo mejor que hay en la vida es darte a los demás.
14: Están poniendo el valor de lo más caro que tenemos, que es el tiempo, y compartirlos con otros creo que es lo más grande, lo más bonito que se puede hacer hoy día.
15: Yo creo que la felicidad alarga la vida.
3: Me he identificado porque perdí a mi madre hace poco. A mí me hubiese gustado que mi madre hubiese estado ahí.
16: Nuestra labor principalmente es con los enfermos y luego tenemos la acción social, que es uno de los pilares de nuestra hermandad.
1: Venir aquí y descubrir esto a mí me ha creado como un dilema.
14: Más allá de la fe está la labor social, ¿no?
17: Siento que lo que estoy pasando, el proceso de ahorita, me ha formado más como persona.
18: No marcaba la casilla de la Iglesia porque no comulgo con su creencia religiosa, pero antes no sabía todo lo que ya estoy viendo.
19: Cuando se concibe Dios como amor, el que ama, el amado, creo que eso es lo esencial, ¿no?, del cristianismo, ¿no?
20: Acercarse un poco a la cara más humilde de la Iglesia, pues ha sido muy sorprendente, muy favorecedor.
21: Yo lo que veo que marcar esa casilla pueda servir para algo, ¿no?
22: Este proyecto me ha hecho pensar que voy a marcar la casilla de la Iglesia.
4: Ahora, cuando la marque, no voy a pensar solo en la Iglesia, sino también en el padre que hemos visitado hoy, en Ana, en las personas mayores con las que hablamos.
22: No sabía que en mi propio barrio pueda haber una labor como esa.
23: Marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Ayudarás a quien más lo necesita.
0: Hi ha un abans i un després de la línia 105, per tants. Alguns dels participants comparteixen com ha canviat la seva perspectiva després de conèixer de prop la institució. La Raquel ens diu: abans no sabia on anava aquests diners. Ara afirma que s'ha convençut de la importància de la casella 105, que marcarà sense dubtar-ho, perquè cal molt per mantenir tot el que es fa. Com a mare, destaca la visita a la llar Sant Carlos per a dones soles amb fills a càrrec. Una cosa superbonica, de debò, i he vist molta alegria. Les mares estan molt felices, cosa que em va sorprendre, i després hi he vist unes monges meravelloses que les ajuden. afirma que se sent molt afortunada d'haver pogut conèixer allò que de debò fa l'Església per la gent. I està d'acord amb el lema de la campanya: l'Església és a prop teu, encara que no sempre la vegis. En Raül pensava que marcant la casella de l'Església li tornarien menys a la declaració de la renda, i per això mai no ho va fer. Ara sé que em tornaran el mateix, i el que va a l'Església quan marques la X és una part del que ja has pagat. Reconeix que surt de l'experiència una mica impactat, perquè no era conscient de tot el que fa l'Església per ajudar les persones que ho necessiten. Visitar l'Economat, que promouen diverses cofradies, on els més necessitats poden adquirir productes bàsics a preus reduïts, l'ha commogut. Primer, pel treball dels voluntaris, que no cobren, i després perquè promovien l'amor i l'ajuda amb tothom, pertanyessis o no a l'Església Catòlica. La Míriam, de 30 anys, que és dissenyadora de moda, es reconeix com a no creient i té un mal record de la seva etapa escolar en un centre religiós. Però després de participar en la línia 105, la Míriam defineix avui l'Església com un conjunt de gent bonica que fa coses boniques per a la comunitat. Abans no sabia tot el que ara estic veient. Per això no marcava la casella de l'Església, tot i que ja ha quedat amb el seu gestor perquè tingui en compte que l'ha de marcar, tant la de l'Església com la de fins socials. I és que, com altres viatgers, desconeixia que es podien marcar les dues. Destaca la seva visita al Col·legi Diocesà, on s'ensenya a ser independents a nois i noies amb necessitats educatives especials. I ens diu: m'ha semblat preciós veure l'energia de la professora, com els tracta i com els mira. A partir d'aquest any, marcaré les dues caselles. I en Juan, que era un d'aquells que no solia marcar la casella a la declaració, perquè dubtava molt que els diners fossin destinats on realment haurien d'anar. Durant l'experiència ha tingut l'oportunitat de conèixer a mossèn José Manuel Ilana, rector i sagristana de la parròquia de Sant Pau, situada en un barri humil amb una taxa d'atur molt alta. Afirma d'ells que fan una tasca encomiable, destacant l'amabilitat i proximitat del sacerdot, perquè se sol tenir d'ells una visió molt seriosa. Sobre les 400 persones que passen cada dia per aquesta parròquia, que té les portes obertes tots els dies al llarg de tota la jornada, afirma que és una tasca que cal veure-la per creure-la. He viscut coses en llocs de la meva ciutat que ni sabia que existien. La línia 105 ha canviat la meva visió. I en Damià acaba dient: si tots tinguéssim l'oportunitat de viatjar a la línia 105, seríem més objectius amb l'Església. Bé, més de 9 milions de persones van acompanyar la campanya l'any passat marcant la casella a la declaració de la renda. 9 milions de gràcies. Ja ho sabeu, el viatge continua.

0: I ara sí, escoltarem la lectura de l'Evangeli d'aquest diumenge, que és l'Ascensió, i després el comentari que ens ha fet arribar el diaca Josep Antonclua.
1: De l'Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos».
2: Avui celebrem la festa de l'Ascensió de Jesús al cel. El relat detallat de l'Ascensió el fa l'evangelista Lluc al començament del llibre dels Fets dels Apòstols. El fragment de l'Evangeli de Mateu que ens proposa l'Església avui correspon al final de l'Evangeli. De fet, comencem la lectura dient: «Acaba l'Evangeli segons Sant Mateu». L'evangelista Mateu és molt breu amb el relat de la resurrecció. Li dedica només un capítol, curt i dens, on relata l'aparició a les dones i l'encàrrec que el trobaran a Galilea, l'escena de l'informe dels guardes i com el subornen, i la trobada dels deixebles amb Jesús a Galilea, a la muntanya que els havia indicat. Mateu ens la presenta com una trobada de joia pels 11 deixebles, que es prosternen als peus de Jesús, i d'aquella trobada, que podem suposar més llarga, només ens explica una cosa, la més important: l'enviament. Jesús els envia i ens envia. Aneu a convertir tots els pobles. A la Bíblia Catalana Interconfessional diu: «Aneu a tots els pobles i feu-los deixebles meus». I ens diu com s'ha de produir aquesta conversió, aquest esdevenir deixebles de Jesús, perquè això és convertir-se, canviar la vida, perseguir el Mestre, perseguir Jesús mort i ressuscitat. I ens indica dos passos: bateixar en nom de la Trinitat i ensenyar a viure com Jesús, guardant tot el que ell ens ha manat. Mireu, quan en un bateig faig servir aquest text, sovint pregunto als pares: quants manaments ens ha deixat Jesús? Poca gent em diu que un o dos, perquè Jesús realment ens deixa dos manaments que es resumeixen en un, i aquest en el mateix verb, estimar. Estimar Déu, i estimar Déu en els germans. I l'Evangeli acaba amb una frase de comiat, però plena d'esperança: «Jo seré amb vosaltres cada dia, fins a la fi del món». Ell, el ressuscitat, el qui viu, un viu amb majúscules per sempre, ell serà al nostre costat. Ens promet l'Esperit Sant, que celebrarem diumenge vinent en la festa de Pentecosta. Nosaltres ja vivim en el temps d'aquesta promesa. Ell és amb nosaltres cada dia. En som conscients? Som conscients de la gran i meravellosa missió que ens encomana: fer deixebles seus. Amb la nostra paraula i la nostra vida, transmetre la fe. Com diu l'àngel als 11 en l'Ascensió: no ens quedem embadalits mirant al cel. Anem a la nostra, nostra vida. Acollim l'Esperit Sant que ja és entre nosaltres i anunciem: Déu ens estima. Crist ens salva. Vols seguir-lo?
0: I ara sí que estem en el temps de pregària i continuem pregant a Maria en aquest mes de maig, la nostra mare, no?, com sabeu, amb aquestes oracions que per molts són conegudes i pròpies d'aquest mes. Renovem la nostra consagració a Maria dient-li de tot cor: «O Verge i Mare de Déu, Jo m'ofereixo per fill vostre i en honra i glòria de la vostra puresa, us ofereixo també els meus ulls, les meves orelles, la meva llengua, les meves mans, en una paraula, tot el meu cos i la meva ànima. I us demano que m'ho tingueu la gràcia de no fer mai més un sol pecat. Mare, aquí teniu el vostre fill. Mare, aquí teniu el vostre fill. Mare, aquí teniu el vostre fill. En vos, Mare Dolcíssima, he posat tota la meva confiança i mai més quedaré confós. Amén.

0: I bé, ara en el punt i final del programa, bé, ja us vam anunciar que aquest cap de setmana, des de divendres fins avui, alguns feligresos de les nostres parròquies estan de romeus a Montserrat. I fan, i és ja el 117 rumiatge de Rubí Montserrat. 117, sona molt, eh?
1: Sí.
0: Moltes vegades, sí. I què anava a dir-vos? Bé, enguany, per això, des del monestir, se'ls ha dit que si volen poden ser cofrades, o sigui, formar part de la cofradia de la Mare de Montserrat. Tots ho podem ser. Creients, inclús, podem dir no creients, però que tenen simpatia, potser inclús devoció a la Mare de Déu, però pugen molt a Montserrat. Tots podem ser-ho. Preguntem-nos-ho. I si voldrem formar-hi part, ens adrecem a la nostra parròquia, ens apuntaran, i si pugem a Montserrat, ens podrem adreçar allà al centre de coordinació de pastoral, que està ubicat allà just a l'entrada del monestir, abans d'entrar a l'atri, amb les escaletes, en allà. Realment, doncs per què no poder formar part de la gran cofradia de la Mare de Montserrat, que té més de 800 anys de fundació, que no són bromes, eh? 800 anys, eh? És la història ja mil·lenari, doncs mira, des de quasi el mil·lenari. I, bueno, i tindrem un honor també aquest any, no?, que puja el Papa el dia 10,
1: sí, eh? Sí, sí, tant, no? I tant. Quines ganes de que arribi.
0: La sort del que hagin pogut apuntar-s'hi a anar-hi. Però, bueno, exacte, també pregarem des de casa i que vagi tot bé, tant que si la Mare Déu ens guardi. Digue'ns, Emma, sempre ens fas l'últim punt i final, tu, encara.
1: Pues dir-vos que tingueu molt present a Sant Pare en aquest temps que ens permet de peregrinació, perquè aquest moment és un moment de peregrinació i estem de peregrinació en aquest món. I Jesús, ens diu que el seguim. I jo us convido a seguir-lo. Us convido a que pugueu viure amb alegria, que Jesús és viu, que ha pujat al cel, que està amb el Pare, i pregueu per tots aquells que estan en patiment, que parin ja les guerres, que parin els sons de les bombes i que el món es torni en pau. I com deia el Papa Benedicto, emèrit, va dir: a Montserrat passa alguna cosa. Us convido a anar-hi a Montserrat. Ànim!
0: Desconeixia això del Papa Benedicto. Bé, què ens deixarà el Papa Lleó? I el Papa Francesc també ens va venir una rosa d'or que està posada en allà, la Mare de Montserrat, en el Cambril. Mare de Montserrat, guarda'ns, que sabem que ho fem a tot Catalunya i a cadascú. I res més, estimats oients, sobretot a vosaltres, que sempre sou fidels en el programa, us agraïm de tot cor una vegada més ser-hi aquí.
1: Visca la Mare de Montserrat!
0: Visca la Moreneta, i tant que sí. Gràcies, Robert. Gràcies, Josep Anton, gràcies, Emma, per aquest programa que ha pogut ser possible, i la setmana que ens tornem a retrobar. Una abraçada, que us ha acompanyat, Rosa Maria.
1: Adéu.

Bon dia, amics i amigues de Presència Cristiana. Fidels a la nostra cita setmanal, ens adrecem de nou als que esteu atents en directe i als que ho fareu posteriorment a través de la web d'aquesta emissora. En nom de l'Església Protestant de la nostra ciutat, us acompanyem de nou en David, l'Ester, en Josep, en Jonathan, en Guillem a la part tècnica i qui us parla, la Lali.

0: Avui he trobat una reflexió per compartir-vos que porta per títol «Només podrem creure si ens sentim estimats». Si no ho veig, no ho crec, diem sovint. De fet, en la nostra vida de cada dia, creiem moltes coses sense haver-les vist. Les creiem perquè ens ho diuen persones que ho han constatat i que ens mereixen la nostra confiança. Creiem en el Pare del Cel i en el seu projecte d'amor i de salvació, perquè ens l'ha revelat Jesús, que es mereix tota la nostra confiança. Creiem en Jesús pel testimoniatge que ens dona l'Evangeli i la vida dels que han conviscut amb ell i han estat testimonis directes de la seva mort i de la seva resurrecció, els apòstols. Sant Joan escriu: «Us anunciem allò que existia des del principi, allò que hem sentit, que hem vist amb els nostres ulls, que hem contemplat, que hem tocat amb les nostres mans. Us parlem de la paraula de vida, ja que la vida s'ha manifestat. A vosaltres, doncs, us anunciem allò que hem vist i sentit. Us escrivim tot això perquè la vostra joia sigui completa». Podem dir que l'amor, sobretot el de Déu, fa coses que no podem acabar d'entendre amb la nostra intel·ligència limitada. Quan es tracta de l'amor, només hi veiem bé amb el cor. L'essencial és invisible als ulls. Només el qui se sap estimat per Déu i l'estima podrà creure que en l'encarnació de Jesús i en la seva resurrecció. Només el qui se sap estimat per Déu i l'estima podrà creure en la vida eterna que comença aquí a la terra i durarà per sempre en el cel. Només el qui se sap estimat per Déu i l'estima podrà creure en l'home com a fill i hereu de Déu. Només l'amor ens permet d'arribar a les profunditats de la vida de Déu i de la persona humana. La fe no es fonamenta en evidències ni en proves científiques. Se situa a un altre nivell. La fe es viu en l'amor i la confiança i suposa una adhesió de tota la persona a Jesús i per Jesús al Pare. Ara, en David ens llegirà el Salm 68, versos de l'1 al 10 i del 32 al 35.
1: Que el Senyor s'aixequi i els enemics es dispersin, que fugin davant d'ell els qui l'odien. Esvaeix-los de pressa com el fum, com la cera que es fon mor el foc, que davant Déu no quedi rastre dels dolents, que els justos s'alegrin, que exultin, que davant de Déu saltin d'alegria. Canteu al Senyor, lloeu el seu nom, deixeu pas al qui té els núvols per carrossa. El seu nom és el Senyor. Celebreu davant d'ell el seu triomf. Déu és pare d'orfe, defensor de viudes. Des del lloc sagrat on resideix, Déu dona casa als desemparats, allibera els captius que venen enmig de cans, però els rebels es queden a l'estepa. Déu nostre, quan sorties guiant el poble, quan avançaves pel desert, la terra tremolà i el cel fou generós. Això succeí davant de Déu, el Déu d'Israel. Això fou el Sinaí. Tu, Déu nostre, vas fer caure una pluja abundant per refer els teus camps esgotats. Que portin d'Egipte robes d'escarlata, que s'afanyi Etiòpia amb obsequis a Déu. Canteu a Déu, reialmes de la terra, toqueu himnes al Senyor. El qui cavalca pel cel més alt i etern, escolteu la seva veu, la veu majestuosa. Canteu la majestat de Déu, la seva grandesa sobre Israel, la seva majestat dalt dels núvols. Amén.
0: Passo a la lectura de la reflexió que ens ha preparat en Josep Casanovas del salm que ens ha llegit en David. Aquest salm no sabem quan i per qui va ser escrit, però ens diuen els biblistes que podria procedir de quan David va portar l'arca de l'Aliança a Jerusalem, segons es pot llegir a 2 Samuel capítol 6, vers 12. El salm comença amb les expressions de Moisès quan desplaçaven l'arca de l'Aliança. També expressa en la seva introducció lloances i esmenta les rutes de la victòria de Déu en el llibre de l'Èxode en el desert de Canaan. El salmista utilitza antics poemes cananencs i altres elements per al culte i per mitjà de tots ells tenim un salm ple de lloança a Déu. El reformador Joan Calví també el va esmentar en els seus comentaris. També el salm va ser musicat per Philip Heinick com a una cantata per l'Església per al diumenge de la Trinitat, que s'inicia amb el vers 20 i diu: «Beneït sigui el Senyor, dia rere dia, és ell qui ens du als braços de Déu, Salvador nostre». Aquest salm també és comentat en alguns versos del Nou Testament per l'apòstol Pau, en la primera carta als Corintis, capítol 10, versos del 6 al 11. També en la carta als Efesis, capítol 4, versos del 7 al 16, que proclama la victòria del nostre Senyor Jesucrist. També per Pentecosta recordem el contingut del salm que avui comentem. En aquest salm podem veure, llegir i sentir la misericòrdia i la compassió de Déu envers l'humanitat. També que la comunitat de creients sàpiga veure i gaudir de la presència i la victòria de Déu, així com tots aquells qui se senten captius del pecat siguin alliberats. I acabem recitant els versos 20 i 21 que ens diuen: «Beneït sigui el Senyor dia rere dia, és ell qui ens du als braços, el Déu Salvador nostre, per nosaltres és el Déu que salva».

Bon dia, amics i amigues. Avui, en el temps de la música, us he preparat un himne que es diu Meravellosa Gràcia. Diu així la lletra: Meravellosa Gràcia, la inigualable gràcia de Jesús, més profund que el poderós mar rodant, més alt que la muntanya, brillant com una font. Tota la gràcia suficient per a mi i per tu. Oh, magnificat el preciós nom de Jesús. Lloat sigui el seu nom. Pel seu poder transformador, fem-lo fill volgut de Déu.

0: Ara, en Josep Esquerrà ens farà la lectura de l'Evangeli, que avui es troba a Joan capítol 17, versos del 6 al 19, i el nostre pastor, en Jonathan, ens aportarà la seva reflexió.
1: He fet conèixer el teu nom als qui tu has pres del món i m'has donat. Eren teus i tu me'ls has donat, i ells han guardat la teva paraula. Ara saben que tot el que m'has donat ho he rebut de tu, perquè jo els he confiat les paraules que tu m'has confiat. Ells les han acollides i han reconegut realment que jo he sortit de tu i han cregut que tu m'has enviat. Jo prego per ells. No prego per al món, sinó pels qui tu m'has donat, perquè són teus. Tot allò que és meu és teu, i tot allò que és teu és meu. En ells s'ha manifestat la meva glòria. Jo no em quedo més al món, però ells s'hi quedaran, mentre que jo vinc amb tu. Pare Sant, guarda'ls en el teu nom, el nom que m'has donat, perquè sigui u com som nosaltres. Mentre era amb ells, jo els guardava en el teu nom, el que tu m'has donat. He vetllat per ells i no se n'han perdut ni un de sol, fora dels qui s'havien de perdre, perquè es complís el que diu l'Escriptura. Però ara vinc a tu, i mentre encara sóc al món, dic tot això perquè ells tinguin també la meva joia, una joia completa. Jo els he confiat la teva paraula, però ara el món els odia, perquè no són del món, com jo tampoc en sóc. No et demano que els treguis del món, sinó que els preservis del maligne. Ells no són del món, com jo tampoc no en sóc. Són consagra'ls en la veritat, que és la teva paraula. Tal com tu m'has enviat al món, jo també els hi he enviat. Jo em consagro a mi mateix per ells, perquè ells també siguin consagrats en la veritat.
2: Els discursos de l'Evangeli de Joan són realment llargs i densos, plens de contingut del que podem treure molts fils diferents. I aquests fils són com si fossin una catifa. S'entrellacen formant un preciós mosaic. Si llegim el capítol sencer d'avui, veurem que en aquest mosaic trobem moltes i diferents qüestions. Però avui ens fixarem concretament en dues. Jesús marxa cap al Pare i deixa els seus deixebles enmig de dos conflictes. Un conflicte amb el món i altre conflicte intern, la dificultat de la unitat. El conflicte del creient amb la resta del món podríem dir que és natural, una conseqüència lògica d'adherir-se al missatge de Jesús, viure segons la nova identitat que Jesús proporciona als seus deixebles, enmig d'una societat que viu segons altres principis i identitats, és naturalment una font de conflicte. Però aquest no és pas un conflicte personal. No és un conflicte contra el proïsme. Aquest és un conflicte contra el món, contra el cosmos, diu l'Evangeli. El cosmos, en el temps dels deixebles, era d'una banda el món creat per fariseus i sacerdots i per l'altra l'imperi romà. És a dir, no els romans en si, ni necessàriament els fariseus o sacerdots com persones, sinó el món, el sistema de vida que creaven, en el qual, finalment, d'una manera o una altra, tothom participava. El creient, doncs, viurà permanentment en conflicte amb aquells sistemes que fomenten l'esclavitud de la vida, l'alienació social, la deshumanització de la vida. Per això és necessari, en aquest conflicte, conèixer a Déu en Jesucrist. Doncs la vida eterna és conèixer l'únic Déu veritable i aquell que ell va enviar, Jesucrist. I conèixer és viure en intimitat amb el Déu de la llum, de la pau i de l'amor, que potser són els atributs de Déu més destacats en aquest Evangeli, per poder construir alternatives al sistema del món, refugis humanitzants. I és aquí on ens trobem amb el segon conflicte, el de la unitat. Doncs crear espais alternatius, espais identitaris en Jesucrist, comporta establir relacions socials i comunitàries entre aquelles persones que diuen que han conegut a Déu per mitjà de Jesucrist. I això sovint no és pas fàcil. Doncs, per més que diem confiar en Jesucrist i guardar la seva paraula, La realitat és que sovint portem el nostre conflicte amb el món, amb el sistema, a dins de la comunitat. Cada vegada som més individualistes i ens costa més conviure amb l'altre. Doncs conviure té un cost. El cost de l'encaix, el cost de l'adaptació i el de l'acord. Conviure no significa pas que tothom hagi de ser igual. No es tracta de crear una uniformitat que en qualsevol cas sempre seria deshumanitzadora. De fet, la pregària de Jesús és que els creients siguin u com ell i el Pare són u. És a dir, més aviat parlem de tenir una perfecta comunió en l'harmonia de l'amor de Déu, vivint les nostres pròpies particularitats i realitats que formen part del que cadascú som. Alguns fugiran d'estudi dient que la unitat ja la tenim en Jesús, que no cal treballar aquesta unitat. Però la veritat és que sí, cal treballar, i de valent. Doncs el llarg discurs finalitzarà dient que jo estigui en ells i tu en mi perquè siguin plenament u. Així el món reconeixerà que tu m'has enviat i que els has estimat a ells com m'has estimat a mi. Com podrà reconèixer el món res si no podem viure l'amor de Déu entre nosaltres, si la unitat de Déu no es veu per enlloc? I aquest món necessita reconèixer Jesús si volem que el seu amor i la seva pau afecti el nostre món. Vivim, doncs, enmig del conflicte, però no és un enfrontament bèl·lic. És més aviat el conflicte de fer visible l'amor de Déu enmig d'un món trencat.

Gràcies, Senyor, per aquest gest d'amor a l'intercedir el Pare per nosaltres. Gràcies per demanar unitat entre nosaltres i amb tu. Ens fa molta falta sentir aquesta comunió entre tots. Sentir-nos un en la lloança, l'adoració, el partir el pa i compartir la vida. Saber-nos hereus de la teva glòria, que ens porta a la veritat i a la unitat, perquè el món cregui i ens doni el coratge de mostrar en un temps difícil que el Pare ens estima com t'estima tu. Gràcies, Senyor, per voler que estem on estàs tu, per fer-nos participar de la teva glòria. Gràcies per aprendre que des de l'amor és possible lo impossible. Gràcies, Senyor Jesús, per donar-nos el privilegi de l'amor de Déu Pare. Fes que només l'amor mogui els nostres sentiments. Dóna'ns el teu perdó i la capacitat per oblidar quan calgui. Senyor, et donem les gràcies pel manament de l'amor. Gràcies per tot el que ens estimes. Gràcies per la fe que hem rebut i que ens permet estimar i obre els nostres cors a la teva veu. Penetra amb el teu missatge dins nostre i omple'ns amb la teva gràcia alliberadora. Ets la nostra esperança, la nostra pau. Fes-nos missatgers del teu amor. Fes que comuniquem la teva paraula sempre estimant. Inunda'ns, Senyor, amb l'esperit d'amor que ens uneix com a fills i instruments teus. Amén.

Bé, amics i amigues, hem arribat al final del nostre temps d'intervenció. Ens agradarà retrobar-nos de nou el proper diumenge. Moltes gràcies per la vostra atenció i en nom de tots els que us hem acompanyat, us transmeto una afectuosa salutació. Fins diumenge vinent, si Déu plau. Adéu-siau.